0: lletres que recordin el meu nom.
1: I llavors, Carles el Calb va posar els quatre dits de la mà dreta a la ferida oberta en el pit del bon comte i amb els dits plens de sang va pintar quatre ratlles vermelles en el fons d'or de l'escut.
0: Aquesta, comte Guifré, aquesta serà la teva ensenya.
1: Les quatre barres de sang.
2: Any 1979, programa Paraula i Pensament amb Esteve Bassols.
3: Un dels aspectes més interessants que té aquesta activitat de posar-se en contacte amb tots vosaltres a través de la ràdio és aquest bescanvi d'impressions i d'experiències que ens arriben a través d'aquesta munió de lletres que certament ens satisfà i ens omple de goig. És complaent, doncs, fer esment de les múltiples preguntes que ens formulen des de totes les contrades. És aquesta osmosi que es crea entre els oients i els realitzadors d'aquest programa. Davant de la impossibilitat de recollir-les totes, com seria de desitjar, no és per atzar, sinó per oportunitat, és a dir, el que imposa l'immediat sentit periodístic és el que aconsella triar-les.
2: Dia 18 de maig de 1980, programa Cançons al vent, presentat per Joan Ramon Mainat.
4: Hola, amics, molt bona nit. Us donem la més cordial benvinguda al nostre programa Cançons al vent, avui de forma especial, evidentment, perquè estem retransmetent des del Teatre Barcelona el lliurament del Premi Disc Català de l'Any a través d'un festival al que hi actuarà la Marina Rossell, també Núria Feliu i La Trinca. La nostra més cordial salutació a tots els que esteu avui aquí amb nosaltres al Teatre Barcelona i a tots els que no ens han pogut acompanyar però que ens estan seguint a través de Ràdio 4 i una xarxa d'emissores catalanes i també a través de la petita pantalla.
2: Dia 27 de juliol de l'any 1981, Temps obert amb Enric Frigola i Mari Matilde Almendros.
5: Una cançó de Lluís Gac que ens porta a l'anunciat espai homenatge, record a Joan Ballester i Canals. Joan Ballester i Canals havia escollit Temps obert com a destí final de moltes de les seves cartes. La Maria Matilde, que no pas jo, vas tu que vas llegir totes les cartes que anaven arribant de Joan Ballester.
6: Sí, però les vam comentar tots dos i els oients de Temps obert,
5: oh, i tant.
6: Que les esperaven.
5: Doncs avui fa un any que va morir i hem pensat que, ja que ell havia col·laborat tant amb nosaltres, el millor, el mínim que podíem fer és recordar aquest aniversari, aquest primer aniversari de la seva mort.
2: Desembre de 1982, sintonia d'entrada del nostre programa, l'Altra Ràdio, amb les veus de Cèlia Motis i Jordi Casanovas i la presentació d'Amadeu Sala i Manel Domínguez.
7: L'altra ràdio.
8: Un programa de Ràdio 4 envers les radiotelecomunicacions.
7: Editen i presenten Amadeu Sala i Manuel Domínguez.
8: L'altra ràdio.

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: La una i un minut de la matinada, i aquí estem novament per parlar de radiotelecomunicacions.
1: Això mateix, i també amb nosaltres avui al Radio Club Barcelona per desenvolupar alguns temes.
2: Any 1983, Joan Lluc dona en directe la identificació de la nostra emissora amb la sintonia d'aquella època.
3: Aquesta és la sintonia de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4. Són les 12:30 minuts i em diuen que la temperatura a plaça de Catalunya és de 24 graus.
2: 29 de desembre de 1984, Torçant l'agulla amb Joan Tortosa.
4: Salutacions cordials de Joan Miravitlles al control i Joan Tortosa a peu de micròfon, perquè això és i serà fins d'aquí una estona Torçant l'agulla. Parlarem i escoltarem la veu i l'estil de Paul Anka, Neil Sedaka, i acabarem amb un petit recital de Don Williams.
2: 1985, Amunt i crits, amb Joan Grau.
5: I com cada dia farem la nostra conversa amb els menuts que ara mateix es preparen per anar a l'escola. Amunt i crits. Em diuen des d'aquest moment que tenim ja algun ocell preparat al telèfon per tal d'establir aquest primer contacte, aquesta primera comunicació.
2: 2 de febrer de 1986, Ciència, amb Montserrat Minovis.
6: Raúl Hernández, Menxo Benavente, Joan Vallès i Montserrat Minovis, us saludem molt cordialment, us agraïm la vostra amable atenció i esperem, altra vegada, ser amb tots vosaltres el pròxim diumenge a través d'aquest espai dedicat al món científic, al món de la divulgació científica, Ciència. Fins aleshores, bona nit a tothom.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. El Digitex de l'altra ràdio permetia enviar informacions de tota mena als usuaris d'ordinadors domèstics mitjançant la freqüència modulada. Va ser la primera revista digital telemàtica en llengua catalana. L'altra ràdio, entre el maig de 1986 i juny de 1990, va emetre un centenar de Digitex, el que suposa haver transmès unes 2.000 pantalles d'ordinador amb informació relacionada amb la radiodifusió internacional, les telecomunicacions i Ràdio 4. Escoltem una promoció del Digitex de l'any 1987 amb la veu d'Eduard Elias.
8: L'altra ràdio, de Ràdio 4, no únicament pensa en els oïdors de carn i os. Els oïdors fets de circuits integrats també hi tenen el seu apartat, el Digitex. El Digitex de l'altra ràdio, una revista digital amb informació sobre el món de les comunicacions. I recordeu que cada primer diumenge de mes, el Digitex us ofereix la programació completa de Ràdio 4. L'altra ràdio. Cada diumenge a la mitjanit, la radioafecció, el diaxisme i les comunicacions a l'abast de tothom. Edita i presenta Sintoniqui. Col·laboren Àngel Argemí i Xavier Catxo.
2: 30 de desembre de l'any 1988. Ara per ara, amb Enric Frigola.
9: Ara per ara, la nostra salutació ben cordial. Passen 2 minuts de 8:45. Bon dia. Els parla i els saluda Enric Frigola. També ho fan, encara que en aquest moment no estiguin aquí davant del micròfon, Iu Forn, Alfred Picó, Roger Perciba, Pat Millet, Joan Montsocabús, Gabriel Jaraba i Feliu Tura. Al control, Manuel Barrero i Pep Fornés, Joan Jesús González a la producció i Pere Rivera a la realització. Un dia més és amb vostès el magazín matinal de Ràdio 4, Ara per ara. 3 hores de ràdio que aquest matí els presentarà, entre altres, els següents apartats, els següents temes. Després de la primera tertúlia del matí, que començarà d'aquí un moment, les notícies a les 9. I a continuació, l'objectiu. L'objectiu del matí avui amb més diners que mai. Avui, 30, tirarem la casa per la finestra, ja que és el darrer programa de l'any. L'humor diu Forn, cinema, amb Joan Montsocabús i Alfred Picó, la crònica negra, per la nostra dama negra, per la nostra Pat Millet, prediccions per 1989 amb el màgic Fèlix, presència a l'estudi de l'actriu Rosa Novell, premiada recentment.
2: 5 de desembre de 1989, el Gran Sàbat, amb Marta Bobet.
10: En punt, comencem avui el nostre programa. Són 12:45. Hola, molt bona nit. Benvinguts al Gran Sàbat, el programa de parapsicologia, d'esoterisme, que us acompanya tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, o bé, des de la matinada del dimarts fins a la matinada del dissabte, des de 12:45 fins a les 14:00. Com tots els dies us parla Marta Bobet i Martí. A cura de so es troba en Raúl Hernández. La coordinació del programa és de Màrius Pérez Sunyol i la direcció del mateix de Paco Ballester.
11: Bones festes.
12: Bona festa.
13: Que no falti.
2: Indicatiu de Ràdio 4 de l'any 1990 amb la veu d'Eduard Talies.

0: Ràdio Nacional a Catalunya
1: i Ràdio Nacional a Balears.
0: Ràdio 4.
2: Any 1991, tarda 5 estrelles amb Alfred Picó i la veu de Sèrie Motis a la careta de sortida.
3: Acomiadem ja el programa. Avui han estat protagonistes estrelles, la Big Band de Girona, els Premis Nacionals de Cinematografia, la Rosa Vergés, el Pere de la Serra, l'Enric Arnaez, el Pere Tàpies, la Melina Mercury, la Milva, els programes de la tele. Demà més, a les 3. Gràcies.
4: Senyores i senyors, fins aquí Tarda 5 Estrelles. En aquest programa hi treballem Cèlia Motis, Maica Dueñas, Josep Bras, Mònica Gómez, Josep Maria Monegal, Cinto Niki, Joan Grove, Joan Monsó Cabús, Rafael Calvo i Aleix del Peral. Tarda 5 Estrelles, un programa de Ràdio 4, dirigit i presentat per Alfred Picó.
2: Ràdio 4 va transformar en la Ràdio Olímpica del 29 de juny al 14 d'agost de l'any 1992. A partir del 15 de juliol, tot el contingut estava relacionat únicament amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Durant aquells dies, la Ràdio Olímpica oferia 24 hores de programació en 12 idiomes diferents. Dia 25 de juliol de 1992, indicatiu amb les veus de Tino Romero i de Cèlia Motis i l'informatiu amb Tinet Rovira, Pere Molero i Daniel Capella.
0: Ràdio 4.
5: La Ràdio Olímpica.

0: Són les 9 de la nit, esteu escoltant el Servei en Català de Ràdio 4, la Ràdio Olímpica. En aquests moments, fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics i a hores d'ara ja han començat a entrar els atletes. Fa una estona que van entrant les delegacions dels diferents països. Recuperem l'estructura normal de la Ràdio Olímpica, ja ho sabeu, us donem informació olímpica, us informació d'arreu del món i també us hi posem algun servei entremig. Comencem, doncs, amb la informació dels Jocs.
1: Informació olímpica.
2: Fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració. Ara és el moment de la desfilada de les delegacions dels 172 comitès olímpics que participen en els Jocs Olímpics de Barcelona, Estadi Olímpic Daniel Capella.
3: Hola, bona tarda. Doncs ja hem acabat amb la primera part d'aquesta cerimònia d'inauguració i aquesta segona és la desfilada de gairebé 12.000 esportistes, una representació dels més de 15.000 esportistes i tècnics que participen en aquests Jocs de Barcelona. El ritual que estableix la Carta Olímpica configura aquesta part com una substancial de la cerimònia. Grècia, el país pare dels Jocs Olímpics, ha obert la desfilada i Espanya, el país anfitrió, la tancarà. Els esportistes són agrupats per delegacions i les banderes envolten el lloc d'honor del gran escenari de l'antiga porta del Marató.
4: 28 de juny de 1993, la taverna del Llop amb Consol Sainz.

0: La taverna del llop.
1: Bona nit, com van els ànims després de la revetlla, després d'aquest cap de setmana llarguíssim, perquè suposo que molta gent haureu fet pont. I bé, doncs, com estan aquests cossos després de la festa, de la platja, de tots aquests dies? Déu-n'hi-do, jo no sé si avui hi haurà alguna persona que a aquestes hores de la matinada ens estigui escoltant encara, però nosaltres hem de fer sempre el nostre programa. Per cert, que aquest és el darrer programa que farem les matinades de diumenge, perquè a partir de el dia 1 de juliol, la taverna del llop, doncs, la emitirem tots els dies, de dilluns a divendres, de 10 a 12 de la nit.
2: Desembre de 1994. Per Pilotes, amb Germà Garcia.
3: Mendocín, el nino que diu tonteries.
4: Estos catalanes tienen las mejores carreteras, las mejores autopistas, lo tienen todo mejor. Se van a quedar con todo y a los demás nos dejarán en pelota picada.
3: Fa el pallasso i recita en català.
4: El Barça ha guanyat i el Madrid s'ha ensorrat. No és que estigui emprenyat, sinó que pel sac mandat.
3: Fes-lo saltar el crit de...

0: Richard Gere, Alain Delon, Ronald Koeman, Bill Clinton, Emilio Aragón, Manolo Escobar, Juan Manuel Gozalo, tots ells són homes actius, homes que viuen intensament cada jornada.
1: Són homes que en el seu interior porten Paquet.
0: Calçotets Paquet, la comoditat feta realitat. Calçotets Paquet, uns calçotets que marquen la diferència.
1: I per nosaltres què?
0: Per vosaltres, calces Matoll, unes calces de campionat. Per jugar al tennis, nedar, muntar cavall, buscar rovellons, activitats que desenvoluparàs a la perfecció amb calces Matoll, unes calces de campionat.
1: Calçotets Paquet i calces Matoll sempre marquen la diferència.
2: Any 1995, Música sense fronteres, final de secció de Josep Maria Francino i la veu del seu presentador, Jordi Roura.

0: Realment interessant aquest últim treball de Carles Benavent, Agüita que corre, del que n'hem escoltat tres miniatures en Buenas Manos, Uixi i aquest de Perdidos al Río. I, en fi, doncs la setmana que ve en tornarem a tenir més a l'edició 31 de les miniatures. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, Joan Maria Francini, moltes gràcies. Quina música més bona, la de Carles Benavent i aquest Agüita que corre. Aprofitem per dir-vos que la setmana que ve, a les 6, a l'espai que dediquem a la producció discogràfica del país, tenim la presència d'en Carles Benavent, que ens durà aquest disc precisament, Agüita que corre, i que tindrem ocasió de sentir com ens comenta cada una de les peces, com ha nascut el disc i de més.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
3: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors, procedents tots de l'arxiu sonor de la Ràdio Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens anem ara el 31 d'octubre de 1996, entre un tango i un bolero, a Montserrat Minobis.
4: Avui el nostre programa fa una excepció, i a aquesta hora de la matinada, en comptes de ser a l'estudi en directe, som en directe a casa d'un dels catalans universals, Antoni Tàpies. Bona nit, mestre.
5: Bona nit.
4: Ens hem volgut desplaçar a casa del mestre Antoni Tàpies perquè edició 62, dins la col·lecció Les millors obres de la literatura catalana, ha inclòs un llibre signat per Antoni Tàpies titulat L'experiència de l'art, que no és altre que un recull dels seus articles que abasten un període prou important de la seva vida i, a més, un període prou important de la democràcia de l'estat espanyol. Escriure és un acte de justificació en un artista plàstic o és també una necessitat, en Antoni Tàpies?
5: Sí, lo de justificació potser no m'ho plantejava així. Malgrat que de vegades, inclús em sembla que ja ho dic, no sé si la introducció del llibre, que de vegades ens havíem de defensar.
3: 11 de juny del 1997, Blue Moon, amb Jordi Marimon. Blue Moon.

0: Dos quarts i quatre minuts de 3 de la matinada. Aquí estem, família, companys i companyes, a la sintonia de la primera en català, Ràdio 4. Per tal d'encetar el nostre temps de matinada des d'ara i fins al punt de les 6, amb les millors melodies d'ahir, d'avui i de sempre, som la gran família de Blue Moon, us parla Jordi Marimon. És un plaer. Edició 1133, aquest dimecres 11 de juny de 1997. Al llarg de la matinada, com totes les de dimecres i també de dijous, seguirem parlant de les estrenes videogràfiques importants d'aquest mes. A les 3, temps de monogràfic, avui calidesa i nostàlgia amb la gran Chabela Vargas. De 5 a 6 al dia a dia, efemèrides i llista de populars que avui fan any. I des d'ara mateix, com és habitual també, la part interactiva del programa, aquella que ens posa en contacte via telefònica i que us permet de triar, de seleccionar les millors cançons dels anys 40 als 90, aquelles que mai passen de moda, que formen part de la nostra vida o bé de la vida de la persona o persones que tinguem al costat en aquests moments.
1: 22 de febrer de 1998, gran gala amb Josep Maria Monegal i Jaume Tribó.
2: Bé, com sabeu, he escrit el guió i a triar les músiques en Jaume Tribó. Diumenge que ve continuarem amb què?
3: Hi ha molts suggeriments als nostres oïdors, perquè la llista no s'acaba mai. Que ens havien demanat que parléssim de Marisa Galvani, de Liliana Molnar-Talaich, de cantants nord-americans, molts, molts, de Birgit Nilsson, Mario Lanza, Mario del Mónaco, Nicolai Guedda, Enriqueta Terrés, la gala de clausura del Vell Metropolitan i les llistes del senyor Pons, cantants que comencen amb la lletra C. Començarem amb Florencio Constantino. I d'aquí un, dos o tres diumenges, el programa tan esperat i desitjat amb el Carlo Bergonzi.
4: Ah,
3: que canta com canta el Bergonzi. Bona nit.
2: I bona hora. Fins aquí la gran gala d'avui. L'hem fet, com sempre, Pau de Nadal, Marcel Cervelló, Plàcid Navarro i Josep Maria Monegal. Si tot va bé i així ho esperem, tornarem el proper diumenge a l'hora habitual. 10 i 5 minuts del vespre. Adeu, amics.
1: Any 1999. Festa, festa, amb Jesús Ventura i Rosa de Diego.
5: Avui, Rosa, encetem un espai nou. Ja ho saps, que fa dies que ho anunciem, que tindríem un espai nou, perquè és el programa 900 i totes aquestes coses. Ja feia temps que volíem parlar de personatges, de llegenda, de fades, de follets, de tresors amagats...
6: De batalletes.
5: Batalletes no. D'aquestes coses que són...
6: Serioses.
5: I tan serioses. No? Saps que el Jan Grau i l'Home Déu Carbó són els companys que m'han assessorat...
6: Sí, jo confio en ells, amb tu no tant, però...
5: Vam fer voltar, però vam anar amb una botigueta, saps? A part de buscar informació, però vam anar amb una botigueta vella, d'aquelles plenes de pols i de llibres de l'any de la Picó, saps? I em van... vam comprar una cosa, un regal pel programa.
6: Vam o varen comprar?
5: Em varen comprar ells.
6: Ah,
5: ens l'han regalat, sí. Com que era el programa 900, saps? Ens ho han regalat. El botiguer, que era molt vell, em va donar aquesta pedra rodona. No sé què els hi va costar, però doncs deia que és una pedra de fullet i que em donaria tota la informació.
6: Tot,
5: Sí, segur que sí.
1: 22 de setembre de l'any 2000, Dia a la Vista, presentat per Jordi González, que dona pas a Vanessa Raja dels serveis informatius.
7: De 8 a 1 cada matí a Ràdio 4, 5 hores de ràdio total. Jordi González dirigeix i presenta Dia a la Vista.
8: Seguim en directe, ara són les 12 i 11 minuts, comença la cinquena hora d'aquest programa i volem començar-la des de la plaça de l'Església Major de Sant Adrià del Besòs, on, d'una manera anímica, hi som tots aquest matí. Vanessa Raja, al micròfon, amb l'assistència tècnica de Joaquim Baricat, ens informa en directe des d'aquest lloc, d'aquesta localitat catalana. Vanessa, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé deies, pràcticament tots hi som presents en aquesta cerimònia, perquè la plaça de l'Església Major de Sant Adrià estarà mateix plena a vessar de gent anònima, veïns d'aquí, aquest poble de 33.000 habitants que han volgut venir a donar l'últim adéu al regidor José Luis Ruiz.
1: 8 de desembre de 2001, les notícies de les 9 amb Manna Comas dels serveis informatius.
10: El director de cinema Billy Wilder, de 95 anys, ha estat hospitalitzat com a conseqüència de patir problemes respiratoris. Wilder, guanyador de 6 premis Oscar, està considerat com un dels directors més grans del cinema de tots els temps. Ha dirigit, entre d'altres, Ningú no és perfecte, Sabrina o L'apartament. I fins aquí les notícies de les 9 del matí. Tindreu més informació a les 10 en punt. Bon dia.
11: Ràdio 4. Segur que et sona.
1: any 2002, Dia a la Vista, amb Quico Sanchís.

0: Ràdio 4, Dia a la Vista.
1: Doncs això és la ràdio. La ràdio és el que fem cada dia de dilluns a divendres entre les 10 i la 1 del migdia a Ràdio 4, el Dia a la Vista. Com la farem ara, amb Los Chicanos del Sur.
2: Setembre de 2003, ultimàtum a la Terra amb Rafael Barceló i Berto Romero.

0: bon dia, amics d'Ultimàtum a la Terra. Comencem el nostre magazín una setmana més, com sempre, amb la vista fixada en un horitzó ple de mort, massacre i aniquilació.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè sabem el que us agrada. Òbviament, aquests termes estan aplicats únicament a la raça humana. Del que seria el fenomen massacre, nosaltres serem els massacradors i ells, els humans, els massacrats. Estareu d'acord en que la nostra postura, la nostra part que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto.
1: Bon dia, Rafael. On vas a parar? Molt més còmoda. Però recordeu que tot això és de cara al setembre de 2004. Fins llavors, aquest programa intentarà explicar-vos el màxim nombre de coses sobre aquesta raça tan menyspreable que són els homes. Creiem que això és important per aconseguir una invasió el més ràpida i dolorosa possible. Per exemple, sabeu com s'alimenten els humans? Sabeu com s'aparellen?
0: Ai, no siguis tan explícit.
1: S'ha de saber tot, perquè no volem ensurts.
0: No, sí, ja. Aquest programa també ho té, això. A vegades hem de tocar temes un pèl escabrosos, però sempre ho fem amb la màxima delicadesa, perquè no s'ofenguin cap de les forces...
2: Gener de 2004, el marcador amb Xavier Esclusa i Joan Manuel Sorroca.
3: Les paraules de l'altre dia de Figo, si més no, eren molt poc contundents, i el que és cert és que jo no sé si el senyor Figo vol marxar o no, però del que estic convençut és que al Madrid no li posaran cap pega perquè marxi. El cicle de Figo amb el Madrid penso que ha acabat i cal donar espai per més galàctics, galàctics de nuevo cuño, que venguin més samarretes.
4: No volen un que es diu Thierry Henry, eh?
3: Per
5: home,
3: exemple.
5: No és mal jugador aquest, eh?
3: No, ja el fitxaria jo també, però...
5: No sé, ja ens agradaria veure'l al nou camp, Xavi?
3: No sabem si som tan pobres com no poder aconseguir-ho, o ja no sé si pobres de diners, o pobres en quant a atracció, que això sí que és bastant clar, que no ho és. Algú va escriure l'altre dia que Thierry Henry no marxaria mai si no fos per anar al Milan o al Real Madrid. El Barça ja no està mai amb aquestes ternes. Lògicament, més si no aconsegueix classificar-se per la propera edició de la Champions, que és una llosa no només perquè econòmicament i a nivell d'il·lusió, sinó també a nivell de decisió dels jugadors de participar d'aquest projecte, d'aquest equip, doncs...
4: Mira,
3: està clar.
4: Un incís molt ràpid. La Federació Internacional d'Estadística i d'Història del Futbol, que saps que fa moltes estadístiques i molts estudis, avui ha publicat un estudi que diu que la Lliga Italiana supera ja la Lliga Espanyola. És la Lliga realment més important del món. I entre els aspectes que assenyalen que hauria perdut puntuació i veurem, la Lliga Espanyola és el bon paper del Barça de les dues últimes temporades.
2: 1 de gener de 2005, les notícies de les 12 amb Carles Cuesta.
6: El primer català de l'any és una nena que es diu Carla, que ha nascut a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona just a la mitjanit. El seu pare i les infermeres han fet fotos com a prova de que era el primer nadó que naixia amb els seus telèfons mòbils. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, serà el padrí d'aquesta nena.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors i ara ens traslladem al 6 de maig de 2006, fragment del nostre programa de l'altra ràdio, amb aquest que us parla, Sintoniqui.
8: I en aquest punt del dissabte, en aquest horari de la sobretaula, algú ens pot escoltar tranquil·lament, doncs, fent una mica encara el cafetó, potser algú que dini tard, doncs, encara... està a punt de dinar, altres potser esteu fent una mica allò que dius entre la migdiada i escoltant-nos tranquil·lament, altres fent feina per casa. Hi ha una persona que inclús en aquest punt del dissabte va de bòlit, perquè el món de l'esport hi ha moltíssimes coses que estan passant en aquests dies, és ja habitual a la seva feina, és inherent a la seva feina i fins i tot en un punt com és el que ara nosaltres podem conversar amb ell, el trobem amb un telèfon mòbil amunt i avall, esperem que el telèfon se'ns comporti. Em refereixo a en Jordi Basté, actual cap d'esports de RAC1, qui dirigeix i presenta el programa esportiu Tu Diràs, que fa pocs dies, a més, va mereixer el guardó de Radio Associació de Catalunya al millor professional. I és un premi, diguem-ne, força prestigiós, uns premis als de Radio Associació que nosaltres guardem un gratíssim record, no en va a l'edició anterior, la de l'any passat, un dels premis d'honor va ser, doncs, pels 25 anys d'aquest programa. Jordi Basté, bona tarda, bon dissabte.
9: Hola, bon dissabte a tothom, bona tarda.
8: En Jordi Basté ja comunica una energia en antena, una vitalitat com a magnífic radiofonista que és, però escolta'm, tu no descanses, eh?
9: La veritat és que descanso molt menys del que m'agradaria, perquè primer, entre les hores de feina multiplicades des que em vaig fer càrrec d'un departament. Però és que, a més, amb aquest tram final de la Lliga de futbol, amb el que significa aquesta proximitat amb la final de la Champions amb el Barça, i a sobre, amb el problema de portar al damunt una família amb una criatura gairebé recent nascuda de 4 mesos...
8: Això no ho sabíem. Sí, ets pare recent.
9: Soc pare recent d'una criatura de 4 mesos que, Déu gràcies, ha sortit d'una santa.
8: Com es diu, no, la criatura?
9: La criatura, la petita, es diu Gabriela. Tinc una nena gran que es diu Georgia, que ja té 3 anys i mig, aquesta ja va sola.
8: Georgia i Gabriela.
9: Sí, Georgia i Gabriela, sí, sí. Dues nenes amb dos noms contundents, diríem, eh?
2: 28 d'agost de l'any 2007. Nautilius amb Pilar Sampietro.
10: Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'Ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt amb Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a comte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
2: 31 de gener de 2008. Informació de motociclisme amb Paco Peña.
11: I amb motociclisme avui tenim feina, perquè estan entrenant al circuit de Xés a València els pilots de 125 i 250 centímetres cúbics. Paco Peña, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. I a Austràlia estan entrenant els de MotoGP, segona jornada passada per aigua, on el campió del món Casey Stoner ha estat el més ràpid. De Angelis i Dovizioso, pilots de 250 que han passat a la categoria MotoGP, ho han fet força bé, però caiguda de Dovizioso i també del pilot nord-americà John Hopkins, que ha tingut que estar trasladat a l'hospital de Melbourne i es dubta que demà pugui entrenar. I pel moment a Xés té el Ricard Tormo, estan fent el millor temps el britànic Brian Smith, Gadea, Teroli i Paul Espargaró en 125, i en la categoria de 250 centímetres cúbics Calio, Héctor Barberà, de Boni Bautista. Héctor Barberà reconeixia que els espanyols són competitius.
2: 30 d'agost de 2009, va de cine amb Conxita Casanovas.
13: Va de cine.

0: Hola, amics del cine, bona tarda. Què tal esteu? Mentalitzant-vos per començar el curs amb ganes i energia? Això és el que avui us proposem nosaltres, tornar al cinema després del parèntesi de vacances. Som a 3 dies només del començament de la mostra de Venècia, que s'ha retrasat un palet, i la coneix molt bé la Isabel Cuixet, encara que aquest any ella va triar Cannes per presentar Mapa de los Sonidos de Tokio. Bona tarda, Isabel.
1: Hola, què tal?
0: Estrena de la pel·lícula deu estar a punt de caramel, no? Que diuen?
1: El 28 d'agost.
0: Ja està la pel·lícula, a les pantalles, i a veure què passa amb Mapa de los Sonidos de Tokio.
1: A veure què passa.
0: A tot Espanya, després d'haver-la tastat internacionalment, no? Que sempre és una prova de foc, eh?
1: Sí, no sé, nosaltres la història de Cannes va ser molt maca, no? Perquè va venir molta gent de Tòquio, de l'equip, va ser un reencuentro de tothom, va ser fiesta hispano-japonesa, molt, molt divertit.
2: Any 2010, Serà la lluna, amb Sony Urbano, que a l'any 2026, quan Ràdio 4 compleix 50 anys, és la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4.
3: Llunàtics, i sobretot llunàtiques, no som paranoics ni paranoiques quan anem a buscar una peça de roba, ens la provem i veiem que no ens va bé i ens preguntem per què, si és la meva talla. La coordinadora d'usuaris de la sanitat ha realitzat un informe a 4 zones comercials de Barcelona on es corrobora que la gran majoria de la població té problemes per trobar la seva talla. Tenim amb nosaltres el president de la coordinadora d'usuaris de la sanitat, el senyor Albert Llop. Senyor Llop, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: És veritat que cada cop les talles són més petites i que no són invencions de la nostra ment?
4: Doncs sí, sembla que sí, perquè després d'una enquesta realitzada, doncs la majoria de la gent diu que les talles són més petites. Vull dir, no és una apreciació, sinó que la gent s'ho nota.
2: 3 d'abril de 2011, el millor de cada casa, presentat per Miquel Murga i amb la veu de Carles Mesa, els indicatius.
5: El millor de cada casa. Tots els diumenges, de 9 a 11 del matí, a Ràdio 4.
6: Com aquell qui no vol, ja som immersos en el mes d'abril. I qui ho havia de dir, eh? Fa 4 dies que estàvem menjant els torrons i les neules i ara ja molts de nosaltres estem pensant en posar-nos pantalons curts, samarreta i anar a passejar per la platja. I fins i tot, amb una mica de sort, potser fer un banyet per la platja. I és que ja ho deia no sé qui, que tot s'acaba i tot torna a començar. Que no sé si és veritat, en totes les sortes de la vida, però en això, concretament en el temps, no hi ha hiverns que durin més de 3 mesos. I si no... Això, el temps. Benvinguts i bon diumenge.
5: El millor de cada casa, amb Miquel Murga.
2: 1 de novembre de 2012, Area Link, amb Txema Carrasco, Laura González i Manel Ferrer.
7: Ni que sigui dia de festa, ni que sigui 1 de novembre, re, aquí el Manel Ferrer està amb nosaltres.
1: Clar.
7: Els famosos tenen un pla B, ell l'ha d'explicar sí o sí, i nosaltres el tenim
1: aquí. Jo t'anava a dir, qui treballa els festius és ell, els famosos encara han de demostrar que treballen qualsevol dia de la vida.
8: General.
1: Hola, Manel, com estàs?
8: Hola, Mani, què tal, com esteu?
7: Gràcies per estar amb nosaltres avui en aquesta edició tan especial, que tu no podies deixar d'explicar. Mm. A més, avui portes...
8: Jo esperava que em portessi uns panellets i unes castanyes, que no hi ha
1: sí,
8: res.
1: No. Aquí no.
8: No hi ha res.
1: Aquí austeritat, retallades i ja està.
8: No, és dir, posar una...
1: Si vols et puc rescatar.
8: Una carmanyola.
7: No, sí, no hi ha res, el pitjor de tot no és que hi havia i ens l'hem menjat, és que no,
8: no hi ha
7: hagut
8: res. Vale, us creureu,
1: I si vols aigua...
2: 20 de febrer de 2013, directe 4.0 amb Chantal Llavina.
9: La ràdio marca els minuts de la vida, el diari Les Hores, el llibre Els Dies, amb una cobertura capaç d'arribar al 95% de la població mundial. La ràdio és el mitjà d'informació més universal del món, segons ens deia el passat 13 de febrer l'Organització de les Nacions Unides. Com afirmava l'altre dia la mateixa directora general de la UNESCO, Irina Bokova, la ràdio és el mitjà de comunicació de masses que arriba al públic més ampli, especialment en els sectors més marginats de la nostra societat. I a més cal afegir que en una societat cada vegada més conquerida per internet i per les xarxes socials, la ràdio, el nostre mitjà, ha aconseguit fer un pas molt endavant, guanyant a la resta de mitjans.
5: Directe 4.0.
9: Bona tarda avui, 20 de febrer del 2013, molt content. Ja sabeu que el Directe 4.0 avui celebra 400 programes i sentiu aplaudiments perquè estem acompanyats amb estudiants de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra des de l'auditori del campus del Poblenou.
2: 16 de setembre de 2014. Més que esport amb Marga Lluc.
10: Hola, molt bona tarda. Com esteu? Ara passant uns segons de 3:45. Comencem Més que esport. Ho fem amb el Xavi García al control de so. Ja sabeu que ahir vam començar aquest programa, que us explicàvem que cada dia la temàtica seria diferent, sempre al voltant de l'esport, però sobretot d'aquell esport que no és el d'èlit, que no és el purament competitiu, sinó una altra manera de gaudir de l'esport. I els dimarts us acostarem a l'esport popular.
2: 1 de març de 2015, edició migdia amb Rosa Quillet dels Serveis Informatius.
11: Barcelona es converteix des d'avui en la capital mundial de la tecnologia. Demà s'inaugura oficialment el Mobile World Congress, però la majoria dels 90.000 participants ja són a la capital catalana. Més de la meitat són els executius, que procedeixen de més de 200 països. El rei presidirà precisament aquest vespre el sopar oficial de benvinguda amb representants de 160 delegacions ministerials i els responsables de les primeres empreses tecnològiques del món.
2: 10 anys per endavant encara per acabar aquest especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Ens anem ara el 13 de desembre de 2016 al matí a Ràdio 4. Soraya Rodríguez, dels Serveis Informatius, entrevista el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
12: Per poder donar la màxima garantia al trànsit cap a un estat independent, que no és un trànsit senzill, que és un trànsit que molta gent de fora observa amb atenció per veure de quina manera som capaços de fer-lo amb la màxima seguretat, aquest és un trànsit que s'ha de fer amb totes les regles del joc de la comunitat internacional a la qual voldrem demanar de pertànyer. I en aquí nosaltres hem explicitat clarament que en el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica que defineixi un marc jurídic determinat, que és el que ha de donar les regles del joc del nou estat, aplicarem allò que prevegui aquella nova llei de transitorietat jurídica i que en el mentrestant, lògicament, nosaltres no farem cap, diguem-ne, no ens apartarem del que és l'aplicació de la llei que nosaltres considerem necessària per tirar endavant el trànsit cap a la independència.
13: I president, avançarà el referèndum si la justícia inhabilita o suspèn un càrrec electe? Li dic a 3 dies que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi d'anar a declarar al tribunal.
12: Bé, que la presidenta del Parlament hagi d'anar a declarar per haver permès un debat parlamentari és un despropòsit colossal. Colossal. És una ofensa democràtica. Fins i tot a tota aquella gent que ben legítimament està en contra de la independència de Catalunya, però que per damunt de tot entén que aquest és un conflicte polític que s'ha de resoldre de manera política i democràtica.
2: 8 d'abril de 2017, amics i coneguts amb Sílvia Tarragona.
14: Com els deia, hem de viatjar cap a la Delicatessen d'en Santi Garcia per escoltar totes aquelles propostes musicals que en Santi ens fa cada setmana, on sense cap mena de dubte recopila no només tot allò que passa des d'un punt de vista musical, com per exemple ahir l'actuació de Bruno Mars a la ciutat de Barcelona al llarg d'una hora i mitja, que va ser un autèntic èxit, sinó també i sobretot tot allò que està relacionat amb les novetats musicals. Així doncs que vinga, som-hi, donem pas en Santi Garcia, que sense cap mena de dubte avui la Delicatessen serà

0: Metròpoli amb Xavi Collado.
1: 8 minuts a les 3 de la tarda, darrera hora del Metròpoli i darrera setmana del Metròpoli, perquè el divendres posem el punt i final, recordant que el proper dilluns comença una edició d'estiu entre les 2 i les 3 de la tarda amb les millors entrevistes del Metròpoli d'aquesta tercera ja temporada, acabem el divendres.
0: 8 de setembre de 2019, plurals i singulars, amb Quim Esteban.
2: Molt bona nit i benvinguts a Plurals i Singulars a Ràdio 4, el primer programa LGTBI de la Ràdio Pública de Catalunya. Abans de començar, volem enviar una salutació a aquells companys que han estat capdavanters en aquesta temàtica. Comencem per Paco Tomàs, que des de fa 10 temporades condueix Wisteria Lane aquí, a Ràdio 5, a Ràdio Nacional d'Espanya, i salutació també pels companys del programa Diversitats de Ràdio Trinijove, dedicat al col·lectiu LGTBI i a l'immigrant. Salutació també a Orgull Ràdio i a aquells periodistes que des de fa anys fan possibles revistes i publicacions que defensen la diversitat.
0: Dia 18 de gener de 2020, Club Trèvol amb Jordi Roura.
3: Luisita Tenor va cantar des de molt jove. A casa seva eren artistes i ella vivia amb passió la música i l'escenari. La seva carrera, lamentablement, va ser curta. Pels pocs anys que va actuar i perquè quan ho va deixar estava en plenitud i podia haver allargat 20 anys més la seva carrera artística. El temps que li va tocar viure no es permetia el lluïment ni la promoció personal d'un cantant, però la seva bona veu, simpatia i bon gust musical es poden apreciar en el repertori una mica gris d'aquella època.
0: 5 de gener de 2021, Vida Verda, amb Pilar Sanpietro.
4: Avui ens endinsarem en el terreny de les persones que dissenyen les nostres vides actuals i futures, és a dir, en el quotidià. Vol dir que dissenyen els objectes que utilitzem per la vida diària, en els que ens hem d'adaptar també a les noves circumstàncies. És el món del disseny, catalogat sovint com d'ús exclusiu, però que té el seu vessant cada cop més social, més proper a les emergències actuals.
0: 3 de febrer de l'any 2022, programa Faristols, amb Helena Garcia, dels Serveis Informatius.
5: Ara escolteu Faristols, un programa dels Serveis Informatius. Ràdio 4. Informa't.

0: El president Pere Aragonès denuncia a l'ONU que l'Estat no protegeix el català i alerta que hi ha un procés conscient de substituir-lo pel castellà.
1: To stop the replacement of the Catalan language by Spanish language.
0: Aragonès reforça el flanc internacional amb el govern en ofensiva, planteja substituir les moltes empreses per no emprar el català per cursos de conscienciació lingüística, mentre intensifica les negociacions pels pressupostos i últimes esmenes a la reforma del Codi Penal. Obrim el Faristols a Ràdio 4.
2: 13 de febrer de 2023, edició migdia, amb Mireia Moreno i Agnès Batlle.
3: Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i els volem celebrar escoltant les seves veus. Veus de qui fa anys que ens escolten, d'altres que s'han afegit a fa menys temps. Els proposem, en concret, fer un viatge en el temps, un viatge fins les primeres ràdios que van sonar a casa nostra. I és que avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, l'Institut d'Estudis Catalans presentarà el primer arxiu sonor de la ràdio a Catalunya. Una iniciativa de l'Institut de la Comunicació de l'Autònoma, l'INCOM, i la Biblioteca de la Comunicació i Hemeroteca General de l'OAB, amb fragments de més de 500 emissores de tot el territori. Fem aquest viatge amb l'Agnès Batlle.
4: Som com tothom, més o menys, però es nota que som Ràdio Arenys.
5: Des de la ràdio municipal pionera fins a les històriques com Ràdio Joventut o Ràdio Peninsular amb el mític consultori d'Helena Francis.
6: He descubierto una cosa terrible, senyora. Mi madre engaña a mi padre.
5: Passant per les ràdios escolars com la Drassanes, que des dels 90 els mestres de l'escola pública ja estaven a internet.
7: Ràdio Drassanes, la ràdio d'internet t'informa.
8: Hola, som el Dani i la Carla, i ara esteu sentint Ràdio Drassanes. Parlarem d'excursions del Col·legi Seix Drassanes.
5: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
9: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de...

0: precintos i moltes aventures.
1: 1 d'octubre del 2024, La Barrera del So, amb Irene Desumvila.
2: Què tal? Molt bona nit, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Barrera del So. Ja ho sabeu, aquest programa que el que vol és explorar totes aquelles barreres que encara estan per trencar en el camp de la música i el so, i també entendre millor aquelles que hem trencat en un passat, no? Aquells sons que ens han conduït fins aquí on som ara.
1: 28 d'abril de 2025, Xavi Fornia amb Xavi Martínez.
3: Seguim en directe a Ràdio 4. Són les 4 i 8 minuts d'aquesta tarda del 28 d'abril del 2025 que no oblidarem mai. Avui, a 1:15, s'ha produït una apagada elèctrica massiva que ha afectat moltíssimes zones d'Espanya, de Portugal i part del sud de França, també. Aquest esdeveniment que ha impactat profundament tant en la vida quotidiana de milions de persones com en el funcionament de les infraestructures més crítiques, i tots els efectes, les causes les estem intentant també esbrinar a través de les informacions que ens arriben.
1: I acabem el nostre viatge de l'any 1976 a l'any 2026, el dia 1 de gener de 2026. Concert d'any nou, transmès per primera vegada en català per Pep Gorgori.

0: Era la quadrilla del Rat Penat de Johann Strauss fill, peça que precedeix a l'última obra d'aquesta primera part del concert d'any nou a Viena que estem retransmetent a Ràdio 4. Peça de Johann Strauss, pare, el Carnaval en París. Un altre galop que tancarà la primera part i així que acabi comencem a parlar amb els nostres convidats en un programa tan especial com aquesta retransmissió d'any nou per primer cop en català.
1: I fins aquí l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Felicitats a tots els professionals de programes, informatius, esports, administració, els companys de la part tècnica que han fet possible aquesta ràdio pública. Una gran satisfacció personal i professional que l'altra ràdio hagi pogut complir 46 temporades en l'any que Ràdio 4 compleix 50 anys. Gràcies a totes les col·laboradores, els col·laboradors que han fet possible el nostre programa, totes les companyes i companys de la part tècnica i especialment a les persones que l'han escoltat en alguna de les seves temporades. I sobretot, molt bona ràdio!

0: Dos.
1: Els imprescindibles de Ràdio 4.

Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa que, com sempre, ens agrada explicar. El que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. En aquest cas, aquesta tarda, tindrem la sort de conèixer la història de Kini Martínez Hernández. És una escriptora afrocolombiana que és resident aquí a Barcelona, però té una història molt interessant perquè és poeta, creadora i editora de projectes. I ara ha escrit un llibre molt interessant que defineix una mica i recull tota la seva vida d'activista. I ens acompanyarà també una setmana més la Laia Teruel, la nostra col·laboradora habitual, que ens portarà algunes propostes per poder gaudir d'aquest cap de setmana de temes literaris i altres propostes culturals des d'aquesta visió intercultural i feminista. Som a Ràdio 4, el D'on ets tu. Molt benvinguts.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta interessantíssima conversa, ara passem... És el torn de la Laia Teruel, que crec que no canviem gaire el to de... Avui estem com molt temàtics al programa,
1: no? Sí, jo estic emocionada, després d'aquesta entrevista estic com...
0: No hi para menos.
1: La pell de gallina, no?
0: No hi para menos.
1: Però anem a intentar parlar d'alguna cosa, una mica vinculada, no
0: Val,
1: gaire.
0: Doncs som-hi.
1: No serà tan interessant ni de bon tros, eh?
0: A veure, segur que ho aconsegueixes. A veure, la Laia, com cada setmana, ens porta temes, i jo crec que en aquest cas el que ens vens a presentar són algunes propostes, no?, que ja està bé aquest cap de setmana per poder gaudir de... No?
1: No, de cap de setmana, no. Vull enllaçant una mica amb que venia la Quini a parlar-nos de poesia i antiracista, interseccional.
0: Sí.
1: Avui vinc a parlar una mica de llibres, de sèries, que
0: per
1: segur
0: això,
1: que us sonen.
0: Per això...
1: Ah, però no és un pla de...
0: Ah, no és un pla de finde. És un pla més de general, per tu.
1: Sí.
0: Jo m'ho imaginava més de finde.
1: Pensava que volies ara fer una agenda... Que hi ha el dissabte.
0: No. Ja, per exemple, si ara tu ens recomanes coses, doncs que aquest cap de setmana pot ser una oportunitat.
1: Sí, al final recomanarem algunes coses. Començarem una mica amb la mirada crítica, farem una mica aquest procés que t'agrada tant, de tenir mirada crítica i acabar amb algunes recomanacions.
0: Va, tenim pocs minuts, però a veure si ho aconsegueixes.
1: Doncs anem una mica...
0: Això també és un repte.
1: Doncs vinga, avui revisarem alguns llibres, només alguns, ara ho dèiem, per adonar-nos elements que segur que hem passat per alt. Suposo que moltes oients ja imagineu que aquesta mirada que incorporarem és la interseccionalitat, que fa més de 2 anys que ens acompanya i que sí que a tu t'agrada tant, Moja. Mm. I vols parlar tu de què és la interseccionalitat, com a introducció?
0: De la interseccionalitat? Mira, sí, al final el que hem anat dient és que una persona, al final, l'atreveixen diverses desigualtats.
1: D'acord, que no sumen, sinó que és més... que genera una situació... El que
0: ah, no
1: deia
0: sumen?
1: Ella una mica... No, clar, la mirada interseccional...
0: Jo he explicat així, sempre. He explicat que suma.
1: Clar, no suma. No és
0: dir,
1: que...
0: si tu ets dona, racialitzada, tot això va sumant, o no?
1: Es demana que no es digui que suma. Ho explica molt bé la Quini, evidentment, que ens dona mil voltes, perquè ella deia, vius una situació que mai serà, em creuarà el mateix a mi que tu i no viurem la mateixa situació. Per tant, no podem sumar. Perquè jo seré dona, no? Hi haurà una dona racialitzada, negra, de classe pobra, n'hi haurà dues i no viuran el mateix, perquè cadascuna viurà, per les seves circumstàncies identitàries i per tot el que la travessa, una situació única.
0: Va.
1: Llavors vol dir que ens travessa però que no ens assuma.
0: És d'aquelles coses que ara tu m'expliques que després aquest diumenge jo estaré allà tranquil i diré ah, clar, això que m'explica la Laia.
1: Ah, però també ho ha dit la Quini, eh?
0: Sí, també, sí.
1: Vinga, va, comencem. Comencem una mica, vull comentar primer que la cultura patriarcal, ja ho sabem, i racista on vivim, ens ha educat, gairebé sense adonar-nos-en, en una mirada o l'altra, que és a dir, la persona no blanca, sempre és el personatge secundari, el salvatge o directament el decorat. Això entronca molt amb tot el que ens deia avui la Quini. I això no ho podem veure.
0: Això dius en el món cultural, entenc.
1: Sí, de tots els llibres que hem llegit, les novel·les que segur que ens sonen, com per exemple la novel·la de Jane Eyre, et sona? De la Charlotte Bronte?
0: A mi
1: que és
0: no.
1: Un clàssic del feminisme, no et sona, eh?
0: No.
1: Doncs la protagonista trenca amb les normes a l'època, és una novel·la clàssica. Va, et faré 5 cèntims perquè veig que no saps ni de què t'estic parlant. La protagonista és òrfana, creix patint abusos de la tieta, viu en un internat, però aconsegueix formar-se i mantenir molta independència. Quan accepta treballar com a institutriu en una casa rica, s'enamora del senyor i estan a punt de casar-se. Però hi ha un secret que fa que al final no es casin. I quin és aquest secret? Doncs aquest secret és que ja està casat, però la seva dona està tancada a les golfes a la casa perquè es diu a la novel·la que té problemes de salut mental. Anem a veure qui és aquesta dona. Aquesta dona és la Berta Mason, és criolla, nascuda a Jamaica, i a la novel·la se la descriu gairebé com un animal salvatge, violenta, boja. Diu que té cabells obscurs i una cara descolorida i ennegrida. És a dir, la lliçó que ens empassem, què és? Que la Jane Eyre, perquè pugui alliberar-se i tenir el seu final feliç, no? Que és acabar-se doncs, casant amb aquest senyor, perquè ella li diu, si estàs casat, jo no vull casar-me amb tu. La dona racialitzada i colonitzada ha de ser tancada a les golfes, silenciada, i a més s'acaba suïcidant. Quan es crema la casa. Llavors, clar, què ens està dient, no? Aquest llibre, que és un dels models de feminisme, no? Del feminisme blanc, doncs que tenim tots una mica els clàssics que en algun moment has de llegir, evidentment és feminisme blanc només aquí, no? Estem veient que hi ha tota una línia racista que l'hem passat per alt i que ni ens n'hem adonat. També tenim algun exemple aquí a Catalunya. Et veig molt concentrat, Moja?
0: Sí, és que he de posar com molta atenció perquè estàs dient coses molt profundes.
1: Em pensava que deies molt interessants.
0: I profundes, també. Llavors, he d'estar com molt atent. Perquè en qualsevol moment...
1: Vinga, ara et diré un exemple d'aquí a Catalunya.
0: En qualsevol moment em preguntaràs...
1: A veure si et sona.
0: No
1: Mira el trencat respondre. De Mercè Rodoreda.
0: Sí.
1: Aquesta sí, no?
0: Sí.
1: Bé. Et sona una mica de què va?
0: Sí.
1: El vols explicar tu? El...
0: Tot i que m'agrada més Aloma, t'he de dir. Que també va per aquí una mica. Aloma m'agrada, és a dir, no sé, és un personatge... Perquè a mi Mercè Rodoreda sempre m'ha agradat molt perquè és, té aquesta capacitat d'aprofundir tant. És a dir, al final empatitzes tant amb la protagonista. Bueno, Aloma, la Colometa de la plaça del Diamant... però bueno, una mica Mirall Trencat va per aquí la cosa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mostra tota la genealogia, no? Generacions d'una família, com també una família d'alta burgesia, com acaba caient, no? Per tot el que té dins. Però com es mostra l'altra, la diferent, allà? Tu te'n recordes?
0: No, això es me'n recordo.
1: En aquesta novel·la surt un personatge, el de la Xitxarel·la, que és la minyona negra que el patriarca, aquest senyor que dius tu que t'agrada tant, porta de Viena. En tota la novel·la no té ni una sola línia de veu. Funciona com un objecte exòtic, abans ho deia la Quini, no? Un record de viatge que demostra aquest estatus que té el senyor, que ha viatjat. I se la recorda més per un quadre on surt nua que no pas per la seva història i la seva vida. Que novel·les com aquesta ens mostren que la lluita feminista sovint l'hem limitat a les zones blanques i que tenim molts referents, però que encara, evidentment, no han creuat en cap moment doncs, la part d'antiracista, no?
0: Mm-hmm. Va.
1: Però, esclar, algú em pot dir... Escolta, que això són llibres antics, segur que ho estàs pensant, no? Del segle XIX, del segle XX, ara les coses han canviat. Doncs vinga, mirem la cultura d'ara, si vols.
0: A veure, t'hem posat ara aquesta cantant, perquè l'has triat tu, aquesta cançó.
1: Kate Power, perquè és una mica...
0: Kate Power.
1: Ah.
0: Hate, es diu Hate, la cançó.
1: Sí, es diu Hate, es diu Hate. És una mica la banda sonora del que anem a parlar ara. Una de les bandes sonores, perquè ja sabem que les sèries... Anem a parlar del conte de la serventa, del conte de la criada, que segur que us sona, que és una sèrie que s'ha fet molt famosa, molt mainstream, de Margaret Atwood, que està basada en una novel·la del 1985. Segur que totes aquesta sèrie sí que et sona. Tenim al cap la imatge d'aquestes dones amb la túnica vermella, la còfia blanca, que viuen en una distopia terrorífica on els prenen els noms, les converteixen a la majoria en propietat dels homes i els prenen els fills només créixer per donar-los a l'elit. Et sona, no?, una mica, tot això...
0: Sí, evidentment.
1: Clar, la Margaret Atwood, l'autora, sempre ha explicat que per escriure el llibre es va imposar la norma, ella mateixa, de no inventar cap tortura que no hagués passat ja a la història real de la humanitat. Clar, el que es va descuidar de dir quan va dir això és a qui li havia passat això. O sigui, ella no es va inventar cap tortura, però qui havia viscut això? I és que el fet de prendre-li el nom, d'utilitzar el seu cos només per obligar-les a tenir fills i per prohibir-li també llegir o escriure sota pena de mutilació, tot això és exactament el que els passava a les esclaves a les plantacions. Entronca molt bé amb el que parlava la Quini de tota aquesta genealogia, tota aquesta memòria que hem oblidat. Durant segles, les dones negres indígenes van patir exactament el que pateix la protagonista de la sèrie. Clar, aquesta sèrie ens ha horroritzat. Jo, a mi em té horroritzada, no? Et planteja, no sé si l'has vista sencera, no, Moja?
0: Com es diu la sèrie?
1: El conte de la serventa.
0: Ah, pensava que parlàvem d'una altra cosa ara. Sí, no, clar, clar, sí.
1: L'has vista o no?
0: Però el conte de la serventa, estem parlant del cuento de la criada?
1: Sí, ja l'he dit.
0: Va, és culpa meva que en català no...
1: Sí, però he dit el conte de la serventa, el conte de la criada.
0: Sí, sí, sí, culpa
1: meva. He fet la traducció al principi perquè sé que la traducció al català a vegades no...
0: Exacte, el cuento de la criada,
1: estem a Ràdio Nacional, estem parlant en català.
0: Sí.
1: Però, clar, a mi m'ha horroritzat aquesta sèrie, però hem de tenir clar que no és el futur,
0: de
1: és el passat de les zones
0: racialitzades. De fet, hi ha moments...
1: Ara connectes. Vinga, va.
0: No, que hi ha moments que saps la frase aquesta de esto parece el cuento la criada, que és molt actual aquesta frase.
1: Clar.
0: Jo a xarxes socials l'he vist molt, aquesta frase, que diuen, saps, de situacions que veus injustes i dius, això és el cuento la criada. Vull dir que és una analogia que
1: s'utilitza perquè és molt mainstream aquesta obra. Clar, què passa aquí? On hi ha la crítica? Occident només s'ha esgarrifat amb aquesta història quan s'ha imaginat que les túniques vermelles les portaven dones blanques de classe mitjana. I hem oblidat que la història del nostre basat en estar occidental actual precisament ha estat fer-li això mateix a dones del sud global. Les teòriques antiracistes, i això segur que la Quini ens en parlaria molt, diuen que això és apropiar-se del trauma, l'apropiació del trauma. No?
0: Apropiació del trauma.
1: Que les dones blanques ens apropiem d'un trauma que en realitat no hem viscut amb pell.

0: Sí, funciona així. Potser deu ser com una cosa col·lateral del TDAH, que quan, saps, deus tocar... És com tocar tecles. Has dit, sí. has tocat aquesta tecla i l'he activat.
1: T'hem de trobar les tecles, a tu. Mira, un detall abans d'acabar de parlar del conte de la criada que m'ha semblat molt interessant. La sèrie, ho he dit, la sèrie està basada a la novel·la del 1985. En aquella novel·la era obertament supremacista, blanca. No hi havia cap persona de color, perquè totes les persones negres, jueves, són deportades o directament exterminades.
0: És que s'enfadaran amb nosaltres, perquè hem dit persona de color.
1: Sí, sí, jo mai ho dic, sí, sí.
0: És que... s'enfadaran amb nosaltres perquè... Bé, no s'enfadaran.
1: No, però hem de dir que persona de color persona és una color expressió que s'utilitza, per exemple, als Estats Units, perquè sí que és un concepte, però aquí, de quin color, no?
0: Clar. És persona,
1: persona
0: racialitzada, sí.
1: Persones negres.
0: Exacte. Ara he fet mansplaining o no? Sí.
1: No, home, no.
0: Ah.
1: No, perquè estan parlant d'una cosa de... I tu ets racialitzat,
0: és veritat, és veritat. És veritat.
1: Estàs parlant de tu mateix, al revés?
0: Sí.
1: Ho has de dir, això?
0: En aquest cas, no persona negra, però sí, una persona...
1: Racialitzada,
0: sí. No? Bé, hi ha bastant debat, amb aquest concepte. Que, bueno, que això en podem parlar un altre dia. I
1: pregunta... Sí, sí que t'agrada aquest debat.
0: Sí, sí, perquè hi ha gent que està a favor de parlar de persones racialitzades i persones que no.
1: Crec que ara és comú, o sigui, sí que és una mica més que s'ha acceptat bastant utilitzar aquest concepte en cercles, no? Però sí, sí, sempre
0: molt
1: hi ha debat
0: bé, doncs,
1: en tot.
0: Ens queden molt
1: pocs
0: minuts.
1: Acabo només això, que a la sèrie surten criades negres, perquè es va decidir doncs portar-ho una mica a l'actualitat. Acabem ja, però no hem pogut una mica fer cap recomanació. Vaig a parlar només d'una recomanació pels caps de setmana.
0: Recomanen, sí.
1: És la Jo Tituba, la bruixa negra de Salem, de Marie Conde, que a més hi ha una obra de teatre que la Cathy Say, de les Say Sisters, no sé si et sona, ha estat un parell d'anys fent-la, perquè era de Perifèria Cimarrones, que malauradament ha tancat relativament fa poc, d'aquest grup de teatre també afrofeminista, i aquesta obra parla de les bruixes de Salem, però li dona el micròfon a una d'elles, que és una dona negra. Llavors posa la veu, el que dèiem, una mica de qui té la veu, no? Aquest és un monòleg que li dona la veu a ella. I aquesta obra ha rodat bastant, l'any passat estava a l'Espai Texas, i ha estat superinteressant, i la novel·la també és molt interessant. Una recomanació per veure que actualment, i hem tingut aquí la Quini, i també abans, doncs hi ha veus negres, de dones negres, molt interessants, a qui podem llegir, i aquí podem escoltar directament i no cal
0: anar... Bé. Alguna altra, així ràpidament, en 30 segons?
1: Va,
0: que
1: faig l'última. Sí. Podem recomanar Chimamanda Ngozi Adichie, que és una clàssica, la seva novel·la americana, Acabat a Mac, que utilitza la veu de l'Ife Melo, que és una noia nigeriana, per destrossar amb molt d'humor i ironia el racisme progre i paternalista de societats occidentals. Jo crec que també és una gran recomanació per aquest cap de setmana.
0: Molt bé. Escolta, Laia Teruel, moltes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat a la
1: programa
0: completa. Escolta, no marxis. Escolta, saps que s'ha fet viral a les xarxes socials un trend? Si jo et dic la frase "està molt transparent", tu saps de què va?
1: La veritat és que no.
0: No, eh? Va, és que acabarem amb aquesta cançó. És una cançó que s'ha fet molt coneguda a xarxes socials, entre els joves, i amb això acabarem, escolta. Jo crec que...
1: Vinga, estaré molt atenta.
0: N'estic convençut.
1: Però entendrem què és això de...
0: Sí, ho entendreu. N'estic convençut que tota la gent que ens estigui escoltant ara, que molta gent ens escriu, per cert, quan el dissabte que està escoltant el programa, ens escolta molt cuinant. No sé, deu ser una hora que passades les 3 de la tarda la gent cuina. O en cotxe, també. Però aquesta cançó connecta molt amb aquest tren que, doncs, els joves de Catalunya, parlem de joves de Catalunya que estan... De fet, el Cabro Rock, que va tenir lloc fa poc.
1: He vist algun... cap de setmana passat.
0: Sí, he vist algun vídeo que tot el públic parla...
1: Però què és? Però explica'ns.
0: Bueno, ara l'escoltaràs, acabarem el programa amb això. I ara l'escoltaràs. Doncs ha estat un plaer compartir amb tots vostès el programa, el D'on ets tu, a Ràdio 4. Els desitgem que tinguin molt bon cap de setmana. Fins molt aviat.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4.
1: Una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

Es pot llegir un disc i un circ i la dansa? Doncs hi ha gent des de determinades biblioteques i des de entitats i col·lectius que pensen que és possible, afortunadament, i ens ho mostren a les biblioteques impossibles. Avui en parlarem d'aquestes iniciatives aquí al nostre programa des del Cultures Paral·leles amb el Dani Granados. I aprofitarem aquests minuts, com estem fent durant tot aquest estiu, per recordar la feina feta, entre d'altres. Com és habitual, visitar aquesta Fira de Música Emergent de Vilaseca, on, entre d'altres, vam tenir l'oportunitat d'escoltar el Kelly Isaya.

Oh, i tant que està ready el Kelly Saia. De fet, està tan ready que estem absolutament convençudes que la pròxima temporada 26-27 serà una de les persones que sovintejarà i de quina manera en els diferents escenaris. Com també aquest senyor, que ens agrada moltíssim, la veritat. El Paco Pecado, tot un... irreverent i gamberro dins el món de la música, la qual cosa cada vegada és més necessària, i amb unes referències compartides. Rafaela Carrà.

És la música de Paco Pecado amb aquest homenatge a Rafaela Carrà. També hi va ser present en aquesta fira de música emergent de Vilaseca. Però ara el que us proposem és anar a conèixer biblioteques, però unes biblioteques diferents, de fet, impossibles.

0: biblioteques entre parèntesi, possibles, perquè Dani Granados, si hi ha una cosa que no ens agrada en aquest programa, és donar quelcom per impossible.
1: I menys quan parlem d'equipaments culturals i de biblioteques, que fa molts anys que ja estan fent lo impossible, no? És a dir, assumim moltes més competències de les que històricament té un equipament com una biblioteca.
0: Efectivament, les biblioteques, si sou assidus, assídues, aquests espais, aquests centres, ja veureu que en els últims temps, doncs, la imaginació de les persones que hi treballen han fet que vagin més enllà del que són aparadors de llibres o espais on tu t'agafes un llibre i el llegeixes. Són espais on es comparteixen experiències, on fins i tot s'arriba a la possibilitat de poder començar a crear a l'entorn de la literatura o d'altres arts, d'això en parlarem en aquests moments, i també, per què no, de gaudir de les obres, no només de gent que està intrínsecament lligada en el món de la literatura. De tot això i més parlarem avui, perquè el projecte de Biblioteques Impossibles és un projecte del que ja vam parlar l'any passat aquí al nostre programa, però tot just fa uns dies s'ha celebrat una nova jornada i sembla ser que se'n van afegint idees i biblioteques impossibles en aquest projecte. Mario Hinojos, coordinador de Planta 1, el Centre de Recerca Cultural del Districte Cultural de l'Hospitalet, iniciadors d'aquest projecte. La Laura Fraile és la comissària d'aquestes biblioteques impossibles, i avui també, Dani Granados, coneixerem algunes de les noves biblioteques o de les noves idees que s'han afegit en aquest projecte. Però primer de tot, Mario, ens expliques una mica d'on surt la idea i per què i com es desenvolupa aquest projecte de les biblioteques impossibles.
2: Claro que sí, Consuelo. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para mostrar un poco qué hacemos allí. Que es uno de los retos del espacio de Planta 1, hacer llegar gente a que ponga los ojos y la nariz y el cuerpo en el Distrito Cultural del Hospitalet de Llobregat. Bueno, yo trabajo para una empresa que se dedica a la gestión cultural, que se llama Transit Proyectas, y este lugar, esta, digamos, organización, tiene un espacio en la primera planta del edificio donde tenemos nuestras oficinas, que justamente está en una de las intersecciones del llamado Distrito Cultural del Hospitalet de Llobregat. Este espacio se llama Planta 1 y tiene la vocación básicamente de abrir las puertas para conocer gente que está haciendo proyectos que nos resultan interesantes, con quien queremos relacionarnos, y básicamente hacer pruebas. Lo llamamos centro de investigación porque nos interesan mucho las ideas y ir a mirar lo que están haciendo otras personas, pero investigamos mucho desde la práctica, desde la idea de poner en marcha proyectos, ideas de proyectos culturales que puedan después crecer y ir a habitar otros espacios del ecosistema cultural local o nacional o internacional incluso. Y básicamente es esto. Entonces hacemos muchos proyectos con otros y de otras, pero también ponemos en marcha iniciativas que pues salen de nuestras propias inquietudes, y esta iniciativa de las Bibliotecas Impossibles tiene que ver con eso, con proyectos anteriores que teníamos guardados en el cajón y que se habían quedado allí y que digamos que no nos estábamos relacionando mucho con este mundo, y le pusimos una pregunta que solemos poner siempre, que es cómo podemos vincular el trabajo cultural con otros espacios. Y ya lo mencionabas ahora, las bibliotecas son un territorio en donde se hacen muchísimas cosas que están vinculadas con el trabajo que hacemos, y las bibliotecarias y la gente que trabaja alrededor de eso está poniéndose todo el tiempo sombreros distintos para trabajar con la gente, con la comunidad, con el territorio, con la cultura, con las creadoras, etcétera. Y bueno, la inquietud era eso, construir una especie de biblioteca de bibliotecas para ir mirando prácticas, y por eso llamamos a Laura, que es una de las narices más inquietas para ir a oler qué se está cocinando alrededor del mundo de las bibliotecas y de la lectura y el acceso a este mundo, digamos.
1: Bueno, haig de dir que realment Planta 1 és un d'aquests espais que si no existís els hauria d'inventar, i segurament els hauria d'inventar l'administració pública, perquè és un d'aquests contextos que, tot i que està dintre una gran empresa com és Trànsit, una empresa històrica de la gestió cultural d'aquest país, el que fan és plantejar les preguntes, a vegades preguntes incòmodes, sobre quin és el futur d'aquests equipaments i com es relacionen a partir dels reptes que tenim, no com a sector cultural, sinó com a societat, no? I aquest projecte, aquestes biblioteques impossibles, d'alguna manera el que s'està plantejant és això, és a dir, quins reptes tenim com a societats, com a municipis, com a país, com a regions, i quin paper juguen aquestes biblioteques, no? D'alguna manera, Laura, aquesta és la pregunta que planta uno i que et plantegen a tu, i a partir d'aquí tu situes alguns temes que vols fer recerca i alguna metodologia. Explica'ns una miqueta quina és aquesta pregunta, d'alguna manera, que Trànsit també et situa o que planta uno et situa, i com esteu plantejant aquesta metodologia, aquesta forma de donar respostes a dos coses. Quins reptes tenim com a societat i quin paper juguen les biblioteques aquí?
3: Sí, bàsicament l'objectiu o el repte principal, no, d'aquestes biblioteques impossibles era poder donar un espai, no, per intercanviar experiències, per poder aprendre, per poder continuar la conversa, sobretot aquelles experiències que fan un entrecreuament, no, entre la cultura, la educació, el món social i com s'articula en la feina que es fa en biblioteques, no? I en aquest cas hem pensat en aquest format, que és un Biblioteques Impossibles, que bàsicament el que fem és cada trobada, portem unes quantes ja, hi ha una primera part en la qual convidem a tres experiències que puguin donar a conèixer experiències que parlin, per exemple, des de com fan les biblioteques que treballen amb les seves comunitats, i vam parlar amb la Biblioteca Gabriel García Márquez a través de Julián Figueras, o com s'ho fan les biblioteques que tenen cura del seu territori, no? Una Virginia Cierco, també de la Biblioteca Sant Pau, va parlar d'això. Unes biblioteques que muten, no? Parlant dels espais, de la importància de tenir una cura de l'espai on fem les coses que fem, i a través d'Elsa Sánchez. Biblioteques que inclouen, Marta Martí, per parlar de la inclusió social i com entenem aquesta inclusió i si es fa on es fa les biblioteques. Parlar de narració oral a través de Montmas, que és fantàstica. Parlar de projectes de memòria històrica a través de l'audiovisual, a través de persones com David Fernández, de Càmeres i Acció. Biblioteques que surten al carrer i que s'impliquen al seu territori, no? Sergi Drapé a la Biblioteca de Roquetes estan fent una feina fantàstica. Biblioteques que també s'inventen com acompanyar a persones que pateixen situacions com una dana i que són capaços de crear dispositius mòbils per acompanyar als alumnes d'escoles com fan Maquia tu vida a través de Mireia Juan, vam tenir aquesta experiència. O també la importància de tenir una cura especial cap a altres territoris, com el món rural, no? Que no parlem sempre pensem en Barcelona ciutat i el món rural s'escapa una mica de les nostres referències, i a través d'experiències com el circ de Nilac d'Oriol Escursell, uh-huh, vam tenir també una mirada cap a aquest context. Doncs aquest és un exemple de totes les biblioteques impossibles que hem tingut fins ara, després parlarem de les tres últimes, i sempre la metodologia que utilitzem al Biblioteques és una primera part on poder intercanviar aquestes experiències i un bonus track amb alguna cosa diferent que interpel·la aquest món, no? I vam comptar amb persones com Josep Maria Aragai, que li agrada molt fer preguntes molt oportunes, és educador social també, com jo, Juan David Galindo, no? I la seva oficina de los possibles, també creiem que és important pensar en totes les possibles biblioteques que en les quals podem continuar pensant, o Domènec, no? Que va fer una proposta molt especial per Planta 1, per donar un homenatge a una persona molt estimada per Trànsit Projectes.
0: Tu has ballat un llibre alguna vegada?
1: Ballat un llibre?
0: Sí.
1: Sí. Ara estava pensant que sí. Tinc alguns llibres que em fan ballar, sí.
0: Sí? Ara m'ho expliques, de quina zona.

0: Doncs parlem d'aquestes biblioteques impossibles i de la mà d'en Pascal Comelade. César Compte, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ja no sé si són tan impossibles, eh? Crec que ja són possibles.
0: Esperem que siguin possibles. Ja ho dèiem a l'inici, César. No ens agrada donar res per impossible.
1: Molt bé.
0: César Compte, gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, codirector artístic del Teatre Artesà del Prat del Llobregat i artífex, a més, d'aquest Ball amb un llibre, cicle de coreografies a partir de textos literaris. Com es balla un llibre, César?
1: Doncs jo crec que després de 12 anys cada vegada comença a ser més fàcil ballar-los. I per tant, la voluntat aquesta d'unir literatura i dansa, que jo crec que ha format part del món de la creació del cos i del moviment, diríem que ara es fa més palesa, diríem d'alguna forma, a dins d'un espai no convencional que són les biblioteques. Per tant, no deixa de ser res més que crear una petita píndola creativa on la base és absolutament literària.
0: Vosaltres, com dèieu, César, ja sou veterans amb aquest projecte, porteu 12 edicions d'aquest Ball amb un llibre. Dèiem abans, César, que aquests espais, les biblioteques, són els espais més estimats, diguéssim, per la ciutadania a nivell d'infraestructures públiques. Com accepten, com interactuen o no les usuàries i usuaris de la biblioteca davant de cicles com ara el Ball amb un llibre?
1: Doncs jo crec que amb la mateixa sorpresa que quan es van a presentar la proposta a Direcció General i, per tant, diríem, amb aquesta imatge bucòlica de voler crear una biblioteca de llibres ballats, diríem que es queden, jo crec, una mica sorpresos de la presència d'una activitat a la que normalment no és molt present dintre d'aquests grans centres culturals. Per tant, jo crec que tothom té molt clar que les biblioteques és un espai molt, que va molt més enllà de només la lectura i, per tant, que és molt fàcil arribar-hi a una segmentació de públics molt diferent, des dels nadons o els nens més petits, els infants que hi van a la seva especial biblioteca per nens, a la gent més gran que segurament hi va al matí a llegir els diaris, o als estudiants que també hi passen per allà. Per tant, era absolutament tenir molt present que si volem cada vegada intentar que la dansa faci menys por, era un bon lloc per arribar al màxim de públics possibles i, sobretot, hi havia un efecte sorpresa o un efecte de diferenciació sobre quin és el catàleg de serveis que pot oferir una biblioteca, que normalment al voltant de les arts escèniques hi té molt poca cabuda, que gairebé sempre estava molt vinculat a l'hora del conte, a la lectura d'aquesta més infantil, i que ara les mateixes bibliotecàries ho han acollit amb una estima impressionant, els usuaris que hi assisteixen igual, i el que hem fet és intentar créixer el projecte no només en la píndola creativa, sinó acompanyar-la amb les claus necessàries perquè s'entengui aquesta connexió, i amb això la gent d'Explica Dansa, la Beatriu Daniel i el Toni Jodar, diguem que ho fan superbé i aconsegueixen donar unes eines claus perquè allò no se't faci tan estrany, que tenim com sembla que hi hagi com una barrera entre aquesta creació contemporània que es passa pel cos i l'acceptació per la lectura del públic, i llavors nosaltres intentem trencar-la constantment.
2: César, bona tarda. Jo pensant en biblioteques, abans ho deia la Consol, no? Les biblioteques són l'equipament o l'espai cultural millor valorat pel conjunt de la ciutadania. Això s'ha demostrat en diferents moments, en moments tan importants com durant la pandèmia, no? Que quan em preguntava directament sortia a la biblioteca, però també en altres moments. I el segon espai més valorat per la ciutadania, com a espai cultural, i parlo de l'enquesta de participació i de drets culturals que es va fer amb l'Ajuntament i que continua fent l'Ajuntament de Barcelona, el segon espai és l'espai públic, no? En aquest sentit, el Ball amb un llibre d'alguna manera també pot traçar aquesta connexió entre aquests dos espais de referència, entre aquests dos espais culturals millor valorats, que és un equipament, no?, amb tot el que significa un equipament, i un espai públic que a vegades es posa d'esquena a la ciutadania, però que d'alguna manera la idea de poder ballar un llibre, també, no?, vincular amb aquest carrer, amb aquest espai públic, ens pot vincular segurament els dos tresors que tenim com a espais culturals, que és el carrer i què són les biblioteques.
1: Jo estic totalment d'acord i penso que són espais territori dansa segur. Vull dir que la via pública sempre ha estat ocupada entre d'altres coses, per la dansa, i per tant ha estat l'escenari natural de moltes de les propostes artístiques que porten el cos al carrer, això ho tenim des de fa molts anys, i l'altre és considerar que la biblioteca és molt més que una biblioteca, i això fa bastants anys que ja ho hem superat, i per tant que són absolutament nodes centrals d'una activitat cultural que va molt més enllà que no pas la lectura.
0: César, Agatha Christie, Hans Christian Andersen, Àngel Guimerà, Gabriel Ferrater, a partir d'algunes de les seves obres s'han fet les corresponents coreografies per unes peces que es podran veure, doncs mireu, entre d'altres, doncs per exemple a la Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver de Barcelona, a la Biblioteca Fagis de Climent de Figueres, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan i Arbó d'Amposta, i després doncs podríem passar per Falset, la Bisbal d'Empordà, Olesa de Montserrat, Guissona, és a dir, que feu tot un periple, eh? Per la geografia catalana. Ara m'estaven recordant de la cançó de l'Albert Pla, de la juerga catalana. Doncs vosaltres us munteu una miqueta també la vostra festa de dansa per les biblioteques.
1: Total, crec que ens l'automuntem, eh? Ben, molt ben acompanyats pel Servei de Biblioteques, però el que va començar també, diríem que fa això, 12 anys, va començar amb un llibre ballat, amb cada una biblioteca de cada demarcació, diríem, que això era el màxim que teníem. Diríem que hem anat incorporant més llibres i, com tu bé deies, l'11 de juny diríem que estrenem la nova peça aquesta que està dedicada als 75 anys de la mort de l'Agatha Christie. I a partir d'aquí, aquest catàleg, diríem que recorre doncs, tot Catalunya. I això crec que s'ha convertit en una coseta que era molt petita, que va iniciar d'una forma molt petita i que, de forma natural, diríem, ha anat evolucionant fins a convertir-se en un circuit que molts creadors de dansa agraeixen profundament de poder disfrutar del que són doncs, aquestes petites píndoles creatives, que no deixen de ser entre 15 i 20 minutets de peça ballada, i a partir d'aquí una interacció amb un públic que tant de bo se senti absolutament tocat al seu cor i la seva pell, i que a partir d'aquí no vegi amb ulls d'estranyesa qualsevol proposta de dansa.
0: César, compta Artifex, com dèiem, d'aquest Balla Llum Llibre, aquest cicle de coreografies a partir de textos literaris que es poden veure a diferents biblioteques d'arreu del territori del nostre país. Moltíssimes gràcies, i que segueixi la dansa i la festa i la literatura.
1: Seguim ballant i llegint. Si llegint fa lliures, ballar potser encara ens fa més lliures. Ja fa falta.
0: Gràcies, César. Fins una altra.

0: el que costa muntar un grup. Això ho saben molt bé els Power Workers des de Vic. D'aquí una estona anirem a Vic, perquè és una altra de les biblioteques, la Pilarín Vallès, la que s'ha afegit a aquest projecte de biblioteques impossibles, que ens conviden a ballar un llibre, que ens conviden a llegir el circ o a escoltar com sonen les biblioteques. Són, Laura, Mario, els tres projectes que s'han afegit, però deien que hi havia moltíssims. Bé, vosaltres ja porteu, diguéssim, un historial. Hi ha receptivitat per part de... O sigui, quina receptivitat hi ha per part de la gent de les biblioteques o dels diferents col·lectius artistes d'arreu del territori per participar a projectes d'aquestes característiques? És a dir, com ho feu vosaltres? Llanceu l'AM o esteu allà vigilant, controlant, que és el que es cou?
1: Perturbar les experiències,
0: sí.
1: Sí, bueno, jo crec que és, en el meu cas, que sóc la persona, no?, que s'encarrega de buscar totes aquestes experiències, a mi em fascinen les biblioteques, o sigui, ara mateix que estan en vaga, i tot el suport amb les treballadores de les biblioteques que estan en vaga, estic patint també el no poder assistir. De fet, visc molt a prop d'una i ho veig des de casa meva, no?, la biblioteca tancada, i em fa patir molt. Sort que tinc la meva pròpia biblioteca a casa, però bàsicament totes les persones que hem anat convidant són persones que ja coneixia, que admiro el que fan, no?, que són projectes, propostes que m'agraden, que generen molt de valor i que tenen aquesta mirada, no?, social, compromesa, cultural, que és el que estem buscant, no?, que d'alguna manera serveixin d'impuls perquè qualsevol persona que es dediqui a biblioteques, mediació lectora, educació social, gestió cultural, qualsevol àmbit professional i també com a usuària pugui incorporar aquestes pràctiques i atrevir-se, no? Perquè creiem també que aquest és un objectiu també que busquem, no? Que siguin experiències que puguin donar aquestes ganes de posar-les en pràctica i provar.
2: Clar, és que si un mira el que estan fent avui dia les biblioteques a Barcelona, el conjunt, jo conec la demarcació de Barcelona, diguem, el conjunt de la província de Barcelona, no?, la xarxa de biblioteques municipals, per mi és un dels espais d'innovació cultural més importants que jo he conegut arreu del món, i he conegut uns quants, i parlo de la xarxa de biblioteques. Clar, i ara la Laura ho deia, no?, és un espai que ens ha de poder inspirar altres espais. Jo no sé si el que ha d'inspirar és altres biblioteques, sinó el conjunt de la societat. És a dir, les biblioteques realment són un espai que estan donant respostes a través de diferents projectes als reptes, no?, que tenim com a societat. Penso, per situar alguns temes, penso en desigualtats, penso en emergència climàtica, penso en fake news, penso en discursos d'odi, penso en aquests temes que per mi són els principals reptes que tenim avui dia, no?, i d'alguna manera les biblioteques estan encarant de cara aquests temes, no, Mario?
3: Sí, además, haciendo una labor que tiene que ver incluso como con acoger a todos los estratos de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, es como hay actividades que históricamente han estado aglutinadas en la biblioteca, como ver a gente mayor ir a leer el diario o convertirse después de las olas de calor en los refugios climáticos por excelencia, ¿no? Y después hay una serie de retos que han ido surgiendo. Recuerdo otro tipo de proyectos que hemos hecho desde la organización donde yo trabajo, vinculados con bibliotecas, que tienen que ver un montón con la transformación del rol del bibliotecario, cómo de repente esas necesidades que está cubriendo un equipamiento como este han hecho que mute radicalmente ese rol y tenga que convertirse en un educador social, pero también en un
2: mediador
3: o en un operador
2: de
3: impresoras 3D, o sea, sí, como de todo, ¿no? Y un poco también la inquietud de generar este espacio tiene que ver con eso, como con poner en valor esa figura y rodearlo de otros interlocutores que no solamente son personas que se han formado en la carrera de biblioteconomía, etcétera, ¿no?
2: Por no esquivar el tema, ¿no?, que está situado en el Mario, un dels principals reptes que hi ha en les reivindicacions de les bibliotecàries i dels bibliotecaris és precisament la tensió que hi ha entre el títol, no?, que d'alguna manera obliguen a tenir, i les competències que se'ls demana, no? Això,
3: clar,
2: com ho veieu vosaltres? Després de les converses que esteu tenint, com es pot solucionar això?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que han surgido también de esto, además de que lo que comentaba Laura, de que todo el mundo ha sido muy receptivo a venir al espacio, creo que ya simplemente generaron un lugar en donde puedan encontrarse, porque claro, esto es un tipo de perfil que está siempre trabajando en el terreno y cubriendo mil necesidades. Entonces, claro, simplemente abrir un espacio para que puedas interlocutar con el vecino de enfrente, que es la otra biblioteca que está haciendo muchas cosas y tiene retos iguales a los tuyos o distintos, pero que puedes compartir eso, ya es al menos un escenario de posibilidad para que surjan cosas. Y luego también eso, como ir ampliando grados de separación para que te encuentres con otros actores que están haciendo, pues activando muchos otros escenarios y que también pueden ayudarte a ampliar ese registro que tiene las demandas que te están exigiendo a ti, ¿no?
0: Anem a seguir parlant d'escenaris de possibilitats, perquè em sembla que sap molt sobre tota aquesta temàtica el nostre següent convidat, i és el Marc Pérez, gestor cultural, mediador artístic comunitari, membre de l'equip de l'Espai La Pausa de la Biblioteca Pilarem Vallès de Vic. Marc, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm una cosa. Sí. Explica'm, abans de mostrar-nos aquest projecte de biblioteques que sonen, què feu a l'espai La Pausa de la Pilarín Vallès a Vic?
4: Ostres, moltes coses.
0: Oh, això està bé.
4: Sí, perquè la veritat és que el que hi ha a Vic és un tro d'espai, diguem-ho així. Tenim un espai molt ben equipat amb un diguem-ne estudi de gravació, mig estudi de gravació, mig plató, en el qual es poden desenvolupar projectes audiovisuals de tot tipus i el qual estem traient molt de profit i del qual estan sorgint moltes idees, molts projectes i que encara està en construcció, perquè portem ben bé 3 anys en marxa, però crec que té possibilitats encara, moltes possibilitats més de créixer i en això estem.
2: Marc, què tal? Bona tarda, sóc el Dani Granados.
4: Hola, bona tarda.
2: Clar, quan un visita la biblioteca Pilarín Vallès, mm-hmm, se't posen els ulls com plats del que hi ha allà dins. Primer, perquè no és només una biblioteca, és un espai moltes vegades més vinculat, no?, a la proximitat, a les cures, a l'acompanyament al conjunt de la ciutadania, mm-hmm, no?, que això es veu a les cues que es formen a la cua. Però quan entres a les tripes d'aquesta biblioteca, trobes el que està explicant el Marc. Trobes un estudi mig plató, pots fer ràdio, pots fer música. Llavors, Marc, aquí tenim el repte, bueno, primer, demostrar que una biblioteca no és només un espai d'accés al coneixement, uh-huh, sinó és un espai de pràctica cultural i artística, i això el Marc i el seu equip allà ho fan espectacularment bé. Però situa algun repte que és complicat, no? Que és com acabar d'incorporar o d'interpel·lar a les comunitats que encara, no?, no estan del tot interpel·lades o vinculades a aquests espais. I la biblioteca Pilarín Vallès, per qui no ho sàpiga, està situada en un enclau molt especial.
4: Sí,
2: en la ciutat,
4: correcte.
2: De Vic, no? En una, jo crec que en una frontera que s'està desdibuixant entre dos Vics, que per sort cada cop ja no són dos Vics, no? I aquí jo crec que la biblioteca és un paper molt important, però com treballo aquesta idea, Marc, de trencar aquestes fronteres en tots els sentits, no? I quin paper juga aquí la biblioteca i la cultura?
4: Sí, com bé has dit, hi ha el punt inicial és aquest, no? On està situada la biblioteca? Està en un espai on el marc mental de la societat de Vic separava, diguem-ne, el Vic 1 del Vic 2, no? Per posar un exemple gràfic. I això significa dos tipus de ciutats, dos maneres d'entendre la ciutat. El simple fet d'estar allà, ja des del dia 1, fou automàtic que anàvem recollint, diguem-ne, gent que provenia de totes les parts de la ciutat. Aleshores, una cosa és que et vinguin i altra cosa és que interaccionin. Mm-hmm. Val? I aquest és el gran repte. Activitat per activitat, el que fem és intentar donar-li aquest impuls de sobretot de diàleg, de connexió, de que sempre tenir, diguem-ne, totes les comunitats en relació i tenir totes les comunitats en compte. Aleshores, quan es crea una idea o quan et ve la idea, una idea al cap o un projecte, no es queda amb la idea particular de la persona que organitza, sinó que ho comparteix amb l'equip i tothom li dona la seva mirada. I aquesta mirada sempre va enfocada en aquesta idea de comunitat. Val, en aquesta activitat pot participar-hi tothom, o sigui, està encarada a tothom. A tothom em refereixo a tothom el que pugui arribar. Evidentment, si nosaltres fem tallers de... Per posar un exemple, tallers de... com en diria, tallers de producció musical, doncs evidentment no tothom voldrà, sinó la gent que està més involucrada en això, però que sí que arribi al màxim ventall possible de persones que els interessi això, siguin d'on siguin i provinguin d'on provinguin.
0: Marc Pérez, t'agraïm moltíssim que ens hagis apropat a aquesta iniciativa. I per cert, estimat, sí, abans estàvem escoltant a Power Burkas, Què sona a l'espai La Bausa de la Biblioteca Vilarín Vallès de Vic? A què sona aquesta biblioteca que sona?
4: A què sona? Sona, ja el dic, a diversitat, sona a fresc, nou, i ja el dic, per exemple, ara que veies els Power Burkas, d'aquí molt poc estrenarem una sèrie de videoclips que han enregistrat aquí mateix, a l'Espai Lab. Dintre d'un espai que es diu Les Sessions del Lab, apareixeran dintre de tot plegat. Vull dir que tenint-los per aquí, doncs ha sigut un plaer, però el mateix plaer que és cada dia treballar per la comunitat de Vic, per tot el que representa i per sobretot tenir al cap aquesta visió de...
0: Se'ns ha tallat la comunicació amb el Marc. La tornarem a recuperar, Dani, perquè volem anar sabent què és el que va passant en totes aquestes iniciatives de les biblioteques impossibles. Hem ballat un llibre, hem vist com les biblioteques poden sonar. Espera't, que ara llegirem el circ, ja veuràs tu.

0: I mentre esperem a veure si podem llegir un circ dintre d'aquestes activitats de les biblioteques impossibles, Mario Laura, el Marc Pérez de l'Espai La Bausa de la Pilarín Vallès, de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, diu: una cosa és que vingui la gent a la biblioteca i una altra cosa que interactuï, no? Perquè, clar, anar a la biblioteca és un acte que una mica tu penses una mica com en solitud, no? Tu vas a la biblioteca, agafes un llibre, seus amb una cadira, amb un sofà, en el cas que vulguis llegir a la biblioteca, evidentment, i et tanques en tu mateix entre les pàgines d'aquella obra literària, no? Però, clar, quan vas a algunes de les activitats que ens proposen des d'aquestes biblioteques impossibles, tu has de ser una miqueta proactiu, no? Quina és l'experiència al respecte de tot això?
1: Clar, jo estava pensant des de la meva experiència personal o des de les coses que jo veig quan vaig a les biblioteques, no?
0: Des de les coses que tu veus, Laura, que jo sé que tu ets molt proactiva. I si et fan ballar baies i si et fan llegir un circ i el llegeixes...
1: Clar, jo penso que, no?, està l'experiència més bàsica que potser tu vas, no?, i agafes un llibre o participes d'una activitat i pots involucrar-te, no?, i la capacitat que tenen aquestes biblioteques d'incorporar a les persones en funció del que vulguin fer i d'implicar-se també fins i tot en la programació, de poder utilitzar un espai per poder organitzar un festival de música, per poder fer ràdio, per poder estar en un club de lectura, per sentir-te vinculat en una ciutat que potser que no és la teva, però que ho sents com la teva casa, no? que és el que a mi em passa quan vaig a la biblioteca, no? Que sento que és un espai molt proper i jo crec que aquesta capacitat depèn molt d'aquesta mirada i aquest sentir del personal que està treballant, no? Per sort, a les biblioteques de Barcelona s'han incorporat educadores socials i jo crec que aquesta figura professional és crucial per poder incorporar aquesta mirada d'apropament a la gent, de poder mirar més enllà de les teves funcions com a bibliotecari i poder mirar a les persones que van com a persones amb les quals poder oferir moltes coses més enllà de l'imaginari habitual cap a les biblioteques, no?
2: És que, clar, amb això de que les biblioteques estan donant resposta als reptes que tenim, no? I de que hi ha noves figures que s'estan incorporant a les biblioteques, noves figures professionals, hi ha alguns projectes que són al·lucinants, les biblioteques. Hi ha un que a mi m'interessa especialment perquè està transformant, està aconseguint transformar. És el projecte, es diu Llegim al riu. No sé si el coneixeu. És un projecte que s'està treballant amb un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, on hi ha una sèrie d'equip de biòlogues que estan treballant amb algunes biblioteques situades en pobles on hi ha, doncs, marges de rius, no? I el que treballen és metodologies de ciència ciutadana des de la biblioteca, a partir de llibres i a partir d'espais de reflexió, per fer, prendre, mesurar la qualitat de l'aire o la qualitat, diguem, de l'ecosistema, de l'aigua, dels rius, i a partir d'aquí treballar per fer algunes possibles millores. Bé, doncs em consta que hi ha polítics d'aquests pobles que han arribat a trucar a la Diputació de Barcelona per dir què és això, que des d'una biblioteca m'esteu generant aquí un moviment social per transformar el riu. Bueno, doncs d'això on van les biblioteques. A la que les biblioteques canvien el paradigma, que ho estan fent de mutu propi, és espectacular. Agafes treballadores socials, com deia la Laura, però també i biòlogues, etc, i ja des d'aquí pots començar a incidir cap enfora, no? Per tant, el més interessant de les biblioteques és aquesta capacitat de transformar des d'un espai que, com deia la Consola abans, està aparentment, no?, o en l'imaginari més tradicional, que ja no ho són, doncs estan des d'una perspectiva més passiva d'accés a la cultura, no? Són espais de transformació.
3: Claro, sí, yo creo que parte también del espíritu de esta investigación, digámoslo así, en marcha, es justamente ir como coleccionando alternativas de activación, ¿no? Yo creo que eso es lo que está haciendo un poco proyectos como estos, y que, bueno, lo único que hacen también es como, o sea, nosotros tenemos como una idea para... como

0: no sé, encontrar caminos distintos, y es un poco eso, tanto lo que hacemos desde el trabajo cultural, mucha gente, como lo que están haciendo los y las bibliotecarias desde esos lugares tan emblemáticos del ecosistema local, digamos, ¿no?
1: Mario Hinojos, Laura Fraile, moltíssimes gràcies. Sugira feina, eh? Perquè, a més d'aquestes noves incorporacions, el ball amb un llibre, coreografies a partir de textos literaris, les biblioteques que sonen, que ens proposen des d'aquest laboratori d'experimentació i creació de continguts de la Pilarín Vallès i el Llegir al Circ, que no hem pogut parlar amb la Cristina Tascot, però que, evidentment, ens proposa doncs, fer de les biblioteques un espai d'altaveus, d'arts moviment, i aquesta idea que parlava el Dani Granados, que està revolucionant l'ecosistema, mai millor dit, sociopolític, cultural del nostre país a partir de llegir un riu, que dius, ai, vols dir? Ai, mare de Déu, de veritat.
2: Si veiem un llibre, doncs llegim.
1: Exacte, hem de llegir un riu. El que dèiem, si us gira feina, i ens agradaria que ens anéssiu explicant en els pròxims temps, enhorabona per aquesta iniciativa de fer possibles aquestes biblioteques impossibles, i vosaltres mireu, mireu per la xarxa, perquè allà teniu tota... Hi ha moltes dates i moltes biblioteques que acullen totes aquestes propostes, que us les podeu i us les heu de fer vostres. Laura, Mario, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: Dani, fins dissabte, a la setmana vinent.
2: Setmana que ve, més.

0: Radio 4.
1: Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: Aquesta capella, on som ara, mestre Gorgori, em dona una certa sensació d'inquietud positiva, vull dir.
3: Ai.
2: M'imagino tots els peregrins que arribaven amb el fred o la calor aquí a Poblet i que buscaven un lloc per guarir-se i que potser amb aquesta sensació d'aixopluc que dona aquest arc natural picaven a les portes de la capella de Santa Caterina, no troba?
3: És possible. La capella de Santa Caterina està en el segon recinte de Poblet. És una construcció de les més antigues del monestir. És del segle XIII, està datada la seva consagració al juny de 1250. I, efectivament, fixi's, quan portava 52 anys fundat Poblet, per tant, no res dintre de la seva història. I la van concebre com un oratori precisament pels pelegrins i per als laics que vivien al voltant del monestir, adossada a l'Hospital de Pobres, precisament per donar cabuda espiritual a aquelles persones que s'apropaven al monestir en aquell segle XIII, buscant doncs, una mica de confort, una mica de cures per al cos i per l'ànima, també, clar. Get back and reach the stars.
2: Pull one down for you. Fixi's, estem mirant a través d'aquesta espècie d'ull de bou que tenim per veure l'interior d'aquesta capella i miri vostè aquesta obertura cap al cel, aquesta llum que entra a través de l'escletxa d'aquest finestral, que sembla que sigui marbre, sembla que sigui marbre encès, no? Com deia la Verge Maria, sou marbre encès, doncs aquesta capella és com marbre encès.
3: Doncs el marbre aquest translúcid en realitat és alabastre, i això ens ho va explicar molt bé el Damià Amorós en un dels episodis anteriors. Ell és de Sarral i tot l'alabastre que hi ha per aquí ve de Sarral, precisament perquè és un alabastre de primeríssima qualitat, i una de les qualitats que té l'alabastre és aquesta, el fet de ser translúcid, i per això deixa passar una miqueta la llum cap a aquesta capella de Santa Caterina.
2: Doncs què li sembla? Entrem per veure la llum translúcida des de dins?
3: Veurem la llum i veurem moltes més coses. Ja veurà, senyora Tarragona.
2: Som-hi.
1: Converses a Poblet.

0: Hem vingut a veure el senyor Josep Poblet, que és el president de la Fundació Poblet, que sembla un acadit, però no ho és. És a dir, és una coincidència que el nostre convidat estigui igual que el monestir de Poblet. Suposo, senyor Poblet, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies per convidar-me a ser-hi.
0: Li hauran fet moltes vegades aquesta broma tan tonta que li acabo de fer jo.
1: Sí, no. Quan estic a l'entorn de Poblet, sí, perquè s'escau. Fora de l'entorn de Poblet, me relaciona més amb el ciclista.
0: Ah, clar.
1: En Miquel Poblet.
0: És veritat.
1: De Montcada i Reixac.
0: És veritat.
1: Que va ser un home bastant mític en el ciclisme català. Però bé, amb el monestir, naturalment, també. I, de fet, quan viatjo pel món i me pregunten, dic, dono el nom, i em diuen, com ho dic jo? Dic, escolti, com el monestir de Poblet. Poblet com el monestir de Poblet. I ho relaciono així, que, a més, que és un lloc molt conegut a tot arreu. Sí, és un atzar que va fer que de ben jovenet jo volgués conèixer aquesta realitat. I els meus pares, recordo que de les primeres excursions familiars que van fer va ser agafar el tren, anar a l'Espluga, i de l'Espluga em sembla que amb un autobús i arribar fins al monestir. Vam passar el dia allà, o fins a mitja tarda, vam tornar amb el tren i cap a casa. Tinc molt present aquesta primera excursió familiar, o de les primeres que vam fer, un tan lluny de casa. I, esclar, l'Espluga està a 47 quilòmetres de Vilaseca, per tant, no és tan lluny.
0: I com recorda la primera imatge d'aquell nen Josep Poblet entrant al monestir de Poblet? Perquè, clar, nosaltres, que hi hem estat molts cops, molt abans de fer aquest podcast, d'Escolta Poblet, i sobretot els caps de setmanes que ens hem passat allà dormint-hi, convivint amb els monjos, amb l'abat, clar, la sensació és una sensació molt especial. Quina era la sensació que va tenir vostè quan era petit i va entrar-hi per primer cop?
1: Quan vaig arribar a Poblet, jo ja coneixia Poblet.
0: Què em diu ara?
1: Sí. Jo tenia un llibre a casa, tinc un llibre a casa, que el va escriure Lluís Domènech i Montaner, que es diu Història i Arquitectura del Monestir de Poblet, que li van regalar a la meva mare com a premi al bon aprofitament escolar quan era una nena de 8 o 10 anys. Llegia molt bé, va llegir puntualment quan tocava, i la seva mestra li va regalar aquest llibre. Aquest llibre a casa és un tresor, perquè tant jo com més tard el meu germà, un llibre important d'aquella magnitud no l'havíem tingut mai a les mans. Aquest llibre té pàgines desplegables. És de l'any 25. Es va editar amb motiu de la visita del rei Alfons XIII a Poblet. I el va editar la Diputació de Barcelona, quan era president el marquès de Montseny. I aquest llibre és un tresor. És un tresor. És història i arquitectura, però fet per Lluís Domènech i Montaner. Les seves il·lustracions, els seus dibuixos del claustre, la font del rei Martí. Tantes coses impressionaven a una infància que no havia tingut a les seves mans un llibre com aquell. Per tant, quan jo vaig a Poblet, jovenet, amb els meus pares i amb el meu germà petitó, vaig veient de veritat allò que havia vist en el llibre i que tenia tan interioritzat. El vam espatllar tant, aquest llibre, que em vaig creure amb el deure, quan vaig ser més grandet, de portar-lo a unes monges que fan belles restauracions de llibres antics que me'l van deixar com a nou. I quan vaig anar a Poblet per primera vegada, oficialment com a president de la Diputació, va ser de les primeres coses que vaig parlar amb el pare abat d'aquest llibre i d'aquests records. Per tant, per a mi Poblet, de ben jove, ha sigut un referent de la nostra història, de la nostra personalitat col·lectiva, del nostre passat, dels nostres comptes reis, de la nostra espiritualitat, de tantes i tantes coses que gairebé em considero obligat a ajudar la causa de Poblet per a correspondre la felicitat que a mi m'ha aportat aquella arquitectura i aquell conjunt monàstic durant, doncs, tota la meva vida.
0: És gairebé una qüestió de la divina providència del senyor Poblet, eh? Vostè va ser president de la Diputació de Tarragona, com ens acaba de recordar. Esclar, vostè va tenir i va exercir un mestratge polític molt important amb moltíssima responsabilitat, i sempre va tenir Poblet al cervell, al cap, al cor, i també les institucions. I si m'ho permet, li faig la pregunta com a servidor públic que ha estat i encara és. Quan algú té la responsabilitat que vostè va tenir, parlar de Poblet i pensar en Poblet amb alguna cosa que té a veure amb el cor i l'ànima del país hauria de ser gairebé una obligació, com ho va ser per vos.
1: És una obligació, una responsabilitat. De fet, És des d'aquesta òptica que vaig assumir i entomar l'ajuda i la col·laboració i l'enaltiment de Poblet. Una responsabilitat directa amb el lloc i una responsabilitat amb el país. Les institucions servim al país. La suma d'institucions assumim una part molt important del que és la defensa del país. L'administració, el bon govern, el bon funcionament de les coses. No tenir en compte que Poblet és un objectiu prioritari del nostre país fora faltar greument amb aquesta responsabilitat. I vaig procurar que així no fos. No només per part meva, sinó també pels meus col·laboradors, pels diputats i diputades que són i representaven aquella part de la nostra regió, la Conca de Barberà i l'entorn més immediat. Fins i tot la responsabilitat va més enllà del propi monestir. Donar vida al monestir és donar vida a la comarca que el guarda, que el té en el seu si. Una comarca de 50 quilòmetres quadrats amb una demografia no excessivament gran i que precisa de que els grans instruments, els grans valors que té, s'enalteixin i es protegeixin en defensa de la pròpia terra que els conserva. Per tant, fins i tot els aspectes més urbanístics, els aspectes més de funcionament de les infraestructures, l'aparcament, les xarxes de connectivitat, que no hi eren a Poblet quan estem recordant això. Parlo de l'any 2007, 2008, 2009, parlo d'abans d'ahir.
0: D'abans d'ahir, no, efectivament.
1: Per tant, exactament, no fa tant, hi havia coses molt endarrerides que ara estan ja de manera permanent, diguem, funcionant i doncs, fent el paper que li és propi a cada una d'aquestes infraestructures. Això no hi era, i per tant això hi ha de ser. I això és el que ens vam ocupar durant aquella etapa. Una cosa de la que em vaig sentir particularment orgullós és de que jo havia tingut de professor, quan estudiava història, el pare Altisent, monjo entranyablement recordat tota la vida al monestir de Poblet, un gran professor, un gran medievalista i un gran historiador. I va deixar escrita la història més important que hi ha sobre el monestir de Poblet. La de Domènec i Montaner té la part, diguem, de patrimoni i arquitectura que el fa molt valuós. El d'ell és història, en l'autèntic sentit de la paraula, del monestir de Poblet. Quan el pare Altisent envelleix, va deixant notes fetes d'afegits, correccions, detecció d'errors, coses noves que ha investigat. Per tant, deixa un gruix molt important de qüestions que poden complementar i millorar el llibre que ell mateix va escriure. I jo, que en sóc coneixedor, perquè l'havia tingut de professor i sabia d'aquestes qüestions, vaig provocar que aquest llibre es reedités incorporant tot allò i el van posar a mans de dos historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. La sort va voler que un dels dos historiadors fos l'Octavi Vilà. Després, pare abat Octavi Vilà, avui bisbe Octavi Vilà. Per tant, bisbe de Girona, el pare Octavi, va ser part en aquest llibre, junt amb un altre medievalista, professora de la URB. I aquest llibre avui està editat, mercès també a l'impuls que es va donar amb aquestes qüestions. No només hem de treballar pel present, sinó que també la història, la documentació, la bibliografia, tot allò que parla del passat, l'hem de tenir ben al dia i ben curosament protegida. Per tant, van ser diversos els fronts i avui entenc una mica des de responsabilitats diferents la Fundació Poblet pot continuar aquesta trajectòria de defensa d'uns valors, d'una funció cultural, d'una funció espiritual, de tota una projecció que Poblet li dona a la nostra nació.

0: summer nights.
1: Fixi's, senyora Tarragona, que en aquests minuts que portem d'entrevista amb el Josep Poblet, president de la Fundació Poblet, que ara en parlarem de la Fundació, però han sortit un parell de temes que no han sortit amb altres convidats en el podcast. Hem parlat molt de llibres, uh-huh. i hem parlat d'un concepte que diu que ell a Poblet li aporta felicitat. Ens han parlat de pau, ens han parlat d'espiritualitat, però ell li aportava felicitat a partir del moment en què havia conegut Poblet amb aquest llibre que tenien a casa, i el que hi havia a les planes d'aquest llibre de sobte va cobrar realitat en aquella visita a Poblet. Per tenir aquest amor al patrimoni, aquest amor als llibres, amb les generacions actuals, creu, senyor Poblet, que tenen aquest vincle, no ja amb el monestir de Poblet, gairebé li preguntaria, amb el món en general?
2: Em resulta difícil fer un judici general sobre les generacions actuals, perquè m'he endut alguna sorpresa. Quan tractem de qualificar tota una generació d'algun moment de la història, del passat o del present, d'una determinada manera, les generalitzacions són equívoques, perquè hi ha de tot en cada època. Potser ara hi ha prioritats diferents, que accentuen més unes coses i no tant unes altres. Però jo, sense moure'm de casa, m'he endut una sorpresa. I la sorpresa no és altra que identificar que Poblet se pot estimar de molt diferents maneres. Fins i tot, com representem l'espiritualitat i l'arquitectura sense tenir materials per representar-ho. El meu fill s'hi dedica amb això. Fa arquitectura amb llum i reflexa un ambient d'espiritualitat amb l'absència de la matèria. S'estima Poblet? No només Poblet. Qualsevol temple que sigui semblant a Poblet és objecte del seu interès i de la seva, i del seu estudi i de la seva plasmació artística. Qui em diu a mi que no hi ha moltes altres diverses maneres d'estimar-se aquests símbols que no són exactament la meva, però que converteixen aquell element en objecte de respecte per una altra generació posterior a la meva? Potser no es parla tant de les coses, potser hi ha moltes coses de què parlar i no ens dona temps a poder parlar de tantes coses, i les interioritzem d'una manera i potser no en parlem tant. Potser quan en parlem és quan aboquem, quan ens obrim. Ens han de provocar que en parlem. Potser no és tan espontani el fet de parlar-ne. Depèn d'usos i de costums. Ara fa uns instants, en la conversa prèvia amb aquesta entrevista, parlàvem de com s'entenen les coses a Catalunya o a França, i no són exactament iguals, i parlem del mateix temps. Com s'entén la política a Europa i als Estats Units, no és pas el mateix. És a dir, el món és molt divers i té molt diverses maneres d'explicar-se. Les generacions també. La cultura del nostre país també té aquestes característiques. I, per tant, no m'atreviria a fer un judici negatiu de les generacions actuals en aquest sentit, sinó que m'agrada més constatar que hi pot haver diferents maneres d'estimar una mateixa cosa.
3: Fixi's que estem parlant d'estimar, com diu el senyor Gorgori, de la felicitat. Clar, Poblet és un emblema per molts religiós, un emblema que té a veure amb la fe cristiana, amb el fet de pregar, amb el fet de sentir, però és que Poblet ha de transcendir també això. És a dir, no només les persones que van a Poblet són creients, no només les persones que van a Poblet són practicants. Hi ha moltes persones que van per la bellesa de la seva arquitectura, per la bellesa d'aquella entrada majestuosa que està plena de vinyes i que sembla gairebé un altre món. Com vostès pensen des de la Fundació, no només amb aquells que estimen Poblet per una qüestió religiosa i de fe, i aquells que estimen Poblet, com deia vostè ara, només per una qüestió, que és meravellosa, arquitectònica, d'història, de curiositat, com conviuen aquestes dues maneres diferents d'entendre Poblet?
2: Jo, de fet, sempre m'agrada explicar Poblet des de l'entorn natural, des del patrimoni cultural, des de la bellesa arquitectònica, des del símbol nacional, des de les ofrenes del rei Jaume davant de la seva tomba, des de el món del vi, des del paisatge, des de l'harmonia amb l'entorn paisatgístic. És a dir, hi ha moltes mirades a Poblet. N'hi ha una que és sensacional i em desvio només un instant de la pregunta, que és anar a la part més alta dels, de la zona de les Masies, on tu quedes alt i Poblet queda al fons, i mirar en qualsevol època, quan broten les vinyes o quan cauen les fulles dels ceps, quan cauen els pàmpols, a la tardor, en aquell color entre marró i rogenc que adquireixen. Poblet sempre està ensenyorit al mig, que sembla sorgit de la terra. No hi ha res que desentoni, no hi ha res que es desenganxi d'aquella terra que l'acull. El color dels ceps, el color de la terra, el color de les pedres. Poblet és expressió de tot allò. Aquella bellesa, aquell conjunt, aquella harmonia, cada una de les mirades és diferent. Per uns és pau interior, per uns altres és espiritualitat, per uns altres, per Ramon Berenguer, va ser el lloc perquè descansessin els seus pares i el dedicava a major glòria de Déu. Aquí n'hi ha d'adeptes amb aquesta idea, però també hi ha adeptes a les altres d'idees. Per tant, Poblet té tantes dimensions també, com deia abans, com formes d'estimar-lo. Poblet és un lloc d'una gran atracció. I mal servirem al nostre país si no fem tot el possible perquè totes les generacions, amb un percentatge altíssim, coneguin Poblet i coneguin què s'hi pot fer Poblet i de quina història ve i cap on miren el futur i quins són els reptes i quina és la responsabilitat col·lectiva que tenim en Poblet.
3: Clar. I Poblet també és l'Arxiu Terradellas, senyor Poblet. Jo recordo que quan vam parlar amb la seva responsable, la senyora Gavarró, i vam fer una passejada molt profunda dins de l'arxiu, jo em vaig emocionar moltíssim perquè la veritat és que és un lloc esplèndid, no? Poblet també és allò.

L'Arxiu Tarradellas i tots els que s'hi han sumat. Avui hi ha donacions de diferents arxius, dels quals, evidentment, el més important és l'Arxiu Tarradellas, que va ser heroicament custodiat pel president Tarradellas en l'exili i, miraculosament, ja gairebé diria, salvat perquè el puguem tenir a l'abast les generacions presents i futures. Va ser un acte realment heroic, conservar allò que no caigués amb allò que diem en males mans o que no es destruís, que podia ser ben factible que passés. L'Arxiu Tarradellas és el resultat d'unes converses molt llargues i molt intenses entre el president i l'abat Mauro Esteve, el pare abat Mauro Esteve, que en van tenir cura d'estipular els acords. El patronat secunda aquesta voluntat formalitzada en documents que dona aquesta projecció futura i aquesta conservació en aquell arxiu tan important d'un temps molt especial de la nostra història. Això hi pot cridar investigadors, i pot cridar molta gent per desenvolupar-hi actes culturals a l'entorn d'aquesta idea, publicacions de llibres, recerques, però a més li dona un pes específic molt important al que és el conjunt de la funció del monestir. Aquest conjunt, a veure, no oblidem que Poblet és, com ho podria dir, és el conjunt monumental, medieval, monàstic, amb comunitat resident, més important d'Europa, que és equivalent a dir que és el monestir i el conjunt monumental medieval monàstic més important del món. Per tant, que en un lloc tan important hi hagi un arxiu tan important, té sentit. I que hi hagi altres arxius que s'hi han anat afegint, té sentit també. I que aquest món d'arxivística i recerca pugui donar peu a uns estudis i pugui donar aquest altre gruix afegit, té tot el sentit, perquè Poblet té moltes capes, té moltes pells, té molta història. Des del 1149-1150 de la seva fundació fins avui, li han passat moltes coses a Poblet. I Poblet les ha anat apilant i conservant i entomant i protegint, i avui podem llegir totes aquestes coses. I per tant, en aquest sentit, trobo que la pensada del president Tarradellas va ser adequada i convenient, i evidentment invoca clarament a una responsabilitat de la pròpia comunitat, que n'és la dipositària, però també de la societat civil del nostre país, que ha de saber fer costat a la comunitat per a poder protegir tots aquests béns de la nostra història.

0: Miri, ja que està parlant de la comunitat actualment i del país i de la implicació en Poblet, hem parlat molt de la història del monestir. Jo sé bé que les persones que, com vostè, han ocupat càrrecs de responsabilitat, de representació política, de gestió del patrimoni públic, han de pensar molt en el present, en el dia a dia, però també tenen en el cap el futur, cap on volen anar. I en aquest sentit m'agradaria preguntar-li, vostè ara és president de la Fundació Poblet, cap a on ha d'anar Poblet? Quines idees té vostè al cap per als propers anys?
1: Les dimensions que queden fixades en els propis estatuts de la Fundació ja apunten cap on ha d'anar Poblet. La dimensió més espiritual té uns passos a donar-se, un camí per on transitar. La dimensió cultural i musical és un altre espai de captació d'un públic que doni contingut a aquesta opció. El turisme religiós, el turisme en estat sense qualificatius, la natura, els productes de l'entorn natural de Poblet, la intel·ligència artificial, les tecnologies, l'educació, la sensibilització, tots aquests són camins que són dins l'àmbit del que la Fundació ha de fer. Els estatuts així ho recullen. I, per tant, totes les persones que avui o en el futur ens ocupem d'impulsar el monestir de Poblet des d'aquesta posició, la de la Fundació Real Monestir de Santa Maria de Poblet, abreujadament Fundació Poblet, han de buscar el millor de si mateixos i de si mateixes per donar l'impuls necessari a tots aquests àmbits. I aquests àmbits, si els sumem tots, que n'he dit un munt, donen una dimensió d'actualitat, de valor i d'interès per moltíssim gent, per un públic molt gran. A Poblet ja s'hi acosta molta gent, de l'ordre de 100.000 persones any. Per tant, hem d'aconseguir ampliar, sempre dins de la proporció del que Poblet pot acollir, aquesta dimensió, dins d'aquella arquitectura, dins d'aquell patrimoni i dins d'aquests objectius, de caràcter sociocultural i espiritual, essencialment. Per tant, dius, cada avui s'hi aproparà per una raó diferent. Està clar que sí, per això la Fundació té diverses fórmules d'impuls. Però hi ha una cosa, sobretot, que és la que més em preocupa, que és que avui tenim clar quina és la funció de la Fundació i tenim clar quin és el paper del monestir, però per si de cas, aquestes coses valen més anticipar-se que no anar endarrerit. Què vol dir anticipar-se? Vol dir que hem d'apel·lar a la sensibilitat del país i de les seves institucions, lligant amb el que dèiem abans, per trobar instruments de protecció permanent. Que ni que vingui una pandèmia, o ni que vingui un moment en què el turisme no ens vingui tanta gent, o que hi hagi una situació emergent que ens impedeixi, no sé, Poblet no li falti mai allò que l'ha de mantenir sempre viu com un actiu de país que no pot estar pendent de les circumstàncies. Ja no estem en els temps passats en què les convulsions afectaven totalment la nostra vida col·lectiva. Avui hem de procurar crear instruments que donin solidesa, continuïtat, consistència, garanties de continuïtat en la seva funció a aquestes elements tan valuosos.
0: I quins instruments serien?
1: Sí, estic invocant clarament a que hi hagi normes de protecció en forma de llei. Bàsicament, que aglutinin institucions públiques i àmbits privats, també, al servei d'aquesta causa. Perquè podem estar ben tranquils que allò que dediquem a aquesta causa no ho fem en nom d'uns quants, ho fem en nom de tots. I cada un s'entendrà el que vulgui. Cada un entendrà de la manera que vulgui o ho valorarà d'una manera diferent. Però el que ningú discuteix és que aquell patrimoni s'ha de conservar i s'ha de potenciar. S'ha de protegir i s'ha de donar a conèixer. I aquestes coses, quan es coneixen, ja tenen el primer instrument de defensa, que és la creació d'una consciència nacional de que aquell és un bé a protegir, un bé a defensar, un bé a no deixar que es perjudiqui mai. Hi hagi més membres a la comunitat de monjos o n'hi hagi menys. No pot dependre de la comunitat. Ha de dependre del país. I en aquest sentit, doncs, el monestir de Poblet requereix, tan aviat com es pugui, d'un instrument de protecció pública, que garanteixi que s'hi esmercin fons públics i privats també, però que la garantia sigui pública per a preservar la seva història, per a preservar el seu present i, sobretot, per a preservar el seu futur.
0: I, escolti, permeti'm que rebobini un momentet, però quan parlava, quan feia aquesta numeració d'àmbits, l'anava seguint, quan parlava de turisme, turisme religiós, però ja he perdut una mica el fil quan ha arribat a la intel·ligència artificial. Tercenc medieval, també hi ha d'entrar la intel·ligència artificial, i com?
1: La intel·ligència artificial és un bon instrument, però no substitueix les persones, no substitueix la fundació.
2: Ni els monjos.
1: Ni els monjos. Anava a dir la comunitat, però diguem-ho més concretament, els monjos. No substitueix a ningú, ni ha de substituir. Però és un instrument d'una potència extraordinària per ajudar a complir la funció que volem dur a terme.
0: De fet, per fer una petita malifeta, aquesta sintonia que sentim de fons és intel·ligència artificial.
1: I també l'hem d'incorporar, com les noves tecnologies d'imatge, de so, de qualsevol altra cosa. És dir, el centre d'acollida que hi ha avui a Poblet no és el que hi havia abans. I les tecnologies ja s'han començat a implementar allà dintre, però n'hem d'implementar més. La museïtzació de Poblet ens hi pot ajudar la intel·ligència artificial. Quan donem passos nous, encara no hem encetat del tot. És a dir, encara estem en una etapa incipient de la museïtzació, però quan impliquem nous formats, noves tècniques, avui els museus estan tenint una revolució. Els museus, de veritat, estan donant passos molt importants implementant les tecnologies al servei de la causa d'una visita a un museu. Ja no és aquella visita estàtica en què un se planta davant d'un bé i se'l mira, sinó que el conjunt museístic t'embolcalla, et sents dins d'aquella atmosfera, et sents dins d'un quadre, et sents dins d'una escultura, d'una arquitectura. Per tant, tot això ens hi pot ajudar moltíssim. He dit l'intel·ligència artificial, com podria dir també altres elements tecnològics moderns que s'han de fer servir per a aquestes coses. És a dir, he fet una mica de calaix de sastre d'opcions que la Fundació té a les seves mans per a poder anar implementant. I quan dic la Fundació, vull dir la Fundació, vull dir l'Arxiu Tarradellas, vull dir el propi monestir, vull dir la Germandat, vull dir tots els estaments que ens movem per Poblet, tenim l'obligació de modernitzar tots els mitjans disponibles, allò, les millors tecnologies disponibles, que diuen en el món industrial, a favor d'aquesta causa, perquè serà la garantia millor de captar l'interès de la gent i mantenir una actualització d'aquelles infraestructures al servei de cada una de les generacions que anem venint.
2: Senyor Poblet, tant de bo, això que ha dit vostè, de que cada vegada siguin més els que visitin Poblet, sigui una autèntica realitat, i tant de bo aquest podcast ajudi, perquè tots hem d'escoltar Poblet. Josep Poblet, moltíssimes gràcies pel seu temps i per molts anys per la seva tasca, que continuï sempre així.
1: Moltíssimes gràcies per haver-me donat l'oportunitat de defensar Poblet aquesta estona amb aquestes paraules.
2: Gràcies.

0: Entrar al silenci.
1: Atenció, Gregori, tots vostès que ens estan escoltant i aquí el mestre i servidora, hem entrat dins del túnel del temps i hem anat a parar el 20 de juny de 1250, que va ser el dia en el que fou consagrada la capella de Santa Caterina.
2: És on hem començat aquesta passejada que ens ha portat a parlar amb el president de la Fundació Poblet, el Josep Poblet, amb qui hem explorat potser una part més institucional del paper del monestir de Poblet al llarg de la història i en l'actualitat. I ara, si li sembla, senyora Tarragona, tenim dos convidats més amb qui parlar encara més d'aquesta relació entre les entitats religioses i les institucions públiques. Hem parlat amb el director general d'Afers Religiosos, el Ramon Bassas, i amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
1: Som-hi.

0: Amb el conseller Espadaler volíem parlar per preguntar-li en primer lloc quin és l'encaix, quina és la vigència que veu en el món del segle XXI del fet religiós en general i de la vida monàstica en particular.
1: Com deia el papa Francesc, no és una època de canvi, sinó que és un canvi d'època, que han irromput tot el que representa la xarxa, la intel·ligència artificial, aquesta capacitat doncs, de distreure de les fake news. És un món de poques certeses, no? I en aquest sentit, doncs, el fet religiós rigorós de les esglésies, formalment, doncs, que tenen tota la trajectòria, jo crec que d'alguna manera aporten també elements de certesa, eh? Però també sobretot molt elements per a la convivència. En l'àmbit de l'Església Catòlica, tot el que representa la doctrina social de l'Església és una aportació molt, jo crec que de molt plena vigència, eh? Els principis doncs, rectors de la igualtat en la dignitat, del principi de subsidiarietat, de la llibertat en responsabilitat, jo crec que són aspectes que són útils a la societat d'avui, més enllà de la creença o no creença. Jo crec que són alguns d'ells valors que poden i han de ser compartits.
0: En aquest marc, el director general d'Afers Religiosos, el Ramon Bassas, hi introdueix un petit matís, i és que el fet religiós vist des de fora, vist des de les persones que no estan involucrades, té algunes coses que es fan molt difícils d'entendre en la societat actual.
2: Hi ha coses que tu des de fora no acabes d'entendre per què passa, però tens coses que clamen al cel, com la separació entre homes i dones, no? Les confessions en general parlo, eh? Però no acabes d'entendre i, en canvi, té la seva lògica interna, eh? I que potser els anys acabaran amortiguant o el que sigui, però que té la seva lògica. Això hi ha molta gent que no ho entén, però és així. Hi ha una idiosincràsia que la legislació respecta.
0: És en aquest context del fet religiós, entès com a respecte als pensaments dels altres, que cobra plena vigència l'existència avui en dia d'institucions religioses com l'Església i com el monestir de Poblet.
1: Jo crec que té molt sentit i que té molta vigència, eh? Malgrat que els temps hagin canviat, jo crec que els valors que sustenten el Cister i que sustenten doncs, Poblet, d'alguna manera, perviuen. I diria més, jo crec que comença a haver-hi una sensació cada vegada més, no sé si molt generalitzada, però cada vegada creixent, de persones que necessiten doncs, aquests espais de recés, aquests espais de pau, aquesta espiritualitat, fins i tot, aquesta reflexió sobre la transcendència. I Poblet, jo crec que en aquest sentit és una aportació secular, però també molt, molt de present, eh? En aquest sentit, que ajuda. Hi ha moltes persones, per estudis, per reflexió pròpiament personal, o per moments vitals, doncs, que senten la necessitat de tenir aquest recés, aquesta pau, aquest retrobament amb ells mateixos i segurament doncs, amb la transcendència doncs, que troben en Poblet un

0: Darrerament s'ha parlat molt d'un cert acostament, com a mínim d'una part de la societat, que fins ara semblava bastant aliena al fet religiós, són els joves. Li hem preguntat al conseller Espadaler sobre aquesta qüestió i ens ha explicat que és un fenomen que s'està detectant no només en el cristianisme, sinó en la majoria de confessions que conviuen a Catalunya.
1: Quan parles amb les diferents confessions, jo dic en plural, tant en l'àmbit catòlic, que hi ha un acostament de gent jove, en alguns casos de gent també adulta, doncs perquè tenen necessitat de trobar un horitzó, de mirar una mica més enllà de la quotidianitat, del dia a dia, d'aquest món tan exageradament material en el que estem, no? Jo crec que sí que hi és aquesta demanda d'alguna manera, I aquesta demanda, entre altres, troba resposta en espais i comunitats com Poblet, per exemple.
0: Amb el Ramon Bassas hem volgut parlar també de la convivència entre la tradició catòlica, cristiana, que tenim a Catalunya i les tradicions culturals i religioses de les persones que s'estan integrant, que venen a conviure amb nosaltres en el nostre territori i immersos en la nostra cultura. És una convivència que de vegades resulta complicada. A causa, en part, dels discursos d'odi, a causa, en part, també de la renúncia a les tradicions, a alguna part de les tradicions de la pròpia població catalana. Un equilibri complex que el Ramon Bassas ens explica d'aquesta manera.
2: No pots atendre la qüestió religiosa sense atendre que hi ha una tradició molt fèrtil i viva. O sigui, no és allò una tradició en un museu, sinó viva, actual, que està a casa teva i que és referent de la teva, del teu tronc cultural. Això no ho pots oblidar, perquè aleshores no estaràs fent una política correcta, diguéssim. Estaràs menys tenint el que en podríem dir el sediment cultural del país on s'han d'arrelar la resta de religions. Moltes vegades, quan es parla d'atendre la diversitat religiosa, anem a lo nou, entre cometes, perquè moltes coses no són gens de noves, però anem al que no forma part estrictament de la tradició i ens oblidem de la tradició. Jo crec que és un error. Hem d'entendre les dues coses. És a dir, no hi ha actualitat possible sense la tradició i no hi ha tradició que visqui possible sense que s'integri en una realitat que és, òbviament, ara diversa i que prové de moltes altres cultures. Per tant, des d'aquest punt de vista ens interessa molt el que passa a Poblet i, de fet, el president, ja ho sabeu, la primera reunió que va tenir del seu govern la va voler fer a Poblet com una manera de dir, escolta, això ens interessa. És més, hi ha l'arxiu Tarradellas, és a dir, no és... Hi ha els Reis Enterrats, és a dir, és un element, en el cas de Poblet concretament, que té uns signes de tradició històrica i de tronc cultural bastant evidents.
0: La veritat, senyora Tarragona, és que com que vam veure que el director general d'Afers Religiosos no defuig cap jardí on ficar-se, la conversa va derivar cap a temes cada vegada més complexos i, per tant, més interessants. Comencem, per exemple, per la fe. Les creences tenen sentit en el segle XXI? Té sentit la creença religiosa en el segle XXI?
2: Que els diners tenen valor, no? És una creença, en el fons, perquè tot em passa a la selva amazònica, on no hi ha un sistema monetari i els diners no tenen valor. Per tant, dependrà del context cultural, m'explico? I això passa també amb la qüestió religiosa i de les creences. Tot això forma part de la cultura. Llavors, el que fa la religió és agafar la cultura per explicar una altra cosa, que sense aquesta cultura, sense aquesta mediació, i convertir-la en símbol, sense això, no és possible explicar-se-les. Molt difícil saber, no?, el que et passa per dintre el desig d'absolut o d'infinit si no utilitzes elements que formen part de la cultura.
0: Doncs veient aquesta defensa de la fe i de les creences, vam anar-nos a l'altre extrem i li vam preguntar, doncs, per l'ateisme.
2: La mena d'ateisme, com a mínim el teòric que tenim a Europa, és molt religiós, en el sentit de que prové de... O sigui, que utilitza arguments propis també de la tradició cristiana, per exemple, o jueva, No? Els arguments que utilitza Freud o Marx són arguments, en el fons, que són una mena de continuïtat. És a dir, si l'última paraula de Jesucrist a la creu va ser «per què m'has abandonat?», és fàcil pensar en l'absència de Déu. M'explico? És a dir, és molt fàcil. Per tant, hi ha una correlació entre una cosa i l'altra. Vull dir que compte perquè, i no vol dir que siguin cristians amagats, eh? Que a vegades es diu, no, aquests no ho saben, però ho són. No, no, no sé el que són. Però dic que la lògica de la cultura que ha portat fins i tot l'ateisme europeu, diguem-ho així, també té que veure amb una mena de constant, no? Amb una mena de leitmotiv que hi ha hagut durant els últims 3.000 anys a Europa i a tota aquesta àrea.
0: Això és Escolta Poblet, un podcast per parlar del monestir de Poblet en un sentit molt ampli. Hem parlat de temes ben diversos que van des de ciència acústica, religió, espiritualitat, fe, turisme, una mica de tot, però clar, també hem parlat molt de vida monàstica, d'aquesta convivència entre persones que decideixen ser monjos o monges. És una opció, ja ho hem comentat a bastament, molt radical, que comporta moltes exigències, moltes renúncies, però a canvi també de recompenses. Li hem preguntat al Ramon Bassas, és clar, com veu l'encaix d'aquest model de vida en la societat contemporània del segle XXI.
2: El que passa que hi ha gent que diu, bueno, jo el lligam el vull triar, i a sobre el vull fer explícit, i explícit en aquest sentit. Ostres, això ens sorprèn perquè no és el que acostuma a ser. Moltes vegades els lligams que tenim són lligams, de fet, imposats. De fet, imposats. És a dir, per què he de fer vacances i anar-me'n d'excursió o de viatge cada estiu? Bueno, perquè ho fa tothom. Però això, quina lògica té? Que, a més, molta gent s'ha de dotar i de plegat. Per què? Tots els perquès de les coses que trobem normals ens indiquen que hi ha un lligam, que estem lligats, i que algú es qüestioni aquest lligam, aquests lligams que estan presentats en forma de llibertat, eh? No, tu vés fent, tu provo tot, tu no sé què, provo tot, però no, però acabes fent el que fa tothom. Per tant, estàs lligat a el que fa tothom. Algú que surt d'aquest que fa tothom ens sembla una cosa, en fi, mare de Déu, pobre, pobre noi, quan en el fons està triant quins són aquests lligams, i els està fent explícits. I està dient, és que jo renuncio als que tu tens perquè en vull un altre, que em fa més feliç. Home, jo crec que això, per mi, almenys mereix una admiració global, perquè jo sóc molt, molt incapaç de deslligar-me de les coses que fa tothom.
0: Doncs ja posats a ficar-nos en tots els jardins possibles, a trepitjar tots els bassals que se'ns posessin a l'abast, la conversa va anar derivant i el Ramon Bassas és molt didàctic, posant exemples, i té un punt provocador, també, fins al punt que vam arribar a parlar del poliamor i fins i tot del anticapitalisme. Dos conceptes que no sabem si tenen encaix ben bé en una comunitat monàstica, però sí en una conversa com aquesta sobre la vida monacal.
2: És que quan la gent diu, a mi m'agrada el poliamor, bueno, és que la vida monàstica, clar, que no estem pensant en el mateix, probablement, però ja és una mica això, és a dir, jo no estic d'acord amb la propietat privada. No, escolta, la vida monàstica no hi ha propietat privada. És a dir, que a veure si serà que totes aquestes crítiques que fem a l'statu quo són de boca i prou, perquè aleshores, a l'hora de la veritat, a la nostra vida estem seguint fil per randa el que marca aquest sistema, oi que sí? Per tant, jo la vida monàstica la veig així i ja et dic, jo l'admiro perquè jo sóc incapaç de fer-la.
0: Paraules que donen per pensar com un últim concepte, un altre jardí, que és el jardí del concepte de la llibertat. Una paraula que darrerament s'ha utilitzat en contextos tan allunyats de com es pot entendre la llibertat que ja no sabem gaire bé què fer-ne. Però el cas és que dins els monestirs hi ha molt d'espai per la llibertat. De fet, segurament més que no pas a fora. Una última pregunta que ens llença ara el Ramon Bassas i que ens deixa oberta la reflexió.
2: Penso els monjos que té d'aquí de Poblet, el pare Lluc i altres persones que hi ha aquí i que hem conegut, o la gent de Montserrat, per exemple, jo, o tots els que conec, són persones amb una llibertat bastant envejable. Ara, la llibertat està negada amb el que en realitat tu veus des de fora, que és un ordre absolut d'horaris, d'obeir. El que passa que la paraula obeir prové del llatí, vol dir escoltar, Sí, però vaja. En fi, una cosa tan ordenada, tan meticulosament ordenada, pot fer persones lliures?

0: Això ho deixem molt clar, Sant Benet, i aquest és el capítol de l'acollida de forasters que explica que en els monestirs i abadies benedictins, els cistercencs, que es regeixen per la regla de Sant Benet, i els trapencs, que també s'hi regeixen, doncs hi hagi sempre hostatgeries que estan a la disposició de persones que sentin la necessitat de passar uns dies vivint en comunitat amb els monjos en el monestir, sigui pel motiu que sigui. I en aquí, doncs, ja ho diuen ben clar, l'han d'acollir amb el foraster i acollir-lo amb tota l'atenció, diu, de la caritat. Diu, i en la salutació, quan el saluden, han de mostrar tota la humilitat a tots els hostes que arriben o que se van, amb el cap inclinat o amb tot el cos prostrat a terra, que adorin en ells el Crist, que és el que reben.
1: Atenció, perquè un cop rebuts, els hostes els duran a pregar i després el superior o aquell a qui ell ho encomani s'asseurà amb ells.
0: Sí, sí, s'ha de mostrar, segons Sant Benet, la màxima sol·licitud. És una manera de fer molt pròpia de la regla de Sant Benet, no? Aquesta acollida, aquest treball, aquesta humilitat, en el fons, que ho hem parlat amb el pare abat, amb el prior, tots aquests dies, al llarg d'aquests episodis, i que és molt interessant. Una humilitat que també s'aplica als artesans que hi pugui haver al monestir. Si hi ha algun monjo que té talent per fer alguna cosa amb les mans, compte que Sant Benet explica com cal procedir.
1: I tant, si són multidisciplinars, que això ja ho va inventar Sant Benet, diu, si hi ha artesans al monestir, que exerceixin el seu art amb total humilitat, si l'abat els hi ho permet. Però si algú dels artesans s'envenís per l'habilitat del seu art, pensant que reporta al monestir guany material, caldrà suprimir-li l'ofici fins que s'hagi humilit. És a dir, que tonteries, les justes.
0: Aquí s'han de baixar els fums. Si se't pugen els fums, se't baixen. I fixi's, aquí ve una part també molt interessant. Diu, si alguna de les seves obres s'ha de vendre, que els qui fan la venda no presumeixin, sinó que ho facin amb tota humilitat, i que no s'atreveixin a vendre cap cosa a preu més alt del que es ven a fora, sinó sempre més barat.
1: És bona aquesta última, eh?
0: Aquesta és molt bona. Que el que es vengui, que sigui una miqueta més barat del que es pot trobar, diguem, a preu de mercat normal, perquè així no s'identifiqui el treball del monestir amb un afany de lucre, sinó un afany de servei.
1: Clar, però el monestir té portes. Les tenia aleshores i les té ara.
0: I tant.
1: Atenció. A la porta del monestir es posarà un vell prudent que sàpiga rebre i donar resposta per no deixar els que arriben sense resposta, que és el principi de la mala educació.
0: Efectivament, i això és que fixi't, a quin punt de detall arriba allò, el perfil del recepcionista, diguéssim, del monestir. Diu, el porter ha de tenir la cel·la vora la porta, perquè els que arribin trobin sempre a punt qui els respongui. Res de tenir la cel·la a l'altra punta del monestir, ni refiar-te'n del timbre. No, no, que dormis allà mateix.
1: Tan bon punt algú crida que respongui, beneïu-me, i que respongui amb tota dolcesa i temor de Déu. És a dir, allò que a vegades fem vostè i jo, que contestem fatal, no pots dir beneïu-me, no. Has de dir beneïu-me amb dolçor i temor de Déu.
0: I amb rapidesa i caritat que doni resposta als qui truquen.
1: Vol tot Sant Benet, també, eh?
0: Exigent, ho era una
1: estona. Ho era.
0: Escolti, senyora Tarragona, anem a descansar.
1: Sí.
0: No ens quedarem a prop de la porta.
1: No, que fa.
0: Si pica algú, ja s'ho farà. Sí.

0: That's gonna be the energy.
1: And then.
2: Escolta Poblet, amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui estem, doncs, davant d'una robòtica assistencial, sembla, per a les persones grans, alhora que, o davant d'una nova tecnologia ideològica de control i de poder, ara veurem. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Per tant, bon dia. Bon dia de dissabte, Juan Francisco Jiménez, director d'intel·ligència del CIT d'IA de la Universitat UAU-CEU.
2: Molt bon dia, Manel.
0: L'Abat Oliva CEU de Barcelona, vull dir. Com estàs?
2: Pues molt bé.
0: Feia molt de temps que no et veia.
2: Sí.
0: O que no et veien, els oients no t'escoltaven.
2: Molt content d'estar aquí de nou.
0: Molts viatges, no? Molts viatges. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Montserrat, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Bé, calor bé?
3: A punt d'estiu ja.
0: A punt d'estiu. Fa uns dies, no?, que ha arribat a l'estiu, crec jo, no? Em sembla que ara tenim una sortida fora de l'estudi, Anna Txegaray, gerent de Salut i Serveis Socials de Telefònica. Anna, bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies, Manel. Em fa molta il·lusió tornar a ser aquí, a Sentit de Viure.
0: Nosaltres som tu perquè aprenem molt, segurament, ja veuràs. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT. Manel, bon dia.
5: Bon dia, Manel, i bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom, efectivament. Stefano Abate s'incorpora per primera vegada al programa, esperem que puguin ser també altres vegades. Ell és doctor en Humanitats i Ciències Socials, professor de Filosofia i Història del Pensament Polític i Filosofia de la Història de la UAU-CEU. Stefano Abate, senyor Abate, doctor Abate, no sé com vols...
6: Stefano,
0: ho deixem a Stefano, sí, perquè veig que hi ha molts doctors a aquesta taula avui, Doctors en filosofia, doctors en intel·ligència artificial, doctors en moltes coses. Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Seniors. Què tal, Lourdes? Com estàs?
7: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, segur?
7: Amb alegria i amb ganes d'estar aquí.
0: Amb alegria i ganes d'estar aquí. José Ángel Martos, de Viatge pel Món, periodista i CEO d'Editorial Diergis, també s'incorpora al diàleg. José Ángel, senyor Martos, bon dia.
8: Hola, Manel.
0: Què tal?
8: Encantat de tornar.
0: Encantat de tornar.
8: Ja era hora, no?
0: Ja era hora, no? I d'aquí una estona farem una altra connexió amb Sara Domènech, que es troba fora de l'estudi, però això serà d'aquí una estona. Per tant, jo diria bon dia, com he dit, bona tarda a aquells que ens escolten a qualsevol hora i al moment, i bona nit als que també ens escolten a partir de les 22 hores de cada diumenge. Avui tenim un tema sobre la taula que cal posar algun punt sobre les illes, no? Diríem que el nou paradigma de la intel·ligència artificial canvia les regles de joc. Els profetes de la IA, al servei de qui? Comencem per un punt de context, no? On estem? Vivim, crec, una transformació, diríem, molt important, on la intel·ligència artificial ja no és només una gran eina tecnològica, està redefinint l'economia, la geopolítica, la salut, la seguretat i fins i tot el funcionament de les democràcies. La pregunta del nostre temps ja no és què podrà fer la IA, sinó qui la governarà, amb quins principis i al servei de qui i quins seran els condicionaments.
9: A veces se nos olvida que al final del día la cultura es lo que sostiene todo. Tú puedes tener la mejor ley del mundo, pero si no hay un respeto por el derecho y la ley, no vale nada, es papel mojado, literalmente. Y la cultura la hacemos todos, es como un tejido que vamos haciendo juntos en conversaciones. Al final la democracia es una conversación y esa es una razón muy poderosa para la cual usar los chatbots y la inteligencia artificial con mucha sabiduría y con mucho juicio. Porque si al final delegamos esa conversación a las máquinas, lo que estamos haciendo es levantarnos de la mesa de la democracia y dejársela a esos ejecutivos de las tecnológicas que en realidad lo que quieren clarísimamente es acumular poder, puro y duro.
0: Y es Carissa Vélez, filòsofa i investigadora de la Universitat d'Oxford. Abans de continuar, Juan Francisco, tens alguna opinió sobre el que acabes d'escoltar?
2: Sí, la Cara Isabelez és una de les veus més fresques, més actuals de la filosofia, sobre la filosofia tecnològica, no? I la intel·ligència artificial. Va escriure el seu llibre Privacitat és poder i ara ha tret el llibre Profecia, un llibre on aborda de manera molt clara quin és el posicionament de les noves tecnològiques i el repte democràtic que suposa.
0: I el poder, no? Per tant, què vull dir amb això? Que empresa i poder, empresa i batalla de poder, no pas tecnològica, sembla que hem d'entendre aquest procés, no? Palantir, OpenAI, Anthropic, XAI, SpaceX, lideren una nova revolució de la tecnologia, que va molt més enllà de tot aquest procés d'algoritmes. El manifest impulsat per Peter Thiel o Alex Karp planteja, doncs, que una república tecnològica centrada en una estreta aliança entre governs i grans corporacions i sistemes de defensa. La tecnologia es converteix d'aquesta manera en un nou factor de poder, polític i estratègic, i de suport a les persones, que és el tema que ens tracta d'avui. Estem fent una introducció de context. Per tant, doctor Jiménez, Juan Francisco Jiménez, quina és la vostra reflexió? Ara sí.
2: Home, fins ara les marques ens havien acostumat a fer un posicionament polític, una cosa bastant novedosa dintre de l'àmbit d'internet. I teníem empreses que es significaven en qüestions polítiques, en qüestions ideològiques. Però ara, això que comentaves del Peter Thiel, de l'empresa Palantir, una de les dels models d'intel·ligència artificial més potents del món, està fent un posicionament d'orientació doctrinal, més enllà del posicionament polític. Clar, això és un canvi de paradigma absolutament, i no ve de qualsevol sector, ve d'un sector que és el de la intel·ligència artificial, que està marcant el ritme dels països, està marcant els ritmes de les democràcies. Tenim un repte molt gran aquí. Ens estem jugant la democràcia, ens estem jugant les persones i també les persones sèniors, evidentment.
0: Clar, jo no estic avui per... A veure, aquest programa no està, és un programa de ciència que tracti la IA des d'aquest aspecte, però sí que és molt important el context per entendre una mica on estem, no? Per tant, ara anem amb aquesta IA, a partir del que hem dit, aquesta IA que està transformant la teleassistència, que és el que ens convé en primer ordre a nosaltres. Ens convé tot, però això d'una forma molt puntual. Transformant la teleassistència i convertint la llar en el principal espai d'atenció. Què vol dir? Sensors intel·ligents, assistents de veu, monotiratge remot i robots domèstics permetran detectar d'una forma ràpida riscos de salut, prevenir si tenen que anar a l'hospital o no, facilitar que moltes persones puguin envellir a casa seva amb més seguretat. Serà veritat això? Ho diem de veritat? Ens ho creiem? Autonomia i qualitat de vida. El concepte de l'hospital a la llar, com a vegades havíem dit que l'hospital ara serà la cuina de les llars, no? Deixarà de ser un fet excepcional per convertir-se en una realitat habitual. Anna Xegaray, gerent de Salut i Serveis Socials de Telefònica Espanya, quina és la teva visió de tot plegat?
4: Doncs estic molt alineada amb el que acabes de dir. Està clar, diria que l'atenció sanitària i sociosanitària ha de fer un gir per poder ser sostenible, i ara mateix, ja a dia d'avui, no? Gràcies a la tecnologia, s'està convertint la casa en un espai de cura, un espai de prevenció, un espai d'acompanyament, amb el que comentaves, no? Gràcies a sensors, rellotges intel·ligents, dispositius mèdics, assistents de veu, ens podem tenir accés a moltes dades que amb la IA, que no té per què ser la IA que estàvem comentant a l'inici, no? La IA generativa, pot ser una IA, com l'anomenem ara a dia d'avui, no? Més tradicional, permet fer un monitoratge que és molt més eficient, i és una cosa més important que eficient, és preventiu. I ens podem adelantar, estudiant els hàbits de les persones, estudiant l'evolució dels biomarcadors, ens podem adelantar als aconteixements, no? I convertir la casa en un lloc, doncs, preventiu i d'atenció. Que quan toquin a l'hospital, anem a l'hospital. Però que si es pot fer des de casa, doncs millor.
0: Quin seria, Anna, que una primera pregunta, no toca ara, però te la faig ara. Quin és el cronograma de tot això que estem dient? En quin punt estem?
4: El punt, o sigui, això ja s'està fent. Això, o sigui, utilitzar la IA per fer un seguiment més eficient i preventiu de la teleassistència ja existeix a dia d'avui. I volem anar també a models d'aprendre, o sigui, per exemple, hi ha models també d'intel·ligència artificial per detecció de problemes de cognitius, no? O de deteriorat cognitiu dels usuaris. Això ja existeix també a dia d'avui, s'està implementant.
0: I el concepte que jo deia abans, o que hem fet un esment de la llar, el concepte d'hospital a la llar, la cuina, també, que es converteix... Això també estem en un punt inicial o estem ja avançats?
4: A veure, la gestió de pacients a la llar ja fa temps que existeix. És veritat que el que està passant ara, a dia d'avui, és que ja estan sortint licitacions molt grans a nivell autonòmic, doncs es dona una cobertura més gran d'aquest servei. I pot ser, per exemple, doncs, en pacients d'insuficiència cardíaca que han d'estar monitoritzats constantment per evitar cap complicació, o fins i tot doncs, pacients potser amb patologies no tan greus com una diabetes controlada, no?, que també s'estan monitoritzant. I després, el portar un pacient, per exemple, no?, un postoperatori, fer-lo a casa i tenir-lo controlat com si estigués a l'hospital però amb remor, també existeix a dia d'avui.
0: Per tant,
4: no estem parlant
0: correcte,
4: de
0: futur, correcte. Per això cal identificar quin és el moment que estem, perquè des d'aquest programa el rigor ha d'estar sobre la taula, no hem de fer volar coloms. No? Quina és la realitat de tot aquest procés? La IA Gentiva, dos punts, cal respondre a preguntes i iniciatives, que són, per exemple, jo diria que la nova generació de la intel·ligència artificial agentiva és capaç d'aprendre dels hàbits de les persones, ho hem dit altres vegades, eh? Anticipar necessitats, coordinar serveis i actuar d'una manera autònoma sota la supervisió humana. Cal innovar. Això que Isa Vélez ho té bastant clar.
9: Hay que innovar. ¿Quién aquí está pensando en cómo construimos una inteligencia artificial que sea mucho mejor? Porque al final la ética no es nada más que buen diseño. Cuando tú tienes una buena silla donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética, es buen diseño. Y parte de lo que estamos diciendo cuando criticamos a la inteligencia artificial es que este producto es una basura.
0: Per tant, depèn, la IA depèn, és un en l'equilibri entre l'ètica i la brossa, diríem, no? Per tant, una IA qüestionable, ara per ara, diríem que aquesta evolució permet posar d'una medicina reactiva a una atenció preventiva, personalitzada i contínua, especialment útil en la salut, a la dependència i l'atenció domiciliària. Montserrat Barceló, moltes coses, moltes idees?
3: M'agrada molt, Manel, que hagis posat a la Carissa Vélez. Ella ens recorda, aquesta filòsofa ens recorda que hem de ser sumament prudents. La tecnologia, ens diu, només pot ser útil si és segura, si és fiable, si protegeix la privacitat i respon a necessitats reals. Però a mi personalment m'ajuda molt. Jo als meus pares, gràcies a la tecnologia, els hi puc recordar quan és la presa de medicació, m'avisa quan tenen algun risc, tinc una atenció domiciliada personalitzada... La IA, per mi, és una gran aliada per promoure envelliment més autònom i una medicina més preventiva, com molt bé explicava l'Anna Xegaray, però no per substituir, evidentment, el criteri dels professionals ni el valor de l'acompanyament humà. A mi em té molt obsessionada ara la Xina, Manel. Qualsevol dia em connectaré aquest programa des de la Xina.
0: Correcte, sí, perquè el tema robòtica és un tema de primera
3: magnitud. És una prioritat nacional. De fet, ja hi ha tres hubs sumament grans, un a Shenzhen, és un hub de robòtica immens. De fet, hi ha un districte que es diu Longgang, on hi ha la Smart City, Smart Senior Care Hub. O sigui, ja va de cuidados només per gent gran. O sigui, això. Xangai té un altre valley de robòtica. El delta del riu Yangtze, un altre. O sigui, estan passant coses tremendament importants i que ja estan aquí, que nosaltres les veiem com a futur, però és que ja estan aquí, perquè hi ha països que tenen...
0: El cost de la robòtica, per exemple, tu que has tret el tema ara mateix... parlant sovint en tot aquest món i preguntes què val un robot assistencial, la pregunta no és aquesta, o sí, és quan Xina posi els robots al mercat, la robòtica assistencial costarà 500 euros, o 600 euros perquè faran una invasió del planeta. Bé, està per veure, però ja és això que tu estàs dient, no? Per tant, tot plegat, a veure, Lourdes, l'erupció de la IA planteja un debat a fons. Fins a quin punt els algoritmes han de participar en les decisions públiques. La promesa de l'eficiència que no pot pas justificar la concentració de poder ni substituir, com dèiem ara les persones o processos democràtics. La governança de la IA serà un dels grans debats polítics. Ja ho és en aquest instant, però anem a tornar a pensar. Anem a veure què fem. Ètic és un procés ètic del segle XXI, tot plegat, i la seva utilitat com a eina de suport a la longevitat, a la soledat, aquesta que diem tantes vegades, la soledat no volguda. Lourdes Charles.
7: Crec que aquí el debat no és si estem a favor o no de la tecnologia, sinó que el debat és si qui té el poder de decidir, si són les persones o són els algoritmes, no, de la IA. Per tant, sabem que sí, que la IA ens pot ajudar a monitoritzar les persones, a analitzar dades, a prendre decisions informades a través d'informació que nosaltres també li hem facilitat, però és que, clar, la governança no pot estar en mans solament del criteri de l'eficiència, sinó que ha d'estar en funció dels valors, de la dignitat, de les persones, de la participació. Per tant, hem de tindre clar que la IA ens pot ajudar, sempre ens pot complementar, però les decisions sempre són de les persones. I si pensem en aquests moments quines són les persones que podrien ajudar més, pensem que una part de les persones grans, actuals, que poden estar soles, pot ser que mai hagin anat a l'escola. Encara tenim persones que no han anat mai a l'escola. Poden ser persones que mai han utilitzat un ordinador. Poden ser persones que, si tenen telèfon mòbil, és un telèfon bàsic, per trucades. I nosaltres ens estem plantejant que tingui la IA a casa seva, la robòtica assistencial a casa seva. Per tant, és un canvi de mentalitat molt, molt, molt gran, no? Per tant, diríem que la IA obre un mercat al que la família deixa de fer.
0: Tu has fet una reflexió que jo ara vull preguntar-li ràpidament a Juan Francisco. Qui té el poder? Ell deia la intel·ligència, la tecnologia, o realment les persones, com havien dit abans el Peter Thiel o l'Alex Karp? On està el poder, segons la teva visió? És el poder per al poder? És el poder per la ideologia? És el poder per la tecnologia?
2: Ara s'està parlant molt de la sobirania tecnològica, perquè qui tingui la sobirania tecnològica tindrà la sobirania de tot en el que s'apliqui a aquesta tecnologia. El Peter Thiel, amb el seu model d'intel·ligència artificial, sabem que ja està dintre de les institucions de defensa d'Estats Units, part d'Alemanya. Espanya l'ha vetada, ha dit que no tindrà aquesta tecnologia dintre de les seves institucions de defensa, però això vol dir que aquests models i aquestes empreses estan dintre de les decisions estructurals que es fa de la defensa d'un país i de la gestió del govern. És a dir, no estem parlant de tecnologies de tercer sector, de serveis, com eren les tendències que hem vist els últims anys. Estem parlant de tecnologies que volen obrir-se a participar de la gestió de la cosa comuna, de la cosa pública. I això és un canvi de paradigma estructural i profundíssim.
0: Aleshores, Manel Becerra, bé, una reflexió amb tu mateix. La robòtica assistencial, el nou aliat a les cures, però fixa-t'hi bé que el poder, estem veient que el poder és el que està controlant aquest tema, no pas la tecnologia, no? Que sí, però no. La robòtica assistencial serà una de les grans revolucions socials de les pròximes dècades i ja mateix, com estàvem anunciant ara fa una estona. La robòtica capaç d'ajudar la mobilitat, recordar la medicació, detectar caigudes, això sembla que... És que és una contradicció. La Lourdes estava dient que estem parlant d'això i moltes persones encara no poden atendre el telèfon mòbil. És veritat, hi ha una fractura enorme amb aquests processos. Per tant, la salut, facilitar doncs la telemedicina o combatre la soledat, que és un dels temes que sempre insistim. La seva missió no és pas... La tecnologia, Manel, crec jo, no és pas substituir els professionals i les famílies, si més no complementar. Què és el que fa i com les acompanya amb el respecte? Manel Becerra.
6: Sí, realment la robòtica assistencial serà una de les grans revolucions socials de les pròximes dècades, amb un impacte positiu, evident, en la vida de les persones grans, com a usuàries, però també de les persones cuidadores, no? Jo voldria fer, de tota manera, una mica d'èmfasi en la variable dels reptes ètics humanístics, que està una mica flotant per la sala, que cal abordar des d'una perspectiva centrada en la persona. És a dir, per una banda, són evidents aspectes positius que tu has citat, no? Promou l'autonomia i la dignitat, millora la seguretat, redueix la càrrega física i emocional, pot combatre l'aïllament, però, per altra banda, hem d'estar alerta davant de possibles aspectes crítics. Per exemple, el risc de deshumanització, pèrdua de la privacitat, dependència tecnològica, desigualtat a l'accés, molt important. Per tant, la robòtica assistencial serà positiva sempre que posi la tecnologia al servei de les persones. I diria que, finalment, de tots els avanços tecnològics de tots els temps, des de la roda fins al sistema de satèl·lits de comunicació, la IA és el que més s'hi sembla o més s'hi apropa a la condició humana. I tots sabem que la condició dels humans són capaços del més sublim, però també del més abominable. Així que en resulta inevitable no estar alerta davant del mal ús de la IA, que, com deia el company, ja no és una realitat tecnològica, sinó una realitat estratègica.
0: Política, també?
6: Estratègica en tots els sentits.
0: En tots els sentits. I de poder. Això, jo crec que aquest és un tema... Aquest seria un titular, no? A veure, podríem definir que la IA, Juan Francisco, estem davant d'un poder no tecnològic, sinó d'un poder real en totes les seves vessants?
2: Absolutament. Internet ens prometia llibertat i ens va deixar control. La IA ens està prometent coneixement, però també hi ha una qüestió de control darrere de l'ús que es pugui fer d'aquesta tecnologia.
0: Per tant, de tot plegat anem posant fil a l'agulla d'un tema que és, jo crec que és altament fàcil i altament complexa, molt complexa, per entendre. Avui estem intentant entendre una mica de tot plegat per veure com tenem i com aquest procés ajuda a l'envelliment de la població i converteix la IA i la robòtica, jo que diria, en eines estratègiques per ampliar el que diuen el health span, és a dir, els anys viscuts amb salut, o l'enjoy span, que és els anys viscuts amb benestar i propòsit. Per tant, però aquesta transformació només serà legítima, crec jo, si es basa en els drets digitals. Espanya ja té aquest procés, eh? La privacitat i la transparència, la inclusió i la supervisió humana. La tecnologia ha d'estar sempre al servei, ho diem moltes vegades, de les persones, mai en revés. Però la veritat és que no sé si això serà, si això serà realment veritat. José Ángel Martos.
10: Sí, en efecte, Manel. Jo assenyalaria avui alguns drets importants que crec que s'estan enfrontant al desafiament de la tecnologia, de la IA, i sobretot aquesta connectivitat universal i permanent en la qual vivim. O sigui, el dret a la privacitat, a poder protegir la nostra informació i limitar l'accés de tercers, perquè ara tothom podem saber la vida de tothom, fins a uns nivells esgarrifosos de vegades. També assenyalaria el dret a la dignitat online, a la dignitat en línia, perquè ens enfrontem a fenòmens com el cyberbullying, un bullying permanent i que t'arriba fins al telèfon, i com que el telèfon te l'emportes fins i tot al llit, et poden fer cyberbullying en qualsevol moment del dia, a la violació de la intimitat. I després també parlaria i penso molt en els sèniors, no?, que al final són els nostres oients i els que ens deben, a la ciberseguretat, o sigui, a la seguretat portada a l'àmbit cibernètic, perquè s'està veient la magnitud d'una amenaça que és, diguem-ne, particular o criminal, desorganitzada, però també és una amenaça fins i tot instrumentalitzada geopolíticament, perquè molts dels atacs a la seguretat ja sabem d'on procedeixen i, evidentment, no es fan per diners o només en part, sinó que es fan per poder i per desestabilitzar.
0: Per tant, anem a veure quin futur volem construir. Ja veurem després com ens ajuda aquest futur, que també és l'eix central del programa. Però volem demanar una visió humanista. Els propers anys no decidirà únicament qui liderarà, com deia, la cursa mundial de la intel·ligència artificial. Decidirà quin model de civilització volem deixar a les generacions futures. Fixeu-vos com estem ara en aquest moment donant-li la volta o intentant més enllà del que són capaços. Si la IA, la robòtica assistencial i la innovació s'orienten cap a la dignitat humana, la justícia social i el bé comú podran convertir-se en una de les grans oportunitats de la història, en principi.
9: Porque un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto. Y si tú puedes tener un producto que es mucho más eficiente, que no confabula, esto no es quedarse atrás, todo lo contrario. Y es tener autonomía, porque de momento, si tú estás utilizando uno de estos grandes tecnológicas, dependes completamente de esa empresa. No solamente como individuo, que ya es preocupante, sino como empresas. Y no solamente como empresas, que ya es todavía más preocupante, como gobiernos, como firmas de abogados, como todas estas grandes instituciones de las que dependemos para tener esa resiliencia en momentos de crisis, están dependiendo de las empresas menos confiables del mundo, en algunos sentidos. Eso es preocupante y eso es quedarse atrás.
0: Juan Francisco, realment el que està dient Carissa és que estem en mans de persones molt desconfiables.
2: L'experiència ens diu que és així. hem vist com empreses com Meta, empreses com les xarxes socials, no han tractat bé les nostres dades, no han tractat bé la nostra vida social digital i, sobretot, no ha tractat bé a la nostra infantesa. I això són qüestions que ho estem veient ara amb els joves. El que apunta Carissa també és molt important. No hem de menjar-nos la tecnologia que ens posin, perquè és aquesta qüestió de, com ells diuen que ha de ser així, doncs ha de ser així. No, nosaltres també tenim un paper actiu per definir quina és la tecnologia i com la volem, en aquest sentit.
0: Per tant, per contra del poder tecnològic, queda desvinculat, doncs, del control democràtic. Sembla que és un antagonisme, en certa manera. Els drets fonamentals i els valors humanistes, la tecnologia deixarà de ser un instrument de progrés per convertir-se en un factor de desigualtat i concentració de poder. Necessitem una opinió humanista. L'opinió de Stefano Abate, doctor en Humanitats i Ciències Socials, professor de Filosofia i Història del Pensament Polític i Filosofia de la Història de la Universitat Abat Oliva Ceu. Doctor Abate, Stefano, des del teu pensament humanista dones una mica de pau a l'ànima.
11: Pau és difícil, Manel.
0: Pau és difícil.
11: Con semejantes premisas, lo que puedo decir es que lo que estamos asistiendo es quizás la culminación de un proceso histórico muy largo que ha comenzado hace muchos años y que la tecnología está llevando a cabo. Porque cuando hablamos de democracia, hablamos de poder, hablamos de cosas distintas. La democracia es una forma, el poder es una sustancia y el poder está en la democracia. Y por esto, en democracia hay poderes que no son democráticos también y que no actúan según lo que pensamos debería ser lo correcto. Entonces, ¿qué quiere el poder? ¿Qué quiere el poder? El poder quiere lo que siempre ha querido y lo que quizás no pudo hacer en su momento, que es lo que define un poco lo que es el poder mismo, que es el poder del control de los cuerpos y de las mentes. Los cuerpos es más fácil, porque los cuerpos son sustancia, pero las mentes, el acceso es más complicado. Y entonces la técnica hoy actualmente permite el acceso a la mente de las personas. Y esto es la previsibilidad de sus comportamientos. Hoy estamos en un momento en el cual podemos prever lo que harán las personas, lo que van a pensar, lo que van a elegir, lo que van a escoger en sus vidas. Y eso es un problema enorme, la previsibilidad, porque conduce a la gestión de masas.
0: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. En Sentit de Viure a Ràdio 4 volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RN, un no aturar-se de reflexions, de coneixements, de dubtes, de pensament. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar què? Projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú hi sobra, un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Faré una pregunta per tothom. Ja l'hem fet, però la vull tornar a fer un altre cop. Hem dit com a resum que estem davant d'una robòtica assistencial per a les persones grans o davant d'una nova tecnologia ideològica de poder i contrapoder i de control. Montserrat, què diries tu? Què diríem tots? Estem convençuts d'aquest titular?
3: Jo crec que sí. Que n'estem convençuts. El que passa que, bueno, també tenim eines i tenim fórmules per combatre'l. Jo crec que és molt important que acceptem la realitat amb la que estem i en el moment en què nosaltres tenim dret a vot, tenim dret a decidir, tenim dret a compra, i sobretot les persones grans, que cada cop som més i tenim més drets a escollir, aquí és on hem de fer la nostra reflexió i combatre entre tots. Hi ha institucions, hi ha empreses que treballen molt bé, aquí s'està parlant molt de les empreses no confiables, però bueno, ara escoltarem a l'Anna, a veure què ens explica de Telefònica. Jo veig empreses que estan treballant sumament bé la intel·ligència artificial, vull dir que no són el dimoni, no?, que a vegades ens intentem també pensar que són. Aleshores, jo crec que es tracta sobretot d'informar-se, de posar-se al dia, i tenim poder, perquè és que som molts.
0: Per tant, Anna Txegaray, gerent de salut i Serveis Socials de Telefònica, has escoltat tot el que hem dit. Formes part d'aquest diàleg de pensament, d'aquest diàleg de... A la recerca no sé si serà bé d'un futur, però sí d'identificar, cal identificar on, què està succeint i on anem. Quina és la teva opinió?
4: Sí, estic d'acord amb la Montse i que hi ha moltes empreses en les que estem treballant perquè la IA sigui una IA per una part sostenible, no? Que sortia també en l'àudio que havies compartit, que la IA consumeix molts recursos, però que també sigui ètica, no? I això, hi ha moltes empreses que estan posant un esforç en això. Després, jo mencionar que en el sector, especialment de la salut, hi ha una regulatòria molt forta. La IA Act ens marca que en, a salut, no? Som, la IA ha de complir... Bueno, perdoneu, que és, la IA és com del risc en salut i, per tant, ha de passar unes mesures molt, molt estrictes. Moltes solucions d'IA sanitària també han de ser registrades com dispositius mèdics, i això vol dir que també han de passar uns assajos clínics, han de passar uns processos que fan que aquestes eines doncs siguin més segures per la població.
0: Ho entenc. Però aleshores anem a fer una connexió, però voldria abans una reflexió com, des de la taula. Estefano, la tecnologia sembla que serà capaç de reduir la soledat, que sempre diem no volguda, no desitjada, no? Reforçar l'autonomia personal, reforçar l'ànima de les persones, no sé, o corre el risc de deshumanitzar-les, aquestes relacions de cura mitjançant la robòtica. Des del punt de l'anàlisi de la filosofia, des del punt de la vista de l'ètica, des del teu punt de vista...
11: Bueno, Manel, el dolor en general no nunca es tan grande si hay un sentido por el cual se sufre, y las máquinas no nos pueden dar el sentido del sufrimiento. Entonces hace falta lo humano para acompañar, cuidar, estar cerca de quien sufre. Las máquinas pueden paliar en sentido técnico unas curas, unos cuidados que son de orden técnico, pero lo humano necesita mucho más que esto. Necesita sentido de su dolor, sentido de su sufrimiento, de sentido de su vida. Y si esto no es, el programa es esto, sentido de vida, ¿no? Y si no hay, si no hay esto, digamos, lo humano no es reemplazable en ese sentido. Otra cosa es que podamos simularlo, y eso es un gran peligro, porque la simulación puede que se parezca mucho a la realidad, y cada vez más veremos una tecnología capaz de simular la realidad. Y esto ya está en marcha, ya vamos tarde con esto, ¿no? Pero la técnica, cuando uno piensa si puede o no, o debe o no actuar sobre la realidad, tengo que hacernos la pregunta si está sustituyendo lo humano. Yo creo que la pregunta más importante que tenemos que hacernos es el límite, es justamente ahí. Porque no todo lo que es técnicamente posible es éticamente lícito. Esto lo decía Benito XVI hace muchos años.
0: Lourdes.
7: Sí, volia comentar que, clar, nosotros estamos en una sociedad que ens ha inculcat ser independents, ser autònoms, no? D'alguna manera, doncs, ocupar-te de la teva vida, no ens podem ocupar de les nostres pares o mares, no? O els avis i àvies, perquè, clar, estem ocupats, no? Per tant, crec que d'alguna manera el poder està promovent l'economia de la soledat. O sigui, viure sol i estar sol a casa teva, al final és des de pagar més pisos, més vivendes, més aigua, més llum, omplir la nevera solament per una persona, això és molt més car que si visquéssim junts. Per tant, interessa el poder que estiguem sols. Però aquesta economia de la soledat, al final ja ens comporta una destrucció de vincles. I la robòtica assistencial ens porta a aquesta destrucció de vincles. El vincle és amb una màquina, no? Per tant, hem de pensar això, i a més ho fem més pensant en les persones que són dependents. Hem après, ens han ensenyat que dependre és dolent, però estem equivocats. Tota la vida depenem, som interdependents tots. O sigui, quan nosaltres érem petits, depeníem dels nostres pares i les nostres mares que ens poguessin alimentar, que ens poguessin tindre... O sigui, sempre, per nosaltres alimentar-nos, depenem que hi hagi un pagès que faci, o un ramader que faci, o un botiguer que vengui, sempre depenem. I ara veiem que una persona dependent és una persona, doncs, és amb negatiu. Quan és gran, ja és amb negatiu, no? I li posem màquines. Li posem màquines perquè la cuidin, no? I perquè parli amb una tablet, i a més li ficarem tota la història d'aquella senyora o d'aquell senyor, i li farà preguntes. I ta cosina, fa dies que no la truques. O sigui, estarem estem muntant, bueno, un món que hem de reflexionar.
0: Anem a veure, farem una connexió sobre aquest aspecte.
6: Sí, també estic recordant una mica les reaccions que va haver, per exemple, en el moment de l'inici de la impremta, no? Com una eina de difusió del coneixement, que també va trencar molts esquemes socials i culturals. O, per exemple, l'inici de la revolució industrial. Vull dir, sense caure en el ludisme, no? Que és una negació estèril, perquè la IA està aquí, se quedarà i continuarà. Tampoc d'una mena de caure en la beateria entusiasta, que a vegades també podem observar en segon quins opinadors o quins especialistes. Jo crec que segurament s'ha de trobar un punt d'equilibri, si són capaços, perquè pot ser una eina perfectament controlable i útil, més enllà de que al final sembla una criatura autònoma, que no ho és. Sí, hi ha límits, hi ha normes, hi ha lleis, el que passa és que, clar, la IA va a una velocitat que les institucions no arriben ni de molt lluny.
0: Martos.
10: Jo diria que aquesta deshumanització no ve només, o l'única culpable no és la tecnologia. Estem alimentant des de bastant abans que la intel·ligència artificial una societat sobretot econòmicament molt exigent, una societat que ens obliga a un 24/7 d'ocupació, de feina, la societat aquesta dels autònoms, la societat aquesta en la qual tot ho fan equips cada cop més petits, ja sigui una petita empresa o ja sigui una gran empresa. Tot això ens porta cap a aquesta societat que el filòsof sud-coreà ha definit com la societat del cansament, i en aquesta societat on estem esgotats, plenament ocupats 24/7, les relacions humanes són cada cop més difícils de suportar. Aleshores, probablement delegar les màquines és una solució còmoda per no dedicar-li tot aquest temps als altres. Estic molt d'acord amb el que deia la Lourdes.
0: Anem a veure ara. Anem a veure.
12: Més enllà sí. del que deia la
0: Perdó.
12: Lourdes,
0: que...
12: també
0: sí,
12: hem de ser conscients que hi ha un canvi demogràfic que és molt rellevant i que també hi ha un tema que no donem a l'abast amb el nivell de persones que requereixen aquesta atenció. I és una manera de poder...
0: Aquesta és una altra, aquesta és una altra qüestió. Efectivament, acabes de tocar un tema clau. No tenim suficientes persones per atendre tantes persones amb una longevitat que vinculant que necessita situació. Però anem a veure, anem a fer un viatge. Anem a connectar amb Sara Domènech. Sara Domènech és doctora en psicologia i investigadora de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella porta bastant de temps investigant des de la universitat la robòtica amb les persones grans. Què està succeint? Per tant, primer la saludo. Doctora Domènech, què tal? Com estem? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Bon dia, doctora Domènech. No sé si vostè ha escoltat alguna cosa, però jo li faig una primera pregunta que està una mica relacionada al que deia abans la Lourdes Charles. A veure, pot la intel·ligència artificial ajudar a combatre la soledat no desitjada dins d'una societat, diríem, cada cop més envellida? Sí o no? I quina és la seva opinió a partir del seu resultat?
13: Sí, a partir dels resultats dels nostres estudis, que són, nosaltres fem recerca aplicada en el marc d'aquesta lluita contra la soledat no volguda i la IA robòtica assistencial, vam dur a terme un estudi conjuntament amb JACIT i finançat pel HUB, que és el HUB d'Innovació Sociosanitària, a una residència precisament a Aymar i Puig Alella. I l'objectiu d'aquest estudi va ser que vam avaluar l'eficàcia d'una aplicació que es diu Helderly, que està implementada en un robot anomenat Pepper. És un robot amb forma una mica humanoide i l'objectiu era reduir la soledat no volguda. I aquesta es va mesurar a través d'un qüestionari de soledat que es diu UCLA. Els participants els vam dividir en dos grups perquè això va ser un assaig clínic que va passar tot el comitè d'ètica, etc. I el grup d'intervenció va continuar fent les activitats habituals de residència, mentre que, a més, interactuava amb el robot Pepper a través de veu o mitjançant una tablet, fent exercicis d'estimulació cognitiva individual, motriu, que eren grupals, o social i relacional. I el grup control va realitzar només les activitats habituals del centre. Els resultats, després de 2 mesos d'intervenció, el que vam mostrar va ser que el grup d'intervenció va experimentar, diríem, una reducció significativa dels sentiments de soledat no volguda en comparació al grup control. Què ens suggereixen aquests resultats? Doncs que els robots socials realment sí que poden ser una eina efectiva per abordar la soledat no volguda en persones grans i destaquem el seu potencial com un recurs innovador en l'atenció.
0: Per tant, tenim un resultat positiu sobre aquest tema. Sí. I aleshores, aleshores, doctora Domènech, a veure, quin és el paper real del robot social? Substituir els professionals o reforçar la seva atenció, la seva autonomia de les persones usuàries? Quin és el paper real, diríem?
13: Sí, el paper real, de fet, no és substituir els professionals. En aquest sentit, el robot es va mostrar com una eina d'ajuda pels professionals, ja que els va permetre dedicar un temps de més qualitat a les persones grans. Per exemple, abans he parlat de diferents funcionalitats. La funcionalitat motriu, el robot estava al mig de la sala i guiava exercicis grupals de moviment, mentre que el fisioterapeuta podia centrar-se per corregir les postures de les persones participants. És a dir, la missió era de complementària en el fisioterapeuta. Per una altra banda, per exemple, a la funcionalitat d'estimulació cognitiva, que les persones realitzaven exercicis d'atenció, memòria o per veu o mitjançant una tablet, el que permetia era alleugerir de manera parcial la càrrega de la, en aquest cas era una neuropsicòloga, tot i que sempre hi havia una supervisió per part dels professionals. A part d'aquest estudi, que va ser quantitatiu, el vam complementar amb un estudi qualitatiu i vam realitzar entrevistes individuals i grups de discussions amb les persones usuàries i també professionals que havien interactuat amb el robot.
0: Correcte.
13: I els resultats van ser coincidents, que cap participant va percebre el robot com un substitut de l'atenció humana. Això, per exemple, el fisioterapeuta, me'n recordo que va dir, el robot Pepper ens ajuda, però no substitueix mai la nostra feina. O una persona usuària de 90 anys va dir, el robot pot complementar l'atenció que rebem a la residència, però la relació que tenim amb les persones professionals no es pot substituir de cap de les maneres.
0: A veure, un moment, que tenim per aquí preguntes i reflexions. Sara, un segon.
3: Sí. Sara, sóc la doctora Montse Barceló. Encantada d'escoltar-te i sobretot...
13: Hola, doctora.
3: Molt bé, encantada de que ens expliquis tota aquesta investigació i recerca que està fent, perquè a vegades parlem de dades, d'articles que hi ha, de llibres de divulgació, però jo crec que és summament important la unitat que vosaltres teniu perquè feu recerca summament científica, i sigui basada en ciència, basada en assajos clínics, està revisat per comitès ètics, i realment acabem demostrant coses que a vegades és com uau, m'esperava el contrari. Jo he conegut a Pepper, jo he estat a Yàcid i m'he enamorat de Pepper, com em parla, com em mira, com em somriu, com... O sigui, m'he enamorat d'aquest robot. I a més, és que és això, tu ves a una sala de fisio d'una residència, que també les he vistes, i no dona de si la fisio. I a més estàs veient, veus allà quatre o cinc usuaris que ho estan fent fatal, i és Pepper qui va allà i els està corregint una mica la postura, mentre que el fisio es pot centrar amb els que ho estan fent malament.
0: Pepper està corregint, dius?
3: No, la fisio pot corregir i Pepper pot dirigir el més automàtic, saps? Perdó, igual ho he dit malament.
0: No,
3: però m'encantaria un dia portar Yàcid i Pepper aquí. És que, i que tots ho veieu.
0: El convidem ara mateix,
3: no? Perfecte, sí.
0: Sí. Doctora Domènech, el podem portar a l'estudi?
13: Això hauríem de parlar amb Yàcid.
3: Amb Yàcid, amb la CEO de Yàcid. Bueno, una dona emprenedora.
0: Ja ho arreglarem.
3: Núria Infesta.
0: Sí, Stefano. ¿Quina sensación tenía?
11: Me ha hecho pensar porque estaba pensando justamente en el vínculo afectivo que se crea entre el ser humano y cualquier...
0: Sí, esta es la clave
11: cualquier,
0: que voy a preguntarte.
11: Cualquier ente, digámoslo así, que hable. Porque justamente la amistad se funda en la palabra y cuando escuchamos a alguien que habla, y este alguien es un algo en realidad, que está programado para poder hablar y poder expresar verbalmente sus algoritmos, nosotros no podemos evitar de crear un vínculo afectivo. Por esto dijo la doctora, me enamoré de él, porque yo me lo creo esto que dice. Hay experiencias de cada uno, ¿no? Yo creo que si cuando interactuamos con una IA vocalmente, verbalmente, ocurre algo, nos olvidamos que estamos hablando con un robot o con una IA. Y esto es muy fuerte, porque nosotros ponemos en la IA lo que no está en la IA, es decir, pensamos que la IA tiene el vínculo con nosotros, pero porque no podemos hacer diversamente, porque estamos hechos así. La palabra crea un vínculo.
0: Sí, sí. Lourdes, ¿qué deies?
7: Sí, jo una pregunta per Sara Domènech. Soc Lourdes Charles. Has comentat que totes les intervencions que heu fet era robot i professional junts. Clar. Estem pensant que quan... Perdona, no, volia dir... Bueno, digues.
13: No, que el professional supervisava totes les tasques que feia la persona gran mentre interactuava amb el robot. En el cas, hi havia persones també que tenien una mica de deteriorament cognitiu, lleu o moderat, però podien fer les tasques sempre amb ajuda de la persona professional. I després hi havia persones grans que patien les típiques pèrdues cognitives normals per l'edat, i aquestes persones podien interactuar amb una supervisió de manera més indirecta. No sé si volies, et referies a això.
7: Volia dir que heu estudiat la relació solament usuari directament amb el robot, sense que hi hagi un professional?
13: En aquest cas, no, perquè, a més, vam formar part, o sigui, vam fer dos estudis. Un era l'assaig clínic i un altre va ser una beca de bioètica de Grífols, de la Fundació Grífols. Llavors, aquí, des del punt de vista ètic, vam mirar també que aquesta interacció respectés tots aquests principis bioètics d'autonomia, de beneficència i no maleficència, i en aquest cas, doncs, sí que, o sigui, els va respectar, però era una de les coses que també vam tenir en compte, que hi hagués una persona sempre humana que estigués supervisant les tasques, encara que fos de manera més indirecta, de l'interacció.
0: En qualsevol cas, jo crec que aquest és un tema, clar, aquest és un tema molt... Ara estem en aquest procés d'anàlisi o d'experiment o de posar en pràctica situacions, i arribarà en molt curt termini aquesta relació únicament persona i robòtica, i segurament estem davant d'una nova generació de robots humanoides capaços de col·laborar de manera natural amb les persones, o amb la Xina o el Japó, això fa una part ja d'aquest tema. Com tenim, el temps s'està exhaurint i moltes preguntes, doctor Jiménez.
2: Jo només volia comentar en la línia del que comentava també el doctor Abate. Jo crec que la investigació que està plantejant la doctora Sara Domènech em sembla molt interessant, em sembla que té una mirada ètica, em sembla que té una mirada de complement, no de substitució, però justament és el que a mi em preocupa, és a dir, que la tecnologia pugui donar l'oportunitat de fer alguna cosa, necessàriament no s'ha de fer, però sí que planteja la possibilitat de fer-ho. Llavors, aquesta substitució, quan tenim aquesta tecnologia que pot substituir el ser humà, que pot substituir la cura d'un humà cap a un altre humà, pues, ja és un risc en si mateix. I quan tenim aquesta circumstància que dèiem de manca de cuidadors, pues és una pendent relliscosa i hi ha una tentació, i la tentació és posar aquesta robòtica ocupant aquests espais. Les tendències robòtiques que ens està dient, comentava la doctora Montserrat abans, el tema de la robòtica a Xina, fa 2 anys que veiem la robòtica assistencial, però també veiem la robòtica de la empatia. Estan treballant la empatia des de la robòtica, estan treballant la robòtica social i afectiva, estan treballant la robòtica relacional. O sigui, clarament ens està marcant cap a on van. Comentàvem abans que el tema és el tercer sector, van al tercer sector, al sector serveis. És a dir, volen que la tecnologia estigui present en el sector serveis. I aquí tindrem els problemes de distància humana. Jo crec que veig aquí una línia molt clara, ètica, que no haurien de traspassar. La tecnologia vol semblar humana, ens estimula humanament. Nosaltres

0: que tenemos, porque podemos hablar con el robot i podemos fomentar que els nets, que a vegades sovint perquè estan ocupats no anaven a veure els avis, anaven a la residència, i també va fomentar més interaccions socials perquè els que eren del grup d'intervenció entre ells parlaven. Vull dir que sí que és veritat aquesta banda, que estàs parlant amb una persona que és un robot, amb un robot, perdona, però després fomenta per una altra banda totes aquestes interaccions socials i de millor curiositat, no? De poder anar a la residència per veure el robot o tenir un vincle de conversa amb els nets, no? Sobre un tema que és tan actual com la robòtica assistencial.
1: Per tant, tota aquesta robòtica també centrada en l'empatia, com deia ara el doctor Jiménez,
0: sí,
1: aquesta incorporació de robots socials en l'atenció a les persones grans, garantia, a mi em sembla que hi ha un tema, un eix molt central, que ja ho hem dit, per tornar a insistir, garantir aquesta autonomia i el benestar de la dignitat sense generar nous riscos ètics. O sigui, la part ètica, la part de l'empatia, és a dir, és una imatge imaginària la que ens estem creant davant de la robòtica com si fos una persona, però el nostre cervell cognitivament l'està assimilant com un fet real. Abans de que, Sara, jo m'agradaria al doctor Abad, doctor Abad, ¿quin punt estem sobre això?
2: Yo tengo un temor muy grande que...
1: ¿Tiene su perdón?
2: Un temor.
1: ¿Tiene un temor muy
2: un temor,
1: gran?
2: Sí, sobre esto. Cuanto más hay interacción hombre-humano, hombre-máquina, quiero decir, cuanto más hay una relación humanizada entre hombre-humano, tanto más pasan dos cosas. Uno, cobra más valor la relación humano-humano, porque será más difícil que se haya y que se produzca, a la vez que temo que esta relación pueda ser realmente sustituida. Antes la doctora decía que los nietos tendrán algo que contar con los abuelos. Mi temor es que los nietos no vayan más a ver los abuelos. Esto es mi temor. Ese es mi temor.
1: Anna Txegaray, a veure, des de Telefònica, hem dit moltes coses i les continuarem dient, però on estem segons la seva visió, Anna?
3: Jo volia matitzar un parell de coses que han sortit, i és que aquest afany per intentar que la IA sembli cada cop, o sigui, més similar a les persones, a nivell europeu no està permès. Hem de deixar un disclosure i ha de quedar clar que estàs parlant amb un robot en tot moment. És veritat que després nosaltres a nivell cognitiu podem agafar un attachment a una cosa que no és una persona, no? Però l'altra cosa que volia reforçar, i és que necessitem la tecnologia per fer la part prèvia de detecció, qui està en risc, a qui hem d'atendre primer. I no es tracta d'aïllar les persones, sinó de que la tecnologia ens pugui dir quan necessita més atenció una persona per poder atendre en aquell moment, no?
1: Jo, de les pors que estava dient el doctor Abate, tenim un tall, que no se'n vagi ningú, eh? Si els que esteu fora de telèfon, tampoc, perquè ara posarem un tall de veu, deixarem els micròfons oberts i escoltem a Carissa Vélez, la filòsofa investigadora de la Universitat d'Oxford, tractant aquests temes també des d'aquesta vessant, no de la por, però d'aquesta vessant de la consciència, no? Escoltem.
4: Una cosa que es muy importante tener en mente es que la inteligencia artificial, de la manera que está diseñada en este momento, machine learning, no es nada más que una máquina de predicción. Haga lo que haga, esté prediciendo el lenguaje o esté prediciendo si alguien va a cometer un crimen o si alguien va a ser un buen empleado, es el mismo sistema. Es tener datos históricos que se proyectan al futuro. Y se asume que el futuro va a ser como el pasado, cuando sabemos que muchas veces eso no es
1: así. ¿Estás de acuerdo?
4: Para empezar, el cambio climático.
1: Claro. Mira. Aturamos, aturem un moment.
5: Absolutament, i predir persones no és neutral. Quan un algoritme prediu si algú serà un bon empleat, si serà un mal pagador, un bon pacient, si tot això està afectant l'estructura social.
4: El canvi climàtic.
3: Però per seguir
4: qualsevol canvi social positiu. Entonces, la inteligencia artificial es increíblemente conservadora. Por eso es tan sexista, por eso es tan racista. Y es muy revelador volver al pasado y preguntarnos cómo se ha utilizado la predicción en el pasado. Y una de las cosas que te das cuenta es que por más que sea diferente la tecnología, el rol político que está jugando es el mismo que el oráculo de Delfos, es el mismo que el astrólogo medieval. Y se está oscureciendo con esta tecnología, disfrazándose de una conversación tecnológica, lo que en realidad es una conversación política y social. Entonces es una historia que ilustra muy bien los juegos de poder que están íntimamente relacionados con la predicción, es la historia de Luis XI, que tenía un astrólogo en la corte. Y un día el astrólogo predice que

0: Una mujer de la corte va a morir en una semana. Y va y se muere. Y el rey está en pánico total porque dice, a ver, o este tío asesinó a la mujer para probar que es profético, o en realidad puede ver el futuro. ¿Y no. qué pasa si ve mi propio
1: una
0: final?
1: Una profecía autocumplida.
0: Entonces decide que el astrólogo tiene que ser asesinado también. ¿Pero? Le da la orden a sus sirvientes de que cuando les dé una señal, tienen que echar al astrólogo por la ventana y matarlo. Pero antes de dar la señal, le hace una última pregunta al astrólogo. Le dice, bueno, dadas tus habilidades proféticas, dime, ¿cuánto tiempo vas a vivir? Y el astrólogo, ni corto ni perezoso, dice, voy a morir 3 días antes que vuestra majestad. Y Luis nunca da la señal. El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas. Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor. Y lo que estamos viendo con estos ejecutivos tecnológicos es que están entendiendo mucho mejor el poder de las predicciones que nosotros. Y lo que yo veo en los periódicos es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Que este va a ser el futuro.
2: Como
0: y
2: si
0: ahora
2: fuera una verdad, ¿eh?
0: Exacto. Lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas. Y cuando tú te la crees y no eres crítico y actúas de una manera que se convierta en realidad esa profecía autocumplida, lo que estás haciendo es obedecer.
2: Estem obeint. A veure, moltes coses a dir, però jo crec que ens dona un context suficient per veure on estem. Manel, què deies?
3: Una pregunta rapidíssima que em faig jo mateix, eh? És la IA la que està condicionant i provocant els canvis que em fan por? O és la IA el baròmetre exacte i el mirall dels valors que tenim i que practiquem i que clar. Són com a societat?
2: Montserrat, has dit clar?
4: No, ho ha dit Anna.
2: Ah, ho has dit tu? Ah, Anna, perdó, Anna, sí, digue'm.
5: No, que estem d'acord amb la pregunta que es formulava.
2: Per tant, la teva resposta seria? El teu pensament?
5: Que no tinc aquest dubte, també.
2: També tens aquest dubte. Francisco, tens dubte?
1: Home, aquesta tecnologia és una tecnologia que es parla de la tecnologia última. És a dir, en aquest procés que comentava el professor Stefano Abate, de no hem començat ara aquest procés, sinó que és un procés, deixeu-me dir, d'artificialització, que va començar des de la primera revolució industrial fins ara. Estem dintre d'una tecnologia que podria superar el pensament humà.
2: A veure, ens queden 2-3 minuts, no tenim més 2 minuts. Hauríem d'anar molt ràpid per tenir una reflexió final de 15 segons cadascú, a veure si ubiquem el tema, des de la por a la consciència, des de la consciència a la robòtica, des de la robòtica al procés assistencial. A veure, Sara Domènech, tens 15 segons finals teus?
6: Sí, cal garantir un ús responsable de la tecnologia que mantingui el protagonisme de la persona.
2: D'acord. Montserrat?
7: Sense la IA no curarem l'Alzheimer, la necessitem.
2: Sense la IA no curarem
7: l'Alzheimer. L'Alzheimer, la necessitem.
2: Sí, anem a veure Lourdes Charles.
8: Crec que estem externalitzant l'efecte i estem encarregant a les tecnologies el que no fa les famílies.
2: Anna Chagaray.
9: Jo crec que la tecnologia és una aliada, però ha de tenir uns raïls per sobreguardar els riscos que provoca.
2: Doctor Abate, qui provoca aquí?
10: Yo diría que delante de esta previsibilidad tan total que la IA nos propone, donde nada nuevo puede suceder porque todo ha sido ya maquinizado por el algoritmo que nos lo devuelve una y otra vez, nada nuevo es posible, pues reclamar lo humano, reclamar su libertad, significa abrirse a algo nuevo, es abrirse a la esperanza de que algo nuevo puede ocurrir y no siempre se tiene que repetir lo mismo.
2: Doctor Jiménez, hauríem de fer moltes reflexions, tinc aquí, tothom vol reflexionar, jo el primer, però tenim el temps que tenim, per tant, tanqui vostè el programa.
1: A mi m'ha agradat molt com la tanca.
2: Sí, ja tancat. Poden fer-ho un altre cop. Què diries tu? Sí. Bé, a mi el que m'interessaria per part teva és on estem des de la IA, quin punt estem amb aquest juliol 2026. Què és veritat, què no és, què és fer volar coloms?
1: Jo crec que la intel·ligència artificial, evidentment, ens suposa un repte majúscul, que no hem de deixar que aquest repte el lideri les persones equivocades, que Europa no està en el taulell de les decisions, que no podem pensar que estem liderant perquè només estem liderant legislativament, perquè les eines estan i les eines no les estem creant nosaltres. No hi ha cap intel·ligència artificial de nivell. Llavors necessitem realment participar d'això.
2: Doctors, Francisco Jiménez, Montserrat Barceló, Anna Chegaray, Manel Becerra, Estefano Abate, Lourdes Charles, José Ángel Martos, Sara Domènech, gràcies per tots. No sé si hem arribat a alguna conclusió, però sí que hem posat el tema sobre la taula. El nostre comiat, com sempre, dediquem el programa a les dones, homes, sènios, el quart, l'edatisme, els marca amb la petjada de indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Quin tema? Augmenten les denúncies per maltractament a les persones grans? Cal reconèixer, cal actuar, cal denunciar? Salutacions, doncs, de Domínguez, Víctor Domínguez, a la taula de so, i de José Gil a la realització. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Els hi ha parlat, amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

0: Sol és nou.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic pactat entre Esquerra Republicana de Catalunya i el Govern Central passa el primer tràmit en aprovar-se al Consell de Política Fiscal i Financera. A favor del nou model han votat només Catalunya i Canàries, en contra la resta de comunitats perquè consideren que trenca la igualtat entre els territoris. Madrid no va assistir a la reunió com a protesta. Més detalls, Toni Conde.
2: El ministre Arcadi Espanya ha celebrat l'aprovació en el Consell d'un nou model de finançament. Ha manifestat no entendre el rebuig d'algunes comunitats com Andalusia o Múrcia que en surten beneficiades. El ministre ha reclamat negociar les possibles esmenes al Congrés amb calma i sense fúria partidista.
3: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y si me permiten toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable.
2: La consellera d'Economia catalana, Alicia Romero, ha celebrat l'aval al nou finançament i confia que s'aprovarà al Congrés.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: La resta de comunitats presents al Consell s'han oposat. La nova proposta de finançament suposa 21.000 milions d'euros addicionals per les comunitats i el ministre ha avançat un nou fons del que no es coneixen detalls per compensar les comunitats que amb el nou model queden per sota de la mitjana.
0: Presó comunicada i sense fiança per als pares del nen trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi. El jutge també els retira la custòdia dels seus altres fills que tenen en comú. Els veïns del municipi van sortir ahir al vespre al carrer i van guardar un minut de silenci en record del nen mort. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial. Judit Huerta.
5: Dimecres, la Policia Nacional deté els pares a València. El jutge d'Amposta els interroga i ordena als Mossos que els portin a la Casa dels Horrors, d'on encara aquest divendres 5 dies després es treia brutícia i allà es troben les restes del petit. Ara la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat en la mort del nen. Al poble tothom sabia de les males condicions d'insalubritat en què vivia ell i les seves tres germanes. L'Ajuntament es defensa i recorda que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert expedients a la família. Josep Lluís Jimeno és l'alcalde.
6: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ens que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
5: I encara avui, a la porta de la casa, flors i espelmes en memòria del petit Nathan.
0: I d'altra banda, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de La Mina, a Sant Adrià de Besòs. La dona continua en qualitat d'investigada. I de l'exterior, als Estats Units, decreten nul el judici a Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills en un suposat brot psicòtic, després que el jurat popular no hagi arribat a un veredicte unànime sobre la culpabilitat o no de l'acusada i de quin delicte. La nova audiència està fixada per al 29 de setembre. La fiscalia podria, aleshores, desestimar els càrrecs o tornar-los a presentar. En aquest cas, s'hauria de reiniciar el judici amb un nou jurat. Un altre escenari possible seria un acord entre acusació i defensa. I en esports, primera ensopegada del Reial Madrid en Lliga en caure davant el Betis per 1-0 amb un gol anul·lat a Espí per fora de joc i amb un penal fallat per Mbappé en temps afegit. Escoltem el tècnic madridista José Mourinho.
7: Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
0: I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa durant tot aquest cap de setmana. Situació i previsió per a les pròximes hores. A Emet, Jordi Oriós, bon dia.
8: Bon dia. Avui continuarà notant-se la calor intensa a Catalunya, llevat d'un descens lleuger cap a l'interior de Tarragona, a la resta valors sense canvis o inclús amb ascensos lleugers. Avui temperatures significativament elevades a tot el territori, perill important per calor, especialment a les depressions centrals. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, Barcelona, 31 a Tarragona durant el cap de setmana i la primera meitat de la setmana que ve. Temperatures sense grans canvis, continuarà la calor especialment cap a l'interior a partir del dimecres, si s'espera una baixada generalitzada de les temperatures, també a les mínimes, que les pròximes nits continuaran en valors tropicals, en general tòrrids cap al litoral. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb intervals de núvols, i al Pirineu, a la tarda, núvols d'evolució que podrien desenvolupar algun ruixat dispers. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable al matí, tendint a bufar a les hores centrals del sud i del sud-est, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
0: La informació torna a aquesta emissora d'aquí a 55 minuts.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'estiu del Són quatre dies.

Al llarg de la propera hora recordarem amb l'Iker Mons el dia que vam entrevistar Laura Ramos. Ella és l'autora de Mi niñera de la KGB, un llibre que explica la història real de la seva mainadera Àfrica de les Eres. El nostre xef, Raül Balam, ens farà un balanç de la temporada i acabarem aquesta primera hora amb una pel·lícula, Winnipeg, El barco de la esperanza.

0: Iker Mons, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: A veure, avui com superarem la ficció?
1: Doncs mira, amb un toc d'espionatge. A veure, les històries d'espies...
0: Anem d'espies, avui.
1: Sempre hem cregut que eren de ficció.
0: Sí.
1: Però realment James Bond sempre ha tingut una inspiració molt, molt, molt ben real. La Guerra Freda, no? Va ser una època plena d'espionatge entre soviètics, capitalistes, per la bomba atòmica, per la cursa espacial, per entorpir qualsevol tipus d'operacions, sigui energètica, d'armes, d'actius... Això sempre ha estat a l'ordre del dia. I, de fet, és que també és actualitat, perquè fins i tot avui, coincidint amb, amb el viatge que va fer Donald Trump a la Xina un parell de setmanes,
0: sí.
1: Una alcaldessa de Califòrnia ha dimitit i ha demanat perdó per haver actuat als Estats Units com a agent il·legal d'un govern estranger sota la direcció i el control de la República Popular de la Xina.
0: Ui, ai...
1: Espionatge, vamos.
0: O sigui, espionatge, sí. No?
1: Espia.
0: Agent il·legal d'un govern estranger?
1: Efectivament.
0: M'han mirado algo.
1: Era la Aileen Wong, acusada per la Fiscalia Californiana d'espionatge. I, de fet, s'enfronta a una petició de presó de 10 anys,
0: no?
1: Exacte.
0: 10 anys de presó.
1: La batllessa d'Arcàdia, que és el municipi, diguem, on ha passat tot, la senyora Wong va dimitir tot admetent que ha treballat... És que, a més, ho admet.
0: Ha dit sí.
1: Sí, no, efectivament, sí. He sigut espia. Què passa?
0: Hola, sóc espia. O sigui, és una carta de presentació, no?
1: Fixa't que, segons la Fiscalia, des del 2020 va col·laborar en la difusió de propaganda favorable a la Xina entre la comunitat xino-nordamericana. Wang, que, a més, havia assumit l'alcaldia just fa poc, a principis d'any, s'ha declarat culpable i ha demanat disculpes als 54.000 habitants del municipi.
0: Aquell municipi. Ho sento molt, no tornarà a passar.
1: No tornarem
0: a fer. Iau, no,
1: efectivament no tornarà a fer-ho.
0: No tornarà a fer-ho.
1: Els espies sempre commocionen, sobretot quan se descobreix la veritat, no? Imagina't, la descoberta inquietant de que existeix un traïdor entre nosaltres, de que algú en aquesta casa és qui diu que no és, no?
0: Aquí algú,
1: que tu o jo...
0: Hi haurà espies, aquí?
1: Bueno, no ho sé. Potser...
0: Potser
1: ara mateix, en aquesta sala, hi ha un espia.
0: Creus que algú pot...
1: Hi ha un informant.
0: Exacte. Pot ser un agent... Com és allò, un agent il·legal.
1: Ai. A lo millor algú està escoltant la nostra
0: informant
1: conversa.
0: Informant per aquí, em pregunto jo.
1: Sí, sí, sí.
0: Per altres emissores?
1: No ho sabem.
0: Informant per altres governs?
1: És curiós que pensis en altres emissores.
0: Jo al final sempre penso, és a dir, clar, penso, home, si espies la nostra feina...
1: A veure, espionatge industrial existeix.
0: Clar, t'anava a dir, potser és algú d'altres emissores que diu, vaig escoltar què fan aquests de Ràdio 4.
1: Bueno, definitivament algú ens està escoltant.
0: Sí?
1: L'audiència.
0: Home, segur, però Iker, l'audiència no ens espia.
1: Bueno, això no ho saps. Això no ho saps.
0: A veure, l'audiència no ens espia. No ens espia. L'audiència ens escolta i ja està. Però espiar...
1: Bueno, com els agents del Mossad. Bueno,
0: vols
1: en tot cas...
0: Vols dir que ara mateix hi ha algú que ens està espiant, per exemple, que entra als nostres perfils de les xarxes socials, que s'està infiltrant en els nostres moviments bancaris, que està sabent què és el que estem fent en el nostre dia a dia... Però per què, em pregunto jo?
1: Hi ha un agent de la CIA o de l'FBI? No et preocupis, David.
0: Escoltant Ràdio 4?
1: Ho sap? No només escoltant Ràdio 4, sinó que sap que tens un amant. Oh! Bueno,
0: jo?
1: Que...
0: Pues, t'has mentit totalment, això.
1: Això de...
0: Mentida!
1: Això dels espies pot ser... puc ser jo un informant rus, no? Que amagat en professions, doncs això, anodines, simples, petites, discretes, sobretot, no? Com la d'un periodista, com la d'una alcaldessa d'un municipi petit o com la d'una mainadera, com va ser el cas d'Àfrica de les Heres o també sota el nom de Maria Luisa. Avui portem la història real de Maria Luisa, escrita per l'autora Laura Ramos, mi niñera de la KGB, una biografia, un escrutini del que va fer Maria Luisa. Qui va ser? Doncs l'amiga i amant, presumpta amant, de Ramon Mercader, que si no el coneixeu va ser l'assassí de Trotsky, de Lev Trotsky, el gran rival i l'hereu frustrat de Lenin.
2: Àfrica de les Heres va ser espia soviètica des de 1937, durant la Guerra Civil amb els comunistes contra Franco. Durant la Segona Guerra Mundial es va llançar en paracaigudes sobre les tropes a la retaguardia alemanya a Ucraïna. A Mèxic va dibuixar els plànols de la caça de Frida Kahlo per l'assassinat de Trotsky. Es va casar amb l'escriptor Felisberto Hernández per obtenir la nacionalitat uruguaya i establir un centre del KGB a Montevideo, on va estar implicada en un suposat intent d'assassinat al Che Guevara i al seu últim marit, un espia italià. Allà també va ser la mainadera de l'escriptora argentina Laura Ramos, quan era nena. Ara publica Mi niñera de la KGB, un relat que escruta tots els detalls documentats de la vida de l'espia.
0: Un relat que toca personalment a l'autora Laura Ramos. Què tal? Bon dia, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Gracias, gracias por acompañarnos aquí en el Son Cuatro Días en Radio 4.
2: Seguramente mi niñera de la KGB es un trabajo titánico de investigación. ¿Cuánto tiempo te ha tomado el recopilar todos estos datos y por qué has tenido esta pulsión de hacerlo?
3: Bueno, me ha tomado 5 años en total. En el medio estuvo la pandemia, o sea que estuve viajando, por ejemplo, a Ceuta, al norte de África, con el barbijo, con la mascarilla. Luego fui a Cambridge, donde están escondidos, bueno, guardados los papelitos que guardaba en sus zapatos un espía de la KGB que se arrepintió, se pasó al otro bando y empezó a guardar en los zapatos para salir de la oficina de la Lubyanka de Moscú. Los nombres de los espías internacionales, entre los cuales estaba el nombre de mi niñera, de mi María Luisa. Bueno, fui a Cambridge para ver estos papeles. La mayoría de las carpetas estaban clasificadas, pero pude descubrir algunas, incluso que María Luisa, mientras nos cuidaba a nosotros, había viajado a Israel, donde reclutó a más agentes. Bueno, estuve en México, en Cuba, en Montevideo, y en Montevideo, bueno, descubrí 2 crímenes bastante impresionantes que aportan nuevo material, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, es como buscar ir atrás de las huellas de un fantasma, porque imagínense que buscar la vida de un agente secreto, cuya vida está consagrada a mantenerse en secreto, es una tarea titánica prácticamente imposible. Pero fue a través de los lugares menos esperados, a través de los niños, de los recuerdos de los que éramos niños en aquella época, o sea, a través de la entrada de la cocina, de las entradas de servicio de las casas, donde obtuve los hallazgos más interesantes. Mm.
2: Bueno, justamente María Luisa, en su afán de mantener su tapadera, digamos, era la cuidadora, la cuidadora de los niños. ¿Quién era María Luisa cuando os cuidaba? ¿Quién era esa mujer? Porque supongo que no todo fue mentira.
3: Claro, bueno, justamente el libro se debate entre la verdad y la mentira todo el tiempo. Yo elijo poner los documentos, los certificados de defunción, los certificados de nacimiento, las cartas, las declaraciones públicas, todos los documentos que obtuve, pero también pongo en esta investigación los rumores, los chismes, las informaciones de segunda clase, digamos así, pero que aportan y corroboran muchas veces los documentos que fui encontrando, ¿no?
0: Laura, ¿qué recuerdo es el que más le ha chocado después de desgranar toda su historia?
3: Bueno, lo que más me ha chocado fue descubrir que en la misma sala donde nos daba la merienda, en esa misma sala envenenó a su marido. Uh-huh. Fue su tercer marido, otro espía italiano, conocido en Montevideo como Valentino Marchetti, aunque en realidad su nombre de guerra, digamos así, para la KGB era Marco. Y bueno, según una cinta que encontré, una grabación que dejó antes de morir una ayudante de María Luisa, María Luisa lo habría envenenado. En esta cinta también esta mujer cuenta que María Luisa habría asesinado al esposo de esta mujer. Ambos eran agentes secretos que María Luisa había reclutado para la KGB, con el engaño de que estaban ayudando a unos exiliados españoles. y como, bueno, en la Argentina la causa de la Guerra Civil Española había tocado muy hondo, porque, bueno, casi todos somos descendientes de españoles, entonces ellos accedieron a ayudarla en un primer momento engañados, pensando que estaban ayudando a españoles, pero después se dieron cuenta de que estaban ayudando a la Unión Soviética. De todas maneras, ellos eran comunistas, no es que fue un engaño malintencionado, pero en un momento el marido de esta mujer quiso salirse de la KGB y, según su viuda, María Luisa lo mandó matar. Pero la genialidad de María Luisa fue encajar el asesinato con la visita del Che Guevara a Montevideo. Estamos en el año 1961, el Che Guevara fue a la conferencia de la OEA de Punta del Este a romper con la OEA, y de ahí pasa por Montevideo, da una conferencia y a la salida una bala mata a este hombre, a un historiador uruguayo. Toda la prensa y la policía piensan que es una bala destinada al Che Guevara, lógicamente, que fue un intento de asesinato al Che Guevara, y sin embargo la viuda, que era esta asistente de María Luisa, dice: no, esta bala estaba destinada a mi marido, que quería salirse de la KGB. Ella fue la asesina de mi marido.
2: Ostras, ¿y cómo se vinculan ambos asesinatos? ¿Cuáles son las evidencias detrás de ello? Porque claro, aquí
3: bueno,
2: está todo muy documentado.
3: Yo encontré algo muy interesante, en realidad mi hermano lo encontró porque juntos hicimos la investigación de este libro, y es que María Luisa contrata al mismo médico, que es un médico aliado del Partido Comunista, al mismo médico que le hace la autopsia al marido de la asistente, es el mismo médico que firma el certificado de defunción del esposo italiano de María Luisa, el que envenena 3 años después. Es muy curioso que sea el mismo el que hace el falso certificado de defunción del marido italiano y la autopsia de este mártir uruguayo, porque es Arbelio Ramírez, se convirtió en un mártir uruguayo, el primer muerto por causas políticas en el Uruguay, fue un gran acontecimiento trágico su muerte, ¿no? Y el Che Guevara, que se enteró, por supuesto, de que a la salida de su conferencia habían asesinado a un hombre, él también creyó que la bala iba destinada a él, entonces ofreció una beca para que estudie uno de los hijos de este mártir uruguayo, a quien yo entrevisté. Se llama el Cabeza Ramírez, el hijo del muerto. Él también acusa a María Luisa de la muerte de su padre. Porque, bueno, su madre, como asistente de María Luisa, contó muchas cosas en esta cinta que yo encontré. También contó que María Luisa, luego de que apareciera su esposo italiano, el agente secreto italiano, muerto en su casa, María Luisa la llamó y le dijo: vente, que necesito que me ayudes a hacer un trabajo pesado. Y esta mujer fue a la casa y la ayudó a arrastrar el cadáver de Valentino, el marido italiano, de una habitación a otra. Y luego le pidió que cavara junto con ella en una pared para quitar unos pasaportes y unos dólares que tenía escondidos. O sea, los pasaportes para un espía es como lo más valioso que puede obtener, porque es la manera de poder moverse en el mundo, ¿no?
2: Justamente África de las Heras se convierte en todo un icono para el bloque soviético, se llega a retirar a Moscú, recibe los mayores honores para un agente español, llegó a tener un sello propio y en su epitafio aparecía su nombre en clave en español, Patria. Claro, si la hubieses podido entrevistar, ¿qué le habrías preguntado? ¿Qué es lo que quedará en el olvido, ¿no? Lo que decías de que al final es una trayectoria de un espía, es prácticamente imposible descubrir su verdad. ¿Qué es lo que se quedará en el olvido si no le llegamos a preguntar a ella?
3: Bueno, le preguntaría primero cuál fue tu participación exacta en el asesinato de Trotsky, porque evidentemente, si recibió tantos galardones, si es la persona española, no mujer, sino cualquiera, hombre o mujer española, con más galardones que ha recibido en la Unión Soviética, con el grado de coronel, si recibió más galardones que el asesino de Trotsky, que Ramón Mercader, cuál fue su participación. O sea, yo sí descubrí que ella estuvo 3 meses en el secretariado de Trotsky en México, que logró insertarse en la casa de Frida Kahlo, y en la casa de Frida estuvo 3 meses. La hermana de Frida, encontré también que Hayden Herrera, la biógrafa, una de las tantas biógrafas de Frida, logró este testimonio de Cristina Kahlo, que yo extraje para este libro, este diálogo. Cristina Kahlo dijo que Trotsky decía, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete María de la Sierra, que era mi María Luisa? Su nombre en clave en México era María de la Sierra. Entonces, esta confirmación de este chisme, que es simplemente un chisme, pero que opera como con la fuerza de un documento, porque la dijo sin ninguna intención política, la hermana de Frida Kahlo, Cristina Kahlo, que Trotsky, con quien ella tenía una relación de amistad muy profunda, muy cercana, Trotsky era amante de su hermana, de Frida, casi convivían todo este grupo, estas dos familias, que Cristina cuente que Trotsky dijo ¿por qué María se mete? ¿Por qué se mete? Es una confirmación de que ella estuvo metida ahí adentro. Sabemos que dibujó los planos. Pero la otra pregunta que le haría sería más íntima. Sería, ¿nos quisiste de verdad? ¿De verdad éramos tu círculo afectuoso? Porque todos los uruguayos la querían muchísimo. Y de hecho, en la investigación me encontré con una especie de red invisible de protección a la vieja amiga, de todos los amigos de mis padres. Por eso uno de los capítulos de mi libro se llama Todos ellos eran brujos, porque me pregunto ¿cuántos sabían? ¿Y mis padres? ¿Cuántos sabían? ¿Cuánto ignoraban? Todos ellos tejieron una red de amistad tan, tan aparentemente profunda que de alguna manera la siguieron protegiendo, porque ella era una mujer muy, muy brillante, muy seductora, y también una asesina, y también una heroína. Era todo eso, ese caleidoscopio es mi libro.
2: Bueno, es la clase de caleidoscopios que pertenecen a los espías. Laura, muchas gracias por esta entrevista, por dar a conocer esta historia tan desconocida. O secreto a voces, ¿no? Aún, claro, ese es el gran misterio, ¿no?, del libro.
0: Nos quedaremos, ¿no?, siempre con esa dualidad. Laura Ramos, mi niñera de la KGB, lo reitero, lo he dicho, muchas gracias y ha sido un placer que nos acompañes aquí en Radio 4, en Son 4 días.
3: Bueno, y un abrazo para ustedes. Muchas gracias.
0: Iker, gracias.
2: A tú.
0: Ui, aquesta no me l'esperava, ara.
4: Home,
0: Raúl,
4: què et penses? Què et penses? Molt bé, molt content. Aquí venim a ficar avui el desordre de l'estudi, ja.
0: El desordre?
4: Perquè n'estic fart, m'he portat massa bé aquesta temporada.
0: El desordre del desordre. Que peti tot.
4: I per això jo he entrat i dic, amb quina cançó comencem? I diuen, amb la teva. Doncs avui començarem amb el Last Dance.
0: Molt bé, sí, perquè d'alguna manera és el nostre Last Dance.
4: És el nostre Last Dance de la temporada, per dir-ho manera. Demà tanqueu la paradeta, no?
0: Diumenge vinent,
4: però és que a mi no em toca. Però és el meu Last Dance aquí, avui, són 4 dies, o sigui que avui... Però festa grossa.
0: Les dents, però festa grossa. I ballarem.
4: Clar que sí.
0: I xalarem. I vinga, que soni la de música. El que hagi de sonar. Quin bon rotllo que dona aquesta.
4: Home, és clar.
0: Quin bon rotllo.
4: És que el fort és que acaba... És una cançó que acaba dient les dents, o sigui, l'últim ball. Però, hòstia, és que no pots acabar millor,
0: però,
4: eh?
0: I no pot
4: Mira,
0: ser...
4: gallina de piel, eh?
0: I no pot ser una cançó que parla d'un final... Tan divertit.
4: Tan
0: bon rotllera.
4: És que ja diuen que el món s'acaba, però s'acaba bé sempre, no? Sempre s'ha d'acabar bé.
0: Va, doncs aquest...
4: Centrem-nos.
0: Et sembla bé que comencem, clar, pel veredicte, però, clar, tu em vas dir, jo ho sé, que tu em vas dir que preparés una coca.
4: Sí.
0: Clar, a mi em va passar que se'm va tirar... No et buscaré excuses.
4: No entens, no, és que mira, les estàs començant a buscar.
0: T'anava a dir, se'm va tirar el temps a sobre,
4: sí, bla, bla,
0: ho veia
4: bli,
0: més complicat.
4: Bli.
0: Mira, vaig optar pel pastís de patata perquè el veia més fàcil.
4: El veia més fàcil perquè t'ho vas saltar tot per la torera.
0: Totalment.
4: O sigui, jo aquí et dono una cosa, que és... Jo t'ho juro que em feia il·lusió de... Buah. Avui, ahir, quan vas veure... Perquè, esclar, jo vaig veure que estaves cuinant, però, esclar, jo ho vaig veure que estic en el servei. jo, jo vaig veure unes patates...
0: I vas dir, apa.
4: Jo vaig veure unes patates i dic, ostres, està preparant la coca de patata. I jo ja dic, ja em veia avui amb la coca de patata.
0: Amb la coca de patata.
4: Amb la sobrassada, doncs... amb l'albercoc. O sigui, jo ja ho veia tot.
0: Doncs no.
4: I llavors, no. Mi gozo.
0: En un pozo.
4: En un pozo. I em diu, no, he decidit fer el pastís de... Decidiu el pastís de...
0: El pastís de el braç de patata.
4: El braç de, el braç de patata. Que també és bo.
0: Que també és bo. És
4: que també és bo. Però malament. Això no és el que havíem això quedat,
0: no
4: eh?
0: Quedat. No, no, no.
4: Això no és el que havíem quedat. O sigui,
0: sí, sí, malament,
4: perquè avui,
0: malament.
4: És clar, avui era la nota final.
0: Nota final, sí.
4: Nota
0: sí,
4: final. Sí. O sigui, que ja t'assumava la nota del curs, que l'anterior havia deixat d'aquella manera, estava ja penjant tot per un filet, vas anar, bueno, vam anar...
0: amb la
4: marmelada. Tirant progressivament, com és això?
0: Progressa adequadament, eh? Ah, sí, anàvem això, fent, partíem d'un zero.
4: Això, anàvem bé, anàvem amb una bona nota final, però esclar...
0: I ara quedarà... Però també ho he fet per... Perquè així queda la incògnita.
4: No, queda la incògnita, però és que ara tot, o sigui, la nota està tot en aquest pastís de patata.
0: Tota. Ai, ara sí que estic nerviós, perquè clar,
4: però
0: no sé,
4: tota la nota
0: no sé jo
4: si el pastís... Teníem, o sigui, ja hi havia un 8.5.
0: Ui, tant, tant, hagués... tant.
4: No, bueno, tant. Havia un 8.5 més la coca de patata.
0: Que arribava
4: al
0: 10?
4: O sigui, que avui hagués hagut d'arribar al 10. Però, esclar, nota de tall hem baixat molt.
0: Hem baixat una nota de tall. L'hem baixat molt i, clar, ha quedat
4: una nota... Però moltíssim, ara deva passar...
0: La davallada.
4: Clar, hem, com que no has fet clars el professor, que sóc jo...
0: Exacte, sí.
4: Doncs, esclar, estem ara a 3.50.
0: Oh! Tant?
4: Han baixat moltíssim.
0: Tant?
4: És que jo soc molt dur, jo soc el pitjor dels professors.
0: Però, Raül Balam, és la pitjor nota que m'han posat a la vida.
4: Bueno,
0: 50.
4: És clar, ara per això dic, ara que hi hagi un aprovat amb nota alta, tot depèn d'aquest doncs, plat que tinc aquí al davant.
0: Que el tens aquí al davant.
4: Que val a dir que el plat m'agrada molt. El que és la vaixella,
0: això.
4: La vaixella, això ja són...
0: Això és Mònica Pavón, que s'encarrega de les presentacions.
4: O sigui,
0: això és ella.
4: O sigui,
0: sí, sí.
4: Aquest... O sigui, que sí. Són...
0: A sobre, espera, perdona, Raül, a part de la nota, t'agrada molt el plat de la vaixella, per tant, part de la nota va cap a la Mònica.
4: Sí. O sigui, que no és mèrit teu, a més, el plat.
0: No.
4: Mare de Déu, senyor.
0: Todo mal.
4: Apaga i vámonos.
0: Todo mal.
4: Tanquem, jo me'n vaig, jo no vull saber res de vosaltres.
0: Les dents i les redins.
4: Ja
0: fora,
4: està,
0: fora,
4: ja
0: fora.
4: I cap a altra cosa
0: cap a
4: maricosa,
0: casa.
4: Que entrin les notícies. No,
0: ah, exacte.
4: No, continuem. Vinga, va.
0: Va. Procedeix.
4: Procedeix.
0: Sisplau.
4: Val a dir que té molt bona pinta.
0: Gràcies.
4: Val a dir que té molt bona pinta. M'agrada que l'ou no sigui d'aquests cuits fins al final, o sigui, has de dir que l'ou és de qualitat,
0: sí.
4: Perquè no fa aquella aureola que és més fosca, que és entre la llema i el, entre el rovell i la, o sigui, ara aquí, ara,
0: la,
4: i la gema.
0: La gema.
4: I, o sigui, bé, de moment bé, el pebrot està molt ben posat, veig les olivetes, veig la tonyina, veig l'ou per dintre.
0: Per dins.
4: Sí.
0: La maionesa casolana també hi feta,
4: sí.
0: Seguint la teva,
4: sí.
0: La teva recepta. A veure, atenció, Raül Balam, m'agafa.
4: Molt bé, som-hi, eh?
0: Ai, som-hi, ai.
4: Olor estiu, això, eh?
0: Home, això sí.
4: Està molt bo, eh? I a més, fred. Està molt bo.
0: L'hem deixat a la nevera.
4: Aprovem amb nota alta.
0: Ai, que bé, que bé, que bé, que bé. Visca, visca. Oh!
4: Està molt bo, això.
0: El meu primer
4: senyor,
0: curs de cuina de la meva vida.
4: Ja ha valgut la pena venir
0: oi, ja
4: a aquesta temporada
0: clar.
4: Aquí, perquè que a mi que facin les meves receptes, em fot calent.
0: Ai, ai.
4: Com que em fot calent, de mitja és meravella.
0: T'he de dir que per mi, jo, és el que vaig un dia aquí en aquest programa, a la teva secció, m'ho he passat molt bé, perquè tu has estat l'artífex que una persona que la cuina justejava moltíssim, m'ho passo molt bé. És que m'ho sí. Vaig tornar a passar molt bé.
4: És que és molt divertit.
0: És que m'ho vaig tornar a passar bé cuinant, m'ho vaig tornar a passar bé bullint les patates. A les patates, el bullit, per cert, vaig fer una innovació. Ara diràs,
4: ah,
0: quina
4: bueno,
0: innovació?
4: Quina innovació, no. A veure.
0: Tenia sa julida.
4: Ah, bueno, ja vaig veure, ja dic, què és aquesta herba que hi va ficar? Ja ha ficat farigola? Perquè, esclar, ja vaig veure en allò i dic, bueno, ha amanit la patata. Està molt bé, també, si li pots ficar la xajolida. O
0: està
4: sigui,
0: bé, oi?
4: Meravella, perquè... S'ha d'aprofitar tot. Què hagués passat amb aquella xajolida?
0: Que encara en tinc.
4: Hagués quedat, no, no, hagués no, no, quedat en allà. No,
0: allò
4: no.
0: És un regal teu, que jo ho aprofitaré.
4: S'ha d'anar gastant.
0: A cada cuina que prepari, a cada plat que prepari.
4: És que les herbes, i ara aquí va un tip per les cases, és que les herbes... Es fan velles, també. A vegades tenim morengues que tenen 4 anys i estan a les cases i va en sèrio. Jo, mira, aneu tots, els que podeu i esteu escoltant la ràdio, aneu tots al rebost, agafeu el pot que tingueu de les, dels pots, o sigui, la caixeta dels pots de les espècies, orengues, farigoles i tot això, i mireu dates de caducitat. Flipareu. Flipareu, perquè no som...
0: Sí, de la quantitat.
4: De la quantitat de coses que tenim que... Bé, que és una herba, que sí, que no passa res, que ningú es posarà malalt ni res, però no som conscients. Per exemple, els pebres vermells i tot això, és molt bo anar comprant de mica en mica, per això s'ha d'anar a les paradetes del mercat que puguis comprar bossetes petites...
0: Petitones, perquè... que et vagi bé, que no es faci malbé, que vagis utilitzant en funció
4: del
0: que cuines...
4: Per això, perquè en el mercat sempre ho tindrem fresc. O sigui que està molt bé que hagis innovat. Okay. O sigui que això encara puja més la nova.
0: Ai, innovació! Ai, per favor, que feliç que sóc en aquest moment, que Raül Balam no podia acabar millor la temporada. I la secció d'en Raül, amb aquestes paraules, que de debò és una meravella i això és un luxe haver fet les teves receptes, que me les guardo amb molt de carinyo, que sàpigues que les tornaré
4: així
0: a fer.
4: Així m'agrada.
0: Que
4: és que ha sigut una temporada...
0: Clar, fem una mica de balanç.
4: Hem parlat de tot.
0: De tot.
4: Hem parlat de Carmanyoles. Hem parlat d'aquesta senyora, o sigui...
0: No pot faltar, no pot faltar.
4: Després de Nadal, encara seguia, o sigui, tots els royalties que ha sigut comprant aquesta senyora, tots els biquinis que s'ha pogut comprar aquest estiu...
0: Gràcies a tu.
4: Gràcies a nosaltres, perquè li hem anat traient aquesta cançoneta dichosa.
0: I que sonia a 11 de juliol, a 35 graus, estupendo.
4: Però en res ja hi som,
0: Hi som.
4: Avui
0: que
4: ja hi som.
0: Sí.
4: Mira... Setembre, després de la Mercè, ja començarem a veure els fils de les llums de Nadal.
0: Fa baixada, els filferros col·locats, ja, i després sí, la castanyada, que és la prèvia.
4: La castanyada, que és la prèvia, Sants. Però que ja tindrem allà totes les llums i totes aquestes
0: coses.
4: Els
0: aparadors plens.
4: És que ja hi som, la gent ja començarà a comprar els foars i aquestes coses, perquè es pensaran que s'acabaran les llagostes.
0: Clar,
4: i tot això.
0: I anem tard, jo compraria ara?
4: Jo ja començaria,
0: A comprar el Nadal,
4: jo
0: ara.
4: Jo ja començaria a trucar a la gent si vindran per Nadal a dinar.
0: És més, i jo felicitaria ja el Nadal ara.
4: Doncs molt bon Nadal
0: ara,
4: a tothom.
0: Perquè hi ha gent que respon tard. I perquè hi ha gent que respon tard, potser ara veurà el missatge al desembre.
4: És que jo ara crec que hauríem de començar ja a treure... Potser treure l'arbre de Nadal de la caixa i que comenci a respirar.
0: Les guirnaldes, les boles.
4: El tió, o sigui, en serà una mica el tió. Jo crec que
0: hauríem
4: de començar...
0: Això, banyador i a la platgeta.
4: I a la platgeta. Escolta, com a Miami celebren el Nadal a 40 graus, doncs, i com a Miami.
0: Doncs aquí ho hauríem de fer. Però abans de Nadal, va, quin balanç fas d'aquesta temporada, Raül?
4: Lo bo d'aquest any és que hem parlat de tot. O sigui, com sempre diem, a nosaltres no es cabe un barco.
0: I tant.
4: Hem parlat de Carmanyoles, hem parlat de famílies, hem parlat de Nadal, de castanyades, hem parlat de 10.000 coses, però hi ha una cosa que no ens ha faltat mai. Fins i tot de la mort d'en Gaudí hem parlat, i també va sortir aquesta senyora a respirar. Que hem parlat sempre de la Cher.
0: Sempre, sempre.
4: I hem arribat a la conclusió que la Cher és com la folla de llorer. No saps ben bé per què la fas servir, però l'acabes ficant sempre en el caldo i sempre hi és.
0: Sempre hi és.
4: Sempre aporta.
0: I et diré més, potser si no hi és, la trobes a faltar.
4: La trobes a faltar.
0: Perquè dius, alguna cosa no acabat de fer.
4: Alguna cosa a faltar. Doncs és la fulla de llorer, és la Cher. O sigui que...
0: Vinga, que soni la Cher.
4: Que soni la Cher. Que soni la Cher.
0: És més, fins demà a les 9 del matí que soni la Cher. I ja està. Només Cher a Ràdio 4 avui.
4: Jo hi firmaria, eh? Jo hi firmaria, eh? Aquesta dona que ens enterrarà a tots.
0: Vam parlar del seu... Vam celebrar el seu aniversari.
4: Ho hem celebrat tot.
0: Vam recordar la vida de la mare. És a dir,
4: de la mare que té 100 anys, que quan va morir
0: Gaudí... Els fills també, quan vam parlar
4: dels trans, o sigui... És una dona... És que cap a qualsevol conversa... Tu parles de política...
0: La Cher.
4: I pot sortir la Cher.
0: Sí, sí,
4: tu
0: sí.
4: Parles de banyadors?
0: La Cher.
4: Pot sortir la Cher. Tu parles
0: canvi climàtic?
4: La Cher. Pot sortir la
0: Cher. Perfectament. La Cher. O sigui, és que parles del Nadal? La Cher.
4: La Cher.
0: Parles de qualsevol... De Barcelona?
4: De tot.
0: La Cher també
4: de tot,
0: està...
4: De tot, dir... La Cher. I jo sé que la Cher ens estima, perquè aquesta dona ara està... Ara és molt d'hora allà, però aquesta senyora segur que... O encara ha d'anar a dormir... Perquè, esclar, aquesta senyora deu viure a la seva mansió de Los Angeles, o encara ha d'anar a dormir, o ja està desperta, preparant-se les seves infusions i prenent les seves coses per estar tan estupenda. I té una cosa aquí que diu, algú parla molt bé de mi cada 15 dies, i som nosaltres.
0: És el que ara pensava. T'imagines? Haurem de buscar la manera de fer-li saber que a Ràdio 4 hi ha un petit reducte, aquí, cada 15 dies, que hem estat, que ens ha acompanyat la seva banda sonora...
4: Sempre.
0: I sense buscar cap motiu. Que ella sapigués que, si algú ens preguntés per què, posàvem la Cher, perquè sí.
4: Perquè ella és la nostra musa, és la nostra deessa, és la nostra santa, és la nostra verge, fins i tot podríem dir-ho.
0: La venerem.
4: És la mare de dragons. Clar que sí. Ella és...
0: El far que ens guia.
4: És el far que ens guia. És el far que ens guia, perquè no hi ha dona que dongui més bon rotllo.
0: I, a veure, Raül, fet aquest balanç l'estiu, abans he vist per xarxes socials que Cuina Burger està en marxa.
4: Sí, ahir vam ficar ja carbó en el forn.
0: Molt bé.
4: O sigui que ahir ja vam sortir. Quina és la meva pitjor ràbia? Que no hi vaig poder ser en el dia d'obertura perquè tenia que estar a Barcelona. Però, bueno, en Murilo i la Suyan van treure de 10 punts. A l'acabar vaig passar-m'hi per allà i la veritat que la cara de felicitat que tenien, això no ens ho treu ningú. I feliç de començar aquest nou projecte.
0: Que en vam parlar, nou projecte.
4: Sí, estem
0: A Sant Pol.
4: Sí, anem fent allà un petit gueto i mica en mica em quedaré tot el poble.
0: T'anava a dir que vas mirant quins locals...
4: Bueno, locals, però potser ara ja em miro l'Ajuntament, ja, una mica. No.
0: Anava a dir, estàs presentant candidatura per l'any vinent?
4: Ni boja.
0: Clar, però si tenim aquí una exclusiva, Raül Balam, càndida a l'alcaldia...
4: Bueno, comissió de festes, la Cher m'agafaria. Si la Cher m'agafa com a comissió de festes...
0: I escolti, com a regidora de... Clar,
4: regidora de cultura... És que podria ser regidora de qualsevol cosa.
0: Regidora de medi ambient. Regidora única. Regidora única.
4: De Sant Pol de Mar. Alcaldessa.
0: O alcaldessa. Alcaldessa,
4: ja està. Jo faig un pas a l'esquerra i ja està. I que faci el sorpasso me'l faci a la Cher.
0: Les llums de Nadal, amb la cara de la Cher.
4: Amb la cara de la Cher.
0: Les cançons nadales. Mariah Carey. No, i la Cher.
4: La Cher ja té disco de Nadales.
0: Per això, les dues.
4: O sigui,
0: a tot drap.
4: Fora aquesta senyora, la Maria fora. I jo crec que aquest any hem de donar molt d'amor i molt d'empenta a la Cher, si us plau, que també té discos de Nadales i en aquesta senyora sí que li cabe un barco.
0: I tant. I els que facin falta. I quins plans tenim per l'estiu, va?
4: Pues mira, gaudir-lo. No sóc molt d'estiu, però avui quan venia cap aquí, dic, saps què m'agrada molt de l'estiu? El trànsit. Perquè jo vaig a contracorrent. O sigui, jo ara quan estava vinguent de Sant Pol cap a la gran ciutat, o sigui, tots em venien en contra. Hi havia unes caravanes que anaven cap a la costa.
0: Cap a la costa, cap a la platja.
4: Sí, m'encanta, com que vaig a contracorrent, la carretera i tot era per mi. O sigui, que em fa molt feliç el trànsit de l'estiu.
0: Visca l'estiu pel trànsit, és el missatge.
4: Pel trànsit, sí, pel trànsit, com el gaudeix en Raül, perquè segur que ara algú ens estarà escoltant des del cotxe.
0: O des de l'embús que va cap a la costa i dirà...
4: Intentant baixar aquella cala que només hi ha un doble sentit i estan allà fent cua... tranquils, que tenim el mar a tocar. O sigui, 3 metres més, aparquem i cap a l'aigua.
0: I d'alguna cosa que puguem explicar de perspectiva dels propers mesos?
4: No, doncs mira, descansar, dedicar-me al nou-nat.
0: Al nou-nat.
4: Al nou-nat, dedicar-me, perquè, esclar, aquest nen ara començarà a caminar i aquestes coses. I res, passar l'estiu i llavors a veure què passa.
0: A veure què passa la temporada vinent.
4: A veure què passa.
0: Aquí, nosaltres, des del Són 4 dies, t'agraïm moltíssim. Crec que també aquesta primera etapa de la temporada amb en Marc, Margarit i un servidor, que com dic, ha estat un luxe.
4: Ha sigut una passada.
0: Perquè m'ho he passat molt, molt bé, perquè és d'aquelles... Ara expliquem interioritats, d'aquelles seccions que... Tenir un guió... No tenir guió. Si el Raül i jo ens enviem whatsapps, no? Ens intentem trucar, també en WhatsApp, anem fent, i com va dir ahir, anem fil-free.
4: És que això és aquí no hi ha res guionitzat, sí que tenim les cançons, si no les canvien Raül quan entra l'últim dia.
0: Que va bé també.
4: Que també va molt bé. I és una meravella poder treballar d'aquesta manera, amb aquest bon rotllo que hi ha aquí, i que flueixi, no? Som com la Pocahontas, pugem a la barqueta i anar remant cap a baix i riu abajo lo veré,
0: no? I anem passant. Nosaltres t'agraïm moltíssim.
4: No, vosaltres, ha sigut una passada.
0: Ha estat un plaer, crec que la temporada vinent, d'alguna manera potser no...
4: Sí.
0: Mira, alguna cosa passarà?
4: Alguna cosa passarà, però com deia la Mayra Gómez-Quem, hasta aquí puedo leer.
0: Ara, deixeu-me anar alt, perquè així els nostres oients diuen, oh, què passarà?
4: Què passarà?
0: D'alguna
4: manera o altra. Però que no deixin d'escoltar aquesta fantàstica emissora pública com és Ràdio 4.
0: Aquest és el missatge important i molt content de que segueixis aquí amb nosaltres i molt ben acompanyat. Raül Balam, reitero l'agraïment, moltes, moltes gràcies.
4: Merci i bon estiu a tothom, a gaudir-lo.
0: I avui comencem parlant d'una pel·lícula d'animació que ens captivarà.
5: Una pel·lícula preciosa. Winnipeg, el barco de la esperanza.
6: Hace mucho, mucho tiempo vivíamos muy lejos de aquí. Hacía 3 años que el país estaba en guerra.
7: Hay que salir de Barcelona lo antes posible.
8: ¿Y a dónde vas a ir?
7: A Francia.
0: Quina delicadesa de pel·lícula.
5: Una preciositat. Una pel·lícula que és un interessantíssim film d'animació basat en una novel·la gràfica de Laura Martel i que alhora està inspirada en fets reals. És a dir, tot el que ens expliquen, o gairebé tot, va succeir. La pel·lícula és vista des dels ulls d'una nena i el seu pare vidu i explica com van haver de fugir de Barcelona després dels bombardejos i van anar cap a França, on van ser destinats a un camp de refugiats on vivien en pèssimes condicions. Tot va canviar quan el poeta Pablo Neruda, en nom del govern xilè, que llavors era cònsol, va organitzar un viatge per portar alguns d'aquests republicans exiliats al seu país per iniciar una nova vida. La segona part del film es centra bàsicament en el viatge, els accidents inesperats i els imprevistos que van haver d'afrontar. Tot i que la major part de la pel·lícula és en castellà, de vegades amb accent xilè, també es parla francès, català i gallec. Igualment, tracta col·lateralment temes com la maternitat d'Elna, on recollien nens, o el bombardeig cruel de Guernica. És decididament antibèl·lica, molt emocionant, i se us pot escapar alguna llagrimeta. Jo reconec que a mi se'n va escapar alguna.
0: Sí, a mi també, a mi també.
5: I a més, clar, lògicament, si sou una miqueta intel·ligents, veureu que té una lectura molt actual en aquests moments i ens recorda que nosaltres també vam ser un dia refugiats. Ha estat dirigida a quatre mans pel canari Elio Quiroga, director de pel·lícules com Fotos o L'estratègia del pequinès, i el basc Beñat Beitia, que ha participat en nombrosos projectes d'animació i va signar, per exemple, Dixi i la rebel·lió zombi.
0: Saludem el Beñat Beitia, perquè el tenim aquí a l'estudi, i li agraïm moltíssim que ens acompanyi aquí al Són 4 dies a Ràdio 4. Beñat, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Gràcies per l'acollida.
0: Beñat, com arribes a descobrir aquesta història? És a dir, com arriba a les teves mans i com és aquest procés de creació, Beñat?
9: Bueno, básicamente estaba buscando alguna historia de transmisión, o sea, siempre que he podido dar el salto al frente para poder entrar a nivel de producción, ¿no? De decidir qué historias podemos contar, y aunque luego pues mi labor suele ser más de dirección artística o otras labores más relacionadas con la reproducción de esa historia mediante la imagen, pero estaba buscando una historia de transmisión, y el 2018, tal como comentabais, Tony Marinvila, productor desde la génesis de esta película, y había sido productor de Arrugas, por ejemplo, Tony. Entonces detectó esta novela gráfica de Laura Martel, y bueno, pues me la mostró para que yo valorase a nivel visual, ¿no? Un poco qué nos podía suponer o si podíamos afrontar una gesta tan enorme, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí comenzamos, la valoré, y obviamente pues la imagen. La síntesis nos permite también gestionar mediante los recursos artísticos esa dimensión, ¿no? Y no es como filmarlo con imagen real, ¿no? Que ahí sí que sí o sí derivaría en una superproducción.
5: Muy cara.
9: Y yo creo que se alejaría del objetivo real de esta historia, ¿no? Se convertiría en otra película, en otra en otro tipo de transmisión, tal vez, ¿no? Llegaría a otro público, ¿no? Y entonces nosotros, pues bueno, volviendo un poco a la respuesta, pues ahí definí la posibilidad de cómo podíamos afrontarlo a nivel visual y empezamos a buscar la financiación, eso es, ¿no? Y ha sido un proceso muy largo también, pero bueno, teníamos muy claro que teníamos que acompañarlos de una buena tripulación, ¿no? También nuestro barco y cómo no, que teníamos que tener chilenos en el barco, ¿no?
5: Claro.
9: Y bueno, pues ahí comenzó todo, ¿no? Entramos a coproducir con Chile, obviamente Euskadi y Cataluña, y bueno, y Argentina, y bueno, ya si acaso comentaré un poco los motivos, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo.
5: Imagino que per fer aquesta pel·lícula, al marge de la novel·la gràfica, veu investigar sobre el que va succeir realment, no? Del que veu investigar, què és el que més et va sorprendre? Una cosa que no t'imaginaves i que no pensaves que podia passar.
9: Uf, pues no sé.
5: A mi, per exemple, jo et dic dues escenes que a mi em van sorprendre.
9: Sí.
5: Aviam si també em dius si són reals o no. Que és la de que es dona llum a una nena a bord.
9: Sí.
5: Y los polizones, que son jueus.
9: No, ambas, bueno, ya lo has comentado un poco en la introducción, ¿no? Todo lo que contamos aconteció, ¿eh? Uh-huh. Simplemente hemos ficcionado un poco a nuestra nena, ¿no? Uh-huh. Y a su padre y tal, pero todo aconteció. A bordo nació Winnipeg, Agnes Winnipeg, América Alonso Boyada, la llamaron, ¿no? Sí, nació una niña, nació un niño también. Falleció otro. De hecho, el primer niño que nace, justo estaban cruzando justo por Finisterre, y ahí nació el primer niño, porque bueno, subieron a bordo también pues bastantes, obviamente el 30% de las mujeres, si no es más, estaban embarazadas y las estaban intentando ayudar y ahí estamos dando los primeros pasos para conseguir futuro, ¿no? Pero bueno, cruzando Finisterre nació un primer niño y bueno, pues en unas memorias, porque bueno, que he investigado bastante y ahora comentaré un poco, comentaban eso, ¿no? Justo enfrente estaban fusilando a gente y aquí estábamos consiguiendo que la perpetuidad un poco de la vida, ¿no? Eso es. Y bueno, y a nivel de documental, pues ha sido una barbaridad. Yo empecé, desde que detecto esta novela gráfica y tal, empiezo a recopilar todo lo que pueda, obviamente relacionado con lo que me permita construir esto, ¿no? He hecho todo el viaje, o sea, he estado en Elna, en Argelés, he estado en todo.

0: Son les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El govern d'Espanya enllesteix un nou campament temporal d'acollida a Ceuta per allotjar els migrants que van entrar-hi massivament fa 37 dies i encara hi romanen a la ciutat. Aquest emplaçament es troba tan sols uns metres d'una escola infantil, fet que ha aixecat noves protestes de molts veïns de la ciutat autònoma. D'altra banda, la Fiscalia ha donat el seu vistiplau a la jutgessa Tardón de l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva de migrants del 30-31 de juliol, en què, recordem, van morir 141 persones tractant d'arribar a territori espanyol. Diu la Fiscalia que pot haver-hi delictes d'homicidi, immigració irregular i organització criminal, i que tot i que s'hagin comès fora d'Espanya, hi han tingut repercussió al nostre país. I ha demanat també declarar el secret judicial de totes les actuacions. I el grup Volkswagen admet que el futur de la marca Seat no està assegurat, però sí la viabilitat de la planta de Martorell. Tot plegat en un context de reestructuració del grup automobilístic que preveu el tancament de 4 plantes a Alemanya i l'acomiadament de 50.000 treballadors a tot Europa. Pau Alemany.
2: La continuïtat de Seat a partir del 2030 segueix en l'aire, però la companyia ha advertit que cada vegada és més complex mantenir el nivell d'inversió, i és que tres són els factors que marcaran el futur a partir del 2030. L'evolució de la regulació europea, la demanda dels consumidors i l'evolució del mercat. I davant d'aquesta situació, els sindicats han reclamat més claredat per als treballadors i que l'administració pública hi intervingui. Escoltem Rafael Guerrero, de Comissions Obreres, i Pepe Álvarez, de l'UGT.
3: No és lo que nosotros estamos exigiendo después de lo que apareció en el día ayer, o sea, no aclara suficientemente.
4: Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
2: Tot plegat en un divendres en què Volkswagen ha anunciat una nova retallada de 50.000 llocs de treball a tota Europa.
0: I a pocs dies de començar el curs, la plataforma Axia, que representa les direccions de centres educatius de Catalunya, assegura que el malestar dels docents continua i que es manté el boicot a les sortides escolars. Laura Hurtado, bon dia.
5: Bon dia. Després de l'última reunió amb el govern, els sindicats mantenen la vaga, que serà descentralitzada amb 11 concentracions arreu del territori. Jordi Satorra, portaveu d'Axia, considera que la situació de tensió és la mateixa que a final de curs.
6: Molts centres continuen així, amb aquest blocatge pel que fa a les sortides, i tot plegat continuen aquest malestar generalitzat que costa molt, doncs, que si no hi ha més mesures i més accions per part del departament, aquest malestar es pugui reduir. Això és el que pensem que hauria de passar i no està passant.
5: Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. En els centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i pel que fa a les llars d'infants s'estableix un 33%. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, cuina, acollida i activitats de lleure.
0: I de l'exterior, els negociadors dels Estats Units viatgen a Rússia i Ucraïna per tractar de reactivar el diàleg entre tots dos països en guerra des del febrer del 2022. El president estatunidenc, Donald Trump, diu que els seus negociadors porten una proposta per posar fi a la guerra i s'ha vantat d'haver acabat amb 8 guerres. Espero que estigueu orgullosos de mi, ha dit Trump als periodistes, que ha retret no haver rebut el Premi Nobel de la Pau. A Alemanya es preparen per a les eleccions de demà a la regió d'Alta Saxònia, on les enquestes donen la victòria alternativa per a Alemanya. De guanyar seria la primera vegada en què un partit d'extrema dreta assoleix el poder en un land des de la Segona Guerra Mundial. El discurs d'alternativa per a Alemanya està centrat en l'economia i la immigració, que assenyala com el gran problema. I al Nepal continuen les operacions de recerca i rescat a les zones afectades per les catastròfiques riuades de fa 10 dies, amb l'esperança de trobar més supervivents. Les últimes dades oficials s'eleven a 1.344 els morts i el nombre de desapareguts baixa lleugerament, en són prop de 5.000, entre els quals hi ha dos espanyols. De la seva banda, a la regió xinesa del Tíbet, les riuades deixen 31 morts i més de 500 persones desaparegudes. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 11 a aquesta emissora, Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora d'aquesta edició especial d'estiu del Són quatre dies.

0: L'home encarregat de buscar dins del nostre arxiu, en Jordi Notó, farà la primera part d'un repàs dels millors moments d'aquesta temporada i ens portarà el que podríem definir com aquelles escenes eliminades, és a dir, els àudios que va descartar quan preparava els diferents temes. I amb l'Esteve Plantada, el nostre prescriptor literari, recordarem el dia que vam parlar de l'Odissea i d'algunes de les versions literàries sobre aquesta gran obra de la literatura universal.
1: Televisión Española presenta...

0: Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Doncs som amb el Jordi Nutó. Jordi, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tot bé?
2: Tot bé. A més, ja mig pensant en les vacances.
1: Ja està.
2: No, que mig... per què dic mentides? Ja pensant del tot en les vacances.
1: No, mig pensant o pensant del tot?
2: Pensant del tot.
1: O sigui, de gairebé vacances.
2: Gairebé.
1: Escolta, m'ha arribat al final de la temporada, gairebé. Ens queda només diumenge vinent.
2: Sí, sí, no semblava que la gent no aguantaria. Que hi hauria,
1: no tenies...
2: hi hauria cartes de protesta demanant aquí, que plegui.
1: I trucades, eh? Una llau de trucades, dient, no, no.
2: El defensor de l'Orient.
1: No sé, abans de Nadal fora, que no mengi els torrons.
2: Mira...
1: Miraculosament,
2: sí, arribarem.
1: Aquí estem, eh?
2: El diumenge que ve hi tornarem a ser. La secció ha resistit, la veritat, que han passat moltes coses i canvis. No és qüestió ara d'explicar aquí les interioritats, però simplement volia fer una mica de repàs del que ha estat la temporada. Aquest any vam incloure el fet, a l'inici, la participació de protagonistes. Per aquests micros van passar la Mercè Remolí, en Vladimir Desemir, l'Antoni Esteve, la Georgina Sisquella, el Víctor Amela, la Carme Sansa o en Frank Dubé, que aquests eren els del llistat, uh-huh. Que hagués continuat, però bueno, circumstàncies. Ja dic, no explicarem
1: no,
2: ara.
1: No cal explicar,
2: no cal explicar aquí les coses.
1: Les nostres coses.
2: Però, clar, això ha fet que tinguéssim la sort d'escoltar-me menys a mi, perquè venia algú altre que parlava, eh? O sigui que això, amb aquesta intenció ho vaig fer, però després no...
1: La sort d'escoltar-te menys. Ostres, Jordi.
2: Bé, però la vida continua i encara no s'ha acabat, això.
1: Que falta avui, diumenge vinent encara.
2: L'altre dia vaig comentar que a mi m'agrada reciclar, sóc d'aquells que no llança res, jo sóc quasi un
1: diògenes. Ecològic.
2: No, més diògenes que ecològic, perquè ho guardo tot, i després no trobo res, però ho guardo tot.
1: Saps que les coses hi són?
2: Sí.
1: No saps on,
2: exacte.
1: Però hi són.
2: Això sí. I si m'hi poso, ho trobo, eh?
1: No el trobes perquè no vols.
2: Sí, com alguns no són presidents de govern, doncs jo quan ho busco, ho acabo trobant. Ai, al final em perdré de... Si em salto de les línies...
1: Què t'anava a dir? No tens talls avui? No t'ho és a dir directament?
2: Podria, eh?
1: Clar, no, jo per això t'ho dic, per bé, això aviso.
2: Mira, parlant de talls... Amb la temporada n'he fet 663, que els he comptat.
1: Ostres, els he comptat.
2: Que està aviat dit. D'aquests fragments vindrien a sortir una mitjana de 14 per programa, uh-huh. Menys els dies que havia convidat, que òbviament
1: hi havia menys
2: talls, però han sortit per antena, n'hem pogut escoltar 455, que també està aviat dit. Uh-huh. Ja dic, no vull llançar res. Dic, home, n'hi ha 208 que no s'han fet servir.
1: I pretens, entre avui i diumenge vinent, clar, has hagut de fer, entenc, espero, una tria...
2: Sí,
1: dels 208.
2: Sí, perquè...
1: O vols posar 208 talls?
2: Sí, poso 208 de... i me'n vaig.
1: Albert Vacas, prepara la mà, prepara el dàlet, prepara el dit, perquè aniran així. Pim, pim, pim, pim, pim.
2: No hi cabien, no hi cabien. I alguns, realment, els havia descartat amb justificadament.
1: Amb motiu.
2: Amb motiu.
1: Volgudament.
2: Per això... anem-li a donar aquesta segona oportunitat i com que vaig començar parlant el primer programa de la temporada dels marcadors simultanis, que els fidels se'n recordaran i els que no els hi faig memòria, als principis dels anys 70, en els marcadors dels camps de futbol, com que no hi havia ni internet, uh-huh. ni... hi havia els marcadors simultanis i a més tots els partits es jugaven a la mateixa hora. Llavors hi havia uns marcadors simultanis que anaven amb una clau publicitària. I en comptes de posar els equips, el que feien els publicistes era fer servir les publicitats que substituïen pels equips de futbol. Uh-huh. Llavors tu veies, home, Terlenka, m'ho invento, Bacovin. Uh-huh. I doncs clar, tenies que mirar qui era el Terlenka i qui era el Bacovin per saber que es tractava del Burgos Albacete. Uh-huh. M'ho invento tot, però més o menys anava
1: sí, sí.
2: així. No? Aquesta història, bueno, l'he volgut recordar per fer-ne memòria, perquè em va cridar molt l'atenció, perquè això jo ho havia recordat en el camp del Barça, que encara hi eren aquests marcadors simultanis, i que gent més gran que jo segur que se'n recorda molt més d'aquesta existència, i llavors o en diaris de la premsa es publicava doncs la manera, la clau per tenir el resultat. Però bé, com que a mi ara estem amb el Mundial, i ara abans de que passi el partit ja quasi sabem el resultat, perquè si no el tram ho arregla, i llavors...
1: Fa de les seves.
2: per sort als Estats Units ja no hi són, i segueixen havent-hi coses estranyes amb el bar, o cables que passen per allà, bueno, no sé.
1: Coses que mai entrarem l'entrellat de les coses.
2: Però el que sí que sempre, per mi, el futbol és allò del opio del pueblo.
3: Por otra parte, encontramos a lo largo de los 90 minutos que duran los partidos pues un motivo de distracción y quizá de apartamiento de otras preocupaciones que constantemente tenemos y que indudablemente nos sustraen al ambiente que nos rodea cotidianamente.
2: Aquest tall el vaig descartar no perquè no sigui profund en el seu...
1: Va dir, és una anàlisi profunda.
2: Però esclar, és que això ho va dir Enrique de la Mata Gorostizaga. I tu em diràs, qui era aquest, aquest senyor? Pues aquest senyor era un polític que estava intentant fer carrera i era molt típic que en les mitja parts dels partits s'aprofités el temps per fer entrevistes. I casualment ja hi havia una mena de palco del Real Madrid, per dir-ho d'una manera, que la gent aprofitava les mitges parts
1: per fer les entrevistes.
2: I lògicament, uns que volien sortir anaven passejant per allà fins que algun micro se li posava al davant.
1: Ui, que estic aquí, aquí.
2: I aquest senyor va fer certa carrera política, va començar en aquesta època, encara no, perquè encara era època franquista, quan es van fer aquestes declaracions, però després va fer carrera amb l'UCD i em sembla que fins i tot va continuar amb CDS. Però vaja, ja ho dèiem, el romans, pa i circ, i d'això es tractava.
1: D'això es tractava, tal qual.
2: Com que estem en els Mundials, també he volgut fer una altra referència i no me'n puc estar de que, o sigui, hi ha gent que riu molt, però a mi em fa vergonya aliena que tinguem un expresident de govern que es dediqui a fer comentaris de resultats dels partits polítics.
1: Ui, però vols que te recuperi? Mira, ui, sí, abans l'hem llegit les...
2: És que ja...
1: Vols algun fragment?
2: Si el tens, anirà el cas.
1: El tinc aquí, el tinc aquí preparat. Si vols, el torno a llegir.
2: Bueno, la qüestió que, a mi em posa dels nervis, deixem-ho córrer.
1: No, fora.
2: Deixem-ho córrer.
1: Ja l'hem llegit, l'editorial.
2: Ja l'hem llegit, és una vergonya. En tot cas, d'aquest bon home va aprendre d'altres que en teoria sí que tenien que saber-ne. Per exemple, el que era l'entrenador, aleshores, del Barça, el senyor Elenio Herrera, al que li van preguntar sobre futbol.
4: Un entrenador, por bueno que sea, no puede hacer nada si no tiene buenos jugadores. Pero también es verdad que buenos jugadores, si no están bien entrenados, rinden mucho de menos.
1: Sí, claro. Té lógica.
2: Yo pienso que el señor Pero Grullo va ser, vamos, es el manual de capçalera que tenen els comentaristes, entrenadors, polítics.
1: Però són unes declaracions del món del futbol que també et diu el nivell que hi havia també abans de...
2: Jo no sé si aquest passat és tan passat. Vull dir que no sé si...
1: Clar, perquè és, com, és molt assenyat i també que és molt lògic. També diu si de futbol és així o no, com diuen nosaltres, no? Doncs,
2: home, sí. Alguns diuen que si uno mete más goles gana, pues...
1: Futbol és aquello que, no? Si metes más goles que l'otro, ja has ganado. Ja has guanyat, doncs, no ho sé.
2: Bueno, ja hem fet aquest repàs pel Mundial i que no... Això ho he tret també perquè aquesta secció va tenir com unes subseccions que més o menys s'han anat diluint i han anat apareixent com el Guadiana i sortint alguna vegada. I això ho he fet per fer referència als moments històrics. I per això he fet aquesta referència també al passat, als marcadors de futbol i a l'actualitat, que sempre es barreja com ha sigut això de fer un comentari sobre els Mundials. Però em centraré en fets televisius. I fent memòria, també he volgut recordar els canvis tecnològics que en alguns potser els sorprendran.
5: Les màquines d'escriure que tenien un cos de lletra més gros de l'habitual perquè els presentadors ho poguessin llegir sense dificultats a baix del plató i es treballava en paper còpia, de forma que havien en paper carbó, de forma que hi havien 3 o 4 còpies, no recordo ara exactament quantes.
2: Jo tampoc recordo exactament si és en Jordi Llonc o en Xavier Sitjà, o potser cap dels
1: dos.
2: No sé qui
1: ho has mirat bé.
2: No ho he mirat bé, perquè era un tall. El reciclatge, clar, no els aprofundeixo tant la fitxa, no sé qui ho va dir.
1: Algú ho deia.
2: Algú va dir.
1: Algú ho deia amb un tall, amb un arxiu d'aquesta casa de la televisió espanyola.
2: Però quedem-nos amb la cobla. Les màquines d'escriure tenien la lletra més grossa, clar. Ara canviem amb l'ordinador del cos 8 al 23.
1: Ho posem com volem.
2: Com volem, i a la farem grossa, si cal, eh? Doncs, en aquella època, com que era analògic total, tenia que ser que la lletra fos realment grossa.
1: Jo sempre faig 16-18.
2: Jo també treballo amb la 16.
1: 16-18. A vegades després la impressora, no sé què passa, que un dia em va sortir amb 8 o 10 i vaig llegir molt bé aquell... Era un informatiu, el vaig llegir...
2: Deixa'm ser dolent, a la teva edat ja feia amb 12, però bueno...
1: 12? Això... Ui! Doncs mira, ara estic recordant...
2: Ara he tingut que canviar la 16 i canvia la 18, vaig.
1: Jo ja vaig per avançat, ja m'avanço. Va haver un altre dia, perdona, Jordi, que et tallo, un altre dia molt divertit, que vaig fer l'informatiu perquè la impressora em va fer boicot i m'ho va imprimir a doble cara. Clar, aquí a la ràdio...
2: Sí.
1: No, és que no... Reciclem tot, els papers que utilitzem, tot va molt reciclat. Sí, però... Ara, clar, a doble cara un informatiu no sabies quan acabava el següent i anaves com llegint...
2: Per exemple, aquesta...
1: D'una manera més complicadeta.
2: Mira, va, deixa'm fer una batalleta. Aquesta era una de les proves que es feia a la gent que, per entrar en una emissora, doncs, jo com que tinc responsabilitat en una ràdio, encara que fos municipal, una de les proves que els hi feies era llegir textos. I veies qui sabia de què anava la pel·lícula en funció, si donava la volta al full, deies, ja està, visto para sentencia. Sí, el siguiente, por favor.
1: Siguiente.
2: Ja le llamaremos el número tal. Tampoc hi havia tanta gent i a vegades entenies que acabava...
1: Era aquesta persona o aquesta persona.
2: Bé, llavors tampoc calia fer la prova i ja ho descobrirem.
1: Ja ho descobrirem. Però crec que algú... Has identificat algú, Jordi Nutó, amb aquest reciclatge? És a dir, perquè a veure, quin deies que no sabies qui parlava, però no. Amb algun tall...
2: Sí, ja dic, a la que s'identifico és a la Mercè Ramolí, que va estar aquí, i precisament explicaven allò de mirar la càmera. I dic, clar, afortunadament, amb màquines d'escriure que fessin lletra grossa i tal, doncs gastaves molt més paper. Ara, diguéssim, és el teleprompter, que és el que mira... A vegades, quan no és que el locutor es quedi embadaladit, sinó que està mirant el teleprompter per saber el que ha de dir. Aquí el problema està el dia que els hi falla, que llavors notes com van una mica barco a la deriva.
6: En la feina de presentació també va ser un moment de canvi, de petita revolució. Per exemple, vam passar de llegir els textos.
7: El desembre passat la benzina es va pujar gairebé un 15%.
6: Que et desconnecta molt de l'espectador a mirar l'espectador dels ulls gràcies a aquest magnífic invent que se'n diu el teleprompter.
2: Aquestes lletres que van sortint, que només veu el presentador, doncs és el que ha agilitzat. La veu que hem sentit era la de Mercè Ramolí, no he agafat més talls perquè com que la vam tenir aquí, doncs ja va explicar
1: quan funciona, totes les coses. Quan funciona va molt bé el teleprompter. Quan no funciona, has d'agafar, com no tinguis el paper...
2: Jo vaig fer unes proves per TV3 que no em van agafar.
1: Per què? Podem preguntar-ho?
2: No ho sé, perquè jo vaig pensar, si ho he fet prou bé, jo. I era la primera vegada que veia un teleprompter. No sé si devia fer cara d'al·lucinat, de dir, ostres, aquesta gent no ha de llegir el paper.
1: I els que hem fet més ràdio que aquest tele, ens passa una cosa, que jo la primera experiència davant d'un prompter és que mirava el paper. És a dir, anava acostumat a mirar el paper perquè no me n'adonava que havia de mirar al prompter.
2: Deixa'm dir batalletes. És que, a més, hi havia una normativa que tenies que calcular, més o menys, no més de 10 segons abans de no aixecar la vista. O sigui, que no et quedessis llegint i t'oblidessis del telespectador.
1: Una altra cosa molt divertida és els que es passen amb un pedal, que aleshores, clar, també hi va haver un dia que no sé com vaig posar el peu, que el posava més lent de l'habitual, aleshores anava posar aire al matalàs de platja i estava tota l'estona així i deia, què li passa que està fent un número musical de Zapateau? No, és que no va. I aleshores...
2: I a més suant.
1: Horrible, això està a RTV Play també. En algun lloc deu estar i no ho diria mai.
2: No donaré pistes, que ho trobo. L'important era que els presentadors dels informatius, generaven menys despesa de paper i així s'estalviava... Doncs el tenir que complir amb aquella normativa de cada 10 segons aixecar el cap, com acabo de dir.
1: Sí.
2: Al llarg de la temporada va quedar clar que Miramar i després Sant Cugat, el que sí que van ser, en el fons i en la història que repassem d'una mica del periodisme de casa, una escola.
8: Televisió Espanyola ens va donar oportunitat a molta gent i a un grup de gent jove en una època d'experimentar, de trencar molts convencionalismes, de tenir molts recursos a disposició. Probablement, jo diria que, i penso que a més Televisió Espanyola a Catalunya, mereixia haver estat un actor més protagonista i central perquè ha estat l'escola de televisió de tota la gent important que hi ha hagut en aquest sector.
1: Una gran escola. gran escola.
2: El que parlaves en Antoni Esteve, que també el vam tenir aquí, per aquest motiu també se'm va quedar el tall que jo tenia preparat per segons com n'és la conversa, treure-la o no, me'l vaig tenir que menjar amb patates i el havia fet, i ara dic...
1: I ara està aquí, ara surt, ara el trec. Ara el rebiem.
2: En aquest sentit, també volia confessar-vos una de les meves obsessions.
1: Ui, digues.
2: És personal, però... digueu-me agosarat, però m'he atrevit a donar lliçons de periodisme. Sempre,
1: molt bé,
2: sense cap pretensió, sense cap vanitat, i molt conscient de que jo no seria capaç de fer-ho millor. Però, especialment, amb el tema i el moment de formular les preguntes.
9: Hi ha un altre aspecte, però, que també ens interessa. És l'aspecte polític de Jaume Bofill.
10: L'aspecte polític de Jaume Bofill i Mates, ara que és el seu centenari, jo li puc dir que ha sigut estudiat i que hi ha en curs la publicació de dos tesis doctorals, la del professor Casasses i la del professor Enric Bou. Jo crec que aquestes dues tesis doctorals ens donaran...
2: Bueno, l'home s'enrotlla com una persiana.
1: La resposta és llarga.
2: Llarga. I és sorprenent, i no vull... Bé, això seria pecat mortal, criticar Montserrat Roig. Menys una persona que s'estudiava en els personatges que anava a estudiar, fins i tot...
1: Fils per randa.
2: Sabia els mitjons que portava i tot, el convidat, no? Però segons a qui no li pots centrar la pilota... perquè no la remata, se la queda...
1: Pot estar amb la pilota fins que l'àrbitre xula al final, eh?
2: No la deixa, no? Dius, escolta, prou!
1: Però concisió, és a dir, fem curtet, si us plau, la resposta, no?
2: Bé, sí, perquè si no t'aboquen l'origen del cosmos, no? Però bueno, també fent història, m'han anat a, quan es va fer el referèndum del 1979 de l'Estatut. El tall és d'en Joan Albert Argelí, que era un altre dels convidats que teníem aquí, i també me'l vaig quedar amb patates, perquè com que ens ho va explicar ell en directe, doncs ja no va caldre. Pel mateix motiu, doncs, que he explicat abans amb Antoni Esteve, doncs em tenia que guardar talls alguns... que tenia per si de cas. Però sí que he volgut mantenir-lo perquè reflexa l'espontanietat que existia entre periodistes i polítics, que... parlaven amb una naturalitat d'allò de les dades i de això ho saps i no sé, confirma.
11: Abans Josep Miquel Abart ens estava parlant dels barris que han manifestat més suport a l'Estatut. Dins de Barcelona se sap quins són els barris o quin és el districte amb més abstenció?
12: Bé, ho diré de memòria perquè fa una estona que ho he mirat, però si no recordo malament, el districte tercer és el districte amb més abstenció. Tot això que dic ara és relatiu, perquè les dades poden variar, crec que no massa. Inclús dintre del districte tercer, barris específics com Pedralbes, és el que dona un índex d'abstenció més elevat i de nos més elevat, que arriben al 20%.
2: Una dada que he volgut fer en memòria, perquè s'ha parlat molt i es va arribar a dir que això de ser catalanista era dels burgesos. Home, districte tercer, barri de Pedralbes... potser són els que eren més burgesos i eren els que menys van votar l'Estatut. En canvi, poblacions com Santa Coloma de Gramenet, tot el que es deia l'eje rojo...
1: El cinturó vermell.
2: El cinturó vermell, allà va guanyar... bueno, són aquelles coses de que...
1: Reflexions, no?, del que es deia abans, històriques.
2: I tornant ara, potser es diuen coses allò molt tranquil·lament, sense cap base ni fonament, i es donen com per certes, quan no ho són. I els fake news no parem.
1: Per això cal desmentir-les sempre.
2: També l'anècdota de l'any 79 aquella és que els resultats d'un referèndum, que era sí o no. Es va donar la matinada del dia següent. Perdó, el matí del dia següent.
1: O sigui, 24 hores.
2: 24 hores pràcticament després de fer-se la... tot i que ja corrien els resultats a mitjanit, ja es deia, però
1: ja era una
2: però extraoficials. Deixa'm fotre, perdó l'expressió, però és que m'indigna quan sento la gent que parla de manipulació electoral abans de que es produeixin les eleccions. Hi ha partits que ja estan dient si no gano és que m'han hecho trampa. Home, a bodes me convides, o gano porque he ganado,
1: ho pierdo perquè he perdido.
2: Ho pierdo perquè me l'han robado.
1: Si no me l'han robado.
2: Bueno, no entraré.
1: No entres en aquest tema, que sortiràs escaldat.
2: Això és un altre de les costums que també tinc jo en la floristeria, que és ficar-me en jardins. En tot cas, a tot arreu se'n fan bolets com plou, que diu l'expressió, i la pressió de ser periodista, com totes les professions, pateix molt i és dura. Qui millor per dir aquesta reflexió? El metge forense, que era president de l'Atlètic de Madrid, el senyor Alfonso Cabeza, que va a fer fins i tot alguna incursió política. Si no recordo malament, en un partit que es deia PIE, que també...
1: El PIE.
2: El PIE. Partido Independiente Español, o d'Espanya, que era una escissió del Partit Popular, del que aleshores era Partit Popular, em sembla, o Coalició Alianza Nacional, no sé quines històries. I es va arribar a presentar a les eleccions municipals, però noi, no...
1: No va escollir, no va ser escollit, no?
2: No va treure ni un regidor. Però, bueno, mira, mala sort, la vida...
1: És així.
2: Jo ja ni ho he provat mai, no? Que m'escollin. En tot cas, el que està clar és que la professió de periodista es dura.
13: Bueno, yo pienso que es duro todo en esta vida. Yo pienso que ser periodista, ser forense o ser cualquier cosa es duro. Lo único que ocurre es que para la profesión nuestra hay que tener una mentalidad, tal vez como la mía, de saber estar en cada momento. Yo muchas veces a mí se me ha criticado, se me ha podido decir que a lo mejor pueda ser un poco, como le diría yo, en el argot de hoy, decir, bueno, este es un viva la vida. No, yo pienso que es que el problema en este país o en este mundo es que cada persona tiene que saber estar en cada momento.
2: En tot cas, la professió i cantera de recursos sempre s'aprenen coses. Un dels llocs on també vaig treure molts talls, també va ser, no ens donarà temps a tot el repàs, eren els concursos on sempre aprenies alguna cosa.
14: Un hecho bastante grave, un hecho trágico, caracteriza un poco el año 1963. Es indudablemente el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Pero suceden más cosas. En 1963 se instala el teléfono rojo entre Washington y Moscú.
2: Sabíem història, explicaven... Era un programa que estava molt bé i que el seu dia, quan el vam parlar, caldria tornar a emetre per recordar memòria històrica recent d'algunes coses de les que han passat, de quan es va vendre Telefònica, com es va vendre Telefònica...
1: Ho vam recordar aquí, sí, sí.
2: Algunes coses d'aquelles que sembla mentida, que tenim amnèsia i que mai van ser ni estudiades ni jutjades, no fos cas. Però ja dic, avui sí que estic al jardí.
1: Exacte, surt del jardí, que tens un minut.
2: I anem a aprendre coses que potser no servien per res. Fins i tot et sembla interessant el que t'explica Constantino Romero, que amb la seva veu pues, fa interessant fins i tot les animalades d'Elvis Presley.
15: En el jardín de su residencia de Memphis, Elvis se hace construir un parque de atracciones y una fuente que emana constantemente PepsiCo. Hola. ¿Sabe con qué elementos está decorada la puerta del jardín? Tiempo.
16: Sí, con notas musicales y con notas musicales.
15: Muy grandes y, muy grande. Y de color blanco. De color. Correcto, muy bien.
1: Sempre s'aprèn.
2: Sí, veus que una fontana de Pepsi pues sempre és interessant saber, sobretot quan has d'anar. Pues, estem ja a la recta final.
1: Sí, com i... ho acabem això? Aquesta primera part dels...
2: Pues mira,
1: estàs que no has pogut posar.
2: Pues amb un que és precisament per acabar.
17: El primer tren que tuvo tu papá era un tren paya.
18: Tren paya.
17: Tren paya.
2: Bueno, aquest és un anunci que he volgut posar perquè jo tenia l'obsessió de que era la meva ment que l'entorienta de que no no deien el que deia. I diu el que diu. I ja ho heu sentit. I aquí, doncs, aquí lo dejo.
1: Deixem-ho aquí, perquè em sembla estupendo aquest final. Jordi Notó, diumenge vinent, més talls descansats.
2: Més talls.
1: Vinga, va, gràcies, Jordi.
19: Anem a escoltar què ens té preparat per aquest Són 4 dies especial d'estiu, la Irene Desumvila amb la seva columna sonora.
20: Hi ha un moment exacte en la litúrgia d'aquest ofici en què el silenci fa respecte. El silenci a la ràdio és el buit, però avui no em fa respecte dir-vos adéu, perquè vol dir que hem enllestit la feina. Avui abaixem els potenciòmetres i apaguem els micròfons d'aquesta columna sonora. Un espai on hem intentat mirar l'actualitat amb un ull crític i sense embuts, però sempre amb una cançó per salvar-nos el dia. La ràdio ens ha ensenyat que la millor manera d'entendre aquest món tan boig és a a través dels acords d'una guitarra, que cal menys soroll i molta més música, que la vida millora redescobrint una obra mestra amagada en un vinil. Avui la columna s'acomiada de les ones, però ho fa esperant ja escoltar què li descobreix de nou aquesta sintonia, perquè, sens dubte, la melodia continuarà i un nou ritme ens seduirà. Ja ho deia Bruce Springsteen, malgrat la pena de dir adéu, vindran dies millors. Pugem al canal per escoltar Bruce Springsteen, Better Days.

0: I 38 minuts del matí, després d'aquest darrer desordre global de la temporada, tocarà fer la darrera secció de literatura amb l'Esteve Plantada. Déu-n'hi-do, sempre són molt interessants, però avui farem un exercici molt, molt xulo. Esteve Plantada, com estàs? Molt bon dia.
1: Mira, molt bon dia i estic molt bé, responent a la teva pregunta directament, perquè quan sento aquesta música, aquesta sintonia, aquesta secció, és com que és allò que sempre havia somiat, que parlar de literatura sigui una cosa que s'allunyi de l'avorriment, no? Que hi hagi una mica de color, de llum. I dius, mira, que bé.
0: I crec, personalment, jo ja sabé que em vaig incorporar al tram final d'aquesta temporada, però personalment t'he de dir, m'avanço els agraïments, però crec que la superada amb nota la signatura en el sentit del dinamisme, de la pedagogia, que si algú encara té aquesta idea, perquè sembla molt, molt, molt marciano, anava a dir, el fet que llegis avorrit... No, a veure, un moment. Si
1: no,
0: encara té aquesta idea al cap, si us plau, recupereu els en format de podcast a la secció de literatura amb l'Esteve Plantada, perquè descobrireu que de tot se'n pot treure suc, que molta literatura està relacionada a vegades hem fet fins i tot amb qüestions d'actualitat, amb qüestions de aprofitant
1: sí,
0: un Sant Joan, per exemple, ens ha faltat l'excusa i avui crec que per posar la cirereta del pastís,
1: sona a última secció, no sé, però bueno, és igual, en tot cas, de fet, t'agafo el guant perquè llegir no és gens avorrit i de fet avui parlarem d'un dels llibres que més diversió m'ha provocat, no només ara perquè és una meravella de llibre, sinó que m'ha provocat a la vida, perquè jo tinc records de... Bueno, que ara explicaré. De fet, és l'última secció de la temporada i ens toca una secció, com tu deies, amb molt de suc, perquè parlarem d'un llibre on passa de tot. De fet, podríem dir on passa tot, o que no passa de moda, que té gairebé més de 3 mil·lennis i que justament avui justament dissabte, és de plena actualitat. I ara la gent deu estar pensant, aquest, ja ho tinc, no?
0: Dic,
1: exactament. Ahir es va estrenar la pel·lícula més esperada de l'any, que és L'Odissea de Christopher Nolan.

0: una estrena esperadíssima.
1: Esperadíssima aquesta banda sonora, de veritat, que és espectacular. És una de les millors coses de la pel·lícula, la música. Tu no l'has vist,
0: no,
1: tu estàs enclaustrat amb aquesta vida,
0: jo,
1: que no pots
0: fer
1: res. Ahir,
0: podia haver... No és excusa, perquè això és com els deures. A veure, tinc uns deures, no els...
1: No,
0: hauré d'haver anat ahir i no vaig anar.
1: Però no tens temps per anar-hi. És que el cap de setmana
0: és
1: impossible.
0: A partir de demà.
1: A partir de demà
0: crec que sí. Que,
1: doncs mira...
0: Que el crec... cap de setmana igual el tinc més alliberat.
1: Crec que val molt la pena que la vagis a veure. De fet, hi ha molta tela per parlar-ne. A mi em va agradar. És una pel·lícula que... Peli Nolan 100%, que té ritme, que té allò que fa Nolan sempre, no? Que la pel·lícula t'enganxi i entris com una mena d'atmosfera, successió d'imatges. Però t'haig de dir que com a persona que té l'Odissea molt present per diverses qüestions, li vaig trobar a faltar una mica d'èpica, una mica més d'alguna cosa que em fes anar molt més enllà. Potser la gent que no està tan avesada a la història o que li ve de nou, no? Perquè potser hi ha algú doncs, que no sap qui és Polifem, no sap què són els ciclops.
0: Algú que imagina't que digui, és que hi ha un llibre.
1: O és que hi ha un llibre, o que es pensi...
0: que hi ha un llibre d'això.
1: Hi ha gent que es pensa, surten les sirenes, no?, a l'Odissea, i es pensa que són la Sirenita de Disney, no? I no té res a veure. És una cosa molt diferent i bastant terrorífica, eh?
0: No te la vulguis trobar, no?
1: Clar, de fet, en aquesta pel·lícula, Nolan el que fa és donar-li molt de pes a aquesta culpa que arrossega Odisseu, que és l'heroi, no?, el protagonista, per haver generat fonamentalment destrucció i morts, perquè, com sabem prou bé, Odisseu és qui s'inventa el cavall de Troia, que provoca una matança terrible, es carrega els troians sense pietat, i en aquesta pel·lícula doncs, hi ha molt a arrossegar aquesta culpa de dir com una decisió mal feta, res a veure amb la realitat, com podràs veure, pot provocar mort, destrucció, pot provocar que el terror, no?, que són capaços de generar els homes, acabin dominant la societat. De fet, en el llibre, a mi el que m'agrada més d'Odisseu és que sempre es diu que és molt ardit, no?, que té molta inventiva, sofisticació doncs, per crear enganys, no? I clar, aquí no hi veiem aquest Odisseu. Veiem un altre Odisseu com molt preocupat, que es vol redescobrir, que vol tornar a casa, que està com allò pensant què he fet, no?, els meus actes, que de fet, això és spoiler, acaba a la seva tripulació morta i acaba ell tot sol, no? I dius, hòstia, potser per culpa teva, no?, també, que tothom s'acaba...
0: Alguna cosa tens a veure.
1: Exacte. Si no, més aviat, aquí no hi veiem aquest home, aquest home de gran ardit, no? Si més aviat un home que ho perd tot pel camí i ho vol reconstruir tot i reconstruir-se ell mateix per tornar a començar. Però també és veritat que hi ha coses que han canviat a nivell de guió. Per exemple, Nausica desapareix. Per exemple, el cavall de Troia té molt de pes, que en el llibre, a l'Odissea en concret, no. I, com et dèiem, grinyola molt que no es vegi aquesta personalitat d'engany, d'enganyador, no? D'aquesta inventiva, no?,
0: que té.
1: I, de fet, jo crec que a aquestes alçades tothom ja sap, parlant, no?, i tothom sap de què va l'Odissea, però si de cas no és només un llibre, això és molt important, sinó que és la pedra fundacional de la literatura occidental.
0: El fonament.
1: És el fonament, és on surten totes les nocions de l'escriptura que vindrà posteriorment, de les novel·les que llegim ara, de les sèries de Netflix, de les grans superproduccions de superherois, tot el que llegim ara ve d'allà. I, com sabeu, és un llibre d'aventures, ple d'enganys, de temptacions, on seguirem Odisseu en el seu famós viatge de retorn a casa. Són 20 anys, ojo, perquè 10 anys lluitant a Troia i 10 anys per tornar. Entre doncs, desafiaments, monstres, temptacions, perquè, a més, té diverses temptacions femenines, que ell satisfà, tot s'ha de dir, naufragis, no?, gent que es va morint, i sense perdre de vista que a Ítaca, el seu reialme, la seva illa, l'esperen la Dora i el fill, i un regne. Vull dir que, a veure, 20 anys fora de casa es diu aviat, De fet, una altra cosa molt interessant és que la novel·la comença in media res, que es diu, no?, que és allò, comença al mig de l'acció. Comença amb el que és la Telemàquia, que és el fill d'Odisseu, Telèmac, que va a buscar el seu pare, perquè ell que està a la illa de la nimfa Calipso, perdent l'Oremus, porta 7 anys allà, i dius, escolta, potser que tornem, no? Comença amb aquesta part, i de fet, després comença com una mena de flashback, això és així el llibre, on Odisseu explica les històries i fa com un viatge enrere. I aquí doncs, hi veiem totes les aventures conegudíssimes, el ciclop Polifem, a qui deixa sec, els lestrigons, aquests gegants que tenen males puces, que mengen persones, la fetillera Circe, les sirenes, el seu cant, l'abisme entre Sila i Caribdis, les portes de l'Hades, quan Tiresias el cec, no?, li diu tot el que ha de fer per tornar a casa, i l'última part, que el llibre és molt extensa, gairebé és la meitat, podríem dir, del llibre, i la gent no ho té tan present, sempre ens hem quedat més amb les aventures, és la del retorn a Ítaca i la venjança. Faré també un altre spoiler. Odisseu torna disfressat de captaire. Això jo crec que fins aquí la gent ja ho coneix.
0: Sí, això és conegut.
1: Hi ha en aquesta part que la gent sempre diu és la més avorridota, no? Dius, ostres, no, perquè hi ha l'escena preciosa en la qual Odisseu té un gos que es diu Argos, que quan ell se'n va és un gos que acaba de conèixer i han passat molts anys i encara no s'ha mort i està mig moribund i Argos el reconeix el seu amo, tot i que va disfressat de captaire i es mor en aquell moment davant seu. Vull dir, l'ha estat esperant i acaba
0: fins
1: per morir-se.
0: Fins a l'últim dia.
1: O la gran escena quan agafa el seu arc, no? El seu arc, el tensa, i tira la fletxa per enmig de les destrals i comença la matança. El gore es va inventar aquí. Odisseu treu...
0: Van ser els precursors.
1: Les males puces. I, bueno, té moltes coses interessants a destacar, també, doncs, els personatges de les dones, que són dones molt potents, totes intel·ligents, molt importants a la història, Penèlope, que l'espera, Circe, Calipso, Nausicaa, etc. També com tracta, entre cometes, els pobres, no? Hi ha els captaires, el porquer, tota la gent que té aquest paper clau fonamental. I el tema de l'hospitalitat.
0: L'hospitalitat, també.
1: Que, exacte, que deia, segons la llei de Zeus, no? Tu estàs obligat a tractar bé la gent que ve a casa teva, sigui captaire o sigui... I això és una cosa que bé, que està molt bé del llibre, que està molt ben tractat i es veu moltíssim. I bé, aprofitant tot això, ara he fet una mica d'intro del llibre, aprofitant que està de moda, perquè està molt de moda l'Odissea, ja veurem quan dura, però de moment ho està
0: a veure,
1: petant.
0: Fins on arriba?
1: Doncs m'agradaria parlar de l'Odissea literària d'algunes de les noves versions que circulen i que, aprofitant la vinentesa, han arribat. Perquè aquest estiu us recomanem molt que la llegiu, qualsevol d'aquestes versions que ara direm, que la degusteu, que hi entreu a fons, perquè el llibre, us asseguro que s'ho val, i teniu per triar i per remenar.

0: I Esteve, amb què comencem?
1: Mira, comencem amb un dels esdeveniments literaris de l'any en català, perquè és un llibre que és la feina d'aquest llibre, és una proesa i una oportunitat per comprar, per rellegir de nou o llegir per primera vegada l'Odissea, aquest gran clàssic, que és l'Odissea en traducció de Pau Sabater, que publica la Bernat Menja Universal, la Casa dels Clàssics, que de fet el Pau Sabater, el traductor, ja havia traduït fa el 2019 la Ilíada, que també és d'Homer, i que t'haig de dir que la Ilíada és una mica més avorridota, eh? També passen coses, però és tot guerres i coses.
0: Clar, t'anava a dir, a mi si em fas triar...
1: Sí. No, molt bé.
0: No la vulgui llegir. Doncs... ara anem a... No, llegir, vull dir, rellegir. Si hem de tornar, prefereixo l'Odissea.
1: Sí, totalment. Aquesta nova versió té una cosa molt especial, que conserva el vers i la musicalitat originals, però intentant acostar Homer a el que seria el lector d'avui en dia, el lector actual, no? I és molt difícil de fer això, David, clar, com et pots imaginar.
0: Aquesta combinació...
1: És tremenda,
0: però... És molt difícil perquè, pensant en l'època...
1: Sí, intentar
0: fer una, no una adaptació, però apropar-te a un tipus d'escriptura que deu estar any llum...
1: Clar, és que és molt difícil. Tu imagina't, has d'agafar, mantenir el metre, la mètrica i el vers, no?, de l'original, però intentar que no soni tan antic ni arcaic, que soni una mica més aviat més contemporani, més actual. És molt complex, ja com una... Però està molt bé, ja s'ha fet una feinada brutal, i qui li agradi l'Odissea i també la poesia, les qüestions de vers, de com s'ho ha manegat el Pau Sabater, és brutal, perquè el traductor ha decidit mantenir l'hexàmetre, que és el peu, i alhora oferir això, una llengua catalana viva i oral. Com t'he dit, trobaran totes les coses que hi ha en aquest gran llibre, aquestes aventures, però a banda d'aquesta Odissea de Pau Sabater, també us vull recomanar dues versions més. Totes també acabades de publicar en català i que les dues, en aquest cas, tenen la corresponent...
0: Recordem aquesta primera, Odissea Homer, traducció de Pau Sabater, de Bernat Metge, aquesta és una d'elles.
1: Exactament. I la següent és l'Odissea que ha publicat Blacky Books en traducció de Xavier Pàmies.

0: Ara estic segur, Esteve, que més d'un has despertat.
1: Però d'una certa edat, tot s'ha de dir.
0: D'una certa edat. Acabes de dir, com per exemple aquí l'Albert Vaques, el nostre tècnic, li acabes de despertar i transportar a una època...
1: Bueno, Ulisses 31.
0: Esperem que molts bons records.
1: Aquí, de fet, molts vam descobrir això de l'Odissea sense saber-ho. Aquí, a Ulisses 31, no? Aquesta sèrie de dibuixos mítica, una mica curiosa, perquè vaig fer un exercici de tornar a recuperar per YouTube algun d'allò i curiosa la cosa és. Vull dir que a vegades el record més val mantenir-lo. No,
0: és que aquest exercici, Esteve, passa, passa amb moltes coses de la vida.
1: Exactament.
0: Que ho vam mitificar perquè per l'època, per la nostra infantesa, la nostra adolescència, teníem un record que en aquell moment, en aquell context, estava molt i molt bé. Ara, a 2026, tornar a fer l'exercici de recuperar-ho, igual...
1: Potser no cal.
0: Igual no estava tan bé. No parlo d'Ulisses en aquest cas, però igual no...
1: De fet,
0: no
1: ara...
0: era tan bona la sèrie, no era així, com ho recordava.
1: Bueno, més que bona o dolenta, era una cosa curiosa, de fet, una cosa bastant curiosa. En tot cas, ara aprofito per dir, clar, Ulisses, estem parlant d'Odisseu, ja saps que Odisseu té dos noms, el grec i el llatí, no? Odisseu o Ulisses, i tant podeu fer servir un com l'altre. En tot cas, començo recomanant aquestes dues noves versions. La primera és la versió publicada molt recentment per Blacky Books en traducció al català de Xavier Pàmies, segons una versió molt especial, que és la versió que va fer l'escriptor Samuel Butler. En català la teniu amb aquesta edició de butxaca, més de 300 il·lustracions de Calpurnio, que és realment, bueno, és molt bonica l'edició de butxaca, tot. La traducció, quina singularitat té?
0: Que la fa, perquè la fa especial, no?
1: Sí, a diferència de la que us he recomanat abans de Pau Sabater, aquesta està escrita en prosa, és una traducció feta...

0: Així ho explica en un altre llibre que va publicar, que es diu L'autora de l'Odissea, una edició que teniu en castellà a Tenaixa, un assaig mític on es defensa l'autoria femenina del llibre i deia...
1: Què mantenia? Els arguments que donava Esteve? Quines...
0: Que l'autora era una princesa siciliana de Trapani a la costa occidental de l'illa de Sicília i ho mantenia per tota una sèrie de qüestions, geografies i de coses que van apareixent en el text. I bé, jo recomano, si voleu entrar una mica més en això, que mireu, no?, el que diu el
1: doncs
0: Butler...
1: M'ho apunto jo personalment perquè, ja et dic, ho desconeixia, que faci que hi hagi aquesta defensa d'una autoria femenina del llibre.
0: De fet, aquí ara entraríem en una altra secció, però no està clar que Homer fos l'autor de l'Odissea. Vull dir, tots hem acabat consensuant que aquest senyor és l'autor.
1: Ho hem donat per fet, però al llarg dels segles.
0: Exacte. Ni se sap qui és Homer.
1: L'acte de fe, però...
0: Ni se sap qui és Homer.
1: No ho sabem.
0: Ni se sap què va fer ben bé, exactament. De fet, el Pau Sabater sosté que ell que ha traduït la Ilíada i l'Odissea, ell diu, és impossible que ho hagi fet la mateixa persona, això. No ho sabrem mai, és un dels grans misteris, com el de Shakespeare, i de fet això ja el fa més especial.
1: Clar.
0: I acabo, perquè ho t'he deixat pel final, els dos més especials, seguim amb una altra odissea, la de Stephen Fry, que publicada en català era Llibres, en traducció d'Anna Llisterri-Boix, que també la teniu Anagrama en castellà, i que acaba de sortir del forn. Jo t'he portat una altra perquè volia parlar també de la tasca de Stephen Fry, que ara pel nom potser dius, em sona aquest nom.
1: Sí, però no te'l sé ubicar.
0: Perquè és actor. Stephen Fry és actor. I potser el recordes en algun paper a una pel·lícula que es diu B de Vendetta, o Els amics d'en Peter, o potser perquè apareix en alguns episodis de L'escurçó negre.
1: Ara, potser...
0: Stephen Fry, Vull dir, ara aquí tens la cara i segurament dius...
1: Ara sí, que fins ara no em venia la imatge. Sí, i tant, sí.
0: Doncs, curiosament, aquest actor, que és un actor culte, cultivat, des del 2017 que porta publicant la seva pròpia versió dels mites clàssics i va començar amb aquest llibre que us he portat avui, que es diu Mites, el 2017. El 2018 publica Herois, on se centra en els herois. El 2020 publica la seva versió de Troia, que es diu Troia, la guerra de Troia, i ara, fa res, acaba de sortir tant en català com en castellà, la seva versió de l'Odissea.
1: Mites, recordem Stephen Fry, traducció d'Anna Llisterri, d'Ara Llibres, diu Mites, la mitologia grega com ningú no te l'ha explicat.
0: Exacte. I què fa? Què fa especial? Clar, no és una traducció el que ell fa. Ell el que fa és una reescriptura, una versió pròpia, agafant els fets amb el seu particular sentit de l'humor.
1: I posa les seves pinzellades.
0: Que realment té un sentit molt fi de l'humor, rius, i diu coses que et deixen descol·locat, no?, amb aquesta veu tan singular de l'autor. Clar, aquí, com que no és una traducció, és una versió lliure, no està dividit en cants com els altres, no?, sinó en diversos capítols, no?, que està subdividit en diverses escenes. I això és una versió molt lliure que demostra doncs, no, l'estima que té Stephen Fry, però també el coneixement pel món clàssic, i que en aquest de l'Odissea, l'últim, incorpora no només els passatges de l'Odissea, sinó també altres relats amb aquest humor, amb molta elegància, amb unes sortides que dius, ostres, aquest tio la toca i és molt intel·ligent.
1: Sap del que parla.
0: A mi m'agradaria molt ser amic de Stephen Fry.
1: Sí?
0: Sí.
1: Jo per què?
0: Bueno, perquè aquest tio en sap molt, és divertit, segurament m'agradaria estar amb ell en un sopar, no? Allò, a veure què diu...
1: A veure quina anècdota t'explica o com ho veu ell dins de la seva particular versió i visió de... amb el to humorístic,
0: de fet,
1: a veure com ho reinterpreta.
0: De fet, des del primer llibre, que és Mites, no?, ell es pregunta una cosa, diu, per què els déus grecs clàssics, per què són tan cabrons, no? Per què sempre van a fer mal a la gent, a fer la vida impossible?
1: Aquesta dèria d'espatllar-ho tot i carregar contra tothom sense tenir...
0: Bueno, violacions, assassinats, decapitacions, encanteris, és una cosa tremenda. I ell, amb això, té un gran sentit de l'humor de dir, per què no fan aquestes coses? Perquè també, en el cas de l'Odissea, perquè triga un heroi 10 anys a tornar a casa. I ara que estem arribant al final, jo, si vols, voldria tenir temps per fer una mica de lectura comparada, perquè hi ha una escena molt famosa de l'Odissea, que és la de les sirenes, que les sirenes en el llibre de l'Odissea no són amb cua de peix, sinó que són dones, amb el cap de dona, però el cos d'ocell, no? Fan una mica de iuio, t'haig de dir.
1: Sí,
0: però mireu quina diferència. Portaré la versió del Pau Sabater, si tinc temps, i la de Butler. Mira, el Pau Sabater diu... Odisseu, de moltes lloances, atura la nau. que així sentiràs com cantem totes dues. No hi ha ningú que mai hagi passat per aquí amb la nau negra sense sentir la veu melosa que ens surt de la boca, que així se'n torna amb el gust d'haver-la sentit i més sentit.

0: savi, perquè sabem tot allò que a l'ample terra de Troia, argius i troians, pel voler dels déus, van patir amb grans esforços. Sabem tota cosa que passi a la terra que molts alimenta. I el Butler, el mateix fragment, amb la versió que us deia en prosa, diu... Acosta't, cantaven, cèlebre Ulisses, honor dels grecs, escoltar les nostres dues veus. Per qui no passa mai ningú sense aturar-se a sentir la dolçor encisadora del nostre cant. I qui l'escolta no només segueix el seu camí encisat, sinó també més savi, perquè sabem tots els mals que els déus van fer caure sobre els grecs i els troians davant de Troia, i et puc dir tot el que passarà arreu del món. El mateix fragment... Però... amb el vers conservat i amb una versió feta més digerible en prosa.
1: Per l'altra, en prosa.
0: Jo crec que és una bona manera de concloure aquesta escena.
1: Una bona cirereta, com diguem, del pastís. Reitero l'agraïment a Esteve Plantada per fer-ho d'aquesta manera, per fer-ho didàctic i per portar-nos la literatura aquí als 104 dies.
0: Gràcies
1: al llarg d'aquesta temporada. Un plaer.
0: Un plaer i...
1: I fins la propera.
0: A veure on ens portarà la nostra odissea particular.
1: Fins la propera.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta continua la instal·lació d'envelats per acollir els migrants que van entrar-hi massivament fa 37 dies i encara hi romanen malvivint a la ciutat. Es vol prioritzar la seguretat de dones i menors. Es dona la circumstància que un d'aquests centres temporals d'acollida s'està aixecant a tan sols uns metres d'una escola infantil, fet que ha provocat el malestar i les protestes de molts veïns de la ciutat autònoma preocupats per la inseguretat.
2: Normal, yo también soy padre, tampoco llevaría a mi hijo en estas condiciones y más. Era el sitio que van a poner, que digamos, las carpas.
3: Toda la gente quiere todo lo mejor al lado de su casa, que nadie lo moleste, pero hay una realidad, esta ciudad es pequeña, no hay mucho sitio y donde haya un poco de espacio, algo tendrán que hacer.
0: Mentrestant, el president del Sindicat Mèdic de Ceuta, Enrique Roviralta, adverteix de la possibilitat que es desencadenin epidèmies amb l'arribada del mal temps. Són declaracions al Canal 24 Hores.
4: A mí lo que me preocupa especialmente la llegada del mal tiempo, que ya están los días cambiando. Y si a eso le sumas, como digo, frío o lluvia, pues la posibilidad de enfermedades infectocontagiosas por las condiciones tan indignas en las que están viviendo estas personas, pues pueden hacer que se disparen o un simple brote de varicela que colapsaría aún más el hospital.
0: El president del Sindicat Mèdic assenyala que la situació ha sobrepassat els límits dels professionals sanitaris. I a casa nostra, el jutge d'Amposta ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, a Tarragona, com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi. El jutge també els retira la custòdia dels seus altres tres fills que tenen en comú. Ara la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat per no detectar les males condicions en què la família vivia, entre tones de brutícia i una trentena de gossos, alguns morts i d'altres desnutrits. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, assegura que el Consell Comarcal del Montsià havia obert expedients a la família.
5: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ens que en l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
0: Els veïns del municipi van sortir ahir al vespre al carrer i van guardar un minut de silenci en record del nen mort. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial. I d'altra banda, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars la mare d'altre nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de La Mina, a Sant Adrià de Besòs. La dona continua en qualitat d'investigada. I en aquest punt repassem altres notícies de l'exterior en format breu amb Laura Zurriaga. Bon dia, Laura.
6: Bon dia.
0: Continuen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna mentre negociadors dels Estats Units viatgen a la zona per intentar posar fi a la guerra.
6: Els enviats de Donald Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff arribaran aquest dissabte a Rússia, segons el president dels Estats Units. Porten una proposta per posar fi a la guerra. He acabat amb 8 guerres, diu Trump als periodistes, que retreu no haver rebut el Nobel de la Pau. Sobre el terreny, però, continua el foc creuat entre Rússia i Ucraïna. Malgrat la proposta del president Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, volíem dir, de pactar un alto al foc mentre duressin les negociacions. El Ministeri de Defensa rus atribueix nous bombardejos sobre Kiev i diu haver derrocat 53 drons provinents d'Ucraïna.
0: I a Alemanya es preparen per a les eleccions de demà a la regió d'Alta Saxònia, on les enquestes donen la victòria al candidat d'ultradreta d'Alternativa per Alemanya.
6: Sí, segons els sondejos, el candidat de l'AFD, Ulrich Siegmund, aglutina més del 40% dels vots. Si guanya, seria la primera vegada que un partit d'extrema dreta assoleix el poder a la regió des de la Segona Guerra Mundial. El seu discurs se centra en l'economia i la immigració, que assenyala com el gran problema. La CDU, partit del canceller, aglutina el 22% dels vots.
0: I des d'avui, Barcelona acull el Congrés Europeu de Pneumologia, el més important del sector, amb l'assistència de més de 20.000 professionals de 160 països. Una cita en què es debatrà sobre els nous tractaments i l'impacte de la contaminació en la salut pulmonar, entre d'altres temes. El doctor Marc Miravitges és pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
7: El tema del Congrés aquest any és treballar junts els pacients amb els professionals. ja ho fem i és l'única manera de fer-ho, però a vegades no en som prou conscients i no li donem als pacients el paper que tenen en la recerca i també en dissenyar les polítiques sanitàries. Jo crec que la millor manera és escoltar els pacients, que ens expliquin les seves expectatives, els problemes que tenen, com viuen la seva malaltia, perquè aleshores nosaltres puguem fer la recerca en la direcció correcta. No pensant nosaltres el que ells necessiten, sinó escoltant el que ells ens diuen que necessiten.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal a prop del camí ral del Monestir a Tordera, al Maresme. Hi treballen 13 dotacions, dues de les quals aèries. En un principi, el foc ha cremat un autobús i posteriorment ha agafat massa forestal. L'incendi crema en ascendent i estan treballant per evitar que el foc arribi a unes cases que ja han estat evacuades per la policia local. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar el confinament a les urbanitzacions Can Camps i Roca Rosa de Tordera. Es demana als veïns tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Avui és una jornada d'intensa calor a tot el país. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis de 10 comarques i altres 350 municipis més en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal. I d'altra banda, també al Maresme, un incendi elèctric en un restaurant d'Arenys de Mar deixa 10 afectats lleus per inhalació de fum. El foc s'ha declarat aquest matí a l'establiment situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes del carrer Josep Anselm Clavé. El foc no ha afectat cap habitatge i els veïns s'han confinat al terrat de l'immoble. Posteriorment han estat atesos per una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Tots han estat donats d'alta in situ. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'apallissar la seva parella a Aitona, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat Ràdio 4. La dona va ser atesa al cap d'Aitona al voltant de les 6 del matí d'ahir divendres, des d'on va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir l'home en una finca de Torres de Segre per un presumpte cas de violència de gènere. El govern d'Espanya treballa amb la previsió d'aprovar el nou model de finançament autonòmic per al gener de l'any vinent. La proposta de reforma pactada entre Esquerra Republicana i el govern central ja ha passat el primer tràmit amb el vistiplau del Consell de Política Fiscal i Financera. A favor han votat només Catalunya i Canàries, en contra la resta de comunitats perquè consideren que trenca la igualtat entre els territoris. Madrid no va assistir-hi com a protesta. Ara el Consell de Ministres ha d'enviar la reforma al Congrés per iniciar la tramitació parlamentària. Junts, els vots dels quals poden ser determinants, ja han anunciat que presentarà una esmena a la totalitat. Josep Maria Cruzet, portaveu dels Juntaires.
2: Volem el concert econòmic per Catalunya. Volem que els diners dels catalans quedin a Catalunya, de la mateixa manera que els diners dels bascos queden al País Basc gràcies al seu concert econòmic. Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
0: El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, reconeix que no és una proposta ideal, però demana pragmatisme perquè diu està en joc els serveis públics.
3: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
0: Des del govern català insten els juntaires a negociar millores en el nou model perquè diuen la seva proposta de concert econòmic per a Catalunya no té els suports necessaris. I a pocs dies de l'inici de curs i la vaga educativa, la consellera Esther Niubó demana als sindicats canviar el to per avançar i descarta derogar el decret de l'educació inclusiva. Laura Hurtado, bon dia.
4: Bon dia, ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha assegurat que cal revisar i fer balanç del decret que regula la inclusió a les aules en marxa des de fa 10 anys. Ha descartat, però, derogar la normativa, com demana el sindicat Professors de Secundària. En aquest sentit, ha plantejat que en el futur els centres ordinaris tinguin unitats de suport intensiu, ajuts a l'aula per alumnes amb necessitats lleus i centres d'educació especial per casos més greus. I ha remarcat que cal fer-ho amb la participació de les famílies, a les quals, ha dit, s'ha tingut poc en compte. Pel que fa a l'error que ha deixat Catalunya fora de les comparacions en les proves PISA, Niubó ha reconegut certa decepció en el sistema i ha admès que ha afectat el prestigi del sistema educatiu de Catalunya. El conflicte amb els sindicats continua obert després que l'última reunió constatés que les posicions encara es troben allunyades.
0: De moment és tot, per part nostra la informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
5: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
6: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
7: Aquí estem, la darrera setmana d'Amb gel i llimona. Moment, per mi, de tornar a la realitat. I segurament per molts de vosaltres també, eh? Però no ens desesperem, perquè la música no s'atura, perquè sempre trobaràs un instant de bon rotllo i sobretot perquè aquest dissabte i aquest diumenge farem màgia, o intentarem fer-la, a través de la música, de les terrasses que visita en Toni Cano. I una miqueta a través també de tots aquests consells que t'hem anat donant durant tot l'estiu i que esperem encertar també amb ells en aquesta última setmana. Els dos últims programes, avui dissabte, demà diumenge, anem a passar-ho bé, anem a gaudir de la bona música i, sobretot, anem a donar-te les gràcies per deixar-nos acompanyar-te tot l'estiu des de Ràdio 4. Per cert, sóc la Leo Garriga. I de veritat que ha estat un absolut plaer passar les vacances al teu costat i a Ràdio 4.
6: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.

0: És un tema de Avicii, ja n'havíem escoltat algun. I aquest és el que es va publicar després de la seva mort. El productor suec havia deixat nombroses idees gravades i l'equip que treballava amb ell va decidir acabar la cançó respectant al màxim les notes i converses que havia deixat sobre la producció. El vocalista és Aloe Black, que ja havia treballat amb ell. Cançons boniques! Records macos.
1: Amb gel i llimona, la recepta musical dels teus caps de setmana.
0: Des de Ràdio 4 i posant-nos tendres i romàntics amb Backstreet Boys. Que bonica aquesta també. As Long As You Love Me. Encara eren pràcticament desconeguts quan la van gravar fora d'Europa, eh?

0: de 30 anys després, aquest What is Love de Hathaway continua funcionant a totes les pistes de ball, eh? I no està parlant d'una història d'amor en concret, sinó que és aquestes preguntes que es llencen a l'aire. Què és l'amor, exactament? Una reflexió filosòfica amb una base eurodance tan energètica que la fa funcionar allà on sona. What is love? Tu ja ho saps, què és l'amor?
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.
0: Si hi ha una altra pregunta que és tan recurrent com aquesta de què és l'amor, és la de per què l'aigua del mar és blava? O es veu blava, si en realitat és transparent? Sí, tots ens hem fet aquesta pregunta alguna vegada, eh? No és una cosa infantil. Si agafes un got d'aigua, un got buit, i l'omples d'aigua de mar, ara sí que t'ho explico bé, veuràs que pràcticament és transparent, home, pot tenir sorreta o està una mica bruta, però quan mires l'horitzó, el mar és d'un blau molt intens, eh que sí? Durant molts anys es va pensar que era perquè reflectia el color del cel, i sí, el cel hi té una petita influència, sobretot quan està ben serè. Però el motiu principal és un altre. La llum del sol està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Quan entra a l'aigua, aquesta absorbeix amb més facilitats els colors vermells, taronges i grocs, mentre que els blaus i els verdosos tenen més facilitat per dispersar-se i tornar fins als nostres ulls. Per això, com més profund i net és el mar, més blau acostuma a semblar. De fet, en aigües molt poc profundes o amb molta sorra en suspensió, el color canvia i pot veure's, com et deia, verdós, turquesa o fins i tot marronós. El mar no té un únic color. Ens explica què hi ha a sota i com la llum hi està jugant en aquell moment. Així que la propera vegada que algú et digui que el mar és blau, pots respondre-li que no exactament. El mar és transparent. El blau és un dels trucs de màgia més espectaculars que fa el mar amb la física cada dia. I parlant de blau, vinga. Una miqueta de la Casa Azul. És la revolució sexual. Ens hem posat molt romàntics al principi i ara anem pujant la temperatura. Guille Milky Way va explicar que aquesta cançó no parla només de sexe, sinó de llibertat de ser un mateix.

0: desaparèixer. La seva feina a la teva vida ja està feta.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb Gel i Llimona. Let's go, girls.

0: amb el que arrenca aquesta cançó. Let's go, girls! No estava previst, però que el van deixar perquè els hi va agradar tant quan va sortir a l'estudi que van dir, que es quedi, Aquella frase improvisada ha acabat convertint-se en una de les entrades més reconeixibles de la història del pop country. A veure, que després de Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. A mi em té molt intrigada en Toni, perquè m'ha dit que tenia una sorpresa per mi, que ha trobat al meu bar, diu. No sé què diu, a veure que ens ho expliqui. Hola, Toni.
1: Hola, Leo, què tal, com estem? Doncs, ojo, que això no ho sabia jo, ho tenies molt calladet. Estic a la Barceloneta, al teu bar, Bar Leo.
0: No és meu, no.
1: Encara que em sembla que és d'un altre Leo, que tinc aquí al meu costat. Hola, Leo, què tal, com estem?
2: Pues bien, buenos días.
1: I, a veure, tenim aquí, volem fer un bon vermut i m'han dit aquí a la Barceloneta que és on fer-ho i és el millor bar de tota la Barceloneta i amb molts anys aquí d'experiència aquí al barri t'estima molt la gent, eh?
2: Llevo 44 años con el bar, que es mío. Entonces, el mejor vermut, a la hora del vermut viene gente de todos los países a tomarlo y a comer las buenas tapas.
1: Quines són les tapes que ens ofereixes?
2: La tortilla de patata con cebolla, espanyola,
1: la fas tu pel matí, a primera hora, fas la truita, que aquí tenim aquesta truita que fa molt bona pinta.
2: I la bomba típica de la Barceloneta, de lo que era antigüedad de los pescadores.
1: I com és aquesta bomba, què té?
2: De carne de nere i patata, i va con una lioli i un picante que hacemos nosotros.
1: Aquest el fas tu, el picant? Pica molt o...?
2: No, de verdura hecha y no pica mucho.
1: I què més tenim? Veig que també tenim...
2: Boquerones en vinagre, que lo hacemos nosotros, con ajo y perejil y aceite de oliva. Ah. Están las salmóndigas, que son caseras nuestras también.
1: Ah. Está... Aquestes mandonguilles tenen també molt bona pinta, les estic veient aquí. Les mandonguilles són de...
2: De carne de ternera, con una salsa que hacemos de tomate, cebolla y ajo. Y después está el calamar a la andaluza, que es fresco, del día... Y va cortado por mí a rodanchas, con una harina especial, aceite de oliva y una harina especial.
1: Clar, estem a la Barceloneta. Aquí la proximitat amb el mar també ajuda molt a tenir bon producte.
2: Ah, siempre. Aquí el pescado es del día. Boquerón en vinagre, los calamares, el calzón en adobo...
1: Ara el problema el tinc jo per triar, perquè aquí hi ha molt per triar, d'un-hi-do, tot el que hi ha per fer un tastet. O sigui, aquí tenim tapes per fer...
2: Aquí hay mucha tapa, porque la gente viene a comer tapa. Mucha tapa variada.
1: Tu creus, Leo, que ara amb tants bars que s'està perdent una mica la tradició de la bona tapa, de la tapa casolana, de la que es fa aquí?
2: Sí, porque la gente que viene no son gente de la realidad, lo que es una tapa de la Barceloneta, en Antigua. Porque aquí lo que hay es que viene la gente de afuera y cualquiera monta un bar y pone tapas, pero tapas congeladas, no tapas, no se ponen 4 o 5 horas a trabajar esas empanadillas, esos calamares, esas tortillas.
1: Y... Ah, perquè tu penques molt, o sigui, tu comences ben d'hora al matí pencant moltíssim per poder fer aquestes tapes i que estiguin cada dia ben fetes i són del dia.
2: Y bien presentada y bien que la gente se vaya contenta y nosotros de eso nos sobra, de que la gente esté contenta y nos quieren mucho como porque es un bar muy familiar.
1: Home, són 4 dècades aquí, tu has vist canviar molt el barri en aquestes 4 dècades.
2: Aquí la única que... Aquí de bares y restaurants hay muy poco. Y los pocos que quedan, cuando se llenen de dinero, cogen el camino y se va porque no se puede aguantar las subidas que dan a los comercios.
1: Perquè, perdona la indiscreció, si em vols m'ho contestes, sinó no. Aquest local és teu en propietat o és de lloguer?
2: Propietario mío.
1: O sigui que encara tens la sort de que no tens aquest problema de que et pugin al lloguer i t'ho facin impossible.
2: No, pero hay que pagar los impuestos, hay que pagarlos. El año pasado pagaba 500 euros de los inmuebles y este año han venido 850.
1: O sigui, una pujada considerada per la de l'IBI.
2: Claro. Entonces, si no los dejan trabajar, plegarán y se perderá todo.
1: Doncs esperem que no, que aquesta ànima... Doncs jo vaig a fer aquest tastet, aquestes tapes bones, aquest d'aquí la Leo, i vaig a fer una ullada perquè hi han fotos de, bueno, de moltíssims artistes i ara li preguntarem això a la Leo. Fins ara, Leo.
0: Adéu! Escolta'm, espero que aquest bar duri molt, més que res perquè ara m'han vingut ganes de visitar un bar que té el meu nom. Gràcies, Toni, per quedar-te a la Barceloneta i explicar-nos aquestes coses.

0: aquesta cançó, Inner Circle, volia recuperar l'alegria del reggae més festiu després d'uns anys bastant difícils pel grup. El famós A-la-la-la-la-long en realitat no tenia cap significat, no el té encara a dia d'avui. Era una frase improvisada durant els assajos que sonava tan enganxosa que ja ningú es va atrevir a treure-la de versió definitiva. En realitat és l'única cosa que cantes quan cantes aquesta cançó, eh? No, també dius lo de Girl, I'm gonna make you sweat, que jo lo sé.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona.
0: Tornem a posar-nos romàntics, va, una miqueta, però ja més de casa nostra. Mecano, La fuerza del destino. Nacho Cano va escriure aquesta cançó inspirant-se en la seva relació real amb l'actriu Coloma Fernández.

0: fins i tot surten tots dos en el vídeo. No tenien relació, però hi havia bon rotllo i mira, van sortir juntets, eh? Ai! Últims dies de vacances per molts de vosaltres. I un consell que et volem donar si precisament aquest cap de setmana és quan estàs tornant.
1: Amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu.
0: Vinga, un consell que jo crec que ens l'han donat en més d'una ocasió, però sempre que arriba aquest moment de les vacances, ens n'oblidem. Per què no hauries de guardar la maleta just quan acabis d'arribar de les vacances? Perquè aquesta escena es repeteix cada final d'estiu. Arribes a casa, desfas la maleta com pots, i per treure-te-la del mig, la tanques i la guardes immediatament a l'armari. Qui diu maleta, diu motxilla, eh? Doncs els experts en manteniment tèxtil recomanen fer justament el contrari d'això que acabes de fer. Ai, ara tu estàs mirant la maleta, que ja la tenies guardada a l'armari, eh? Diu, encara que la roba estigui fora, a l'interior de la maleta sovint hi queda una mica d'humitat, perquè has guardat alguna tovallola que potser no estava del tot seca, sobretot si ha passat dies en hotels, apartaments, càmpings o prop del mar. Aquesta humitat, sumada a la falta de ventilació, que evidentment hi ha dins d'una maleta tancada, pot provocar males olors i fins i tot afavorir l'aparició de floridura o taques als folres interiors. Ai, quin esquito! El millor truc és molt senzill, de veritat, eh? No t'hi hauràs d'esforçar gaire. Deixar la maleta oberta unes hores, o fins i tot fins l'endemà, que això encara seria millor, en un lloc sec i ben ventilat. Ben ventilat, ara sí que ho he dit bé, eh? I si pots, aprofita també per passar-hi un drap per dins i comprovar que no hi hagi quedat sorra amagada en algun racó o a les rodes. En realitat, passar-hi aquest drapet i vigilar que no hi hagi sorra et costarà uns 5 minuts de feina que faran que, quan tornin les properes vacances, l'única sorpresa de la maleta sigui recordar que encara hi havies deixat un bitllet de 20 euros i no l'olor

0: fiar.
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.
2: Després de la coreografia més famosa d'internet i que crec que tothom ha intentat replicar com la de Single Ladies de Beyoncé, ha arribat aquesta cançó dedicada a la Sofia. Álvaro Soler ha dit que Sofia no existeix com a tal, eh? És una manera de representar aquell amor que s'escapa i que qualsevol oient hi pogués posar la seva pròpia història. Però per què va posar Sofia? Doncs perquè li encaixava molt bé amb la lletra. I ja està. Senzillament això, amb la melodia.

0: Quan la Lluna està a prop de l'horitzó, el cervell la compara amb els edificis, els arbres, muntanyes, i sembla molt més gran del que és. És exactament el mateix que et vaig explicar amb el Sol, te'n recordes? Quan sortia i quan se n'anava, exactament el mateix, però amb la Lluna. Si la mesuréssim amb una fotografia, igual que amb el Sol, veuríem que pràcticament té la mateixa mida. Però, clar, quan la veiem més a baix, dius, és que és enorme, és enorme. Vaja, que sigui com sigui, a mi m'agrada pensar que està molt gran, molt bonica i preciosa, i jo me la miro i, si puc, la fotografio. Encara no he aconseguit que una foto de la Lluna plena em quedi bonica amb el mòbil. Hauré d'aprendre'n.
1: Amb gel i llimona, la terrassa musical de Ràdio 4.

0: Oi, aquesta sí que fa estiu, eh? Sí, és veritat, és el primer cap de setmana de setembre, però estem a l'estiu. I també et diré una cosa, aprofita molt aquest mes de setembre, eh? Perquè sol estar tot una miqueta més tranquil, però encara fa bo. Així que gaudeix al màxim, eh? Que la gràcia està en això, en gaudir.
1: Amb Gel i Mona, cançons sense filtre solar.
0: Quina manera de tancar la primera part d'aquest programa de dissabte. Everybody dance now, però es diu Gonna Make You Sweat, encara que això estava entre parèntesi. CNC Music Factory, això sí que t'ha de donar energia.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El govern espanyol prorroga fins al 22 de setembre els controls fronterers als ports i aeroports als viatgers procedents d'Itàlia, segons publica avui el butlletí oficial de l'Estat. La mesura està subjecta a una avaluació permanent i pot decaure quan desapareguin les amenaces. Recordem que els controls fronterers d'Espanya als viatgers italians responen a la decisió del govern del país transalpí de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. I allí, precisament, continua la instal·lació d'envelats per acollir els migrants que van entrar-hi massivament fa 37 dies i que encara hi romanen malvivint a la ciutat mentre gestionen els seus expedients. Avui s'han traslladat unes 300 dones i nenes a un d'aquests emplaçaments temporals per tal de preservar la seva seguretat i evitar que siguin al carrer i quedar exposades a possibles agressions sexuals. La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha retret l'actuació del govern central en la gestió de la crisi migratòria i ha llançat una advertència.
2: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está acabando su propia tumba.
0: I també critiques des del Partit Popular. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president Pedro Sánchez i a l'esquerra d'abandonar els veïns de Ceuta.
3: ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad? ¿Alentar a que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España es una lección de humanidad?
0: Feijóo ha demanat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que faciliti la compareixença de la responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència per conèixer, diu, la veritat. A casa nostra, els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a prop del camí Ral de Monestir a Tordera, al Maresme. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diversos habitatges, però no ha afectat a cap ni una de les edificacions, ja que havien estat evacuades també per la policia local. En l'extinció del foc treballen 13 dotacions, dues de les quals aèries. Protecció Civil ja havia enviat un missatge d'alert per demanar el confinament a les urbanitzacions Can Camps i Roca Rosa de Tordera. S'havia demanat als veïns tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Avui és una jornada d'intensa calor a tot el país. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis de 10 comarques i, a més, hi ha altres 350 municipis més en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal. Ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat mai a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera de l'Ebre. I en aquest moment repassem més notícies de l'exterior en format més breu amb Laura Zurriaga. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Esperança al Nepal. Un treballador xinès ha estat rescatat amb vida 10 dies després de la riuada.
4: Els rescatistes l'han trobat a un túnel d'una central hidroelèctrica on en dos dies s'han rescatat a 3 persones amb vida. Nepal continua cercant supervivents després d'una riuada devastadora que eleva els morts a 1.344 i a gairebé 5.000 els desapareguts.
0: A l'Iran, els Estats Units han atacat un petrolier iranià a l'illa de Yarg.
4: Segons l'agència Tasnim, el buc ha estat atacat amb 4 míssils estatunidencs a 6 milles de l'illa de Yarg, la terminal que acumula la majoria de reserves petrolieres del país. Els atacs, que no han deixat morts, es produeixen després d'una setmana en què Washington ha intensificat l'ofensiva deixant 19 morts, 4 d'ells en una boda.
0: I a Bolívia, dues explosions en una base militar deixen almenys 2 morts i 80 ferits.
4: Segons mitjans locals, molts d'ells estan en estat crític. La majoria dels afectats són civils. Les explosions s'han produït a un magatzem militar de material pirotècnic prop de la capital. La detonació ha malmès edificis al voltant i ha deixat sense subministrament els veïns. La Fiscalia ha obert una investigació per diversos delictes. Rodrigo Paz és president de Bolívia.
5: La primera habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar. Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud. En este momento el sector continúa en proceso de enfriamiento y se mantiene un perímetro de seguridad.
0: De moment, és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 25 minuts a l'edició cap de setmana de Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
6: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona.
7: Amb gel i llimona hi ha molt bon rotllo. I a l'hora indicada, a l'hora que toca prendre-les a partir de les 12 i fins just abans de dinar, perquè hauríem de començar a adoptar aquests horaris més europeus, eh? Cap a 2:15, començar a dinar o fer-te el vermut després d'un bon got del que tu vulguis. Amb gel i llimona. Continuem, que tenim feina per fer. Veure què és tot el que s'ha pogut menjar el Toni Cano a la Barceloneta, aquest bar que es diu Leo, com jo, i escoltar més bones cançons, donar algun que altre consell per aquest últim cap de setmana d'Amb gel i llimona. Estem tancant maletes, estem preparant les bosses per marxar i, per tant, els consells doncs van una miqueta encarats aquest fi de vacances, però sense mal rotllos, eh? I sense pena, que ho hem passat molt bé i això és el que hem de

0: Quina manera de començar aquest segon bloc després de la informació. Recordant una pel·lícula que es deia Sirenes o Mermaids, on Cher també era protagonista i per això va cantar la banda sonora.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb Gel i Llimona.
0: Que sàpigues, per cert, que no és original de Cher, eh? És una cançó, una versió d'un èxit dels anys 60 de Betty Everett. I ja que parlem de clàssics, tornem a aquest bar que suporta els canvis i que continua dempeus i donant guerra, com ha de ser, a la Barceloneta. Bar Leo, allà és on està el Toni Cano. Com vas?
2: Leo, això és una festa, realment. El Bar Leo, aquí a la Barceloneta, només entrar tens la barra i hi ha tot el que ens... Bueno, hi ha un aparador que... Hi ha uns bunyols de bacallà, aquest estat, que estaven boníssims, també. Aquests també els fas tu, els bunyols?
3: Sí, los bunyols de bacalà son de toda la vida de Dios d'aquí, de la Barceloneta. De la gente mayor que lo hacía los chirimitos de la playa.
2: Clar, quan entres aquí realment és com entrar en un bar de mariners. Tens tot el sostre ple de llumetes que fan com aquesta xarxa dels pescadors. I també fa molt bona olor per aquí. I jo estava pensant, què estarà fent? Què estàs cuinant? Estàs cuinant una paella, potser?
3: Sí, estoy haciendo una paella de marisco para cuando pasan la gente que vienen a comer y preguntan por la paella y cogen plato.
2: Ajá. Sí, i per quanta gent ho fas? O sigui, fas una molt gran?
3: Bueno... per 9 o 10 persones.
2: I després fas platets per... O sigui, això és una experiència autèntica. Clar, racions, això és una experiència totalment autèntica, 100%, i jo crec que això s'hauria de considerar ja patrimoni. Leo, tu ets un patrimoni ja de la ciutat, patrimoni de la Barceloneta, sens dubte.
3: Patrimoni de la Barceloneta, molt antiguo, i tiene una especialitat, cuando te acerca a la puerta, te llama el bar. I la gente que hay por dentro...
2: Clar, no, perquè a més aquí sou una família, o sigui, aquí coneixes a la gent...
3: Aquí és família, no són clientes, és família que ja és de molts anys que me coneixen.
2: Clar, clar, i quan entres està tot ple de fotos, em fa molta gràcia perquè hi ha gent que parlàvem del bar i em deien, ah, el bar Bambino, però Bambino és un cantant que a tu t'ha agradat molt tota la vida.
3: Era un Bambino que venia aquí a Barcelona, és su actuació la feia aquí en Barcelona, en Las Vegas, en la Rambla, y en los Tarantos, en la Macarena, que están todavía los bares, allí donde ellos venían a tocar por la noche y por la mañana, a las 6 de la mañana, llegaban aquí a mi bar.
2: O sigui, tots aquests artistes han passat aquí, per casa teva, Leo.
3: O sigui, sí.
2: Tenim moltíssims, o sigui...
3: La gente, pues, ellos han pasado por aquí, me han conocido, y ahora ya, claro, de los que me han conocido, ya poco hay que ya quedan.
2: Això és història viva de Barcelona, història viva de la cultura, de la rumba, del flamenc, sens dubte. Hi ha una jove per aquí també, hi ha una foto d'una noia molt guapa de jove, que em sembla que potser ets tu.
3: Esa foto es cuando llegué aquí, a donde estoy, al bar, empecé a trabajar con 13 años. Y tengo 82.
2: Tu vas començar amb 13 anys a treballar aquí, Leo, tens 82, continues al peu del canó, com ho fas?
3: Ah, bueno, porque lo hago con carisma, con mucha carisma, mucho cariño, y es lo que he hecho, lo que me ha gustado.
2: O sigui, tu, al sentir la paraula jubilar-se, ni de conya.
3: Todavía no lo he pensado, no lo tengo asimilado.
2: Hi ha una senyora a Itàlia que porta un bar que té gairebé 100 anys, 90 i pico, diu ella que és la seva vida i que no pensa jubilar-se mai. Tu series així? Tu penses no jubilar-te mai?
3: No. Pienso trabajar y pienso seguir adelante.
2: Doncs, Leo, llavors, 13, 80... O sigui, 44 portes tu amb el bar com a teu, però ja treballaves abans, llavors aquí.
3: Sí, i aquí estoy.
2: Tu vas començar com a cambrera i et vas quedar després al bar i ja és, bueno, el que dèiem.
3: Empecé a hacer pues, café, la comida, las tapas, el pescado, todo lo que hago ahora.
2: Tota una institució aquí, de veritat. Leo, la teva tocalla, doncs aquí és una institució a la Barceloneta. No podem perdre aquesta visita, hem de venir aquí. Estem al carrer Sant Carles 34, cantonada amb Alcanar, veritat?
3: Sí, calle Alcanar. i Valeo, que està per fora.
2: Queda molt clar que diu... I a més, al davant t'han fet una pintada, o sigui, hi ha una persiana...
3: Aquestes són les almacenes que tinc per guardar la bebida.
2: Doncs si veniu al magatzem, hi ha la persiana pintada amb un grafiti preciós d'aquesta foto de la Leo de jove. Doncs Leo, ha estat tot un plaer parlar amb tu, moltíssimes gràcies, i si voleu gaudir de bones tapes, tapes autèntiques, veniu aquí a la Barceloneta, al Bar Leo. Gràcies, Leo. Bé, doncs, ai, per cert, una cançó que et vull... Quina cançó et dediquem? Vine, quina cançó et dediquem des de la ràdio?
3: La que tu quieras. La pared que s'acaba tu vida, la mía.
2: Ai, la pared de María Jiménez.
3: De Bambino.
2: De Bambino, la paret de Bambino, vale. La paret de Bambino per la Leo. Doncs Leo, li dediquem aquesta cançó, que temazo, ara la sentiré perquè ara estic jo aquí i... Doncs vinga, som-hi.
0: Vinga, anem a repassar aquesta cançó que ens ha demanat la Leo des de la Barceloneta. Mira, em fa il·lusió dedicar-li una cançó amb ella.

0: Iole!
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Meravellós recuperar una cançó que li feia il·lusió escoltar a la ama i senyora del bar Leo, eh? Escolta'm, si has de trencar una paret, no ho facis amb els peus i pensa en ells, també, ara, que s'estan acabant, probablement, les teves vacances d'estiu. Què vol dir que pensis en ell? Doncs que li facis als teus peuets un bon final de vacances. Perquè aquesta part del nostre cos treballa de valent tot l'estiu. En realitat, tot l'any, però a l'estiu... Gairebé ningú li fem cas, però els portem a l'aire. O xancletes, sandàlies, sorra de la platja, el clor de la piscina, caminar descalços, que això va molt bé. És molt habitual que a final del mes d'agost la pell dels talons estigui molt més seca i apareguin petites esquerdes. Ara t'estàs mirant els peus, jo ho sé. Els podòlegs recomanen un gest molt senzill. Abans d'anar a dormir, renta't bé els peus. Aixuga-te'ls, sobretot entre els dits, que no hi quedi humitat, i aplica-hi una crema hidratant específica de peus, eh? Si els tens molt ressecs, uns mitjons fins de cotó durant la nit poden ajudar la pell a absorbir millor la crema. I ara ja comença a ser una mica passable posar-te'ls, eh? I un altre consell. No intentis eliminar tota la pell dura de cop amb llimes molt agressives. Aquesta pell també fa de protecció. I si n'elimines massa, el cos en produirà encara més perquè et voldrà protegir. Els peus t'han portat fins a la platja, al xiringuito, i de vacances amunt i avall tot l'estiu. Regala'ls-hi també 5 minutets de mimitos. Al setembre, si no, a mitjans, et tocarà fer hores extres i no mola.

tot d'una tirada. És un pla seqüència, eh? Així és com se li diu, professionalment. Elles havien de moure's per tot l'edifici i havia de donar aquesta sensació de grup d'amigues que s'ho estaven passant molt bé, que era veritat, que s'ho passaven molt bé, i si hi havia problemes, escolta'm, nosaltres no n'havíem de fer res, que del que es tractava era de fer-nos ballar i fer-nos gaudir. Seguim endavant. Va, escolta'm, hem agafat tota l'energia de les Spice Girls i ara serà energia, però d'aquella bonica, eh? Si tens una persona que t'estimes a prop, agafa-li la maneta. I si la tens lluny, doncs escolta'm, truca-la i digue-li quatre paraules boniques. Com per exemple, que l'estimes.

0: Ens han posat molt tendres, eh? F.R. David, això es diu Words. Les paraules no apareixen fàcilment i dir-te adéu en un dissabte, doncs tampoc.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.
0: Ens queda temps per posar-te una més. I és aquesta que ja sona. Tina Turner, The Best. És tan bonica que no sé ni què dir-te. Fins demà, et dic.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Un incendi forestal a Tordera, al Maresme, ha obligat a confinar dues urbanitzacions, Camp Camps i Roca Rossa. Protecció Civil ha avisat la població a través d'una alerta als mòbils. El foc que ha cremat un autobús amenaçava unes cases que han desallotjat com a mesura preventiva. El foc està ja controlat i, tot i que ha arribat als patis posteriors d'algunes cases, no ha afectat les edificacions. Aquest cap de setmana el risc d'incendi forestal és molt alt, sobretot al Ponent, al centre de Catalunya i al prelitoral sud. El perill és extrem a una trentena de municipis i a més de 350, el risc és alt. Molta precaució. I comença la tramitació del nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, que només ha rebut l'aval de Catalunya i les Canàries. Les comunitats governades pel Partit Popular el rebutgen de ple per considerar-lo insolidari. També comunitats socialistes com Castella-La Manxa, que diu que li posa els pèls de punta l'acord amb els independentistes.

0: En aquesta edició cap de setmana parlarem del finançament i també escoltarem de primera mà el testimoni de Sor Lucía Caram, que ens explicarà com va viure els atacs russos d'ahir a Kiev, la capital ucraïnesa, quan acompanyem el president de la Generalitat, Salvador Illa. La guerra, els atacs amb drons, s'estan intensificant i ho pateix la població civil. Per això Catalunya i Barcelona renoven el seu compromís amb Ucraïna. Cap de setmana d'altíssimes temperatures. Setembre està batent rècords, 28 graus i mig aquesta nit a Portbou, a l'Alt Empordà. La matinada ha estat excepcionalment càlida a tot Catalunya. Avui els termòmetres s'enfilaran als 40 graus a Lleida i això fa que el risc d'incendi forestal sigui molt alt, com ja hem assenyalat. Previsió de l'AEMET, Noelia García.
1: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any a gran part de Catalunya. A l'interior, els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus i també es podran superar els 34 a zones del litoral. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà diumenge ja pujaran les temperatures. Màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i núvols alts. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Les temperatures màximes no baixaran fins dimecres. És una informació d'AEMET.
0: Amb el Sergio Lezcano als comandaments tècnics, l'Albert Bacas a control central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers donen per controlat l'incendi de vegetació forestal a prop del camí ral del monestir a Tordera, al Maresme. L'incendi de mitjana intensitat s'ha apropat a les cases, a les zones poblades, i alguns veïns han hagut de ser desallotjats. Laura Zurriaga.
3: Sí, el foc ha quedat ancorat a camins i pistes forestals afectant els patis d'alguns habitatges, però no les edificacions. Aquest matí la policia local ha desallotjat veïns d'habitatges propers. Els de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa han rebut un missatge desalert amb una ordre de confinament. L'incendi s'ha declarat sobre les 10:30 del matí a prop del camí ral del monestiri. Les flames han cremat primer un autobús i han passat a la massa forestal. En les tasques d'extinció els bombers hi treballen amb 12 dotacions. Avui és una jornada d'intensa calor al territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis. Hi ha altres 350 en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.
0: I estem pendents també del acord sobre finançament, el nou model de finançament autonòmic que serà aprovat al Congrés, així ho confia el govern, després de l'aval que va rebre ahir el Consell de Política Fiscal i Financera només per part de Catalunya i de les Canàries. Ara la intenció de Catalunya és que aquest acord, un cop passi tots els tràmits, pugui ser una realitat abans que acabi aquest any per tal que entri en vigor l'any que ve, i ara per això el focus està posat a Junts, a qui es demana el suport perquè prosperi. Laura Hurtado, bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Economia, Alícia Romero, posa èmfasi en el paper de les forces polítiques al Congrés amb les mirades sobre Junts, imprescindible per l'aprovació del text. Josep Maria Cruzet, diputat de la Formació Catalana, insisteix que demanaran un concert econòmic català.
5: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
6: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
4: Des dels Comuns, el diputat Gerardo Pisarello reconeix que no és la proposta ideal, però demana pragmatisme.
7: És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
4: El nou model augmenta el percentatge de recaptació dels principals impostos i introdueix canvis en els mecanismes d'anivellament i compensació. Si s'aprova, totes les regions rebran més recursos que amb el model actual. El govern preveu que el Congrés voti el text al desembre.
0: El jutge ha enviat a la presó els pares del nen desaparegut i trobat mort a casa seva a Santa Bàrbara, al Montsià. Els atribueix als delictes d'homicidi, abandonament de menors i també maltractament animal. La casa on ha aparegut la resta de sòcies del petit estava plena de brutícia i animals, alguns morts. A la parella se l'ha retirat la custòdia dels altres fills. Ara la pregunta és què es va fer malament per part de l'administració i si es podia haver evitat aquest desenllaç fatal. Judith Berta.
8: Sota l'etiqueta de mal record guardaran a la memòria els 3.400 habitants de Santa Bàrbara aquesta setmana. El malson, tot i que ningú s'imaginava el punt àlgid al que arribaria, començava el diumenge passat. Un grup especialitzat entrava a la casa del carrer Major, a escassos 50 metres de l'Ajuntament, d'on treien una trentena de gossos morts o malnodrits. Aleshores, només la policia sabia el que buscava. Un nadó de 18 mesos, el Nissan. L'avi pater els havia explicat que la seva mare li havia dit que era mort a la casa. Ni l'avi ni gairebé ningú al poble coneixia el Nissan.
9: El xiquet, que no l'ha vist mai ningú, més que el dia que van ficar a penjar la foto de l'Ajuntament, perquè era el primer nadó de l'any que va néixer.
8: Dimecres, la Policia Nacional deté els pares a València. El jutge d'Amposta els interroga i ordena als Mossos que els portin a la Casa dels Horrors, d'on encara aquest divendres, 5 dies després, es treia brutícia. I allà es troben les restes del petit. Ara, la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat en la mort del nen. Al poble tothom sabia de les males condicions d'insalubritat en què vivia ell i les seves tres germanes. L'Ajuntament es defensa i recorda que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde.
10: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ENS que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
8: I encara avui, a la porta de la casa, flors i espelmes en memòria del petit Nissan.
0: Gràcies, Judit. D'altra banda, ha quedat en llibertat la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort i el jutge ha decretat mesures cautelars. I al Segrià han detingut un home de 42 anys per apallissar la seva parella. La dona és ingressada a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no estem per la seva vida. Els fets van passar ahir a Aitona. Suport de Catalunya a Ucraïna. El president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona han visitat aquesta setmana el país en plena ofensiva bèl·lica i n'han estat testimonis. Ahir a la tarda van sentir de prop els atacs russos amb drons quan visitaven un hospital. Salvador Illa, president de la Generalitat.
11: Efectivament, hem hagut d'interrompre la visita perquè hi ha hagut bombardejos que han afectat instal·lacions de la Guàrdia de Fronteres i crec que Catalunya ha de tenir molt clar que Ucraïna s'estan defensant ells i ens estan defensant a nosaltres i que el mínim que podem fer és seguim aquest esforç de cooperació, amb aquesta feina de cooperació.
0: Catalunya i Barcelona han renovat aquest compromís d'ajuda als ucraïnesos i li han comunicat personalment al president Zelensky en una trobada dijous del president Illa, el primer president autonòmic que es reuneix amb el president ucraïnès i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Catalunya vol enviar més ajut en matèria d'energia i de salut de cara a l'hivern i ha formalitzat l'aportació de 800.000 euros a l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris. Així mateix, la Generalitat dona suport a l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea com la millor eina per garantir la seguretat del país i de tot el continent europeu. Sor Lucía Caram porta desenes d'expedicions amb ajuda humanitària a Ucraïna, l'última aquesta setmana, tot coincidint amb el viatge de l'alcalde de Barcelona i el president de la Generalitat. Sor Lucía és testimoni de la situació a Ucraïna. Què és el que ha vist en aquest últim viatge?
12: Bueno, jo crec que aquest viatge ens ha tocat conjuntament precisament amb el president. Quan estaven entrant a l'hospital de la Guàrdia de Frontera vam sentir una explosió molt forta i bueno, vam entrar ràpid a l'hospital i vam haver de fer una visita ràpida que va acabar quan ens van dir que començarien a portar ferits perquè l'explosió havia sigut i havia tingut el seu impacte en un centre de la Guàrdia de Frontera i molt a prop. Per tant, la visita va acabar de forma sobtada. Bueno, això és el que estan vivint cada dia els ucranians i que a Kiev cada cop és més evident. Jo vaig estar la setmana passada, vam sortir un dia abans pels riscos que hi havia, però ara les alarmes estan pràcticament tot el dia i hi ha una intenció deliberada per part de Rússia d'atacar els centres d'abasteciment d'aliment, els laboratoris, els centres sanitaris, les escoles i la població civil, el tema dels drons que estan perseguint a la població civil i que estan vol buidar en aquest moment Kiev de la gent i les està posant una mica contra les cordes, però també hem estat amb l'alcalde de Kharkiv i li vaig preguntar si davant la quantitat d'atacs que hi havia de dia i de nit en Kiev, ells havien sentit que havia disminuït en Kharkiv, i en diuen que no, que Rússia està fabricant molts armaments i que tenen capacitat per atacar Kiev i per atacar tot el país com ho estan fent. Passa és que el problema és que abans hi havia antimissils i en aquest moment pràcticament és zero el que hi ha. Tot el que entra explota.
0: En les últimes setmanes estem veient que s'agreugen els atacs, que la guerra s'està perpetuant. En quin punt veu ara mateix el conflicte?
12: Jo crec que encara estem en una escalada molt, molt greu, perquè el que... En Kiev no havia passat el que està passant ara. Entonces, la lluita no és només en el Donbass i en la primera línia, sinó ara la lluita és en tot el país. Vol un desgast en tot el país. Per tant, ara és una guerra sin quartel, com deia, no hi ha un lloc que sigui previsible. Per altra banda, hi ha un tipus de missils que no es detecten i, per tant, abans quan ens sonava una alarma tenies 10 minuts per baixar al búnquer. Ara són les explosions les que t'estan avisant moltes vegades. Per tant, ara se respira la guerra d'una manera molt més evident que fa 2 setmanes. I estem en una escalada que, de fet, jo tenia que venir en tren i la Guàrdia de Frontera em van dir que de cap manera, i em van venir a buscar a la frontera perquè diuen que els trens no són segurs. No? Per tant, pues la gent para el tren, els fan baixar i arriben amb 2, 3, 5 hores de retras, perquè quan veuen que hi ha una amenaça o quan són atacats, la xarxa ferroviària està molt, molt afectada.
0: En aquestes circumstàncies, una sortida de negociada de la guerra la veu possible?
12: Malauradament no. Putin no vol negociar. Per tant, la solució és difícil. Hauria de ser una solució pactada, en la que, però Rússia no vol negociar i, evidentment, Ucraïna no sap que no pot confiar absolutament en la paraula de Putin, que el que està manifestant és un odi molt, cada cop més gran, i el que està fent, a més, és claríssim que està intentant també d'alguna manera dinamitar el que està passant, i no tinc cap mena de dubte. El que està passant també a Ceuta, sense dubte, és un atac a Europa. Putin no perdona que s'esté donant suport a Ucraïna i farà tot el possible per rebentar Europa i per debilitar-la el més que pugui. Tinc cada cop més la certesa de que els ucranians estan defensant les fronteres d'Europa. I cada cop estic més convençuda, quan estic a Polònia, que la gent de Polònia veuen la guerra molt a prop, i quan sortim per les carreteres, que abans no havia frontera, ara hi ha frontera entre França i Alemanya i entre Alemanya i Polònia. A la carretera abans no hi havia i ara en aquest moment hi ha. Quan els preguntes per què, diuen com que per què? Perquè tenim una guerra a les portes. Uh-huh. Bueno, pues no es tracta de viure amb por, però sí es tracta d'estar preparats perquè la bogeria dels que estan manant en el món, pues no sabem què és el que ens pot portar. No? I està Putin, que no està enfrontat de cap manera amb Donald Trump i que són els seus negocis el que realment està important en aquest moment. Hem vist amb el president molts joves mutilats i bueno, pues és el preu que està pagant aquesta gent, que està posant el seu cos defensant les fronteres del seu país, però defensant les fronteres d'Europa, sense dubte.
0: Sor Lucía Garam, una de les activistes destacades en l'ajuda a Ucraïna. Moltes gràcies. Cuida't.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital europea de la pneumologia en acollir el Congrés de la Societat Europea, que crida l'atenció sobre la necessitat de respirar un aire més net. Joaquín Calvente.
13: L'exposició continua de l'aire contaminat genera un major risc de desenvolupar malalties pulmonars cròniques, com ara l'asma o l'EPOC, la malaltia pulmonar obstructiva crònica. En aquests pacients, tan sols una exposició puntual a un pic de contaminació pot desencadenar una crisi, però els efectes de la contaminació ambiental van més enllà dels pulmons, perquè allò que inhalem s'absorbeix i va a la resta de l'organisme. Marc Miravitlles, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
14: També s'ha vist que infants que estan en escoles en zones molt contaminades poden tenir un índex de desenvolupament intel·lectual inferior a infants que estan en ambients en el que es respira un aire més pur.
13: El tabac continua sent el principal enemic dels pulmons i la millor imatge dels vapejadors és un parany.
14: És un error per molts motius. És un error perquè hi ha gent que no per el fet de vapejar deixa de fumar, sinó que utilitzen els dos. E inclús els que només utilitzen vapejadors estan inhalant substàncies que no són biològiques, no són normals, són tòxiques.
13: Les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, poden ajudar a fer cribratges, en analitzar proves més ràpid, això sí, sempre sota supervisió mèdica. I en vista a la tardor i amb l'inici de la temporada de malalties respiratòries com la grip, el doctor defensa les vacunes com un mecanisme fonamental, tant en persones sanes com en persones que ja tenen una malaltia respiratòria crònica, per tal d'evitar el seu empitjorament.
0: Avui, 5 de setembre, és el dia de la vaqueta marina, un dofí petit en vies d'extinció. Fa 30 anys n'hi havia 570 exemplars, avui menys d'una desena. N'hem parlat amb Marc Aquino, biòleg marí especialitzat en la recuperació d'aquesta espècie en aigües del Golf de Califòrnia, a Mèxic.
15: Una vaqueta marina és el mamífer marí més amenaçat del món. Bueno, una vaqueta és un de la família dels dofins petits, és endèmica de l'alt golf de Baixa Califòrnia. Això vol dir que no es troba a cap altre lloc del món. Bueno, l'amenaça principal d'aquest cetaci és la pesca. La pesca amb xarxes, tant il·legal com legal, no? Aquestes xarxes són tan fines, en aquest cas, que no poden distingir-la, no poden veure-la bé i queden emmallades i moren ofegades. És una zona, diguéssim, pobra, no hi ha desenvolupament allà. O sigui, tot el que tenen la gent és bàsicament la pesca. Llavors és molt, molt difícil de solucionar. Sí que hi ha una zona que és de zona de tolerància zero, especialment dissenyada per a la vaqueta marina. El que passa, que bueno, aquí servidor ha pogut comprovar que si ve un cop a dins és molt difícil que hi siguin perquè està molt controlada la zona, amb radars, hi ha vigilància. El tema és que es posen a pescar immediatament a les vores d'aquesta zona, no? En aquests entorns que a més són tan particulars, són llocs molt petits, són molt tancats, amb una problemàtica molt forta, en aquest cas una presència molt, molt gran de la influència del narco, no? Doncs ara es va decidir justament actuar amb la gent local, amb un grup de voluntaris que se'ls hi paga i se'ls forma i també parlar amb les cooperatives de pescadors, etcètera, per intentar buscar arts alternatives, com a mínim en aquelles zones, com el palangros, el palangre que s'utilitza aquí. El 1997 hi havia uns 567 individus, el 2008 ja n'hi havia quasi la meitat o menys de la meitat, 245 aproximadament, i actualment hem anat reduint-nos, ja estem entre 6-8 individus. Una femella, per exemple, que és anomenada Frida, se l'ha vist 2 anys consecutius amb una cria i l'any següent inclús amb una altra. Vull dir, tenen opció, però clar, els hem de donar aquest espai segur.
0: El Teatre Català desembarca a partir d'avui a Xangai amb 3 produccions que han estat un èxit a Catalunya. Tu em vas prometre una història d'amor, l'alegria que passa i Tauma es representaran a la capital cultural xinesa durant aquest mes de setembre. Les dues primeres ho faran en català amb sobretítols en xinès. Una gran oportunitat per al Teatre Català, segons Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom.
16: Que Degoll de Gom acabi a la Xina és un somni que mai hagués pogut pensar que passaria, perquè a més és un espectacle que ja estava tancat, però unes noies xines es van enamorar a través del vídeo de l'espectacle, jo no m'ho creia i hem acabat anant allà. Jo crec que és molt important que es faci en català, és un rossinyol, no oblidem que és rossinyol en català, espero que si funciona bé i tal, obri portes a més gent.
0: I la Sala Fènix de Barcelona aixeca el teló del curs teatral amb una adaptació de l'Estanquera de Vallecas a càrrec de la companyia Pecado Tarambana. Un total d'11 espectacles conformen la nova temporada d'aquest espai escènic de petit format ubicat al barri del Raval. Marta Orquín.
17: L'Estanquera del Raval adapta l'obra del dramaturg José Luis Alonso de Santos, l'Estanquera de Vallecas, inspirada en l'atracament real a un estanc al Madrid obrer i marginal dels anys 80 que Eloy de la Iglesia va portar al cinema. Pecado Tarambana, companyia resident de la sala, inaugura la temporada amb una versió que connecta amb la realitat barcelonina, segons Felipe Cabezas, codirector de la Fènix.
18: Feta en clau del Raval de Barcelona i que és de creació contemporània pròpia i és una adaptació per al segle XXI.
17: Aquest teatre de proximitat de 45 localitats programarà durant el curs 11 espectacles

0: però des del Raval. I les idees que surten d'aquí, com entenem el món, però sempre des d'una mirada rabalera, rabalenca i local.
1: 6.000 espectadors van passar la temporada passada per aquesta sala del Raval, que continua amb els cicles Memòria Històrica i Pont Aeri, que portarà companyies de Suïssa, Xile, Itàlia o Andalusia.
2: I arriba el temps dels esports. Esport en directe, Jorge Agüero, bona tarda.
3: Què tal, Olga? Molt bona tarda. A casa nostra, al Palau Blaugrana, tenim activitat. Es disputa aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de futbol sala amb el Barça entre els quatre equips. Tenim en directe la primera semifinal entre el Pozo Murcia i Palma Futsal Dani Esclusa.
4: Roda la pilota ja aquí al Palau Blaugrana des de fa aproximadament 20 minuts. Primera semifinal, com deies, entre el Pozo Murcia i Palma Futsal, guanyen de moment els mallorquins 1-3. Gols de Diego Nunes, David Peña i Deibau, ha marcat pel Pozo Murcia Marcel.
3: Gràcies, Dani. Després farem 5 cèntims de la prèvia del partit del Barça, la semifinal que disputa contra Jaén. A la Ciutat Esportiva, Dani Jarque, a les Acaballes, el primer duel català d'aquesta Lliga F que ens arriba en la segona jornada. Des de les 12 del migdia juguen l'Espanyol i el Badalona Woman. Ara mateix, amb el temps afegit, estan empatant a 0 l'Espanyol, com dic, i el Badalona Woman, i no en directe, però recent finalitzada la derrota de la selecció espanyola femenina menina de bàsquet al Mundial d'Alemanya. 82-73 han caigut fa poca estona contra Mali, tot després del partidàs d'ahir contra les anfitriones Alemanya, amb una victòria de 30 punts, amb la qual l'equip de Miguel Méndez doncs va encetar aquest campionat. Dilluns contra el Japó, les nostres es jugaran al pas directe als quarts de final en la darrera jornada de la fase de grups. Sí, perquè no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys en la darrera sessió abans del partit de demà a Mestalla. Per sort, es tracta només d'una mesura de prevenció. Instal·lacions del Futbol Club Barcelona, Sant Joan Despí. Germà García, què li ha passat al geni de la Rocafonda?
5: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs res, no sembla que sigui res important, almenys així ho ha dit i l'escoltarem també Hansi Flick. Simplement s'ha quedat en el gimnàs, no ha fet treball amb la resta del grup perquè va rebre un cop, tenia dolor i per tant han considerat que el més oportú seria quedar-se en el gimnàs i no estar amb el grup. Malgrat tot, ha dit Hansi Flick que viatjarà aquesta tarda cap a València, no està descartat de cara al partit de demà, fins i tot no està descartat ni per ser titular. Anem a escoltar a Hansi Flick quan li preguntàvem per què havia estat baixa de l'entrenament Lamine Yamal. Escoltem Flick.
6: He trained separately and everything was good.
7: S'ha entrenat a banda i està bé, pel que viatjarà i ja veurem. Va patir un cop que li va fer mal, però m'ha dit que està bé i considerem que era millor que s'entrenés a part. Després de la sessió m'ha dit que està tot bé i que estarà disponible per viatjar aquesta tarda i jugar demà.
5: Doncs simplement ha estat un ensurt el veure que no estava entrenant amb la resta de companys, però viatjarà aquesta tarda. A les 6 coneixerem la convocatòria. Ha dit també en la conferència de premsa Hansi Flick que la nova adquisició, com és Gabriel Jesús, que està mostrant una bona predisposició, que ha entrenat molt bé i que fins i tot podria tenir minuts demà en funció de com vagi el partit. Les baixes ja segures són les de Frenkie de Jong, Roni Bardaggi i Bisiwu. Són els tres únics que estan lesionats. De fet, Bisiwu no té ni lesió, però es queda al marge, està amb l'equip filial, amb el Barça Atlètic. I en quant a veure si demà serà titular o no Lamine Yamal, si no jugués Lamine Yamal com a titular, seria Adeyemi qui ocuparia aquesta banda dreta, mentre que Gordon jugaria per la banda esquerra. Recordo que aquest partit, València-Barça, demà a Mestalla, començarà a 4:45 de la tarda.
3: Això serà demà, efectivament, primera oportunitat d'obrir la primera diferència amb l'etern rival, el Real Madrid, que a nit, recordem, va patir la primera ensopegada del curs. 1-0 va caure derrotat al camp del Betis amb el gol de Troy Parrott. José Mourinho, després del partit, va elogiar el joc dels seus. Li va retreure al Betis la sort que havia tingut, tot i el seu plantejament, i va carregar contra els jugadors verdiblancs.
8: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
3: L'Espanyol juga demà a les 9 de la nit, rep el Sevilla a l'RCD Stadium, on aquesta tarda sentirem Manolo González a les 5. Manolo González, que recuperarà per aquest partit el seu capità i central Lele Cabrera després de la sanció de 3 partits. I per explicar-ho tot en primera, avui només 3 partits, a 4:45 de la tarda, Atlètic Club

0: Atlético de Madrid, a 2:15 Rayo Vallecano Racing de Santander y a les 9 Villarreal Tablero Villarreal Deportivo de la Coruña, tot com sempre és el que volia dir Olga, al Tablero Deportivo de Radio Nacional d'Espanya.
1: I a segona divisió avui el que juga és el Girona.
0: Sí, d'aquí a poca estona de fet, a 4:15 de la tarda al Molinón, la casa de l'Sporting de Gijón, Josep Guardiola.
2: Després de la voltada victòria del passat cap de setmana davant de la Unió Deportiva Les Palmes i d'haver sumat un triomf, un empat i una derrota en les tres primeres jornades, al Girona se li presenta avui una bona oportunitat per saber realment quin equip vol ser al llarg del campionat. I no hi ha millor escenari que el camp de l'Sporting. Abans de començar aquesta jornada, un dels tres líders de la categoria, per ser equip que encara no sap què és que li marquin un gol. Pel que fa a l'11 inicial, tot indica que podria ser el mateix que la setmana passada va golejar Les Palmes. Va funcionar i difícilment Quique Álvarez tocarà res. El partit a 4:15 de la tarda, xiulat per Salvador Lax. Serà la primera vegada que l'àrbitre xiuli el Girona.
0: Gràcies, Josep. El Sabadell, recordem, juga el seu partit d'aquesta tercera jornada el proper dilluns. Rep el Córdoba a la Nova Creu Alta. Avui en el grup 2 de Primera Federació i en clau catalana tenim un Sant Andreu Àguiles a 6:45 de la tarda i poca estona després Cartagena Nàstic a partir de 6:45. En la Lliga F, el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Woman, que el teníem a les acaballes, doncs ha patit una novetat. Ha marcat el Badalona Woman. Maria Llompart ha fet el gol a l'afegit. De fet, estem ja 6 minuts per sobre del minut 90. De moment, la victòria que s'aniria cap a Badalona, com dic, 0-1. A 9:15 de la nit, el Barça jugarà a la Ciutat Esportiva del Sevilla, un Barça que, per cert, després de conèixer ahir els rivals a la fase de grups de la Champions League Women, sap també que encetarà el camí per la nova corona el 23 de setembre, al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Jugarà també la darrera jornada, 16 de desembre, al camp del Bayern de Múnich.
1: I tornem al Palau Blaugrana, Jorge?
0: Sí, perquè com hem dit a l'inici d'aquest bloc d'esports, s'està disputant aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Anem a tornar a situar com està el partit entre el Pozo i Palma Futsal, primera semi, i també, Dani, que ens podem esperar aquesta tarda de la semi entre Barça i Jaén.
3: Doncs mira, justament acaba de marcar el Pozo Murcia, que retalla distàncies perquè guanyava 1-3 Palma Futsal. Com diem, queden 4 minuts i mig per acabar la primera part. Marca el Pozo, Pozo 2, Palma Futsal 3. Això pel que fa a aquest partit. El Barça jugarà a partir de 4:15 de la tarda. Un Barça que busca aconseguir el seu segon títol d'aquest estiu després de la Copa Catalunya que es va portar la setmana passada. Arriba aquesta primera competició nacional que disputa més aquí a casa. El rival serà a la semifinal un Jaén que ja va aconseguir eliminar en dues ocasions.
0: Queda dit, Dani, moltes gràcies. Aquesta tarda, el duel entre Barça i Jaén, la segona semi de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
1: Adéu, Jorge.
0: Fins ara.
1: Són les dues. Controlat l'incendi declarat aquest matí a Tordera, al Maresme, el foc s'ha acostat a zones poblades i alguns veïns han hagut de ser desallotjats. Joaquín Galventi.
4: Protecció Civil ha enviat un nou SLR per aixecar el confinament de les urbanitzacions Camps i Roca Rosa. Això sí, es demana prudència en acostar-se a la zona. Les flames han arribat als patis d'algunes cases, però no ha afectat cap habitatge, que, a més, havien estat desallotjats per la policia local. Aquest incendi deixa un ferit lleu per inhalació de fum, una dona que ha estat atesa pels sanitaris del sistema d'emergències mèdiques. Catalunya enfronta aquest dissabte una jornada de calor en què 34 municipis es troben en risc màxim d'incendi, segons els agents rurals.
1: Després de l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera, el govern confia que el nou model de finançament autonòmic serà aprovat al Congrés.
4: Amb les mirades posades sobre Junts, que demana un concert econòmic propi per a Catalunya, l'executiu català diu que la responsabilitat ara recau en el Congrés. Alícia Romero, consellera d'Economia, i Josep Maria Cruzet, diputat de Junts.
5: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari. Per fer-ho, els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
6: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes hi donin suport.
4: Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, fa una crida al pragmatisme.
7: És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
4: El govern espera que el nou model sigui una realitat abans de final d'any.
1: Sor Lucía Caram ens ha explicat a l'edició cap de setmana com va viure ahir amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'atac amb drons russos a la capital ucraïnesa, Kiev, quan visitaven un hospital.
8: Quan estaven entrant a l'hospital de la Guàrdia de Frontera, vam sentir una explosió molt forta. I, bueno, vam entrar ràpid a l'hospital i van haver de fer una visita ràpida que va acabar quan ens van dir que començarien a portar ferits perquè l'explosió havia sigut i havia tingut el seu impacte en un centre de la Guàrdia de Frontera i molt a prop. Bueno, això és el que estan vivint cada dia els ucranians. Ara les alarmes estan pràcticament tot el dia. El tema dels drons que estan perseguint a la població civil.
4: Barcelona han renovat el compromís d'ajudar els ucraïnesos en la visita del president de la Generalitat i de l'alcalde de Barcelona. Catalunya vol enviar més ajut en matèria d'energia i de salut de cara a l'hivern i ha formalitzat l'aportació de 800.000 euros a l'Oficina de les Nacions Unides per a la coordinació d'assumptes humanitaris. Així mateix, la Generalitat dona suport a l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea com la millor eina per garantir la seguretat del país i de tot el continent europeu.
1: Barcelona acull des d'avui fins dimecres el Congrés de la Societat Europea de Pneumologia, on prop de 22.000 especialistes aborden malalties, tractaments i la necessitat de prevenció.
4: Amb especial èmfasi en la contaminació i el seu impacte sobre la salut, l'exposició continuada a l'aire contaminat genera un major risc de desenvolupar malalties pulmonars cròniques, com ara l'asma o l'EMPOC, la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Però els efectes de la contaminació ambiental van més enllà dels pulmons perquè allò que inhalem s'absorbeix i va a la resta de l'organisme. Marc Miravitges, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
9: També s'ha vist que infants que estan en escoles en zones molt contaminades poden tenir un índex de desenvolupament intel·lectual inferior a infants que estan en ambients en el que es respira un aire més pur.
4: El tabac continua sent el principal enemic dels pulmons i els vapejadors són un parany, segons els especialistes.
1: Insistir en la necessitat d'extremar les precaucions amb els incendis forestals perquè avui el perill n'és molt alt a causa de les altes temperatures. Els termòmetres continuen batent rècords aquest setembre i poden arribar als 40 graus avui a Lleida, demà 41. Emet, Noelia García.
10: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any a gran part de Catalunya. A l'interior, els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus i també es podran superar els 34 a zones del litoral. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà diumenge ja pujaran les temperatures. Màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i núvols alts. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Les temperatures màximes no baixaran fins dimecres. És una informació d'AEMET.
1: Temperatures altes de dia i de nit, molta precaució amb els incendis. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies a les 3.
11: Edició cap de setmana.
12: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
13: Benvinguts a Codi 6. La història d'avui manté en suspens els familiars de Jesús Muñoz Armenteros, desaparegut l'any 2016. La investigació del cas ens obliga a ser prudents i per això hem omès alguns detalls i hem canviat diversos noms. En quant als fets, hi ha aspectes que semblen irrellevants, però que, en canvi, tindran la seva importància. El primer és una nota manuscrita enganxada en una porta i el segon, les obres de reforma en un pis.
14: Me llamó bastante preocupada diciéndome que el teléfono le salía apagado. Estaba preocupada porque él anímicamente no estaba muy bien.
15: Cuando Jesús se separa, se divorcia de su mujer, venden todo lo que tienen, pagan lo que deben y el dinero que queda se lo reparten.
14: Que a raíz de una obra que estaba realizando en casa, pues se dio cuenta de que le estaba faltando dinero. Dinero que tenía allí le iba faltando cada vez más.
15: Después de todo esto, pues sí que tenemos una hipótesis de lo que ha pasado y, por supuesto, también un sospechoso.
14: Nosotros tenemos la sospecha desde el principio de una persona que, además, coincide con la sospecha que tiene la policía también.

Codi 6 és una producció original de Ràdio 4. Direcció i presentació, Oriol Nolis i Marta Català. Guió i documentació, Enrique Baró Bach. Producció i investigació, Marta Català i Carol Espona. Disseny de so, José Gil i César Suey. Banda sonora original i efectes sonors, César Suey. I amb les veus de Dafnis Balduz, Marina García, Sergi Molera, Sònia Urbano i Andreu Vinyes i Pol.

0: Ràdio 4.
1: Ara escolteu una selecció dels millors programes del Més que Esport de la temporada.
0: Més que Esports, amb Marta Lluch.

0: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Un nou cap de setmana aquí amb vosaltres. Benvinguts i benvingudes, com sempre, fins a les 3 en punt de la tarda. Avui amb el Cristian Estanescu al control de so. I avui recuperem un tema habitual de la història del programa, els llibres de temàtica esportiva o escrits per esportistes i els seus autors o autores. Un d'ells ens acompanya avui. Ell és un mític exfutbolista que va ser un dels pilars del gran Dream Team de Johan Cruyff i que actualment, 30 anys després de la seva retirada, ha fet un gir professional i acaba de publicar el seu primer llibre, Mi pròxima parada, conjuntament amb l'economista José Javier Torre. Ell és José Mari Vaquero.
1: José Mari Vaquero va néixer a la localitat navarresa de Loizueta l'11 de febrer de 1963 i és un dels futbolistes emblemàtics del futbol espanyol de finals del segle XX. Format a la cantera de la Real Societat, va debutar a primera divisió amb 17 anys i va formar part de l'històric equip donostiarra que va guanyar dues lligues consecutives als anys 80. El 1988 va fitxar pel Barça, on es va convertir en una peça clau del legendari Dream Team del Johan Cruyff, amb el que va disputar més de 300 partits i va ser capità en una de les etapes més brillants de la història blaugrana. Amb el Barça va guanyar 4 lligues consecutives i la primera Copa d'Europa del club, la del 1992, on un famós gol seu a Kaiserslautern va evitar l'eliminació prematura de l'equip que acabaria aixecant la Copa. Va ser internacional amb la selecció espanyola i va disputar els Mundials de 1990 i 1994. Es va retirar al Veracruz mexicà el 1996 i ha estat entrenador, director tècnic i directiu, a més de col·laborar en projectes de formació i desenvolupament del futbol. El seu llibre, Mi pròxima parada, ens obre les portes de la seva història personal i professional per compartir les experiències que van marcar el seu camí tant dins com fora del camp, des de la seva infantesa en un petit poble de Navarra fins a la seva consagració com un dels líders històrics del Dream Team. El llibre recull els moments clau que han definit la seva forma de competir, aprendre i créixer al llarg de la vida. El relat s'enriqueix amb anècdotes i records de companys i entrenadors que van compartir moments importants de la seva carrera i totes aquestes experiències formen una autèntica filosofia de vida basada en l'esforç, l'aprenentatge continu i la fortalesa mental com a qualitats per afrontar cada nou repte.
2: Més que esports. Amb Marc Alluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 el José Mari Vaquero. Què tal? Bona tarda, com
3: Bona
0: estàs?
3: Bona tarda, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres i sobretot després d'aquesta explicació potser...
0: Dius, ja l'explico jo, no?
3: Jo ja no puc definir millor el llibre, aleshores ja està tot dit, quasi.
0: Home, de moment ja hem posat doncs en coneixement de la gent que ens escolta de què va la història. Ara, res millor que ens ho expliquis tu amb les teves pròpies paraules. I a més no només el llibre en si, sinó el que és l'experiència d'escriure un llibre, perquè tu no n'havies escrit cap del llibre.
3: No, saps què passa? Que com he viatjat molt,
0: sí,
3: que queda
0: segur.
3: Clar, a lliure, a molts països i a diferents continents també, perquè dues vegades he estat a Amèrica i ara tinc el meu fill que ha anat a la universitat ahir fa anys i està jugant a futbol ahir, aleshores conec molt bé aquests viatges llargs, doncs la veritat és que, bueno, aquest llibre és un procés d'experiències, per dir d'alguna manera. No només de futbol, sinó també de vida, el que ha passat al meu cap, de dia i sobretot de nit.
0: Sobretot de nit.
3: De nit. Sobretot quan aixeques la llum, no?
0: Sí.
3: I dius, escolta, aquí estic a, no sé, molt llum, sol, a la nit, amb la família o no, a vegades.
0: Clar, perquè...
3: I aleshores, aquests moments són els que són realment importants a la vida i com afrontes aquests moments. Això és una mica lliure.
0: Perquè això enriqueix molt, no? Viure en d'altres llocs, altres cultures, a vegades amb la família, a vegades no amb la família. Tu has estat fora no només perquè et vas retirar a Mèxic, al Veracruz, sinó que com a director esportiu, com a entrenador.
3: Sí, sí.
0: Has estat també a diferents llocs, no?
3: Sí, sí, diferents llocs, però molt diferents.
0: Molt diferents,
3: perquè
0: no?
3: Perquè he estat, per exemple, a Polònia 3 anys com a entrenador.
0: Sí.
3: He estat com jugador a Mèxic, però també... com a entrenador, he estat a Perú, i aleshores, com dius tu, és un viatge d'experiències absolutament diferents, culturals, des de, podíem parlar de xamans, i la gent, quan conto anècdotes, per exemple, que el director esportiu volia una xerrada amb un xaman, per exemple, la gent riu, però dic, escolta, no,
0: això que és molt seriós, això.
3: No, per això, jo lo dic i lo parlo amb respecte, perquè al final és una qüestió que ells porten dins, i aleshores, sobretot a Perú, que hi ha molts pobles molt petits, ciutats, però al costat de la ciutat hi ha molta gent, molt en diferents situacions
0: personals.
3: I aleshores, clar, tu quan veus aquestes coses i veus que ells realment...
0: I creuen, no?, i que s'aferren allò, no?
3: Això mateix. Mm-hmm. I, per exemple, per canviar tot, doncs, per exemple, també he estat al camp de concentració d'Auschwitz.
0: Ah, sí? Has estat?
3: Amb la família, sí, sí.
0: Imagina,
3: i aleshores,
0: no? Que,
3: també
0: moment,
3: va canviar
0: no?
3: la meva vida, la meva visió de l'època de los alemans, de los nazis.
0: De la Segona Guerra Mundial.
3: Clar, perquè quan jo era petit, no?, en blanc i negre, doncs hi havia moltes pel·lícules de nazis i aleshores veies això i, bueno, ja està.
0: Era una pel·lícula. I tu has vist la realitat d'alguna forma, no?
3: Però quan vas
0: ahir,
3: quan tu estàs ahir i sents... Això, perquè al final, quan parlo de viatjar, no és una qüestió d'anar d'un posto a l'altre, sinó també, molt simple, la meva dona és granaïna. Aleshores, si tu veus la pel·lícula Ocho apellidos vascos,
0: sí?
3: És exacta.
0: Ah, sí?
3: No, no, i la realitat és molt més fort encara. És a dir, la de los ocho apellidos catalans no tinc ni idea, perquè l'he vist, però no tinc aquesta percepció de potser si tu eres catalana.
0: Clar, clar, jo soc catalana, sí. De tota manera, et diré que la primera pel·lícula, la dels vascos, la vaig trobar inclús millor.
3: Clar, i aleshores la meva vida ha sigut, fins i tot ara, molt més fort que fins i tot la pel·lícula. Aleshores, quan torno a dir-te, no és una qüestió de viatjar, sinó és una qüestió que sents o que veus o que voluntat tens tu d'abraçar la cosa que és nou, no? Per exemple, això...
0: Integrar-te d'alguna forma, no?
3: No, no,
0: i abraçar. I adaptar-te.
3: No, sí. I que hi ha coses que potser no t'agraden, hi ha altres que sí, però això també passa a Sant Sebastià. És a dir, jo sóc de Sant Sebastià i sóc navarro.
0: Sí, nascut a Navarra, però de petit ja te'n vas anar a Sant Sebastià.
3: I aleshores, clar, al final, quan ves a Barcelona o quan vaig arribar aquí, doncs ja vaig trobar moltíssim canvis, tot en la meva vida, o com dic una mica, quan vaig començar la meva dona, l'oli, per exemple, per les torrades i tal, clar, a mi no m'agradava. Per què? Perquè tota la vida jo a casa no teníem calés i aceite d'oliva...
0: Això no, massa car, no?
3: És a dir, era girasol.
0: girasol
3: el més barat i aleshores, clar, vas trobant diferents coses i aleshores, si no proves... Evidentment, no tot t'agrada, però has de provar.
0: Has de provar.
3: Hi ha moltíssima gent que no li agrada provar res, i aleshores...
0: Que es tanquen, no?, d'alguna forma.
3: Sí, i jo crec que això tanca també la teva visió de moltíssimes coses. I quan parlem això, de viatjar, per exemple... Jo parlo, per exemple, de les mudances, però mudances emocionals. Perquè tu, quan deixes una casa, deixes un treball, deixes un posto que en la teva família ha sigut molt feliç o no, o has patit molt, i aleshores portes amb tu una motxilla de grans moments, però també moments difícils. Però si estàs en el mateix posto, sempre, més o menys, passaran les mateixes coses.
0: Clar.
3: Però si vas
0: si
3: a diferents postos, les coses són bastant diferents. Ja. I aleshores, la teva visió de la vida no es tanca, sinó és com una finestra, si tanques o... Obres
0: més finestres. Mira, ara que parlaves d'això, de quan deixes doncs, una casa, un país, el que sigui, també quan deixes, per exemple, de ser jugador del Barça, quan deixes una època de la teva vida, en aquest cas, que els esportistes d'elit també estan molt i molt centrats, no?, en aquella professió, i sent del Barça i obtenint els títols i els èxits que vosaltres vau guanyar, doncs grans estrelles. Tot això tampoc és fàcil, no? Deixar aquesta vida i començar una altra.
3: Sí, no, quan acaba, tu penses que acaba la vida.
0: I no s'acaba la vida.
3: És quan comença.
0: En realitat, és quan comença.
3: No, és quan comença, perquè realment un esportista no... Bueno, més del Barça, perquè estàs a un nivell molt, molt alt, important en tots els aspectes, no?, de popularitat...
0: Clar, clar, ets famós, tens diners...
3: De qüestions econòmiques, de tot, no? I aleshores, quan marxes, doncs penses, escolta, això s'ha acabat.
0: S'ha acabat.
3: I, no,
0: surts de la bombolla, eh?
3: I tornes a la teva vida del començament. És a dir, jo... vaig tenir la sort de començar molt jove. Aleshores, vaig començar de zero.
0: Ja, sí, sí.
3: Afortunadament, som 11 germans,
0: sí.
3: I aleshores amb això no va canviar gaire, saps? Aleshores,
0: m'ha cridat l'atenció perquè vosaltres ja fèieu un equip de futbol sols,
3: sí,
0: no? Amb 11.
3: No, la meva germana,
0: sí?
3: En els anys 90, va ser capitana de selecció espanyola.
0: Va ser capitana de selecció,
3: sí, sí. Jo vaig tenir molta sort, jo sóc d'un poble molt petit de Navarra,
0: sí. Val?
3: Però el meu pare treballava a Sant Sebastià, un barri que es diu Añorga,
0: sí.
3: I aleshores...
0: Però on passava l'autobús.
3: Això mateix.
0: Ho he
3: llegit. Per l'ordre de parada, llibre, sí, molt
0: sí.
3: Bé. Sí, sí.
0: D'aquí ve el títol de mi pròxima parada,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tal qual, sí, sí. Uh-huh. I perquè amb aquest títol recordo cada dia la meva mare perquè vaig donar dos petons grans a la meva dona, uh-huh. A la meva mare, quan sí. Vaig guanyar la Lliga i hem sí. Guanyat la Copa del Rei amb el 87 en la Real.
0: Amb aleshores, la Real Societat.
3: La parada era la mateixa parada perquè passava ahir la Nacional 1, la carretera, ara no, perquè amb tot això de la circunvalació ha canviat
0: clar,
3: molt,
0: clar.
3: Però parava ahir i jo agafava el bus ahir per anar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys.
0: Clar, i per anar a entrenar i tot plegat. No?
3: Aleshores, jo anava a la Conxa i l'Ajuntament està una parada més, no? Uh-huh. I jo mai havia imaginat anar a l'Ajuntament. I vaig anar amb el títol.
0: A oferir els títols, clar.
3: I aleshores...
0: I també al Lendakari.
3: Vaig pensar... Ara, la vida, igual. Uh-huh. Dic, tinc dues maneres d'afrontar el moment. Dic, escolta, ja estic gran i no vull fer res, o vull fer coses.
0: Clar,
3: i vull fer coses.
0: Que és molt millor
3: I aleshores coses. Vaig pensar, escolta, això de la propera parada jo crec que és correcte, uh-huh. Perquè vull pensar i vull treballar o estudiar, per dir d'alguna manera, per anar a una altra parada que no sé on pararà.
0: On et portarà. Escolta, ara que parlem de parades, ens aturem un moment per escoltar música.

0: Aquesta música és el primer tema que ens ha demanat el José Mari Vaquero. Ja sabeu que sempre els nostres convidats ens posen la seva música i en aquest cas ens demana aquest tema d'Evangelis, Conquest of Paradise. Has conquerit tu el paradís o què?
1: No, m'agradava molt el grup, perquè quan anava a la tarda, quan sí. estava allà a la Real Societat jugant, sí. vaig comprar aquest... que eren grandíssims los de, on portaves els discos, no?
0: Sí, és a dir, sí, sí, sí. I, clar, perquè llavors eren grans. Ara es porta tota la butxaca.
1: Això, ara pots portar tot, petita, però no? en aquella època era més gran que... Bueno, que i la veritat és que va ser un grup que m'agradava molt escoltar. Uh-huh. I després va sortir això de Carros de Fuego Carros, i tal i
0: sí,
1: qual, però que
0: foc.
1: No és el que més m'agradava a mi. Uh-huh. M'agradava molt més, per exemple, aquest tipus de música, perquè és molt de força interior.
0: Uh-huh. I de què va el llibre, volgué, de Força Interior, també, no? Uh-huh.
1: Però sense voler, eh? És a dir, sí. ara m'he donat compte amb el temps que potser no, és una mica això, que és a dir, em relaxava i em donava una mica de pau personal uh-huh. i sobretot em relaxava molt el cap. Ja. No? Perquè jo ja des de molt jove estava jugant a la Real Societat.
0: Uh-huh. Vas debutar amb 17 anys a primera divisió.
1: Sí, sí, amb 17 anys. Uh-huh. I aleshores... I no sabia per què, però ara, amb el temps, amb la perspectiva del temps, clar. Crec que em donava aquesta pau. I Carros de Fuego, per exemple, no. Perquè aquest és molt més... Bum,
0: perquè,
1: bum,
0: clar,
1: bum,
0: perquè
1: bum,
0: aquest t'ha de motivar
1: això
0: per fer esport,
1: jo,
0: per exemple.
1: Jo ja tenia bastant motivació.
0: I tu ja
1: motivava no necessitava motivació, sinó...
0: Relaxació.
1: Això mateix. Relaxació. I això, jo sempre he dit que el més important, que tothom sempre parla de... Has de tenir motivació, val. Uh-huh. Però has de tenir la tranquil·litat i el... per trobar l'equilibri teu.
0: Clar, clar, clar.
1: I l'equilibri per mi és molt més important que la motivació.
0: Uh-huh.
1: Això és una opinió meva.
0: És la
1: però, bueno,
0: forma cadascú, de
1: veure-ho. Cadascú té la seva. Jo, per exemple, crec...
0: En el llibre.
1: En el llibre, que, per exemple, hi ha un aspecte que és el punt de partida, no?
0: Uh-huh.
1: Que jo, abans de los partits, sempre pujava a les escales de... després d'escalfar i parava, rezava un Padre Nuestro...
0: A la capella,
1: amb la Moreneta, baixava una mica les meves revolucions i aquí ja passava al vestidor per canviar i portar-me la roba per competir. Però aquesta pau és bastant semblant a lo que estem parlant.
0: Aleshores,
1: sense, però tot sense voler.
0: Ets religiós? Ets una persona religiosa?
1: No sou excessivament religiosa, però sí crec
0: però sí
1: que no
0: que,
1: fa mal.
0: Que no fa mal, no?
1: És a dir,
0: jo
1: sempre he dit, i per exemple, quan he viatjat,
0: uh-huh.
1: Per exemple, et contaré que a Polònia, que és un país molt espiritual,
0: sí.
1: molt
0: sí,
1: encara
0: sí.
1: que vingui del món comunista, quan jo vaig estar, el papa era de Polònia.
0: Era polonès,
1: val?
0: Sí.
1: Sí, uh-huh. I per la nit, sobretot amb bon temps, amb fred, no?, perquè no sorties, amb 21 graus.
0: Perquè fa moltíssim fred.
1: Buah,
0: sí.
1: Sobretot...
0: M'han explicat experiències...
1: 10-15 graus sota
0: zero,
1: per sota,
0: sí.
1: val? I aleshores, però, per exemple, a primavera, si tu sorties ahí per el casc antic, escoltaves com cantaven en petites esglésies,
0: uh-huh.
1: i aleshores era increïble.
0: Això et portava aquella pau que també
1: increïble.
0: Busques, no?
1: Increïble. M'encantava. I, per exemple, he estat... També contaré otra anècdota simpàtica.
0: Sí.
1: Quan va arribar el papa actual
0: sí.
1: i va dir el primer dia en el discurs escolta, una salutació a la gent de Chiclayo.
0: Uh-huh.
1: I resulta que vaig mirar,
0: sí.
1: jo vaig ser entrenador en Chiclayo, que és un petit poble, bueno, ciutat, per dir on ara, tipus Càdiz,
0: sí.
1: és a dir, que normalment no parles de Càdiz, no?
0: Uh-huh.
1: És, has estat a Espanya, dius Barcelona,
0: Madrid,
1: Sevilla, Madrid,
0: sí.
1: Papa,
0: sí.
1: Sevilla, no? Càdiz, no? I vaig escoltar, vaig mirar, i resulta que l'any del 2013, que ell,
0: sí.
1: ell va explicar, jo hi era, a Chiclayo.
0: Estaves tu allà en aquell moment.
1: I jo anava de tant en tant, anava a l'església d'aquesta manera per estar... Perquè l'església...
0: En
1: pau. Perquè quan fa fred... L'església dona calor. I quan tens calor,
0: dona
1: et dona fred.
0: És curiós, sí.
1: Sí.
0: Un clima molt particular. No.
1: Però has d'anar per veure que realment això és així. Aleshores, sí.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, però d'on va sortir la idea de fer el llibre? Perquè, bé, expliques
1: la
0: introducció del teu company,
1: sí.
0: que era un admirador teu quan és futbolista.
1: Al final, per mi, és molt simple, de veritat. Són sí. tres Cs.
0: Sí.
1: Compartir,
0: sí.
1: hem de compartir coses.
0: Sí.
1: I jo vaig... Arribar a una família, en 11.
0: No tenies més remei
1: que
0: compartir.
1: I jo compartia
0: compartir.
1: La roba amb els grans.
0: Quin
1: el número 5.
0: Soc.
1: El 5.
0: Ets. Vull dir que estàs a la meitat.
1: Sí, estem tots ahí. Però jo vaig compartir amb els meus germans, que som 6, els 6 primers som homes.
0: Sí.
1: És a dir, tota la roba que ells havien tingut,
0: totes venien a tu.
1: Aleshores, me va arribar a mi.
0: Clar, sí.
1: Compartir no em va costar gaire, perquè, sí. per obligació.
0: Per quin remei.
1: Competir de la mateixa manera. Dic en broma, però és una mica veritat. És a dir, quan la teva mare o la meva mare posava el menjar, uh-huh. aleshores tu tenies que trobar el millor posto per tenir més.
0: Clar. Doncs serien totes aquestes passes que ens deies. Parlaves de tres i has parlat de compartir, de competir i conviure.
1: Conviure, al final, uh-huh. perquè al final hi ha tanta gent a casa que has de conviure, no? Sí. I la meva mare amb això va ser una artista perquè ens posava tots, cadascú, una setmana. Doncs tu has de fer les cames.
0: Ah.
1: Tu has de fer neteja de les habitacions.
0: Sí, el que fos,
1: tu
0: no?
1: has de posar a la taula. Tu has de fer neteja de totes les coses de, uh-huh. de la cuina.
0: És o dir, la roba, o el que calgués,
1: i tenia, no? Tenia ja un ordre, la meva mare, per sobrevivir, clar.
0: Clar, clar, clar. I vosaltres I... suposo que col·laboràveu des de ben petits.
1: Home, jo tinc una llegenda que diuen que jo no feia gaire...
0: Això ho diuen els teus germans.
1: Els meus germans, que jo no estic d'acord amb ells, però bueno. Deia, no, el que menys ha fet és ell. Però potser sí.
0: Vés a saber,
1: potser,
0: vés a saber.
1: Però no ho sé.
0: Però clar, des de ben petit tu ja estaries entrenant i per
1: no,
0: debutar...
1: No, era, no, estem parlant de la primera etapa. Jo jugava... Mira, jo de petit, sí. jo feia futbol i pilota.
0: Pilota basca?
1: Jo, sí, jo vaig ser campió de pilota basca 3 anys a Guipúscoa.
0: O sigui, a tu et posen un esport 12... per davant i és igual
1: no,
0: el que
1: mira,
0: sigui.
1: No, mira, el barri, el meu barri, hi havia un frontón.
0: Sí.
1: I amb tota la seva estructura d'entrenadors, uh-huh. de pilota. Després hi ha un espai obert i el camp de futbol. Aleshores, uh-huh. jo sempre he dit, escolta, jo, la meva infantesa ha sigut pilota petita,
0: sí.
1: pilota gran i lloc al mig.
0: Aleshores... Perfecte. Perfecte. Escolta, ara que hi som, perquè estem al, ara mateix estem al País Basc, escoltem això.

0: Aquest és Miquel Laboa, Choria Chori. Això ens ho hauràs de traduir, José Mari. Què ens estan dient?
1: Ens estan dient que la gent, si tu li treus les ales,
0: sí,
1: potser la persona pot ser teva,
0: sí,
1: però que segurament no serà la mateixa persona que si
0: li deixes les ales.
1: Li deixes marxar.
0: O sigui que no hem de tallar les ales a ningú.
1: Això mateix. I aleshores, amb la vida que jo he tingut,
0: sí,
1: segur que entens clarament per què he dit aquesta cançó. Mm-hmm. Perquè de la mateixa manera que jo he fet això,
0: sí,
1: la meva mare sempre em deia, escolta, per què no vens? Acaba això, i per què continues a Barcelona, no?
0: O sigui, volia que tornessis a casa.
1: Això mateix. I ara, per exemple, tenim la mateixa lluita amb el meu fill, no?
0: Sí,
1: el meu fill viu,
0: fora.
1: Va anar a la universitat i després es va quedar als Estats Units.
0: I tu li dius, per què no tornes?
1: I clar, la meva dona diu, sempre diu, escolta, si hagués tingut o hagués sàpigut això, no l'hagués deixat anar.
0: Anar als Estats
1: Però
0: Units.
1: Segurament... avui no seria quin és, no?
0: Clar, o sigui, no li podia tallar les ales.
1: Això és la cançó, i la veritat és que em sembla una cançó... perquè ell canta això, però això és d'una... una...
0: no és seu.
1: No és seu, no. La lletra és d'un...
0: un escriptor?
1: Compositor-escriptor, sí, un poema, crec. Mm-hmm. Sí,
0: és un
1: sí.
0: poema. Doncs això et porta una mica a casa, tot i que casa ha estat Barcelona molts anys.
1: Sí. Jo tinc els meus fills catalans,
0: ja
1: la meva filla ha tingut una filla...
0: Sí, ja ets avi.
1: Ja estem en postre.
0: Escolta, i què tens, un net o una neta?
1: Una neta.
0: Una nena.
1: Maria.
0: Maria, que té quant temps?
1: Ara
0: quan...
1: té 9 mesos.
0: 9 mesos.
1: Estem ahí, començant amb el postre
0: ja.
1: de la vida. Estem ja en una etapa, això.
0: Escolta, però quina il·lusió, no ser avi o no?
1: Sí, bueno, tu... tranquil, la veritat és que jo crec que, home, sí, ara, sobretot els primers 3-4 mesos, és més, jo crec, per a mare,
0: per
1: la meva dona, no? Okay. I perquè els homes són una mica més de... necessiten una mica d'activitat, i ara ja comença, ja arribes, ja
0: veus que... Ja et reconeix.
1: Ja tu vas ja interactuant una mica, i a les

0: No, i l'esport en general, i en aquest cas el futbol, t'ensenya també moltes coses. De fet, hi ha molts exesportistes com ara tu, que estàs fent un llibre que té doncs un sentit també de a través de les teves experiències, que la gent vegi a on es pot arribar. Que sí, hi ha clar. Molta gent del món de l'esport, no, que utilitza la filosofia de l'esport per l'empresa, per la vida...
1: Per la vida, no? Perquè al final jo vaig néixer en un poble petit i aleshores vaig arribar a jugar dos mundials i 9 anys... I jo no mai havia imaginat...
0: Tu no t'haguessis imaginat mai.
1: Jo vaig anar dia a dia. Jo sempre he dit que al final, per mi, està molt bé dir, escolta, jo tinc un objectiu, jo crec que l'objectiu és demà. I l'objectiu...
0: No més enllà.
1: No més enllà. De veritat, és a dir, jo crec que ara mateix tothom, si tu vas a un posto, no, jo vull jugar a primera divisió, jo vull ser empresari, jo vull...
0: Tu això no t'ho vas dir mai? Jo vull ser...
1: Saps què passa? Que la pregunta és, no és què vull ser, no, la pregunta és què tinc que fer
0: per ser. D'acord, aquesta és la clau, no?
1: I això canvia tot.
0: Clar, perquè no et pot caure.
1: Per exemple, si vaig, per exemple, per Sitges... Jo,
0: sí, que tu vius a Sitges,
1: Sí, fa molts anys, ja.
0: Quin lloc més maco per viure, eh?
1: Sí, tranquil, si vols, i si tens... Si vols
0: festa, també.
1: Festa hi ha de tot, de sobre, no? Però vull dir que al final és una qüestió teva de la teva... Saps? És a dir, tu vius com tu vols.
0: És una cosa interior.
1: Això, per exemple, a Eivissa. Sempre he dit, a Eivissa tu pots anar i fer... només vida de nit,
0: o
1: pots fer una vida tranquil·líssima a la platja, i aleshores l'elecció és teva.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: I, per tant, has de fer coses per fer això.
0: Clar. I aquesta és la filosofia,
1: no? És a dir, si vols anar
0: no?
1: a la platja, per exemple, no pots sortir fins a les 7 del matí.
0: Clar.
1: Perquè et dormiràs i te quemaràs tot.
0: Clar, aniràs a l'hora que crema el sol.
1: Això mateix. En canvi, si tu vas amb tranquil·litat, potser vas des de les 9 fins a les 12, després marxes i ves... de 6 o de 5 a 9. Però si fas festa, això és impossible perquè has de...
0: Que és la teva elecció, que cadascú ha d'escollir. Per la vida.
1: Per la vida, també.
0: Ens queden molt pocs minuts. Ara, a qualsevol que ens estigui escoltant, i és molt interessant tot el que ens expliques, però per qui va adreçat aquest llibre? A qui li pot servir? És per tothom, gent que li agrada l'esport, que conegui el Dream Team o no té res a veure?
1: No, jo la veritat és que he fet aquest llibre perquè sempre, en tots els postos que he estat, he escrit petites coses...
0: O sigui que a tu t'ha agradat sempre escriure.
1: Sí.
0: Has fet com un diari?
1: No un diari, però sí coses que em passaven. Per exemple, com a entrenador, com a jugador... coses que tinc claríssim que sentia a la nit, això que estava parlant, parlo molt del silenci, la importància que té l'equilibri, és a dir, al final és l'equilibri de tot, de totes les qualitats que ho té, per això, si l'agafes en positiu, pots millorar sempre. Ara mateix tinc la sensació, per això el títol, La pròxima parada. Perquè tinc la sensació que puc millorar, físicament no, és a dir, però ara tinc el cap, aleshores... Si tu tens aquesta visió d'intentar millorar sempre, doncs tens motius per competir, per tenir il·lusió, perquè arribi demà, i jo ara mateix estic donant xerrades a empreses.
0: Això mateix, motivacionals, d'alguna forma.
1: Sí, avui mateix he donat una, i aleshores m'agrada, estic motivat, em fa pensar molt...
0: Sí, és una nova etapa que té una pròxima parada.
1: Això mateix, ja
0: ho veiem. Cartat ja, continuar fent d'entrenador o de...
1: Bueno, d'entrenador segur.
0: Segur.
1: Director tècnic... Però potser, per exemple, com responsable d'una àrea, potser...
0: Encara
1: podria ser. Però entrenador, crec que ja la meva...
0: Ha passat l'etapa.
1: Sí, la meva idea ja no m'agrada tant. És a dir, crec que hi ha moltíssimes coses que puc fer i sense ser entrenador, aleshores, potser coordinar un equip o, per exemple, he estat 8 anys al Barça coordinant, per exemple, el responsable de futbol formatiu.
0: De formació, que això
1: tot
0: és maco,
1: això és molt maco, sí, molt intens i obliga a millorar cada dia. És a dir, no pots estar ahí perquè al final, quan tu estàs amb gent jove, això fa que tu, el teu cap... Jo sempre, últimament, quan parlo, dic, escolta, saps a qui tinc por?
0: A
1: quedar-me una mica darrere.
0: Ja.
1: És a dir, per què? Perquè tothom parla de la intel·ligència artificial, tal,
0: cert.
1: Però jo dic sempre, escolta, però bon dia, gràcies, por favor... Es pot dir amb la intel·ligència artificial. Aleshores, aquesta lluita que tinc dins de que hi ha moltes coses que són bones darrere, que hem fet darrere, i s'ha d'aprofitar o no, però s'ha d'aprofitar també el que tenim bo de l'educació que ens han donat a nosaltres.
0: Clar. Per tant, el que està clar és que estàs en plena activitat, ara amb aquesta nova etapa, buscant aquesta

0: pròxima parada i ja no sé si escriuràs més llibres. Aquest l'has escrit amb el José Javier
1: ara,
0: Torre.
1: Ara tinc la intenció, si puc, molt més concreta de lideratge. Sí.
0: Ah, sí? Del lideratge.
1: Sí, perquè he estat responsable de departaments, he estat responsable de director esportiu de la Real Societat en primera edició, vaig estar aquí director de futbol base, de formatiu, vaig ser entrenador, vaig ser capità, aleshores...
0: Capità, això quina és gran etapa
1: més,
0: aquella.
1: Això va ser molt més genèric i vull fer una més concreta.
0: Més concreta.
1: M'agradaria.
0: T'agradaria.
1: Intentaré.
0: Doncs tot és començar, ja has començat
1: això
0: amb
1: mateix,
0: aquest, per tant, ara ja tens via oberta i acabem amb això.

0: les fantàstiques veus de Montserrat Caballé, Freddie Mercury, aquell estiu del 92 fantàstic del
1: no
0: Jocs de Barcelona.
1: Què, no?
0: No cal explicar gaire, no?
1: Jo
0: com
1: crec
0: ho vas
1: que...
0: viure, allò, Wembley... És que es va juntar tot el 92.
1: Jo vaig estar a la inauguració.
0: Vas estar... Jo també, sí, jo sí, també, sí. Jo la vaig estar explicant
1: vaig
0: per ràdio.
1: Vaig estar darrere d'una de les porteries.
0: Ah, que sí, bonic, sí. Que va ser preciós.
1: On, a l'altra banda d'on va anar la fletxa,
0: ah,
1: saps?
0: Sí, sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: a l'altra banda,
0: tant, per encendre el paveter.
1: Va ser un privilegiat, perquè en aquella època el Barça va guanyar la Lliga.
0: Clar.
1: I aleshores van donar l'oportunitat de pagant, eh? Però vull dir que vaig trobar entrades.
0: Jo vaig fer la transmissió.
1: I em va canviar la vida. Jo crec que va canviar la vida de la ciutat. Jo vaig venir a Barcelona el 88. No tenia res que veure.
0: Hi ha un abans i un després.
1: Correcte. Per això és aquesta canció, que ens va canviar la vida a tots. Basc, catalans... I a tothom que estima Barcelona i Catalunya.
0: Com tu i com jo mateixa. I aquell gol de Kaiserslautern, que si no és per tu, potser no hagués hagut aquella copa del 92.
1: Vaig tenir la sort, vaig tenir la sort
0: i l'encert. Sí. Un plaer que ens hagis acompanyat,
1: moltíssimes
0: José Mari.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis molta sort amb el llibre i amb tot el que facis a la teva vida.
1: Molt bé,
0: gràcies.
1: Igualment. Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: Us deixem amb aquesta música mítica de Barcelona 92. Si tornem demà. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El govern d'Espanya pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi embalats d'acollida temporal de migrants a la zona del moll de Ponent, amb capacitat per a més de 1.000 migrants. Una ordre que arriba després del rebuig de l'autoritat portuària de la ciutat autònoma governada pel Partit Popular a establir-hi aquestes instal·lacions. Mentrestant, a la ciutat continuen els treballs per aixecar un nou, el quart centre temporal per acollir els milers de migrants que ara malviuen a la ciutat mentre gestionen els seus expedients. Es dona la circumstància que un d'aquests centres temporals d'acollida s'està aixecant a tan sols uns metres d'una escola infantil, fet que ha provocat el malestar i les protestes de molts veïns de la ciutat preocupats per la inseguretat.
2: Sí o sí se instala aquí el campamento porque hay que ubicarlo en algún sitio, pero es que lo que nosotros nos quejamos es que siempre los vecinos del extrarradio son los que tienen que mantener todo el peso. Y nada, hemos venido a protestar varias veces, varios días, pero nada de nada.
0: Avui s'ha completat el trasllat d'unes 300 dones i nenes a un d'aquests emplaçaments temporals per tal de preservar la seva seguretat i evitar que siguin al carrer i quedar exposades a possibles agressions sexuals. I es compleixen 37 dies des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha retret l'actuació del govern central en la gestió d'aquesta crisi migratòria i humanitària i l'ha llançat una advertència.
3: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba.
0: També crítiques des del Partit Popular. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president Pedro Sánchez de ser hostil amb els veïns de Ceuta i d'estar més a prop de la monarquia marroquina que de l'espanyola.
4: Dejar a los ceutíes solos en una invasión, ¿es humanidad? Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada, ¿es una lección de humanidad? Alentar a que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España, ¿es una lección de humanidad?
0: I des del PSOE asseguren que el president Sánchez ja ha donat totes les explicacions. Pilar Bernabé, delegada del govern a València.
5: El presidente del gobierno ha dado todas las explicaciones en el Congreso de los Diputados. Que explicó algo que para mí es fundamental y que creo que en toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta es imprescindible, que es responsabilidad y prudencia.
0: A casa nostra, els bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi declarat aquest matí a Tordera, al Maresme, i que ha cremat prop d'una hectàrea del parc del Montnegre. Protecció Civil ha enviat un nou SLR per aixecar el confinament de les urbanitzacions Camp Camps i Roca Rosa. Això sí, es demana prudència i no acostar-se a la zona. Les flames han arribat als patis d'algunes cases, però no han afectat cap habitatge, que a més havien estat desallotjats per la policia local. Catalunya enfronta aquest dissabte una jornada de calor en què 34 municipis es troben en risc màxim d'incendi, segons els agents rurals. I repassem ara altres notícies en format breu amb Laura Hurtado. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'apallissar la seva parella a Aitona, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat Ràdio 4.
6: La dona va ser atesa al CAP d'Aitona al voltant de les 6 del matí d'ahir divendres, des d'on va ser ingressada a la unitat de cures intensives, tot i que la seva vida no corre perill. Els Mossos van detenir l'home en una finca de Torres de Segre per un presumpte cas de violència de gènere.
0: I presó provisional comunicada sense fiança per als pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, a Tarragona, com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi. El jutge també els retira la custòdia dels seus altres tres fills.
6: Ara la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat per no detectar les males condicions en què la família vivia, entre tones de brutícia i una trentena de gossos, alguns morts i altres desnodrits. L'alcalde Josep Lluís Gimeno assegura que el Consell Comarcal del Montsià havia obert expedients a la família.
7: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili.
0: En llibertat, amb mesures cautelars, la mare de l'altre nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona continua en qualitat d'investigada.
6: La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, un dissabte més. Sou a la Ràdio Pública, el programa que, com sempre ens agrada dir, explorem els marges. I en aquesta ocasió no serà una excepció, perquè ens visitarà Younes Shai. És un còmic que està presentant un nou llibre, que es diu Corderito. De fet, segurament ja el coneixeu de diversos programes. A través del seu humor, doncs, ens ajuda a reflexionar des d'una mirada social, antiracista, o simplement explicant i narrant la realitat. Llavors, aquesta tarda serà interessantíssim conèixer aquest procés, no? Aquest primer llibre que ha escrit el Younes, i també tenir una conversa amb ell, aprofitant que aquesta tarda de dissabte, doncs, tenim ganes, com sempre fem en aquest programa, de parlar des d'altres mirades. Així que benvinguts a Ràdio 4.

0: Doncs aquesta tarda no ens acompanyaran aquesta travessia que fem al programa Només en Llunes, que ara el saludarem, sinó també, doncs clar, a vegades tenim visites. I en aquest cas la visita que tenim és la de la Salija. Què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Salija, tu sempre normalment escoltes el programa des de l'altre costat de... Com es diu això? De la ràdio? És a dir, tu, sí. Perquè clar, la ràdio ara ja no s'escolta amb transistor. Tu la deus escoltar... Bueno, amb què l'escoltes?
1: Jo en el cotxe sempre escolto la ràdio. Soc encara molt analògic en
0: ràdio
1: aquest
0: 4.
1: Sentit.
0: Tu tens Ràdio 4...
1: Jo tinc totes les ràdios allà configurada.
0: Oh, però Ràdio 4 la tens...
1: Ràdio 4 la tens sintonitzada en el número 1.
0: Normal. Això està bé. Escolta, Salija, tu qui ets? Tu què fas amb... És a dir, explica'ns una mica, perquè tu, a part d'oient del programa... I ens acompanyaràs a l'entrevista, perquè jo creia molt interessant que avui estiguessis aquí, perquè tu llegeixes molt. A més, tens un perfil molt, molt particular, perquè com a enginyera estàs ara mateix adentrant-te al món de la literatura, des d'aquesta visió també, no?, de buscar obres de persones diverses.
1: Sí, a mi també em sembla com molt curiós, no?, el camí que estic prenent, perquè vinc del món tècnic, vaig fer una enginyeria i ara fa com un parell d'anys que la literatura va arribar a la meva vida, no? I vaig començar a fer poesia i això em va obrir com tot un món, no?, de reconnexió cultural cap a les meves arrels amazigues i poder també com transmetre, no?, aquest viatge a través de les paraules. I llavors també em vaig començar com a nodrir molt d'aquesta literatura, sobretot del Marroc, no?, que tenim autors superinteressants, per entendre una mica més la realitat i la història del país d'on venen els meus pares.
0: Molt bé, escolta, molt interessant. A més, participes en grups com, no?, que deu com gent a Barcelona, per fer com clubs de lectura, no? I comenteu obres i crec que estàs també molt involucrada també en aquests cercles.
1: Sí, organitzo micros oberts perquè, bueno, els ambients dels micros oberts són espectaculars, es creen unes sinergies d'una obertura de la gent.
0: Què són micros oberts?
1: Els micros oberts de poesia és que la gent pugui anar a recitar el que escriu, no? No té per què ser poesia, principalment sí, però hi ha gent que fins i tot ve i canta, no? I és com un poema musicalitzat al final. I arrel d'organitzar els micros oberts, després va néixer com la idea d'aquest club de lectura d'autors que no siguessin només els autors occidentals, no?, sinó tenir com una mirada més àmplia de que la literatura, doncs, no només és blanca.
0: Mm. Escolta, tu, literatura blanca, et vull proposar un llibre perquè l'introduïu al vostre club de lectura.
1: Vinga.
0: Que és el de Lione Scheib, Corderito. T'ho dic de veritat, perquè això com va? Si jo ara et proposo que en aquest club vosaltres llegiu aquest llibre,
1: sí,
0: que feu com una assemblea per triar-lo, o tu el pots proposar, així.
1: Jo el proposo...
0: Tu pots anar a la ràdio i m'han dit que aquest llibre l'hem de llegir.
1: Jo sí que el primer que faig és com fer una lectura, no?, del llibre que vull proposar i també veure com de difícil pot ser la lectura, com de lleugera pot ser, no?, per les persones que estan dintre del club. Llavors el filtre, pues, el passo una mica jo perquè el porto ara mateix sola al club de lectura i la veritat que per al moment han estat molt ben rebudes les recomanacions.
0: Molt bé, doncs escolta,
1: pren
0: nota. Ja t'ho dic jo que l'estic llegint, t'ho recomano. Espera, abans de tot plegat, deixa'm presentar-te al nostre convidat d'aquesta tarda. Lione Scheib és còmic, va néixer a Melilla i que va començar a fer comèdia en resposta, d'alguna manera, contra el racisme, tot i que ell explica que no té per què ser així. Tot i que després va traslladar-se a Madrid, ha viscut en diverses, bueno, entre aquestes ciutats, i sempre ha intentat, a través de l'humor crític, la ironia, i també amb aquesta petjada crítica social, oferir, amb el seu humor àcid, doncs, reflexions. Al final, el que fa és fer-nos reflexions. Ha demostrat aquesta capacitat de versatilitat creativa en diversos formats, amb stand-ups. De fet, va descobrir els stand-ups i es va obsessionar amb els stand-ups com a una forma de començar a fer humor. I ha passat per diversos programes, com per exemple la Resistència, ara també la Revuelta amb en David Broncano, i acaba de publicar, ara ho explicàvem, el llibre Corderito, amb l'editorial Aguilar, que narra la història de l'Abde, un fill d'immigrants marroquins, criat a Espanya, als anys 2000, i on barreja ironia i acidesa i amb temes de soledat, conflicte identitari, entre d'altres. Així que ens fa molta il·lusió saludar aquesta tarda al Younes.
2: Hola, què tal? A quin volum es parla en aquest programa?
0: Hem començat així,
2: no sé,
0: hem començat
2: no
0: així com molt intel·lectuals.
2: Vale.
0: Hem començat així com molt intel·lectuals. M'agrada una
2: sí,
0: mica.
2: Sí, no? És que mai sé quin és el volum adequat per xerrar en aquest programa de cultura. He d'advertir que ja som mallorquí i el meu català ara s'està filtrant perquè m'entengueu.
0: Perquè si no, és a dir, tu ara mateix...
2: Clar, jo estic posant, estic diluint
0: ajudant
2: la mallorquinitat del meu parlar, perquè si no, no entendríeu.
0: Tu no et preocupis, eh? Tu no dures.
2: Vull que la gent m'entengui.
0: Sí, cap problema, no, ens encanta el mallorquí.
2: A mi també.
0: Sí, vull dir, no et preocupis, tu ja. El problema és nostre,
2: definitivament el problema és vostre, que no.
0: Però tenim molts problemes, t'he de dir, també, a part d'aquest. Però escolta, Younes, tu has presentat ara aquest llibre.
2: Sí.
0: Per què t'has llançat a l'escriptura?
2: Mira, jo tenia un parell d'històries que no m'atrevia a contar els escenaris perquè eren molt extenses i no tenien com a objectiu fer gràcia.
0: Vale.
2: Sinó entretenir o explorar unes narratives diferents.
0: Vale.
2: I tenia aquestes històries a un calaix. Calaix?
0: Sí, calaix.
2: Coneixeu la paraula,
0: sí,
2: calaix.
0: Sí, sí.
2: Vale.
0: Calaix. Li preguntes com a immigrant o com a...
2: Com a catalano parlant.
0: Vale, perquè ara no sé si li preguntaves com a falta d'integració.
2: No.
0: Calaix sí, Salihano.
2: No, jo no he dit
1: crec
2: això.
1: Crec que sí, que conec aquesta paraula.
2: Jo també,
0: calaix. Sí, sí. Has vist que jo també ja m'he posat com en una superioritat diferent, eh?
2: Clar,
0: és a dir, aquí he creat ja jerarquies.
2: I tu no pagues ni el Windows, eh? Vaig al teu portàtil i tens el Windows pirata.
0: Ja, no sé, però és que tot és molt car. No, però problema tècnic.
2: Així que bueno...
0: Doncs escolta, hi ha coses que tu vols explicar.
2: Sí, havia unes històries que jo no volia contar als teatres perquè se'n feien molt diferents a la comèdia que jo feia als escenaris.
0: Vale.
2: I les tenia un calaix i a un moment donat, ja que jo tenc un saltaveus i uns privilegis de fama, una editorial em va proposar escriure un llibre, tant fos una novel·la o un assaig o el que fos, i jo li vaig fer la proposta d'aquestes dues històries i a partir d'allà vaig construir aquesta novel·la.
0: Tu has volgut escriure una novel·la i ho expliques, no?, que davant de l'escenari a vegades hi ha històries massa llargues, però tu no parles de tu en aquest llibre.
2: No, directament.
0: Hi ha un alter ego, però que tampoc sabem si les històries que expliques t'han passat a tu o no. Hi ha una mica com... Bueno, has volgut fer una novel·la, no has volgut fer una biografia, no?, sinó des d'aquesta posició.
2: Sí, a mi m'interessava més fer una novel·la, una biografia. A mi el concepte de biografia em fa molt de fàstic ara mateix. No podria... És que hi ha dies teus, o dies teus, que són 300 pàgines.
0: Yeah.
2: I resumir tota una vida en un llibre em pareix fastigós.
0: Així que vaig fer
2: exercici de ficció.
0: No, i aquest exercici...
2: Té un pes important, les meves experiències, però és ficció.
0: Molt bé. Escolta, el protagonista es diu Abde, és un protagonista que jo crec que comparteix molt històries molt similars a les que hem viscut nosaltres, com a joves que tenim orígens de pares migrats, perquè sempre tenim com aquest pes del nostre nom, el pes de... haver-nos com d'explicar. De fet, tu comences la teva novel·la qüestionant una mica a qui ets a través del teu nom, perquè a la professora li costa dir Younes Shaib, però fas una cosa que crec que s'hi sentiran identificats molts joves quan llegeixen el llibre, que és... no expliques només el que passa, sinó el que tu sents. Uh-huh. I la por que tu tens en una classe, el primer dia d'institut, en el moment en el que la professora ha de dir el teu nom. Uh-huh. Llavors, això de fer també aquest exercici d'explicar des dels sentiments té una càrrega també heavy, no?
2: Bé, per mi just el contrari. Uh-huh. He intentat que el llibre no tingui una càrrega heavy, Val. Sinó que sigui lleuger i encara que hi hagi situacions i moments més o manco impactants, crec que és una lectura liviana. Liviana en català existe, això?
0: Sí.
2: No?
0: Sí, a més, és una paraula que m'agrada molt, liviana. Sí. Sí. Pues mira, anem a escoltar ara un dels teus... com es diu això? Stand-ups? No. Sí, stand-up és el conjunt, però quan tu fas l'stand-up...
2: Un cacho de monòleg. No, no sé, ja tampoc ho sabria dir.
0: Anem a veure un cacho de monòleg. M'agrada una mica.
3: Estoy en el IKEA, amueblando mi casa de Madrid. Y le digo al dependiente, ¿me puedes poner un perchero samancopla y un sofá vinlede y una mesa grismi, unas sillas dos o tres kraskm, unas cortinas kmtsings, un armario garstpt, una alfombra de baño cajas para la mudanza unos cubiertos también y me dice ah sí, ok, vale ¿a qué nombre? Y le digo Yunez Chaib y me dice ¿qué?
0: I un shape que és que és heavy, eh? És que al final sembla de lo tan surrealista que és, ens passen. No? Mm-hmm. Al final, jo com dic Mohamed,
2: sí.
0: Imagina't.
2: Però
0: Mohamed no, és més fàcil. No, no. Mohamed és més fàcil.
2: Mohamed ara mateix és com Antonio, tio. No pots comparar.
0: Tens raó. Per cert, ja t'ho han preguntat en alguna entrevista.
2: Sí.
0: Es van equivocar amb el teu nom, al registre civil.
2: Sí.
0: I tu et dius Younes amb Z,
2: ajà.
0: Però realment és amb S.
2: Hauria de ser amb S. Sí, amb Z no està en lloc. No, ningú es diu Younes amb Z, no?
0: No, al principi no.
2: No, i llavors... m'ho vull canviar.
0: Sí, he vist que estàs com volem fer tràmits per canviar-te el nom.
2: Sí,
0: però has pensat canviar-te el nom sencer o només? És a dir, vols dir...
2: Claro, ja que estic, no?
0: No, va, busca't un nom xulo.
2: Lamine està de moda. Cotitza.
0: Lamine Yamal Shaib. Jo crec que...
2: No, Younes, em voldria posar una S.
0: Una S, vale. No. Sí, és una bona modificació. Mm-hmm. Doncs, tornant al teu llibre, tu parles d'aquestes petites coses, del nom, no? Que pot ser una cosa molt anecdòtica, però que és molt identitari de la gent, però no és un llibre que parli de grans tragèdies.
2: No.
0: Però és un llibre que parla de coses molt simples i molt petites que passen en el dia a dia, mm-hmm. però que afecten a una persona que té un nom diferent o que és d'un altre origen, mm-hmm. no? Aquestes petites coses que van sumant, jo crec que no som conscients. Perquè, hi ha qui li diu que són microracismes, no? Mm-hmm. Racisme o és o no és, no? No és micro o maxi. Llavors és això. I tampoc has volgut fer un llibre de dolents i bons.
2: No.
0: No? És un llibre que busca senzillament explicar el que passa en el món, no?
2: Sí, per mi, sobretot, el tema principal del llibre són les relacions familiars. Després hi ha 10, 100, 1.000 temes més que depèn més de la gent que llegeix que de la persona que escriu.
0: Clar.
2: És la meva impressió. Perquè jo quan escrivia aquesta novel·la no tenia la idea de transmetre un pensament concret o transmetre una gran idea. No, jo escrivia sobre les relacions familiars i arran d'allà han sortit altres temes, però no, la meva intenció no és transmetre una gran idea ni... Uh-huh.
0: Et molesta que hagis de ser graciós sempre? És a dir, si tu vas pels llocs La gent et diu, entretén-me. La gent et demana que els entretinguis? És a dir, que exerceixis com a pallasso?
2: No, si han pagat per veure'm, sí.
0: Sí que
2: m'ho exigeixen. Però després de la meva vida...
0: No,
2: ja som una persona, crec, que és super avorrida i tenc una vida molt, molt tranquil·la i intent passar desapercebut el màxim de temps possible.
0: Val. Tan desapercebut que ara mateix estàs col·laborant a La Revuelta, el programa amb més audiència del país. Això t'ajuda a ser desapercebut o ha fet que la cosa... Que no s'estigui implementant aquesta operació?
2: Complica un poquet, però... Sí. Saps què passa? Que jo estic a un punt en el que jo, sobretot, li son a la gent.
0: Yeah.
2: La gent no sap qui som. Jo li son de... d'un reel o d'un moment a la tele o de... I la gent no em reconeix i són aquestes les mirades més incòmodes.
0: Sí.
2: La mirada de, uf, aquesta persona qui deu ser. Però d'altra banda som una persona amb miopia i jo no sé quan em mira la gent, així que mira.
0: M'està mirant per famós o no? O m'està mirant per, no sé, perquè li sones d'algú, no? Del barri.
2: Sí, pot ser, clar. Del barri. Sí.
0: A mi em passa també. Llavors, en el llibre, tu al final el que vols... és a dir, no sé si hi ha un objectiu social darrere. No.
2: Cap ni un.
0: Vols acabar amb el racisme?
2: No.
0: Vols?
2: No puc.
0: No pots, no?
2: No, una persona sola no pot i no... la meva intenció és entretenir i que la gent es quedi amb una història i, com a molt, seria mostrar una família i unes identitats que no són les habituals i les comuns i les tradicionals. I ja està. No tenc intenció d'acabar ni de criticar. No crec que el llibre sigui un llibre de crítica social. Crec que és un llibre que a vegades mostra situacions crítiques de la societat, però no intenta criticar-les.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar un altre... Cacho... Hemos acuñado este término, ¿no? El cacho de show. Vamos a escuchar el cacho, otro cacho de show.
4: ¿Cómo se atreve Santiago Abascal a hacerse una foto con Benjamín Netanyahu con la cara de moro que tiene Santiago Abascal? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre Benjamín Netanyahu preguntándole, tú eres de España, pero ¿de qué época? A ver, ¿habéis visto la foto? El tío le agarra la mano, en plan, tú te tienes que venir conmigo a un sitio ahora.
0: Es que la historia, es decir, la realidad es un poco absurda, también.
2: Sí.
0: ¿Tú crees que t'ho estan posant fàcil per fer humor?
2: No, jo no crec que hi hagi una conspiració amb l'objectiu de que se'm facilitzi a mi fer humor. No. El mundo sucede y yo reacciono, pero...
0: Porque tú observas un poco el mundo, ¿no?
2: A veces, sí.
0: Perquè tu que mires l'informatiu, mires les notícies, i tu això ho sintetitzes en el teu cap i dices, esto es gracioso, o no?
2: Pues mira, no em conec lo suficient com per saber com funciona el meu cervell.
0: Vale.
2: No sé què dir-te.
0: Vale.
2: Pregunta sin resposta.
0: No, això està bé. No, perquè a més ets molt ràpid, perquè en el teu show és que connectes molt l'actualitat amb el que passa, no? El
2: sí.
0: Papa, viene el Papa, doncs tu ja comentes això, no?
2: Sí, el meu monòleg dura una hora i cada dia intent incorporar 2-3 minuts d'actualitat o comèdia local de la ciutat a la que estic actuant o intenta anar actualitzant-ho.
0: Fa unes setmanes ens va visitar Ignasi Taltavui al programa.
2: Ah, que guai.
0: On vam parlar de La Ruïna, perquè La Ruïna és també un d'aquests programes que ens agrada molt, perquè és que ens hi sentim molt identificats, perquè la Ruïna al final forma part de la nostra vida. És a dir, no amb la Salija, és que has mirat la Salija. És a dir, no és que siguem nosaltres identificats amb La Ruïna, sinó tots els que escolten aquest programa.
2: ¿Cómo te arrastró a ti, Sabija, a la
1: ruïna?
2: Bueno,
1: la ruïna és un concepte que està molt, molt aferrat a la nostra cultura. Clar, eh? Ruïna.
0: Exacte.
1: És un concepte molt aferrat.
0: En el món marroquí, la ruïna és un concepte que està molt aferrat.
2: Ah, sí?
1: A la ruïna. O sigui, a la meva família sempre ha existit com molt aquesta paraula.
0: A veure, com ho dius, això?
1: Arruïna.
0: Però arruïna en plan...
1: Sí, sí, quan passa alguna desgràcia, no? Sí, pues és arruïna. Sí.
2: Que interessant. Uala, tia, no ho sabia.
0: Sí, sí, sí. Pues va venir l'Ignasi Taltavui,
2: sí,
0: que fa la ruïna, i va dir que els polítics estaven contractant humoristes...
2: Sí.
0: Estaven contractant humoristes per fer-los els discursos, uh-huh, perquè tinguessin més visualitzacions a TikTok. Uh-huh. Sabies això?
2: Sí, ho sabia, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí, en conec un parell, sí.
0: Heavy, eh? A mi em sembla molt fort. És a dir, que els polítics estiguin contractant humoristes per dissenyar els discursos. És a dir, ja no busques un... És a dir, Obama, que feia com els discursos... No, no, no. Un humorista que em faci els discursos perquè jo tingui més impacte a xarxes socials.
2: Més, sí, que tingui més impacte, que tingui més... que enganxi més, sí.
0: Clar. No, sembla molt heavy. Molt bé, doncs, tornant al teu llibre, Corderito, abans ens parlaves de les relacions familiars, i en aquest llibre parles molt de la relació familiar. Mm-hmm. Jo crec que no hi ha un tema més complex a una persona de racialitzada o persona migrada que la relació amb la família. Mm-hmm. Perquè és un xoc tota l'estona, modernitat, tradició, les formes de veure el teu país d'origen amb el país d'acollida... tu vas néixer a Melilla, però no sé si necessàriament, per exemple, els teus pares són marroquins.
2: Mon pare va néixer a Melilla,
0: sí,
2: i mon mare va néixer però a una aldea molt, molt propera de Nador, que és una ciutat del nord de Marroc.
0: Sí.
2: Però ells dos es van criar a Melilla.
0: Vale.
2: Sí, sí,
0: clar,
2: sí,
0: que la gent de Melilla és com un ecosistema, perquè clar, la gent se crea, són tots moros. Uh-huh. No, no, és que en Melilla hi ha gent. Sí, és així.
1: És que veritat, la Sanija...
0: És veritat, Sanija, és que clar...
2: Vaya el moja, eh? Vaya el moja. Como...
1: Es que
2: como reparte.
1: Com però és veritat,
0: perquè la Maya
1: no
0: pot parlar...
1: Sí, sí. És veritat que passa això. O sigui, hi ha,
2: sí,
1: també com aquest ecosistema, no?, que ja hi ha creat. És com, jo tinc un amic que és de Melilla, però els seus avis, uh-huh, ja van néixer allà.
2: Sí,
1: i llavors,
2: sí, sí,
1: ell es considera melillense, i a la seva família quasi que han perdut l'amazic, i, uh-huh, i conserven el castellà, no?, uh-huh, ja a dia d'avui. I és com, per mi, és molt de xoc, uh-huh, perquè bueno, jo parlo per mi, almenys, però em dona la sensació com que els fills d'immigrants que hem nascut aquí, per exemple, l'idioma és algo que sí que encara tenim com molt arrelat, que ens dona, uh-huh, com aquesta identitat encara molt marroquina, no? Uh-huh. I que a Melilla jo crec que hi han arribat com a un altre punt, no? De més assimilació, de la convivència.
2: Sí, dependrà de cada família, però per exemple, el meu cas personal, jo no sé parlar, no sé xerrar amazigh, l'he perdut. Bé, no és que l'hagi perdut, és que no m'ha arribat del tot, i és una llengua molt difícil d'aprendre perquè no s'ensenya a les escoles d'idiomes.
0: Yeah.
2: Només s'aprèn fent una immersió familiar, o no hi ha altres formes.
0: Mm.
2: I és una llàstima. Melilla sí que és una ciutat supereclèctica, i hi ha gent que és super marroquí a Melilla, hi ha gent que és super espanyola, allà estan els legionaris, per exemple. A Melilla és on havia la darrera estàtua de Franco de pie, i la varen llevar fa com 10 anys o tal. Fins fa... Jo tinc una foto amb en Franco, perquè no sabia qui era. Pensava que era en Hemingway o un científic important.
0: I mira, sale mal. No, no, clar. Escolta, anem a posar un altre cacho de...
1: Monòleg.
0: De monòleg.
4: Mi padre era un señor invidente. Mi padre era una persona ciega, no veía. Y mucha gente me decía, ¿y cómo os comunicáis? Bueno, él habla, yo le escucho, Yo tenía 6 años, mi hermano 7, mi hermana pequeña 3. Y mi padre nos sentó en diciembre en un sofá y nos dijo: Papá Noel no existe. Quiero que sepáis que eso es una cosa de los cristianos, nosotros somos musulmanes y Papá Noel no existe. Y nos dijo: pero como os queremos, os haremos regalos porque os queremos, pero Papá Noel no existe. Y yo esto no me lo tomé como un trauma en mi vida, porque yo vi que era la verdad. Yo sabía la verdad, yo estaba iluminado. Fuimos a Juguetos y yo vi a un montón de padres y yo sabía la verdad. Me sentía afortunado, elegí lo mío. Mi padre y mi madre fuimos a pagar y el dependiente le dijo a mi padre: ¿se lo envuelvo para regalo? Y mi padre, que no veía el guiño, le dijo: no, saben la verdad. El dependiente estuvo a esto de apretar un botón de servicios sociales. Saben la verdad. Y yo sabía la verdad. Fui al colegio y lo primero que hice a todos mis compañeros: Papá Noel no existe. He visto a tu padre comprando, he visto a tu madre comprando, he visto a un montón de padres y los intenté salvar. Se me hizo el vacío como nunca en mi vida. Y yo aún así no me sentía mal porque yo sabía la verdad. Yo me sentía Julian Assange con Wikileaks filtrando la puta verdad. La cara que se me quedó cuando entró el Papá Noel por la puerta de clase. ¿Papá Noel? Ok, era un profesor disfrazado, pero yo a los 6 años vi a Papá Noel. Salí corriendo a mi casa, roto, llorando. Le dije: papá, joder, Papá Noel sí que existe. Cada año se baja de la chimenea y deja esto lleno de regalos y tú no lo has visto porque no ves y vamos a morir todos, papá. No quiero morir, papá, no quiero morir. Papá, por favor. No quiero morir, tengo 7 años, tengo... apúntame a catequesis.

0: Que esto de la música, de hecho, es como muy radiofónico, ¿no? Es el que la música suba, que
1: la
0: luego...
1: música es muy radiofónica. palabras que se dicen en Radio Nacional a las 3 de la mañana.
0: De la tarde, de la tarde.
1: Cuando ya no hay nada más que decir.
2: Señoras y señores. Escuchar a las 3 de la mañana.
0: Sí, que sí, claro, luego, claro. Que esto se repite luego.
1: La música es muy radiofónica. Adelante,
0: bueno,
1: música.
0: Exacto, bueno, pues vamos a. Tú una vez dijiste que lo del psicólogo y te lo van repitiendo en entrevistas.
1: Sí,
0: pues a mí
1: sí,
0: me dirán
1: sí.
0: Esto también. Me dirán, un día dijiste
1: claro,
0: que la música
1: claro,
0: es
1: claro.
0: Muy
1: como
0: radiofónica.
1: Como dice Moja siempre, ya te citarán de esa forma.
0: Exacto. Y yo diré que no, que yo no he dicho nunca eso. Yo he dicho otras cosas. Pues a ver, yo quiero hacer este un pequeño ranking con Salija, estoy yo y estás tú, de te vamos a dar propuestas de situaciones que nos han pasado racistas.
1: ¡Ah, qué guay!
0: Por si te sirven para tu ranking. Salija, tú has estado pensando en la
1: vaya
0: tuya.
1: Vaya encerrona te han hecho, Salija.
0: Veníamos en el autobús y le he dicho, tú piensa esto. Sí. Creo que no ha pensado mucho.
2: No, no he pensado mucho, pero voy a contar la que te he contado.
0: Vale, la que me ha contado. ¿La que me ha hecho gracia o la que no?
2: Las dos te han hecho gracia.
0: Es broma, sí.
2: Con una te has reído más porque no te lo esperabas.
0: Ya, eso es verdad.
2: Había factor sorpresa.
0: Es que ahora hay presión, hay presión.
2: En catalán.
1: Ahí va, perdó.
2: Ja ens han donat la indicació, sí.
0: Tornem.
2: Val, pues això era quan, bueno, quan era adolescent, estava amb la meva germana i bueno, la meva germana parla amb tothom.
1: Sí.
2: Sí, té aquesta habilitat de fer-se amiga de tothom. Va començar a parlar amb una dona, i ens pregunta, vosaltres d'on sou? Diu, perquè, clar, sembleu de Llatinoamèrica i tal. Uh-huh. I la meva germana, som del Marroc. I va dir, ah, Marrueca, entonces.
0: Entonces le llaman Marrueca.
1: El gentilicio de Marruecos. Marrueca.
2: I va ser en plan, que fort, que no saben ni ubicar on està Marroc,
1: ala,
2: ni el gentilici de marroquí
0: sí,
2: o marroquina.
0: Oh, un poco Marrueca, así
2: un
0: que...
2: Marrueca,
0: ara que ho dius, un poco Marrueca, sí. Ara que ho veus,
2: marroquineria soy.
1: No coneixen ni el sufixo.
2: No.
1: Marrueca.
2: Vaig quedar com molt impressionada.
0: Però pues, tu ves fes el mateix.
2: Jo li vaig dir, sí, Marrueca.
0: Però
2: Marrueca.
0: Fes el mateix amb altres orígens, amb gent.
2: A mi em costaria molt,
0: Reprodueix.
1: Portugal. Ho van convertir en un verb, no? Marruecar. Ja vine aquí marruecando, la Safi.
2: Sempre marruecando.
0: Sí.
1: Marruecando bueno, i marruecando.
2: Em va sorprendre moltíssim.
0: No, clar, normal.
2: Aquesta resposta d'aquella dona.
0: Aquesta pia desprevingut.
2: Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé. Bueno, pues nada, yo un día...
1: Cuéntanos.
2: ¿Qué te va a pasar?
1: No, venga, yo soy el psicólogo...
0: El psicólogo...
1: De la marroquinidad.
2: Eso es un espai segur.
0: No, que a mí me pasa... El problema es que yo no sé si a tu te pasa, yo me n'oblido de...
1: Ah, sí.
0: De sempre.
1: Clar.
0: No sé si tu vas amb una llibreta i te les apuntes,
1: jo
0: però
1: normalment,
0: és que me n'oblido.
1: Si... Ho apunt.
0: Sí?
1: Vale. Sí, perquè també... jo li trec uns diners.
2: Clar.
0: Tu dius, aquí hi ha panoja, no?
1: Sí,
0: dius, aquí me
1: si trob que serà divertit, sí. Si no és divertit,
0: ja.
1: No ho apunt.
0: Però hi ha coses que en el teu cap sonen molt bé,
1: sí.
0: Però després en un d'això, saps?
1: Clar.
0: Però tu
1: sí.
0: És provar. No, re, jo un dia estava en un evento... En un networking. Es que es importante el contexto.
1: Del món ràdio.
0: No, del món empresa.
1: Empresa.
0: Eren empresa. Aha. I gent també del món educatiu.
1: Uh-huh.
0: Llavors eren com molta gent, així, gent amb traje, ¿vale?
1: Uh-huh.
0: És gent amb traje, tal...
1: Tu anaves amb traje?
0: Jo anava amb traje.
1: Aha.
0: Perquè jo m'ha mimatitzo bastant amb aquests llocs. Llavors, en el meu cap fa gràcia... Però després tu ho expliques i no, eh?
1: Aha.
0: Però no passa res. I va venir un senyor i em va explicar que era professor d'àlgebra, però el problema és que va estar com 5 minuts fent èmfasi a la paraula àlgebra, que semblava que estava tenint un atac. Perquè em va dir... Però, és a dir, no vaig entendre perquè va... De tota la gent que hi havia allà, va venir i em va dir, hola, tu, soc professor d'àlgebra. Llavors... Tinc la imatge del senyor dient això, perquè després va veure ell mateix que no tenia sentit el que estava explicant, i em va dir que de tot el networking va venir a dir-me que era professor d'àlgebra perquè jo era àrabe.
1: Ah, clar, i el prefix al el va
0: exacte.
1: El va dir. Llavors,
0: tot els prefixes...
1: Tengo que dejárselo claro.
0: Correcte.
1: Voy a por un albaricoque.
0: Guiño. Va fer saber. Correcte. Exacte. Bueno, vamos
1: mira, apuntándolo. Un petit, també és un suport, no? Sí. La gent que se t'acosta i t'intenta ajudar d'una manera molt...
0: Que a mi em sembla bé.
1: Molt ridícula, no?
0: Jo,
2: en plan,
0: no
2: que conec la teva cultura,
1: claro,
2: saps?
1: Claro, o sigui, venga.
0: És que jo no critico. Que et
2: dono
0: critico.
2: El teu lloc. 4x4,
1: te coneixes aquesta? I 9x9?
0: Home, hauries de saber-ho, perquè ets àrab.
1: Esto lo inventasteis vosotros.
0: Exacto, habéis inventado los números. Doncs et volia preguntar, és a dir, la gent com està responent a llibres? És a dir, tu ara estàs fent moltes entrevistes, estàs explicant... vas per la tercera edició, per cert.
1: Sí, sí.
0: Tercera edició de llibre, que sempre és una molt bona notícia. Que vol dir que la gent l'està llegint, que això quan fas un llibre sempre agrada, però què et diu la gent? Com està?
1: Pues mira, hi ha una rebuda super positiva per ara. Va sortir fa un mes i mig i cada dia rep missatges de gent que ho ha acabat i sobretot molta sorpresa. Sí, perquè no és un llibre de monòlegs i té moments divertits, però no hi ha acudits com a tal, i això ha generat sorpresa perquè la gent pensava que el llibre anava per una altra banda. Però la sorpresa és positiva per ara.
0: No sé
1: com serà en el futur, però per ara és molt positiva.
0: No, molt bé, jo que me l'estic llegint, és a dir, jo no sé si tu havies escrit abans novel·la, però la forma amb la que escrius és una forma, diguéssim, que molt planera, que fa que estiguis fins i tot dins d'una pel·lícula imaginant la situació, no? Mm. I no sé si tu havies fet novel·la abans, o és la primera vegada que fas novel·la.
1: No, des de luego mai havia fet l'exercici d'escriure tant. Sí que havia escrit qualque relat o tal, que mai he publicat, però per exercici propi. Però no, primera vegada.
0: Hi ha una cosa que a la gent li fa gràcia. És que, mira, ens quedem amb les anècdotes, eh? Que Alberto, tu li vas demanar que llegís el llibre. Se'l va llegir en 4 dies, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: I després et va comentar, no? Explica'ns això. És a dir, tu a Alberto Romero li demanes que et llegeixi el llibre... Primer de tot, és una persona que va molt enfeinada, no?
1: Va molt enfeinada, sempre, clar. Sí. Vaja, un fenomen de la comèdia. Jo li vaig demanar a Alberto perquè ell, a més de ser humorista, també és molt bon actor i està connectat amb la ficció. I ella ha escrit molta ficció i per això em pareixia com el perfil ideal. I li vaig enviar la novel·la al Nadal, se la vaig llegir en 3-4 dies i em va donar el millor feedback que he rebut en molts anys, perquè aquesta novel·la, clar, la meva feina d'humorista em dona el privilegi de tenir el feedback immediat. La gent es riu o no es riu. I vaig estar 2 anys escrivint aquesta novel·la sense tenir cap feedback. I el primer va ser el d'Alberto.
0: Ostres, és molt interessant el que expliques, no? Que té coses bones i dolentes. Quan tu al final fas humor, el producte o el que fas, en el moment tens com la resposta, no? Al final
1: és
0: com... Bueno, la inseguretat aquesta. Tu creus que amb l'humor que fas... Perquè hi ha molts pocs humoristes que facin l'humor que tu... Per acabar, crec que ens queden dos minuts que crec que has d'anar a una altra cosa. Però, clar, ara tinc la pressió com de pensar una pregunta molt interessant.
1: No, tu fes-li senyals i te posa música.
0: Sí, mira...
1: El truco.
0: Vols que acabem? Vols que acabem... Posarem música...
1: No, i tampoc has d'acabar amb una gran pregunta.
0: No
1: importa, no importa.
0: Ja, però saps? És com la pressió aquesta...
1: No importa. Mira, ha anat molt bé, tu tranqui.
0: Ha anat bé.
1: Ha anat superbé.
0: Tu has estat còmode.
1: Molt,
0: perfecte.
1: Sí.
0: Bé, però sí, posarem com una base, perquè que quedi en alto.
1: Ah, clar, sí.
0: Ara, aquesta sempre ajuda a quedar en alto. Clar, de totes les preguntes que jo tenia pensat fer-te...
1: Uau, i tenies fer-te, un munt de preguntes.
0: Joder, teníeu moltes preguntes. Sí, en tenia moltes. La que vull fer és... Tu creus que... És a dir, primer, el que jo estava com contextualitzant era que hi ha molt pocs humoristes que tu els vegis a la televisió i diguis, esta persona... és racialitzada, no? Hi ha la Sari Vivant, no? Estàs tu i para de contar, no? I cada cop n'hi ha més. Creus que amb el que esteu fent d'alguna manera aconseguiu que la gent faci el clic de dir, uah, este marroquí de mi barrio, després d'haver escuchat esta anècdota que ha explicat Younes, lo veo diferente.
1: Pot ser, encara que jo intent no tenir el pes damunt, per sobre de tots, de tota la comunitat, perquè seria injust, jo no represento tothom. O sigui, jo he tingut una vida molt millor que molts i molt pitjor que d'altres. I seria super injust i deixaria un munt d'experiències fora si agafés jo la bandera de... intent no representar a ningú. És vera que després, d'una manera col·lateral, representes i és super positiu. I m'agrada que la gent em digui he connectat amb això perquè he viscut algo super similar, però el meu objectiu no és representar, perquè seria injust pels altres.
0: Jo crec que m'agrada com ha acabat l'entrevista.
1: Molt bé.
0: Crec que amb un missatge, però hem de recordar Corderito, de Younes Shaib, de l'editorial Aguilar.
1: Sí.
0: Aguilar.
1: Cristina Aguilera.
2: Exacte,
1: te ha editado el libro.
0: Te ha editado el libro Cristina Aguilera.
2: Ajá.
0: En Younes Shaib, que busqueu-lo ara, que es canviarà de nom. Sí. Llavors, per ara, busqueu-lo com a Younes Shaib, no?
1: Claro.
0: Younes Shaib, Corderito, aquest llibre que presentes. Younes, moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu, de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies per convidar-me.

0: Molt bé, doncs com sempre, divertidíssim compartir aquesta estona amb el Lionel Shape. I ara, abans de marxar, deixeu-me fer-vos una recomanació, perquè s'estrena als cinemes Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i basada en la història real d'Usman Umar, fundador de l'organització Nasco Feeding Minds. La pel·lícula ens porta a Ghana, on un nen de 14 anys creix sentint parlar d'un lloc gairebé mític, que és el País dels Blancs. Per ell, Europa és sinònim d'oportunitats, prosperitat i futur, i amb aquest somni al cap emprèn un viatge que acabarà convertint-se en una de les rutes migratòries més dures del món. Travessa el desert, pateix l'explotació, la violència, la fam, i acaba creuant el Mediterrani fins a arribar a Barcelona.
1: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
2: Hola.
3: Hola.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
0: Si anem al cinema aquest cap de setmana, aquesta és una de les pel·lícules que probablement no us deixarà indiferents. És un film que parla de migracions, però sobretot parla de la força dels somnis, del poder de l'acollida i d'una idea que avui més que mai val la pena recordar. Que darrere de cada trajecte migratori hi ha una història de vida, hi ha una persona i una família, i una història que mereix ser escoltada. Per tant, aquest cap de setmana no us perdeu aquesta pel·lícula que s'estrena precisament aquest cap de setmana, que és Viatge al País dels Blancs. I ara, Saliha, què? Ha arribat l'últim... T'ha agradat el programa d'avui?
3: M'ha agradat molt el programa i agafo la recomanació del llibre. O sigui, que me'l llegiré i el proposaré dintre del club de lectura.
0: El llibre Corderito, eh?

0: al vostre club de lectura.
1: Sí, va ser un llibre espectacular que va donar molt, molt de què parlar, i no tinc dubte de que el coordinador de Llunes també tindrà aquest rebombori dintre del club.
0: Fantàstic. Rebombori bé, eh?
1: Rebombori bé, de remoure, no? Tota aquesta consciència col·lectiva.
0: Sí.
1: I on ho podeu seguir, tot això? Doncs en el compte de La Chica Iwerin.
0: Que ets tu, La Chica Iwerin, que per cert ets poeta, no? Escrius poesia.
1: Sí, faig poesia.
0: I mira, et recomano, et demanaré una cosa. Tenim un minut de programa. L'actualitat és molt desastrosa. Per tant, com que ara anirem cap a l'informatiu, ja estan els companys informatius preparats, però vull que ens llegissis un poema, i amb aquest poema i amb una de les cançons que també et vull explicar, acabarem el programa d'avui. Així que ja anem posant un tema d'uns joves que a xarxes socials doncs estan destacant molt, que es diu Kaleia. Mira, ja la tenim per aquí. Et sona aquesta cançó?
1: No em sona aquesta
0: Apunta
1: cançó.
0: Apunta cançó de l'estiu, eh?
1: Sí?
0: Perquè és una cançó que parla de Kaleia, una cançó que parla d'anar amb els amics a passar-ho bé.
1: És un grup nou?
2: Si per trobar-te era sortir cada fin de sort a buscar-te.
0: Molt bé, doncs, amb la Salija, amb aquest poema, acabarem ràpidament i... Vinga.
1: Sí, aprofito el filó de la pel·lícula, no?, del País dels Blancs, d'aquest viatge de migració, per recuperar una mica aquest comiat que va haver de fer el meu pare abans de venir cap aquí. I és una estrofa d'un poema que es titula Abans de marxar. I diu així: s'acoquina a la falda de la seva mare. Ella li canta una nana de melodia vagant, de palmells xocants en les onades, de petjades extingides que acusen un fill. A on vas? Ell es descusa el cor per gesticular un Imma, demà me'n vaig. Es fonen les cares en una vall de llàgrimes que van quedar per sempre empresonades en un retorn que mai es van donar, a unes arrels que sempre van quedar divagant en unes terres que el van refusar.

0: Son las 4. Radio 4. Serveis informatius. Bona tarda. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi embalats d'acollida temporal de migrants a la zona del Moll de Ponent, amb una capacitat per 1.000 migrants, ocuparà una superfície de 16.000 metres. Una ordre que arriba després del rebuig de l'autoritat portuària de la ciutat autònoma, governada pel Partit Popular, establiria aquest tipus d'instal·lacions. Mentrestant, a la ciutat continuen els treballs per aixecar el quart centre temporal per acollir els 1.000 de migrants que ara malviuen a la ciutat mentre gestionen els seus expedients. En clau política, el govern confia que el nou model de finançament autonòmic serà aprovat al Congrés després de l'aval del Consell de Política Fiscal i Financera, només amb el vot favorable, recordem, de Catalunya i les Illes Canàries. El nou model, que elevaria els recursos de totes les comunitats autònomes, augmenta el percentatge de recaptació d'impostos i introdueix canvis en els mecanismes de compensació. La consellera d'Economia, Alícia Romero, posa èmfasi en el paper de les forces polítiques al Congrés amb les mirades sobre Junts, imprescindible per l'aprovació d'aquest text. Josep Maria Cruzet, diputat de la Formació Catalana, insisteix que demanaran un concert autonòmic català.
1: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari. Per fer-ho, els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
2: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
0: En clau internacional, el president rus Vladimir Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per garantir la seguretat dels enviats dels Estats Units en les negociacions que cerquen posar fi a la guerra a Ucraïna. Era una exigència de Washington que ahir el president ucraïnès Volodymyr Zelensky va recolzar, però que primerament Rússia no hauria acceptat. Es preveu que els negociadors de Donald Trump, el seu genre Jared Kushner i el seu assessor Steve Biktoff arribin aquest dissabte a Moscou, segons el president nord-americà. Duen una proposta de pau clara al Kremlin, ha explicat Trump, que s'atribueix haver acabat 8 guerres i ha retret altra vegada no haver rebut el Premi Nobel de la Pau. Les negociacions estan estancades des de febrer. De fet, s'han intensificat els atacs que han continuat fins fa unes hores, uns atacs que han enxampat Salvador Illa mentre visitava un hospital de Kiev divendres vespre. Illa, el primer president autonòmic que es reuneix amb el president ucraïnès, ha renovat el seu compromís amb el país i ha formalitzat l'aportació de 800.000 euros a l'Oficina de les Nacions Unides per la Coordinació d'Assumptes Humanitaris. I tornem a casa perquè els bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme. El foc s'ha iniciat en un autobús de línia aquest matí i ha passat a la massa forestal. Posteriorment ha quedat ancorat a camins i pistes forestals afectant els patis d'alguns habitatges, però no les edificacions. La policia local ha desallotjat alguns veïns, els de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa de Tordera, han rebut també una ordre de confinament als seus telèfons mòbils. Avui és una jornada d'intensa calor a tot el país. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis. Hi ha altres 350 nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal. Sobre això s'ha pronunciat la consellera Núria Parlon.
3: Davant d'aquesta situació, doncs, ens queda demanar, sobretot al conjunt de la ciutadania, que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també en els canals de salut, i sobretot molta precaució amb aquestes temperatures altes i amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
0: La consellera d'Interior ha fet aquestes declaracions a Serós, al Segrià, on ha inaugurat aquest dissabte el nou parc de bombers voluntaris. Feia prop de 2 dècades que es reivindicava aquest equipament. L'anterior parc es va tancar l'any 2021 per deficiències estructurals. El nou s'ha construït amb mòduls prefabricats i ha costat prop de 2 milions d'euros. Abans de marxar, coneguem quina és la previsió del temps. Noela García, Emet, bona tarda.
4: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any a gran part de Catalunya. A l'interior, els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus i també es podran superar els 34 a zones del litoral. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà diumenge ja pujaran les temperatures. Màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i núvols alts. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Les temperatures màximes no baixaran fins dimecres. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. Gaudeix.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda. Com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a Ariana Grande, a Katy Perry, Alfred García i també, atenció, a Jennifer López i Maluma. I comencem amb un dels èxits, o l'èxit en majúscules de l'estiu, Quevedo i Bizarrap, amb el seu Music Sessions Volum 52, o més coneguda com a Quédate. Quédate.

Anem fins l'any 2011 amb Redfoo i el seu nebot Sky Blue, el que vol dir LMFAO, perquè ells, Lauren Bennett i Gunn Rock, van fer aquesta mitiquíssima que es diu Party Rock Anthem.

I avui agafem la màquina del temps un altre cop, perquè ja l'hem agafat en aquest inici de programa, perquè 3 anys després d'aquest Party Rock Anthem apareixia una tal Ariana Grande i una altra tal Iggy Azalea amb Problem.

Aquest any, Ed Sheeran es va convertir en el primer artista amb 100 milions de seguidors, que es diu aviat a Spotify, i una de les cançons que ha ajudat a que això sigui així és Shape of You.

Shape of You de Ed Sheeran i d'ell a una cantant, anava a dir cantant, però cantant, ballarina, acròbata. És que Pink ho té tot i, de fet, entre altres coses, també té cançons que triomfen, com per exemple aquesta del 2019, que es diu Walk Me Home.

I ara agafem un disc de l'any 2008 que es diu Un dia en el mundo, de Vetusta Morla, i allà hi trobem una de les que, sincerament i personalment, considero de les millors cançons del grup. Es diu Copenhague.

Hi ha músiques que són tendència a TikTok i a Instagram que, de fet, han fet que tornin a sonar cançons que, per exemple, sonaven per primera vegada fa uns anys, no necessàriament de les noves, com, per exemple, aquesta de Paloma Faith, que es diu Only Love Can Hurt Like This.

Si algú fes una llista de cançons, per exemple, per celebrar l'amistat, jo crec que la que escoltarem a continuació segur podria encapçalar la llista perfectíssimament, perquè el que sona ara a Ràdio 4 és Count on Me, de Bruno Mars.

0: esa puerta para no volver a entrar.
1: Una de les cançons que va marcar, jo crec, un abans i un després en la trajectòria d'Alicia Keys és, sense cap mena de dubte, aquesta que inevitablement ens trasllada a Nova York, perquè acompanyada de Jay-Z canta Empire State of Mind.

Atenció amb això. Any 2011. Disc Who You Are i Jessie J i B.O.B. disposats, evidentment, a batre rècords i vaja si els van batre. Això es diu Price Tag.

Ara escoltarem a Katy Perry amb una cançó que, de fet, va estar acusada de plagi tant per la cançó com pel videoclip, així que doble acusació. És de les més famoses de la cantant, això sí, i, per tant, amb plagi o no, nosaltres la posem avui. Això es diu Roar.

I després de Katy Perry, jo crec que toca un canvi radical d'estil. Ens n'anem a aquell estil més tropical, que de fet moltes vegades són aquí a Ràdio 4, aquest cop amb Precision Productions i Makel Montano i el seu Vibes Sia Don't.

Avui ens acomiadarem amb el remake d'un tema de Snow del 1993, però ell ha estat llest, va decidir que Daddy Yankee podia acompanyar-lo en aquesta reversió. Escoltem Con Calma i nosaltres, evidentment, amb això ja ens acomiadem la setmana vinent, això sí, i tornem. Mentrestant, gaudiu de la tarda i, sobretot, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern central ha pres el control del port de Ceuta per instal·lar-hi envelats d'acollida temporal amb capacitat per 1 miler de persones migrants, una ordre que arriba després del rebuig de l'autoritat portuària de la ciutat autònoma governada pels populars. Mentrestant, continuen els treballs per aixecar el quart centre temporal d'acollida mentre escriva el dret asil de les persones migrades. La crisi a Ceuta continua tensant també la corda política. La secretària general de Podem, Ionel Belarra, ha retret l'actuació del govern central en la gestió de la crisi i ha llançat una advertència.
2: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba.
0: El líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, acusa l'executiu de ser hostil amb els veïns de la ciutat autònoma i d'estar més a prop de la monarquia marroquina que de l'espanyola.
3: Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad. Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad. Alentar a que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España es una lección de humanidad.
0: Els socialistes, de la seva banda, asseguren que el president del govern, Pedro Sánchez, ja ha donat totes les explicacions. Canviem de qüestió perquè Barcelona acull el Congrés Europeu de Pneumologia, el més important del sector. Fins dimecres, prop de 22.000 especialistes de 160 països aborden malalties, tractaments i la necessitat de prevenció. Joaquín Calvente.
4: En aquesta edició, el Congrés posa especial èmfasi en la contaminació i el seu impacte sobre la salut, no només pulmonar, perquè tot allò que inhalem s'absorbeix i afecta tot l'organisme. El tabac continua sent el principal enemic dels pulmons i la millor imatge dels vapejadors és un parany. Marc Miravitges, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
5: Quan bevem aigua volem veure només aigua. Quan respirem volem respirar només aire. No volem respirar res més. Tot el que més pot tenir un efecte, i molts ja ho sabem que tenen un efecte perjudicial sobre el pulmó. Com més net sigui l'aire que respirem, millor serà la nostra salut pulmonar i hem de preservar els pulmons per tota la nostra vida.
4: L'exposició continuada a l'aire contaminat genera un major risc de desenvolupar malalties pulmonars cròniques, com ara l'asma o l'EPOC, la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
0: Gràcies, Joaquín. I encara en clau de salut a Catalunya, molts dels òrgans emprats en transplantaments provenen de morts judicials, és a dir, de persones que han mort en homicidis o suïcidis. L'Institut de Medicina Legal a Catalunya és l'únic a rebre teixits de morts judicials de tot l'estat espanyol. Eneco Barberia és el director.
6: En 2015 va començar d'una manera pilot, provant com podia ser el circuit, provant l'autorització dels jutges, i només es va dedicar a fer còrnies i dies laborables. I paulatinament, veient la bona resposta, va anar creixent a poder extreure altres teixits. Des de la potencialitat d'aquests donants és la quantitat de teixit i la quantitat de persones que es poden beneficiar d'aquest tipus de teixit.
0: En una dècada, l'Institut ha rebut 1.500 donacions de teixits. Cal, però, l'autorització del jutge Andrea Pitarc, infermera del centre.
7: Sempre fem una valoració de la història clínica, fem un examen físic, també, anem amb el forense que està de guàrdia i amb el jutge que porta el cas. I sempre necessitem una autorització del jutge per poder dur a terme la donació i que no interfereixi en el resultat de l'autòpsia.
0: Els donants multiteixits poden duplicar les donacions que es fan als hospitals convencionals. I de l'exterior, sobre la guerra al Pròxim Orient, els Estats Units han destruït 3 patrulles iranians a l'estret d'Hormuz en represàlia als atacs de la Guàrdia Revolucionària que han llançat míssils sobre 2 bucs estatunidencs. Segons les forces dels Estats Units, les embarcacions perses que han quedat inutilitzables es trobaven prop de l'illa de Jark, on l'Iran acumula el 90% del seu petroli. Segons el comunicat, els 3 patrulliers pertanyien a la flota fantasma que financia la Guàrdia Revolucionària. De la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que a l'Iran no hi ha guerra, sinó un conflicte militar.
8: It's small potatoes for us. It's not a big
0: Són patates petites per nosaltres, no és cap conflicte major. Vam acabar a Venezuela, no vam perdre ningú. A l'Iran només hem perdut 18 militars, a Vietnam en van ser 100.000, ha assenyalat el mandatari estatunidenc a la premsa aquest divendres. Encara de l'exterior, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat suspendre els atacs contra Moscou fins al dilluns, després que el cap del Kremlin, Vladimir Putin, fes el mateix amb Kiev arran de la visita de negociadors estatunidencs. Els negociadors de Donald Trump, el seu genre Jared Kushner i el seu assessor Steve Biktoff ja han arribat a Moscou. Segons Trump, duen una proposta clara per posar fi a una guerra que ja dura més de 4 anys. És tot per ara, tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
9: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.
10: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

La cançó es diu Texas és casa i ens la porta l'osonenca Bruna Enfruns, una osonenca imbuïda de l'esperit de la Taylor Swift, aquella que va començar fent country. Amb ella ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a la sintonia de Ràdio 4.

Com va? Salutacions de la sintonia de Ràdio 4 i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine que t'acompanya com sempre cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser ens estàs escoltant a la remissió de matinada, no sé quan, o també ho pots fer-ho a través de podcast que trobes a la pàgina web de Ràdio 4 o a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè t'interessa i vols que t'expliquem tot allò que té a veure amb la música en català i tot el que és actualitat de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, la nostra llista d'èxits, els temes més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, coneixerem a Xisca, una jove disc-jockey i productora de música electrònica mallorquina que ve a presentar-nos i compartir amb nosaltres les cançons del seu últim treball. Això serà la segona, però és que en aquesta primera tindrem ocasió de conèixer i de compartir uns minuts amb una banda, això, que es nega a desaparèixer i reviu de les seves cendres. Es tracta de Strombers, que després d'una llarguíssima i gran carrera, de més de 3 dècades pràcticament, al programa musical català, inventant pràcticament un gènere, tornen amb energies renovades, nova formació i ganes de fer molt de soroll. Avui compartiran uns minuts amb nosaltres la gent de Strombers. Abans, però, més novetats com aquesta que ens porta la Diana Moore i la cançó titulada Moviment Tabú.

0: Una abraçada de gol és la cançó que venen a presentar-nos i a compartir amb nosaltres els Strombers. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt contents d'estar aquí.
0: Tenim amb Miquel Nicolau i Antoni Company, dos dels components d'aquesta formació. Puc denominar-la històrica?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que sí. Ja, amb els anys que porta i el llegat, jo crec que ja és històrica.
0: Però tu no havies nascut, que aquests dies,
2: no
0: els Strombers.
2: No havia nascut. És que això,
0: per tal qual, eh?
2: És que això a vegades, quan ho parlo amb la gent, fan números i diuen, però a veure, però això, si no saps la història, penses, però m'estàs prenent el pèl. Però no, realment no havia nascut. Jo tinc 25 anys i la banda en té 28.
0: Toni, què li hem de dir amb el passarell aquest?
3: Mira, de fet, vam coincidir amb una festa quan ell tenia 4 sí. anys.
0: Quan ell tenia 4 anys?
3: Jo i el Ferran teníem un duo que ens dèiem els Lucky Luke.
0: Lucky Luke.
3: I tocàvem en casaments i...
0: Saps que hi ha un pub a Olot, que és el Lucky Luke mític?
3: Ah, sí?
1: A Olot?
0: Sí, sí. Oh. De tota la vida.
3: I saps que hi ha un dibuix animat que també es diu Lucky Luke?
0: Sí, home.
1: Bang, Lucky Luke.
0: Fins aquí ja arribo. Però bueno...
3: Ho sé, perdó.
0: Però penso, calla, que almenys van inspirar amb el pub d'Olot, jo què sé.
3: No, jo per això no m'agrada parlar gaire.
0: Per què? Perquè
3: acabo desviant el tema sempre.
0: No, endavant. Us deia Lucky Luke, i allò ho coneixem amb el d'allò, amb el Miquel.
1: No ho sabíem, ho vam saber arrel d'un concert, no?, que ens va venir una noia que jo coneixia, i va dir, jo quan em vaig casar, l'any 2005, em sembla, va venir el Toni i el Ferran i tu estaves allà de nen i no sé què. I jo em vaig quedar, li vaig anar a buscar el Toni i li vaig dir, mira, què està explicant aquesta noia?
3: No estaves de nen, eres un nen.
1: Era un nen, sí. Però el meu rol era de nen, allà.
0: Clar, és que en tants anys de trajectòria, els Strombers les heu passat a tots colors, mai millor dit.
1: Sí, senyor. Però
0: vaja, la marca continua i, una mica, i no sé si l'esperit també, Toni.
3: Bueno, l'esperit, o sigui, les cançons les feia jo i el Ferran, hi havia col·laboradors també, no? Però lo maco de la nova pel·lícula que estem protagonitzant és que la majoria de la banda està formada per seguidors del grup, saps?
0: Mm.
3: I això fa que el tema ADN estigui molt, molt arrelat.
0: Està bé.
3: Perquè jo igual fec una cançó i li dic a la Miquel, escolta, això és Strombers o no? I em diu, no, tio, això no és Strombers.
0: Ah, sí? La mesura d'una cosa és Strombers o no, la marca ell?
3: No.
1: Una mica tots.
3: O inclús els components, tots, perquè sí. És que la música des de fora es veu molt clara, com moltes coses.
0: Mm-hmm. Sí.
3: I si tu ho estàs fent des de dintre, és com que tot és...
0: Hi ha un punt que no saps on estàs. Sí, això mateix. Sí, sí.
3: I més quan portes dies o mesos amb una cançó, no?
0: Mm-hmm.
3: Acabes amb una... que necessites que algú et digui, tio, que això em sembla que no és gaire guapo, eh?
0: T'ho diuen amb certa diplomàcia, però t'ho diuen.
3: No, m'ho diuen, sí, sí.
0: Escolta, Miquel, a banda d'aquest primer contacte, quan tenies 4 anys, com entres tu en el món de Strombers? I com et converteixes amb el cantant?
1: Has fet la pregunta, eh?
0: Home, clar, jo faig aquesta i ja està, jo podeu anar tirant.
1: Vale, ho dic perquè és una mica llarga de respondre.
0: Tenim temps.
1: Vale.
0: Una altra cosa no, calés aquí no n'hi ha.
1: Vale.
0: Temps o que vulguis.
1: Doncs ets igual que jo. Jo t'explico tota la història, vull dir, mira, jo estava amb uns col·legues a l'acampada jove, que ja no es fa, i allà va ser la primera vegada que conscientment vaig anar a veure un concert de Strombers, i em vaig enamorar absolutament del grup. O sigui, vaig dir, aquest grup és que m'encanta. I no em sabia la majoria... O sigui, em sabia dues cançons, de veritat, eh? Sí, però vaig dir, aquest grup és que... Uah, no, això... O sigui, va ser com una fletxa al cor de dir, uah, és l'única vegada que realment m'he enamorat a primera vista. I allà em vaig tornar un obsessiu de la seva música.
0: Sí?
1: Perquè, sí, sí, però totalment. Vull dir, clar, pensa que hi ha una discografia de 9 discos, varis singles sueltos per allà. Doncs vaig començar a escoltar-ho tot. Per tot. T'estic parlant de l'any 2018, 17, por ahí. Vaig començar a escoltar-ho tot. I llavors, doncs, vaig començar a anar també molt als concerts, sobretot ja quan vaig ser una mica més grandet, que ja tenia cotxe i tal, perquè al principi era complicat. Anava a tots els concerts que podia. Si calia anar-hi sol, hi anava sol. Però anava a molts, i per mi era el grup número 1. O sigui, jo realment, ganes d'anar a un concert, per mi només era... Jo volia anar a veure un concert de Strombers. Els altres estaven bé, però no m'ho passava bé. Segurament hi anava més perquè hi anaven els altres, però allò de dir, vaig a passar-m'ho bé, era això. I d'aquesta manera, doncs, com molt per sobre, clar, anant a tants concerts, més o menys, però tampoc et pensis, vam tenir com cert... Ells sabien qui era jo sabia qui eren ells, però ja està. Sí que amb el Ferran sí que vaig tenir més contacte, sobretot en els postconcerts, 3 o 4 vegades que vam estar xerrant molta estona, però més enllà d'això,
2: no teníem una relació. Ell em veia i sabia qui era jo, evidentment, el veia i sabia qui era ell, i amb el Toni una mica igual, però la diferència que en persona no havíem parlat mai. I res, doncs, arriba l'any 2023, que jo aquell any, a l'estiu, estava treballant de monitor, i el 25 de juliol havien de tocar, que era un dijous, havien de tocar a Bellver de Cerdanya.
0: I vas menjar macarrons?
2: Vaig menjar macarrons, podria ser. Podria ser. No ho sé, no ho recordo, això.
0: Però... M'agrada el nivell de detall, eh?
2: Sí, sí, sí. El tema és que era un dijous que havien d'anar a veure amb uns col·legues que treballàvem junts al casal, havíem d'anar a veure Strombers a Bellver de Cerdanya perquè tocaven. Què passa? Que a la mateixa setmana s'anuncia que s'anul·la la gira per motius de salut del Ferran i tal. I dius, hòstia, què fotem? Bueno, ens quedem sense el concert, no? Això era el juliol, el Ferran ens deixa el setembre. Doncs jo aquell dia, el mateix dia del concert, em quedo sense fer res i dic, bueno, vaig a veure els avis, jo què sé, surto de casa, no? Doncs al portal de casa meva, que ells no sabien on vivia jo, em trobo el Toni assegut al portal de casa meva. Però, vull dir, és algo que ni ell sabia jo on vivia, ell no devia saber ni que jo era de Navàs. I li dic, però què fas aquí? I diu, no, que, bueno, que el Ferran està malalt i tal, i l'he vingut a acompanyar aquí, que hi ha uns metges i tal, i no sé què. I dic, hòstia, que fort, saps? I al cap d'uns minuts va baixar el Ferran, hi ha la seva última etapa, perquè ell va morir d'un càncer, i doncs el càncer els últims mesos són molt complicats i et deixa molt afectat físicament. I jo vaig veure el Ferran, no vaig voler molestar, ens vam despedir, però jo vaig pujar, jo me'n vaig anar i vaig dir, sabia que era l'última vegada que el veuria, per com el vaig veure. I allà, doncs, al final, al setembre, el Ferran, per desgràcia, se'n va, i a mi doncs, m'entra una pena molt forta. I llavors es fa l'homenatge, es va fer un homenatge al mes de novembre, uh-huh, a Valls de Torroella, que jo... Per mi va ser de les coses més emotives. No volia marxar d'allà, de cap manera, perquè a la que jo marxés d'allà s'acabava Strombers. Doncs arrel de l'homenatge i tal, i tot una mica que jo ho portava molt a dintre, vaig decidir organitzar jo una festa pel meu aniversari, que ja és al març, i vaig decidir que la temàtica de la festa, volia fer una festa com si fos una festa major i que fer un grup tribut a Strombers, però muntar-lo per un dia. Mm-hmm. De fet, la festa es deia Strombers per un dia. I jo en la vida havia cantat. Jo sempre havia tocat en grups de versions i jo tocava el baix. O sigui, jo no havia cantat mai. I vaig dir, però aquest dia cantaré jo. I vaig començar a muntar una banda, tal. I llavors la meva idea era que just abans de la banda aquesta portar l'altre grup que tenia el Toni, que eren el de Patxanga, que era el Lucky Luke, justament, que el va muntar, el va seguir amb una altra persona. I li vaig dir, hòstia, Toni, no podríeu pas venir a tocar vosaltres amb aquesta superfesta que jo estic muntant i tal? I em diu... Ostres, no podem, perquè tinc un bolo. Aquesta hora que em dius, tinc un bolo. I li dic, on tens el bolo? I mira, a 5 minuts d'on jo havia agafat la casa. I em diu, mira, no puc venir a fer aquest bolo, però si muntes això del tribut... Sense jo haver-li demanat, diu, si muntes allò del tribut, vinc i toco jo. Ah. I va venir ell i va tocar, va ser el teclista. I quan es va acabar la festa em va dir, mira, ara es farà un... Va ser molt ben parit, perquè a més ell va venir a la festa i, clar, jo de tants anys anant als concerts havia conegut els seguidors de Strombers i estaven tots allà, i el tio va arribar i la gent que hi havia al públic de normal estaven allà. Doncs quan es va acabar la festa em va dir, mira, ara es farà un segon homenatge a Sant Fruitós, no t'agradaria pas venir i cantar unes cançons? I vaig dir, vale, va, doncs, vinga, perquè no és lo meu, però vinc i ho faig. I vaig anar allà a l'homenatge i vaig cantar, i allà aquell dia no sé què collons va passar, però va molar molt. O sigui, vam fer un concert, pràcticament vaig cantar jo tot. Clar, va ser com el primer concert que es feia de Strombers, amb músics que realment eren de la banda des de que s'havia mort el Ferran. I, hòstia, va ser molt guapo, la gent li va agradar molt, hòstia, tios, que ha molat molt i tal. I res, a partir d'allà vam començar a parlar amb el Toni i em va dir, mira... Se m'acudeix que hauríem de fer... Perquè, clar, es va parar tot de cop. Uh-huh. La gent es mereix que, com a mínim, fem un any de despedida. I després ja... Però fem un any. Tu voldries formar-ne part? I vaig dir, home, doncs, i tant. Vull dir, no... Evidentment, pots pensar que serà complicat tot el que tu vulguis, però dius que sí, i a partir d'aquell moment doncs es comença a moure tot, i vam fer doncs tota la gira de l'any passat, i fins aquí.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ja, és veritat que era llarg, però sí. Ho expliques molt bé. I tal com ho expliques, és molt emocionant, fins i tot.
2: Sí.
0: Perquè sembla que, d'alguna manera, el Fran et passés el relleu a tu.
2: Mira, jo només et diré una altra dada que se m'ha escapat, perquè jo això no, amb això no hi entro, però jo, el grup de versions que tocava just abans de Strombers, era, es diu, perquè encara existeix, es diuen Blue Versions. El nom del grup, que és Blue, ve arrel d'un disc de Strombers que es diu Blue, que ells, quan van formar, quan van crear el grup, que jo no hi era, van anar a demanar permís amb el Ferran de dir, hosti, podem fer servir el nom d'aquest disco que heu fet per dir-nos així com a grup de versions? I el Ferran els va dir sí. I es va donar la casualitat de que jo tocava allà. Clar, llavors dius, hòstia, és que potser havia de ser així, no sé.
0: Clar. Perquè per tu, Miquel, què representa posar-te al lloc d'algú tan carismàtic com en Ferran?
2: Bueno, jo sempre dic que jo no estic substituint a ningú, perquè el que estem fent és continuar una cosa. Vull dir, el Ferran, el cantant de Strombers és i serà el Ferran. Nosaltres ara fem una continuació, que és una etapa nova, vale? Però evidentment, si et pares a pensar de què significa, doncs és una responsabilitat, perquè jo era, o sigui, per mi era el meu ídol, és que jo era molt fan d'ell. Clar, tu de cop ficar-te amb el lloc d'algú que tant admires i estimes i que és que hauries pagat diners perquè no se n'hagués anat, jo tant de bo no haver-ho, jo sempre ho dic, tant de bo no haver-ho de fer, això. Però donada la situació i que no es pot tornar enrere, doncs també és una alegria i un orgull, i jo ho visc cada dia superintensament.
0: Fantàstic. Escolta, Toni, estem davant d'una refundació de Strombers. Com valoreu aquesta nova etapa?
3: Bueno, més que valorar, és el que vam parlar, no? Vam dir, farem un any, i si nosaltres com a banda estem a gust i el públic ho accepta, no descartem seguir. Així ens ha sigut, vam començar a composar cançons, i la veritat és que ha vingut molt, i tenim unes cançons superxules que aniran sortint aquest any.
0: De moment, el que ho han anat ensenyant està molt bé, eh?
2: Bueno,
0: no?
2: Gràcies.
0: Està contents,
3: sí,
0: o què?
3: Sí, molt, molt. De fet, o sigui, va ser com una mica una inquietud que vam tenir amb el Miquel i amb el Marc River, també, que estem els tres allà mano a mano, i ens hi vam posar en un parell de setmanes i teníem com 30 maquetes. I vam dir, joder, això està funcionant. Perquè les coses a vegades es donen i a vegades no es donen. A nivell creatiu ens està siguent molt fàcil.
0: I clar, el que explica el Miquel té aquest punt de que tot encaixa una altra vegada, no? D'alguna manera sembla que vingui tot bastant rodat, que segurament no és tan fàcil tot.
2: No,
0: però,
2: no, és que, no és tan fàcil.
3: Sí, és que un grup, si l'has de pensar, no el muntes mai a la vida. O et ve donat, i en aquest cas ens va venir tot donat. O sigui, el segon homenatge, ens vam trobar una sèrie de gent a l'escenari que ens vam enamorar entre nosaltres, i, bueno, aquí estem.
0: En tot plegat també hi ha una peça clau, que és en David Rossell, suposo, que no? Sense el David, també, que faci una mica de nexe entre tot plegat,
2: dels,
0: no?
2: És un dels que posa una mica d'ordre.
0: Ah, sí?
2: Sí, tenim... Realment...
0: Teniu tendència al desordre,
3: vols
0: dir?
3: No, bueno, estem treballant amb dos productors.
0: Amb dos productors?
3: Amb el Ten...
0: Amb
2: el Chasqui.
0: El Chasqui Ten,
2: I el David, també, sí.
0: I ho havia treballat abans, amb el Chasqui Ten?
3: Sí, de fet, la cançó de Cada cop que rius i la va produir ell.
0: Val.
3: I ja va néixer una amistat molt bèstia i som molt amics, que al final és important, això.
0: Sí, la gent el té molt identificat amb coses molt comercials i sí, molt OT i tot això, però
2: és un crac.
0: Però també és això, és un tio que és capaç de
2: i el David també,
0: de posar-se el vestit de qui convingui i treballar,
3: sí,
0: a favor de...
3: Amb el David està sent molt intens, molt, molt, molt xulo, i ens està costant amb el David, però sabem que és per bé, saps?
2: És molt exigent.
0: Us està costant per què?
2: Perquè és molt exigent.
0: Ah, sí?
2: Ell, si no, o sigui, ell vol el producte el millor possible i ens fa, o sigui, fa que durem moltes voltes, però jo crec que està bé, això. Vull dir, ell vol que acabem contents d'allà, i això es valora molt d'un productor.
0: I tant. Aquesta versada de gol, què simbolitza per a vosaltres? Per què veu sortir amb aquesta cançó?
2: Expliques tu?
3: Bueno, Miquel, explica-ho tu.
2: Sí.
3: Explica-ho tu.
2: A veure, el terme abraçada de gol és un terme...
0: En aquest moment d'eufòria, no?
2: Sí, però és una expressió que s'utilitza molt a Argentina.
0: Ah?
2: Però moltíssim, perquè sempre, per ficar una mica de context, Argentina és sabut per tothom que allà el futbol el viuen amb un nivell de bogeria extrema. Bueno, el Maradona, el Messi, sobretot a nivell de seleccions, vull dir, allà quan guanyen el Mundial, per desgràcia està, hi ha accidents i tot, no? Cosa que aquí no passa. Però per el nivell d'eufòria que tenen i també doncs, amb Boca i River, la rivalitat, és, no, aquí tenim el Barça-Madrid, però no és tant, o sigui, no arriba a l'extrem, no? I allà, doncs, l'expressió d'un abrazo de gol és quan realment celebres algo que no pots estar més content de celebrar allò, no? I el Toni, sobretot, té molt contacte amb gent d'Argentina a través de xarxes i tal, i ell sempre li deia, bueno, un abrazo de gol, Toni, i tal, per despedir-se, però és una abraçada com molt sincera, no? I quan dius això és que tens molt apreci per la persona. I ens ho van explicar una mica i tal, i vam dir, hòstia, és que això molaria catalanitzar-ho una mica, no?
0: Clar, però jo no era conscient d'això que expliqueu, eh?
2: Doncs ve d'allà, sí, sí. Vam dir, molaria catalanitzar-ho, i no, perquè al final ells ho diuen, però no es queda només en el futbol, sinó que la gràcia d'una abraçada de gol és que realment quan t'abraces va molt més enllà d'una abraçada de compromís, de dir, ei, bueno, va, adéu, fins la propera. No, no, és una abraçada sentida, amb sentiment. Mm. I utilitzen el moment aquest de quan celebres un gol amb eufòria, que t'abraces, de dir, buah, ho tinc tot, que feliç que sóc, i fan servir aquest terme, i nosaltres l'hem volgut catalanitzar, perquè aquí no es fa servir.
0: Està bé. De fet, aquest vincle amb Argentina ja el vau demostrar fa uns mesos, com vau publicar Quilòmetres, que és una versió de...
2: Sí, senyor.
0: De Los Caligaris.
2: Sí, senyor. Sí, sí, és una cançó que a nosaltres ens agradava molt i que al Ferran li agradava molt, si no m'equivoco, no?
3: Sí, sí, de fet, ja... Bueno, la cançó aquesta, jo recordo que li vaig ensenyar al Ferran i al cap de dos dies m'envia una maqueta d'una cançó que es diu Cada cop que rius. Si escoltes les dues cançons, pots arribar a trobar la influència de la mare, que és la cançó de Quilòmetres, dels Caligari. I era una cançó que teníem... Després la vam traduir al català i la teníem pendent de treure, i vaig pensar, què més maco que començar la nova etapa amb una traducció que vam estar treballant amb el Ferran.
0: I aquest vincle amb Argentina d'on et ve?
3: Bueno, a veure, jo sóc molt fanàtic de l'Andrés Calamaro. I després a través d'ell vaig descobrir Els Auténticos Decadentes, i vaig pensar, mira, Strombers, jo pensava que el que fèiem nosaltres era una cosa que no feia ningú, que ningú estava... ningú era capaç de... o estava tan boig com per barrejar tants estils, no? O sigui, poder barrejar l'esca amb el rock, amb el country, vull dir... Jo no coneixia cap banda, i quan vaig descobrir Auténticos Decadentes, a partir d'allà descobreixo Els Caligari i una sèrie de bandes argentines que dius, hòstia, estan fent el mateix que fem nosaltres, però sense conèixer-nos, sense mai haver escoltat això. És com que trobes un germà a Argentina i no ho sabies.
0: I així, no?
3: Clar, clar. Bueno, sí, clar.
2: Comences a indagar amb la música argentina.
3: Ah, clar. Sí, sí.
0: És curiós. Clar, amb tota la trajectòria de Strombers, d'alguna manera vosaltres va ser precursors de tota l'escena festiva. Abans que existís aquesta escena...
3: És
0: ja
3: que quan
0: vam
3: començar nosaltres estàvem al vist el que fèiem.
0: Estàvem al vist?
3: Sí, perquè pensa que el 2000... La música per jovent, si no era rock, era una horterada. I nosaltres, de sa que vam començar tocant, pues, més que ska, cançons patxangueres.
0: Cançons patxangueres.
3: Sí, perquè el primer disco, per exemple, pots trobar La Fiesta Ilegal, que no és una cançó patxanguera, Borratxa, Cotxe de Manolo, Fiestero, Calle Caramelo... Tot això una mica estava inspirat amb La Verbena.
0: I vau estirar aquest fil, diguéssim, d'alguna manera.
3: A nosaltres també ens agradava molt el rock, però la nostra rebeldia era muntar una banda i no fer rock.
0: Clar.
3: Perquè tothom feia rock, saps?
0: Escolta, i en aquest panorama que tenim ara mateix, el 2026, han passat molts anys, de com vau començar i vau posar en marxa tot aquest projecte. On us veieu vosaltres? Perquè, clar, la música festiva doncs ja ha passat, ja, ara hi ha una altra cosa...
3: Bueno, tu t'has de veure amb el que tu fas i el que sents. Vull dir, de fet, a l'hora de fer les cançons has de fer el que et surt de dintre. Si després connectes amb la gent, fantàstic. Però com intentis ser el que no ets, jo em sembla que...
2: Tot
3: tens
2: torna.
3: Ho tens fotut, eh? Però, bueno, però hi ha gent per tot.
0: No, ja et dic, no estic pas dient que vulgueu impostar alguna cosa. Sinó...
3: No, hi ha gent per tot, i jo tinc la sort que, bueno, amb els meus tres nens, pues, tinc la filla i el petit que els encanta la nova música que ha sortit en català. I jo l'escolto, la conec i la...
0: Què escolten els seus fills?
3: Pues reggaeton.
0: Noms, vull noms.
3: A veure, jo és que em sé més les cançons que els noms.
0: Tu quan vines al seu Spotify dius, mare de Déu...
3: No, jo escolto, vull dir, estic a casa i estan a l'habitació i escolto i m'escolto les lletres i analitzo les cançons perquè és una cosa que tinc innata i dic, joder, pues no està mal. M'agrada. M'agrada, però no se'm posa la pell de gallina, m'explico.
2: Ja. No mata.
0: I segurament deu passar que diu, mira, escolta els trombes, ah, papa, deixa'm estar.
3: No, són, els tres són molt fanàtics dels trombes.
0: Sí.
3: Tenen molt respecte per la trajectòria, ja des de petits venien als concerts.
0: No passa això, normalment reneguen bastant els fills de tot el que fan els pares.
3: En el meu cas, no.
0: Has tingut una sort en aquest sentit.
3: Ara, espera't, d'aquí uns anys igual renegaran.
0: Ja pot ser, quina edat tenen?
3: 12, 14 i 16.
0: Ui, ja vindran. Ja m'ho explicaràs. Escolta, no, jo la pregunta anava per saber una mica si sabeu on és el vostre nínxol, diguéssim, ara mateix, 2026.
3: El nínxol, què és el nínxol?
0: El vostre, el forat on podem ubicar
2: els trombes. Sí, jo t'he entès. Bueno, és que al final, si tu t'ho pares a pensar en català, música festiva de l'estil que el fem nosaltres no el fa ningú més. Llavors, el nínxol és...
3: Estem sols.
2: No el compartim amb ningú, pràcticament. Sí que és veritat, no, però durant molts anys sí que havia estat compartit, perquè la música ha evolucionat molt i els grups que segueixen, que també estaven a l'època dels Trombers, han canviat molt la sonoritat i a la majoria els hi ha funcionat. Vull dir, una cosa... Jo penso que té molt mèrit saber-se reinventar i que els hi hagi funcionat. Però ara mateix, amb el que estem proposant, jo et diria que no hi ha... cap, ningú més. Hi ha semblances amb altres grups de música catalana festiva, això està, hi pot haver alguna semblança, però d'aquest estil que encara mantenir aquest tipus de ritmes i inclús doncs, trompetes que ja no estan de moda i les guitarres que se sentin una mica, no, en català no se me n'acudeix cap més.
0: La pegatina, potser?
2: Sí. La pegatina seria el més semblant, però... Sí, perquè de fet també fan català i castellà. Sí, exacte. Ara han tornat, de fet. La pegatina seria el més semblant que hi ha ara mateix.
0: El que sí que tinc clar és que els Trombers us heu guanyat el respecte. No només
3: que maco que digues això,
0: és
3: hòstia.
0: Veritat, no només del públic, sinó també de la resta de panorama musical. Em fa l'efecte que...
3: Sou
0: un nom respectat.
3: Al principi ni els amics ens respectaven.
0: Us l'heu guanyat.
3: Que maco.
0: És veritat, no?
2: Sí. Bueno, jo és que... tinc la sensació que si no hi hagués hagut els Trombers, molts grups d'aquests festius que hi ha actualment no hi haurien sigut, haurien sigut diferents, perquè suposo que algú haurien fet. Però és que de música, si tu t'ho pares a pensar, la música festiva en català d'aquest estil...
3: És que nosaltres ens
2: van ser els primers.
3: Ens deien, tio, és que els Trombers sou uns pesats. A totes les cançons esteu... amb els putos wars.
2: I ara és el que fa tothom.
3: Ara crec que totes les cançons tenen un wars.
2: Sí.
0: Full de ruta.
2: Vinga.
0: Tenim dos singles, un que va publicar el novembre, aquest que acaba de publicar ara, amb tot aquest argument de la versada de gol, que m'ha agradat molt, i crec que això fareu...
2: Aviam.
0: Fareu feina.
2: Aviam.
0: Què teniu? Teniu gira d'estiu? Teniu planejat àlbum aviat, amb data? Explicar una mica...
3: No tenim data, però tenim 8 cançons gravades.
0: Ja fetes. Això està fet.
3: Això està fet. Ara crec que al desembre sortirà el disco... i aspirem a poder treure 12 o 13 cançons, a veure si podem aconseguir-ho.
2: Alguna més sortirà, sí.
0: I hi haurà gira aquest any de Trombers?
2: Sí, ja l'hem començat, de fet. L'únic que no hem tret totes les dates, perquè tampoc sabem quines es poden dir i quines no, però hi ha gira i ja portem 2 setmanes seguides fent bolos. Vull dir, la setmana passada... O sigui, aquest cap de setmana passat, no l'altre, vam tocar a Solsona, que va estar molt bé, i aquest cap de setmana passat vam estar a Llagostera i a Tossa de Mar... I molt bé, la veritat, molt, molt contents. I a més, doncs, vam poder també estrenar les cançons noves, i la nova, en aquest cas, i presentar-la i veure també una mica com reaccionava la gent, i molt maco tot. Molt bé.
0: Festa Major, Barraques, segueixen el vostre territori?
3: Totalment.
2: No podem anar a un altre lloc. Els festivals no ens hi volen.
0: Què cabrons, els festivals?
3: No, però tenen raó.
0: Què vols dir que tenen raó?
3: Sí.
0: Però sempre hi ha els mateixos. Hòstia, canvieu algun dia.
3: No, és igual. Nosaltres ens agrada molt tocar en pobles petits.
2: Sí.
3: I crec que això és una cosa que no podem perdre. I la gira que ve, igual tocarem a pobles de menys de 10.000 habitants.
0: Hi ha gent que pot pensar, ostres, que poc ambiciosos, no?
3: Bueno, quan portes 28 anys en un projecte...
0: Clar. Però mira, hi ha gent que diuen, hòstia, vaig omplir 4 estadis olímpics.
3: Home, a veure, evidentment que és una cosa que, hòstia... Ens agradaria a tots, no? Crec, als que estem a la música, però també has de ser conscient on estàs i valorar-ho també, saps?
2: Mm-hmm. I que si et diguessin d'anar a un festival, també diries que sí. El que passa és que nosaltres tenim la sensació de que som el grup de festa major típic dels pobles, i això a la gent també li agrada, i a nosaltres ens agrada ser-ho. Mm-hmm. Però això no vol dir que sí.
3: Ens ho passem molt bé, perquè sí. Mira, si anem a un poble de 10.000 habitants, 5.000 no tenim problemes per aparcar.
2: Sí, com ara, no?
3: Que avui se'ns han dut el cotxe a la grua.
0: Això fa mal, eh?
2: Sí.
0: Baixar a Barcelona és un drama absolut.
2: És un drama. Som pueblerinos, nosaltres.
0: Jo igual, també vinc de comarques i, hòstia, fa una mandra important baixar.
2: Sí. I aparcar.
0: Però, bueno, doncs tens tota la raó. Tocant pobles està molt bé, i més a més...
3: És molt divertit i molt còmode.
0: Sí, senyor.
3: I el contacte amb la gent és com molt més proper, fas moltes més amistats... És molt maco.
2: És que les festes majors realment segueixen vives gràcies als pobles, que a tots els pobles que fan festes majors. Vull dir, hi ha pobles que només saps el nom perquè dius, hòstia, la festa major d'allà és molt ben parida.
0: Molt ben parida, que me'n recordo d'aquell any.
2: Clar, i ja hi aniràs, i això és únic, això... Sí que, bueno, vam venir a tocar a Barcelona aquest estiu passat, vam venir a la festa major del Poble Nou, que ja és com un poble, no? Uh-huh. I va estar molt bé, però sí que és veritat que els pobles tenen alguna cosa diferent, i, hòstia, hi ha moltes festes majors que havies anat quan eres, bueno, fa anys enrere, que fa molta il·lusió tocar-hi.
0: Hi ha pobles que la festa major ho donen tot.
2: Clar, o sigui, que no tenen res més en tot l'any, però això mola, és la festa.
0: Perquè, escolta'm, Toni, quatre províncies, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, on hi ha les millors festes majors?
3: A veure, jo...
0: Des de la teva experiència,
3: A nivell de públic molt salvatge i molt festiu...
0: Això vull.
3: Sí.
0: Lleida.
3: No.
0: Tarragona.
3: No. O sigui, amb molta diferència a Girona.
0: Sí?
3: Amb molta.
0: Ah. Jo que pensava que cap a Lleida eren més passats de volta.
2: Però, es diu,
3: però pensa que a Lleida...
0: No, però no d'experiència.
3: No, sí. Sí, he estat a tot arreu.
0: Per això et dic, per això m'imagino. Girona, sí?
3: Em quedo amb la província de Girona.
0: Algun lloc concret? És que allà són molt bèsties.
3: Sí, no sé, jo és que... És... Girona en general, és com si anessis a un altre país.
2: Uh-huh. I hem tocat bastant últimament.
3: Però en el bon sentit, eh?
0: Ja.
3: La gent dona la sensació de que són més alegres i despreocupats que en altres llocs.
0: Doncs amb aquesta barreja de sang fresca i nova que representa en Miquel i la banda, tòtem a la banda que és en Toni, es presenta aquest nou Stromers, aquest projecte que no ha parat en cap moment pràcticament i que ve amb ganes renovades de publicar nous discos de cara a final d'any. Per tant,
3: ens quedem... La finalitat és passar-ho bé.
0: Efectivament. I que ja déu-n'hi-do, que està prou bé tenir aquest objectiu. Doncs això, que de moment ens presenten aquesta versada de gol i esperem un àlbum per final d'any i que torneu a venir a presentar-lo si us ve de gust.
2: I tant que sí. Sí. Mirarem que no se'ns emporti el cotxe a la grua.
0: Estaria
2: però...
0: bé. Perquè ara teniu per tornar,
2: bueno,
0: no?
2: Està, he mirat, bueno, i està 5 minuts al lloc del cotxe.
3: Ara volíem demanar a veure si podem fer una recoleta per pagar la grua.
0: Ara
3: entre tots els oients.
0: Pugem a la redacció. Bueno, a veure què ens diuen. Miquel, Toni, un plaer tenir-vos aquí.
2: I gràcies per convidar-nos.
0: Ens segueu del cotxe i una abraçada de gol.
2: I tant, una abraçada de gol ben forta.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalan.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes.

Això és T'he somiat des de Sant Cugat, la banda de pop Mosaic. Això és el Catalunya Express, compartint amb tu novetats com aquesta de Mosaic, o la que ens porta la Júlia Català a l'avançament del seu disc de debut titulat Absència.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: Som a punt d'arribar al punt horari de les 6 de la tarda, moment de les notícies aquí a Ràdio 4, i ho farem, i arribarem, amb una altra novetat. En aquest cas no és cap nouvingut, al contrari, és un vell amic i un veterà de l'escena. És en Pere Espinosa, que hi torna amb aquesta nova cançó titulada Xiu Xiu Agent.

Tu volies que fos el teu mussol, que no dormís mai i tingués els ulls oberts.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La carretera C58 està tallada a Ripollet arran d'un incendi de vegetació. Els bombers treballen amb 8 dotacions per extingir les flames que afecten vegetació, horts i algunes barraques. Per precaució, s'ha aturat el trànsit en sentit nord, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. L'incendi declarat a la Sénia ha quedat estabilitzat. A Tortosa ha controlat l'incendi a massa forestal que ha obligat a desallotjar alguns veïns i a confinar els de dues urbanitzacions. Avui és una jornada d'intens a calor al territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis. Hi ha altres 350 en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal. Setembre continua batent rècords de temperatures. Sobre això s'ha pronunciat la consellera Núria Parlon a Seròs, al Segrià, on ha inaugurat aquest dissabte el nou parc de bombers voluntaris.
2: Davant d'aquesta situació, doncs, ens queda demanar, sobretot al conjunt de la ciutadania, que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també en els canals de salut, i sobretot molta precaució amb aquestes temperatures altes i amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
0: Després de l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera, el govern confia que el nou model de finançament autonòmic serà aprovat al Congrés. Amb les mirades posades sobre Junts, que demana un concert econòmic propi per Catalunya, l'executiu català diu que la responsabilitat recau ara en la cambra baixa, Alicia Romero, consellera d'Economia, i Josep Maria Crosset, diputats de Junts.
3: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari. Per fer-ho, els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
4: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
0: I en clau laboral, l'automobilística SEAT admet que el futur de la marca no està assegurat, però sí la viabilitat de la planta a Martorell. Tot plegat en un context de reducció de plantilla del grup Volkswagen a tot Catalunya. Volíem dir a tota Europa, Pau Alemany.
5: La continuïtat de SEAT a partir del 2030 segueix en l'aire, però la companyia ha advertit que cada vegada és més complex mantenir el nivell d'inversió, i és que tres són els factors que marcaran el futur a partir del 2030. L'evolució de la regulació europea, la demanda dels consumidors i l'evolució del mercat. I davant d'aquesta situació, els sindicats han reclamat més claredat per als treballadors i que l'administració pública hi intervingui. Escoltem Rafael Guerrero, de Comissions Obreres, i Pepe Álvarez, de l'UGT.
6: No es lo que nosotros estamos exigiendo después de lo que apareció en el día de ayer, o sea, no aclara suficientemente.
7: Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
5: Volkswagen ha anunciat una nova retallada de 50.000 llocs de treball a tota Europa.
0: De l'exterior, treva de 3 dies entre Rússia i Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el seu homòleg rus Vladimir Putin han ordenat suspendre els atacs després de l'arribada de negociadors de pau estatunidencs. Els enviats de Donald Trump són Jared Kushner, el seu genre, i Steve Biktoff, el seu assessor. Segons el líder de la Casa Blanca...
8: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I've ended 8 wars.
0: Porten una proposta per posar fi a la guerra. He acabat amb 8 guerres, ha dit Donald Trump als periodistes, mentre ha retret no haver rebut el Premi Nobel de la Pau. I als esports, en Fórmula 1, el francès Pierre Gasly sortirà primer al Gran Premi d'Itàlia, que es disputa aquest diumenge al circuit de Monza, després de guanyar la seva primera pole. George Russell sortirà en segona posició i Oscar Piastri tercer. Els espanyols Fernando Alonso i Carlos Sainz han quedat eliminats en la primera i segona ronda de qualificació. En handbol, el Barça juga avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal, després de guanyar el Porto. I en futbol, el Barça femení s'enfronta a 8:45 contra el Sevilla. En masculí, Lamine Yamal no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys en la darrera sessió abans del partit de la Lliga dels Blaugrana contra el València demà a Mestalla. Per sort, es tracta només d'una mesura preventiva, segons Hansi Flick.
9: He trained separately and everything was good.
10: S'ha entrenat a banda i està bé, pel que viatjarà i ja veurem. Va patir un cop que li va fer mal, però m'ha dit que està bé i considerem que era millor que s'entrenés a part. Després de la sessió m'ha dit que està tot bé i que estarà disponible per viatjar aquesta tarda i jugar demà.
0: I en ciclisme, l'alemany Marco Brenner s'ha imposat a l'etapa 14 de la Vuelta disputada entre Jaén i La Pandera. És tot per ara, tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 7 en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

Radio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Radio 4. 100.

La proposta del pop empordanès a 100%, Ernest Prana, i la cançó Quina sort, és la novetat que ha obert aquesta hora, que avui compartim amb la Xisca des de Mallorca. Abans, però, un altre duet, el de Poggioli i Mary Prata, des de Terrassa, entre nosaltres.

0: Això és Sex Tape, és un dels temes de Dolenties, el disc que avui ve a compartir amb nosaltres la Xisca. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Com estàs?
0: Avui passava per Barcelona, estava donant un vol per Barcelona tranquil·lament, amb tota la patxorra, i diu, aneu a veure aquell noi de la ràdio, que ens vam conèixer per distància.
1: Sí.
0: Però no és el mateix.
1: Sí, sí, avui, de fet, és això, he arribat i...
0: I has posat cara a la gent.
1: Sí, i he desconnectat una mica de sa realitat, m'he perdut per els carrers de Barcelona i ha estat interessant.
0: Sí?
1: Sí, sí, he viscut com una fantasia.
0: Perquè que vens poc o què?
1: Ara mateix sí. Hi va una temporada que cada dos per tres estava per aquí, però context de guerra, no? El petroli va car, tot està com a molt així, pues intent ser una mica més cautelós en aquest sentit.
0: Està bé. Però vaja, a Palma s'està molt bé i molt tranquil, suposo. O no sé si vius a Palma. No, tu ets de Marratxí.
1: Jo soc de Marratxí, però faig molta vida a Palma. S'està molt bé, però ara que comença a venir l'estiu, no hi cabem, eh? Hem de ficar colzes.
0: Clar, dius, no hi ha Barcelona, que allà sí cap, no? Bé, el cas és que vam conèixer en un disc anterior que era una cosa així com més introspectiva, més cap a dins, i ara arribes amb una cosa que és més trencadora, segurament.
1: Sí.
0: No? Que on barreges el drum and bass, el techno, la música urbana, techno maquinero de tota la vida.
1: Maquinero, sí, ruta del bacalao total, sí.
0: Que es diu Dolenties. Primer t'has preguntat pel títol de l'àlbum, quines dolenties fas en aquest disc. O expliques, vaja.
1: És una mica és el que estaves explicant ara, de venir d'un context com a més introspectiu, ficar-me com amb aquest personatge de sortir una mica d'aquesta bombolla i experimentar altres coses, per jo és fer dolenties, no? Xerrar de temes que potser, depèn del que diguis, te fiquen un pip, no? Com te censuren, pues intentar com a trobar la manera de poder explicar segons què i sortir d'aquesta zona de confort que tenia d'aquesta cosa més cap endadins.
0: El disc m'agrada perquè entremig hi poses notes de veu teves.
1: Sí.
0: És un disc molt així, tal qual, diguéssim, no sé com dir-ho.
1: Sí, sí. O sigui, al final també és com agafar testimonis d'altres col·legues, ficar àudios de WhatsApp, d'un grup de WhatsApp que tenim amb tots els seus col·legues, com a intentar involucrar el màxim possible el que m'ha anat passant i sobretot com aquestes converses i aquests testimonis que he anat trobant durant aquest recorregut del disc, que m'han duit a plantejar això.
0: Perquè tu tens una teoria que dius que les dolenties poden ser molt bones si saben reconduir. Però això m'ho has de desenvolupar una mica, eh?
1: Les dolenties, sí. O sigui, jo crec que fer dolenties és una cosa supernecessària, no? Com a... També ho penso molt de lo que està passant ara, del context que hi ha ara, de ses artistes que han tret disc nou, no? Ara fic de referència a Rosalía, però que, perquè va ser una cosa que me va semblar curiosa, que ella venia d'haver explotat i d'haver com duit el seu context a coses molt, molt trencadores, i ara tenia una mica aquest aspecte de santa. I m'ha semblat curiós que estem a processos molt, molt diferents, no? Com ella més cap endadins i jo intentant trobar el punt de dir, crec que ara és el moment de posar-se un escut i d'anar de valenta i xocar-se amb tot el que sigui possible.
0: Arrel d'això que tu dius, creus que la música feta per dones se l'exigeix encara massa sovint, que sigui massa polida, que sigui políticament correcta, que no estem acostumats a que les dones sigueu políticament incorrectes?
1: Crec que sí. O sigui, al final la pressió ve de molt de contextos diferents i de molt d'àmbits diferents, però sí que crec, de fet vaig tenir una conversa un dia que vaig tenir la sort de poder xerrar amb Maria de Joget i Maria Ribot.
0: Sí, que ara ho han deixat.
1: Sí, sí, sí, sí, tristament, però...
0: Sí, sí, molt fan jo, eh?
1: Però sí que ella, en aquesta conversa, ella va dir, és que mos han de donar permís també per ser mediocres alguna vegada. I ho vaig agafar molt de referència, com crec que aquesta pressió també ve del context que vivim i de la societat de voler ser correctes, però per encaixar, perquè mos acceptin, per estar integrades a un context, hi ha vegades que incomodar i que fer sentir incòmode la gent que t'està escoltant també és interessant, perquè ajuda com a revisar aquesta gent i a una mateixa.
0: De fet, fa la impressió que en aquest disc has triat prioritzar el discurs polític i fer-ho evident amb les lletres d'aquest àlbum, no?
1: Sí, però o sigui, no ha estat de manera com molt intencionada, ha estat més com una necessitat de fer-ho d'aquesta manera també per això, perquè aquest any o aquests anys que m'he estat involucrant una mica més en tema militància, en tema de cultura, anar a presentacions de disc, anar a xerrades sobre persones trans, com a intentar trobar espais i conèixer vivències molt diferents a la meva, i per jo era com molt necessari agafar aquests testimonis i dir, ostres, m'he de revisar i crec que amb aquest disc ho he fet com a discurs, però també com una necessitat de poder explorar que m'estava passant pel cap.
0: Aquesta Pat Beach de la cançó ets tu?
1: Sí. Sí, sí, sóc jo en un context de festa, però crec que m'agradaria ser jo en molts altres àmbits. I tenir almenys aquest mantra de poder recordar-me algunes vegades i posar-me el tema per motivar-me a ser-ho, crec que a mi m'ajuda i sé que he trobat a gent que m'ha anat com enviant missatges i dient, hòstia, dia, crec que me sento identificada o crec que m'agradaria arribar a poder ser així.
0: Una Bad Beach.
1: Una Bad Beach.
0: Som-hi.

0: Bad Beach és un dels temes de Dolenties, el disc que avui ve a compartir amb nosaltres la Xisca des de Mallorca, amb aquest àlbum que ve carregat d'això, no sé si de ràbia, però sí que de deixar-se anar, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: de,
1: sí.
0: De no quedar-se res a dins.
1: Total, de no tenir pels a sa llengua, que li diuen.
0: Exacte. Clar, ho deia abans, en el teu anterior disc hi havia una Xisca molt més íntima i melancòlica, i ara hi has vestit les cançons d'electrònica. De fet, l'electrònica ja hi era
1: sí.
0: a la teva producció musical, però aquí gairebé arribes a ser una mica punky, no? Ser una mica
1: 100%.
0: Més...
1: 100%. Sí. Sí, també per sa... Volia ser molt humil amb el que m'estava passant. Com no... La meva sonoritat com ha anat sempre en funció de la meva realitat del moment i estar passant per un procés d'escoltar molta electrònica i de disfrutar-la molt i de conèixer artistes internacionals i conèixer com produeixen i agafar moltes coses d'aquestes per dur-ho en el meu terreny.
0: Mm-hmm. A nivell de referències, tu parles de Skrillex, de Hamdi, de Nati Peluso, de Fred Again, però també expliques que t'has inspirat molt amb artistes que no són coneguts i que pengen les sessions de SoundCloud i que tu t'has servit una mica de, també per anar descobrint coses i
1: sí.
0: gent que són anònims o pràcticament anònims, no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, no te sabria dir, perquè la majoria són... fiquen noms com a molt complicats de i jo que la meva memòria ja a vegades li costa retenir noms, però sí, com intentar trobar aquests espais i trobar aquestes persones que fan coses sense cap tipus d'expectativa ni... ho fan perquè estimen sa música i perquè estimen el que estan fent i jo escoltar-ho i poder entendre aquell missatge i més pues, això, cercant-te plataformes que no estan...
0: Sí, veig, SoundCloud és tot un món també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I és una bombolla, pràcticament, no? Perquè bé, quan hi entres, bueno, doncs descobreixes coses, però fora d'allà sembla que pràcticament no existeixin, no?
1: Total, però... indagues i hi ha tantes coses i pots passar-te hores i fins i tot pues, això jo m'escoltava sessions de DJs, de penya que punxava a lo millor 3-4 hores seguides i entrar en aquell univers i no saber en quin moment s'atura perquè estan mesclant tot allò i van canviant de cançó, a mi m'ha semblat una fantasia. Va ser una fantasia, sí, sí.
0: Clar, Xisca és d'alguna manera una mica el teu alter ego, una màscara que et serveix per expressar-te i d'alguna manera és independent de la Xisca Grau que està,
1: sí.
0: que està dintre, diguéssim, no? Que està amagada.
1: Total. Per jo és... és un alter ego que m'ajuda molt a explorar cap a fora. Crec que si no me... si no hagués descobert el que era produir música i no m'hagués involucrat en aquest sentit a exposar-me d'aquesta manera, segurament estaria pues, a un cantonet intentant no fer gaire renou ni que se me notés gaire.
0: Uh-huh.
1: I a mi m'ajuda molt a explorar i gràcies a això també he conegut com a espais molt guais i gent molt, molt guai.
0: En el disc hi ha molta crítica social, però també quan t'has expressat en els mitjans i t'han entrevistat, també has deixat anar crítiques, per exemple, a la indústria musical. Has dit una cosa que jo crec que tens molta raó i que m'agradaria també que m'expliquessis. Has explicat que has patit un desencant amb una indústria musical que et demana ser més influencer que compositora.
1: Sí.
0: O sigui, ara depens més d'això, de les xarxes socials, de tenir una imatge concreta que no pas de ser bona o dolenta composant o fent produccions.
1: Total. O sigui, crec que no és un titular meu. Jo crec que hi ha molta gent que està desencantada en aquest sentit pel fet d'haver-te d'exposar des d'aquest prisma, no? De la imatge, de com... que al final també crees una identitat i a mi m'ha semblat interessant també aquest aspecte, però... sense citar persones en concret, però me passa molt de trobar, jo que sé, estar scrollejant una mica les xarxes i veure vídeos de gent que fa música però t'està explicant com fer un plat de cuina, no? I a vegades no entenc perquè si és perquè li es ve de gust, que està superbé, però hi ha vegades que penses que cerques molt més aquesta interacció del públic sense gaire sentit, perquè...
0: Yeah. I tu n'estàs al marge d'això, no hi jugues aquest joc?
1: Jo intento fer-ho. De fet, me va passar una cosa que no és... O sigui, al final també estic satisfeta perquè estava relacionada amb la música, però un dia vaig decidir fer un remix d'un vídeo d'un senyor que tenim a Mallorca que se va morir, però li varen fer com un vídeo documental que ell explicava que havia vist un ovni. I jo vaig fer un remix agafant el testimoni d'aquest senyor.
0: I se va fer viral.
1: Se va fer viral. Clar, per jo era una cosa nova que no entenia. De fet, vaig publicar el vídeo aquest i jo me'n vaig anar d'acampada dos dies i quan vaig tornar a tenir el mòbil...
0: Patat.
1: És que no ho entenia. I clar, al final estic satisfeta perquè sí que hi havia una relació amb la música i ho vaig fer perquè m'ha venit de gust i vaig dir, mira, pues ara estic entretinguda i ho faig. Però sí que... és curiós.
0: És llaminer, eh? Quan alguna cosa et peta en plan viral, la sensació aquesta, aquest subidón, diguéssim, sí, de dopamina o el que sigui, el vols repetir després, eh?
1: Sí, però...
0: I amb això, una mica justifico aquella gent que està enganxada, eh?
1: Total, totalment. Jo és vera que és això, com aquest sentiment de sorpresa i de no saber què està passant, que sí, que és molt guai, però... Però jo intento no fer-me mala sang amb aquestes coses. I fins i tot amb treure el disc tampoc hi ha una expectativa de... Ai, arribaré molta gent, que al final és això, com intentar fer les coses perquè te venen de gust i si acaben arribant a un públic que te recolza, perfecte, i si no, pues, ja serà la pròxima o no serà mai.
0: Escoltem una de les cançons d'aquest àlbum, que es diu Dolenties. Són 9 cançons de recent producció de la nostra convidada d'avui. Expliquem Reina, que també hi ha un clip d'això.
1: Reina... Sí, clar, el clip és un vídeo que va fer mon pare quan jo era molt, molt petita. De fet, aquest tema va sortir per aquest vídeo. O sigui, jo el vaig recuperar al cap de no sé quant de temps fa, però el vaig veure i, clar, era primera edició d'OT.
0: Fa molts anys, OT, això.
1: OT 2001, pot ser?
0: Sí, sí.
1: Jo estava eufòrica i en aquell vídeo... Però
0: doncs, quina edat tenies tu?
1: Tenia dos anys.
0: Dos anys, mare.
1: Dos anyets, sí.
0: I estaves enganxada al temps dos anys?
1: Estava a tope.
0: En sèrio?
1: Estava a tope. Clar, mentre estava el programa allà, jo pues, ballava i com que agraïen el públic, i el públic era mo mare tombada en el sofà.
0: I això està al vídeo.
1: I això és aquell vídeo, clar. I sí que és vera que com que me va recordar una part de la meva infància que no tenia... O sigui, jo al final no tenc una trajectòria familiar de gent que se dediqui a la música. M'ha vengut des de... Mon pare sí que tenia molt de discs i jo tenia la sort de poder-los escoltar i li he romput més d'una agulla de vinil. Vull dir, com que sempre he tingut molta inquietud per això i aquell vídeo va ser com a rememorar-ho i dir, hòstia, és que clar, sóc una reina. O sigui, en aquell vídeo ja era una reina i ho estava visquent i era també recordar-me de que aquestes coses les faig perquè me venen de gust i perquè m'ho pas bé.
0: Va, escolteu aquesta cançó i si podeu aneu a buscar el vídeo mentre escolteu. Reina.

0: És una de les cançons del nou disc de la nostra convidada d'avui, que és la Xisca, des de Mallorca, des de Felanitx, concretament.
1: Marratxí.
0: Marratxí, perdona, m'he equivocat jo. Ara m'he fet el xuli, mira, l'he cagat. Escolta'm, parlem del programa musical mallorquí, perquè últimament estan sortint coses molt divertides i molt catxondes. Hi ha Fades, hi ha la Maria Hein, Planeté, però hi ha altres coses, suposo, que no arriben aquí. Em fa l'efecte que estan passant moltes coses.
1: Hi ha una escena urbana molt interessant, o sigui, que no arriben perquè al final és molt urbana, i jo crec que això també com a Mallorca sí que algunes vegades se genera com aquest espai, però fa molt poc vaig llegir un article a l'altra música que deia això, com que era una pena perquè estava com a sortint una escena molt guai d'urbana, però no ha acabat de petar mai, i artistes que començaven a sortir, a arrelar-se, a publicar coses, com que han quedat allà una mica estancats. Però jo, per exemple, tinc molt bona relació amb Flaco. Flaco és un xaval de Llucmajor, i és això, com sempre trobes aquests artistes que ho fan perquè li es ve de gust i perquè s'ho passen bé i perquè és un motiu de reunió amb els col·legues i fan música des d'aquest punt. I sí, com... Hi ha una escena molt, molt, molt xula, i crec que si hi hagués una voluntat de voler donar al tabón això, seria molt, molt heavy.
0: Mm-hmm. Passarà això? Tu què creus?
1: Jo espero que sí. Si no, o sigui, si no, jo crec que podem fer una cooperativa o una associació, un col·lectiu per donar una mica aquesta veu, però crec que... Crec que si m'ajuntam totes, pot sortir bé.
0: Doncs costa de posar fil a l'agulla amb això.
1: Sí, donar-li una mica de canya.
0: Abans de tancar, ara t'has confessat com a fan prematura d'OT 1, però tu en realitat sempre has dit que ets superfan de Britney Spears.
1: Buah, sí. Sí, sí.
0: Fins i tot que l'has incorporat al teu espectacle.
1: Total, de fet, sí, sí, l'any del disc anterior teníem com un pedestal, ell estava en quadre, de fet és curiós perquè vàrem fer un muntatge i era sa cara d'anar Britney amb el cos de Jesucrist, és típic que senyales com...
0: Et descomunicaran, jo només ho dic, eh?
1: Sí, segurament. No és la meva intenció, però mira, si passa, tampoc estic desencantada amb això.
0: A tu i a la Hudson, a les dues juntes.
1: Total. Però sí, o sigui, ara crec que està a un punt que ja no hi ha ni... com que ja ha passat la seva faceta d'artista.
0: Sí.
1: Però sí que per jo ha estat com un referent molt, molt, molt important per la manera en com feien els directes, sobretot. O sigui, jo me passava... hores i hores abans de jo estar produint, motivant-me mirant vídeos seus d'actuacions de temes que són molt coneguts, però que ella cada actuació les feia una mica diferents. I sempre tenien alguna cosa interessant, no? I era com connectar amb el públic des d'aquest punt.
0: Una diva, però quina vida també, eh?
1: Buah, duríssima, jo no la vull.
0: No.
1: Jo estic bé així, crec que.
0: Vull dir que està bé idealitzar la icona, sí, però després grates una mica i...
1: No, clar, clar.
0: Ha passat el seu, aquesta noia.
1: O sigui, al final jo intento romantitzar-la des d'aquest punt, però sigui com a... La seva trajectòria professional és increïble. I ella com a personatge també, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Ha tingut les seves coses interessants.
0: Exacte.
1: Diguéssim.
0: Hem de tancar l'entrevista i m'agradaria que m'expliquessis, ja sé que és complicada la pregunta, però que els expliquessis als oients per què és necessari i gairebé obligatori escoltar el teu disc.
1: Uau.
0: Va, quin compromís t'he posat ara.
1: Crec que tinc una...
0: Una bona resposta.
1: Sí.
0: Va.
1: Una única resposta, no n'hi ha més, però per jo l'argument és autorrevisar-se.
0: Autorrevisar-se.
1: Sí, aquest disc és per autorrevisar-se i també per sortir una mica de lo correcte, no? Com desfer-se una mica d'aquestes coses que mos... d'aquestes cordes que mos formen a vegades. Mm-hmm. Sortir d'aquí també de veure que hi ha realitats molt diferents i vides molt diferents, i hi ha d'haver espai per tothom.
0: Doncs va, jo hi afegeixo que quan l'acabo d'escoltar sereu millors persones. Xisca, un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I fins la pròxima. Marxem amb Fada.
1: Perfecte.
0: Fins una altra.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Una cançó important a la nostra llista d'èxits, aquesta de Dan Peralvo i el Comboi, del seu últim àlbum, Un bitllet per tu. Dóna pas al podi de la nostra llista, perquè en el 3 hi ha Svetlana amb Saxeni. Josep Maria!

Aquest és el nostre podi. En el 3 hi ha Saxeni amb Svetlana i Josep Maria. El 2 és per Marcos amb K i el seu clàssic ja Fastuc. I el nostre número 1 és per ells, per Siderland i Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Lloret de Mar. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava a la platja. La víctima ha estat estreta de l'aigua inconscient i les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Enguany ja són 24 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la temporada de bany. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar precaucions. Cal evitar banyar-se si no es troba bé, si es nota cansament i seguir les indicacions del Servei de Socorrisme. Al port de Ceuta, el Ministeri de Transports ha pres el control de la infraestructura per construir-hi un campament temporal d'acollida de migrants, una ordre que arriba després del rebuig d'autoritat portuària i el posterior aval de Puertos del Estado, que emès un informe favorable de l'ocupació temporal per motius d'interès general. S'espera poder acollir un miler de migrants en carpes situades a una superfície de 16.000 metres quadrats mentre es tramita el seu registre i triatge. Previsiblement entrarien en funcionament en un parell de dies. Mentrestant, es construeix el quart centre d'acollida a la ciutat autònoma. Els veïns han convocat a les 7:30 de la tarda la tercera manifestació en senyal de rebuig per tancar, tallar, volíem dir, els principals accessos al port. El govern autonòmic denuncia també que a prop hi ha una empresa petroliera. I canviem de qüestió perquè ha quedat estabilitzat l'incendi de vegetació que ha obligat a tallar la carretera C58 aquesta tarda a Ripollet. Els bombers treballaven amb set dotacions per extingir les flames que afecten vegetació, horts i algunes barraques que hi havia a la zona. Per precaució, s'ha aturat completament el trànsit en sentit nord, segons ha informat el Servei Català del Trànsit, i s'han format llargues cues. Coneguem, doncs, com se circula a les carreteres catalanes. Sílvia de l'Amo, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit encara hem de parlar de problemes a la C58. Aquesta tarda s'ha produït un incendi al costat mateix, a l'altura de Ripollet, i ha costat pràcticament una hora i escaig controlar-ho. I ara mateix, en sentit Sabadell, encara hi ha un carril tallat. Hi ha lentitud des de Trinitat i en sentit Ripollet, però s'afegeixen les rondes perquè també a l'accés a Trinitat s'han vist carregades. Per tant, encara en aquest punt, circulació complicada. Pel que fa a la AP7, ara mateix un quilòmetre a Barberà en sentit Tarragona, i l'avaria d'un vehicle que Castellbisbal alenteix la circulació també en aquest sentit. Pel que fa a la 2, a Cornellà un accident en sentit Martorell i un carril tallat. Que tingueu bona tarda.
0: En clau educativa, el curs escolar començarà la setmana entrant a mobilitzacions del cos docent i el personal de suport aquest dimarts. La plataforma Àxia, que representa les direccions de centres educatius de Catalunya, assegura que el malestar dels docents continua i que es manté el boicot a les sortides escolars. Laura Hurtado.
3: Després de l'última reunió amb el govern, els sindicats mantenen la vaga, que serà descentralitzada amb 11 concentracions arreu del territori. Jordi Satorra, portaveu d'Àxia, considera que la situació de tensió és la mateixa que a final de curs.
4: Molts centres continuen així, amb aquest blocatge pel que fa a les sortides, i tot plegat continuen aquest malestar generalitzat que costa molt, doncs, que si no hi ha més mesures i més accions per part del departament, aquest malestar es pugui reduir. Això és el que pensem que hauria de passar i no està passant.
3: Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. En els centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla, i pel que fa a les llars d'infants s'estableix un 33%. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, de cuina, d'acollida i activitats de lleure.
0: Els pares també estan preocupats per aquesta situació, com han expressat els micròfons de Televisió Espanyola.
5: Però sí que m'agradaria que d'alguna manera ja la cosa acabés.
6: Espero que l'arreglaran el más pronto posible para que los niños puedan disfrutar y aprovechar el nuevo curso.
7: Soc mestra i també soc mare. Llavors, quan em passa això, em veig en un dilema molt, molt difícil.
0: I els esports? En ciclisme, l'alemany Marc Brenner s'imposa a la 14a etapa de la Vuelta disputada entre Jaén i la Pandera. Enric Mas manté el pols i entra en meta a 4 minuts del guanyador. El mallorquí lidera la general per davant de Félix Gall i Primo Roglic. En Fórmula 1, francès Pierre Gasly sortirà primer al Gran Premi d'Itàlia, que es disputa aquest diumenge al circuit de Monza, després de guanyar la seva primera pole. Els espanyols Fernando Alonso i Carlos Sainz han quedat eliminats en la primera i segona ronda de qualificació. I en futbol, el Barça femení s'enfrontarà a 2 quarts de nou aquesta tarda contra el Sevilla. En masculí, Lamine Yamal no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys en la darrera sessió abans del partit del Barça contra el València demà a Mestalla. Segons Hansi Flick, és una mesura preventiva.
8: He trained separately and everything was good.
9: S'ha entrenat a banda i està bé, pel que viatjarà i ja veurem. Va patir un cop que li va fer mal, però m'ha dit que està bé i considerem que era millor que s'entrenés a part. Després de la sessió m'ha dit que està tot bé i que estarà disponible per viatjar aquesta tarda i jugar demà.
0: Tornem amb més informació al punt de les 8, aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

4. Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Obrim les portes, ja ho sabeu, d'aquest el nostre territori clandestí. Els dissabtes ens agrada ocupar-nos de qüestions que tenen a veure amb la cultura, entesa com una eina disposada al servei de la societat. I la societat pot fer amb ella canvis socials, culturals, econòmics i, per què no, també polítics. Avui em sembla que el Dani Granados ens porta una bona mostra al seu Cultures Paral·leles.

0: Molt bona tarda, Dani Granados.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Portem 11 anys. 11 anys, eh? De territori clandestí, de cultures, sí, de cultures paral·leles, i pràcticament en tots els nostres espais han sortit paraules com cultura comunitària, cultura de base, cultura autogestionada, i portem 11 anys parlant de tot això.
1: I
0: em fa la sensació, exactament, i tu i els nostres convidats i convidades ens ho explicaran, em sembla que encara queda molta feina per endavant, perquè sí, és ben cert que potser la societat civil, les entitats, els col·lectius, fins i tot les persones, no, a nivell particular, s'estan movent, i molt, i els hi agraïm, i de quina manera, en aquestes direccions, però potser, diguéssim, aquells estaments que podrien posar, doncs, o podrien no posar pals a les rodes, no sé si van amb la mateixa línia.
1: Sí, bueno, sabem, i ho hem dit moltes vegades aquí a Territori Clandestí, la ciutat, no, i la convivència, la ciutat és conflicte. I segurament l'espai de representació més clar del conflicte a la ciutat és la representació cultural, és la participació cultural, és un àmbit de disputa clarament, no? Llavors, tu, aquí hi ha diferents opcions. Tu pots representar opcions estratègiques i polítiques de ciutat que representen un tipus de cultura que intenta tapar aquest conflicte, que, bueno, que té molt brilli-brilli i que sona molt bé de cara a crear, doncs, estratègies de màrqueting i marca de ciutat, això que hem conegut tantes vegades com la marca Barcelona. Però després hi ha tot un teixit que entén aquest conflicte com un àmbit de disputa política, no? Un teixit cultural que té a veure amb models també d'economia sostenible, però que té una pàtina molt important d'activisme per defensar un model de ciutat que respecti, diguem, els drets humans, els drets de la ciutadania, la diversitat, etc, etc. I hi ha molts noms, hi ha moltes maneres d'anomenar això. Abans ho estàvem comentant amb els nostres i les nostres convidades. Però un que s'ha anat imposant i que, a més, és el que dona nom a aquest col·lectiu, és el de la cultura de base, que és són aquestes entitats i aquest teixit i aquestes comunitats que estan en aquestes trinxeres de la transformació urbana mitjançant la cultura.
0: I aquesta setmana, precisament, i a la Presó Model de la ciutat de Barcelona, s'han celebrat les jornades de treball de cultura de base i comunitària que volien respondre, i ja m'explicareu si heu respost, si heu trobat la resposta o no, a la pregunta model de cultura? Quin model de cultura, m'imagino? Volem? Ens presentes a les nostres convidades?
1: Doncs tenim el Gerard Talló, tenim el Diego Salazar i a la Semolina Atòmic, persones de referència, diguem, d'aquestes trinxeres que estàvem explicant abans, i són tres de les persones que han estat, diguem, impulsant aquestes jornades i aquests espais que es presentaven com unes jornades de treball, no? Que això és una cosa, diguem, que es diferència d'altres actes més reivindicatius, perquè el que tinc la sensació, jo, que cal aquí és com arremangar-se i posar a articular dinàmiques i processos col·lectius de transformació, no? Semolina, com ha sigut aquestes noves jornades de treball de cultura de base? Per què s'han fet i quins són aquests objectius?
2: Bon dia. Hem vingut Gerard i Diego i jo avui aquí després de les jornades. Estem una mica a Chapolo perquè tot el que fem nosaltres és activisme. Això és perquè penso que, com la mateixa cultura de base ha sortit d'una necessitat real d'uns projectes, de les persones, entitats, col·lectius que estan relacionats amb l'art, amb l'educació, amb la ciutat, amb la societat, amb la política. I, com moltes vegades, intentem aixecar un moviment que bàsicament és una lluita per dret a la pràctica i a l'accés a la cultura i a l'art, i que asseguro que parlarem entre tots ara mateix moltíssim. Què vull dir el model de la ciutat, per exemple, la que tenim ara mateix, i perquè moviments com aquest i com dependre de l'activisme tenen seus punts molt alts, no? Que vas com un tren o un avió, i fes activitats i fes moltes coses i després hi ha una baixada perquè passa això, jo penso, per la naturalesa dels moviments activistes d'així. Llavors, en aquesta vegada no som de nou reunits que són membres de la cultura de base, que hem fet també un informe sobre els stats dels projectes que portem nosaltres, i que hem dit juntem-nos màximament possible i debatim entre tots. Per això són jornades de treball que hem convidat a tota la gent de la ciutat, a ciutadans, a debatir el model de cultura que volem i que tenim ara mateix i per què volem canviar-lo totalment. Bàsicament és així.
0: La Semolina Atòmic, que ja sabeu vosaltres, és l'artífex, conductora d'entre altres moltes iniciatives de l'Antic Teatre, que forma part d'aquesta plataforma de cultura de base, que ens ha fet la introducció, Dani Granados, de tot allò que s'ha plantejat durant aquestes dues jornades i que ara parlarem amb tots els nostres convidats. Però ja que parlàvem d'activisme i estàvem comentant una mica que cansado és ser activista, por favor, perquè entre altres coses no només ets activista d'una causa determinada, acabes sent activista de 4, de 5. Mira, per mostra un botó, la senyora que sonarà a continuació és la Clara Pella i, per cert, presenta el seu nou i meravellós treball discogràfic el pròxim dia 21 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: L'eco meravellós de la Clara Pella, 17 cançons, 17 cançons compartides, perquè diu la Clara Pella que la millor manera de combatre la soledat precisament és compartir-la. Mira, tenir algú al teu voltant i recórrer aquest camí plegades, que és una mica el que hem volgut fer, no, Dani Granados? Com dèiem, amb aquestes jornades que ens presentava fa una estona la Semolina Tomic, de Jornades de Treball de Cultura de Base i Comunitària, han estat dos dies, veig molt cansats, també el Diego Salazar, de Fes Cultura i Connecta'ls, Cooperativa, i el Gerard Altalló, poeta, activista cultural, i també el col·lectiu de l'Automàtica. És que no, és que després, bueno, a la foto somriran segurament, però si ara mateix els veiéssiu, van fent aquell... Ha estat intens?
1: Ha estat intens l'esforç, ha estat intens la cuina, ha estat intens el temps, sobretot preparatiu, no? I ha estat intens sobretot l'energia de... intentar recollir una mica la pregunta que el Daniel posava al davant, de per què jornades de treball i no un altre model, no? Ha estat intens l'intentar recuperar tot un moviment que estava bastant parat i recuperar-lo d'una manera que era, doncs, sempre penso que aquest activisme està vehiculat, almenys a Barcelona, amb l'herència de l'anarcosindicalisme, no? Vull dir, quan un vol lluitar pels béns comuns o pels canvis socials, o s'apunta a un partit polític o fa la guerra pel seu compte, no? Alguns de nosaltres segurament venim més d'aquesta branca més desestructurada, però alhora també més comunitària, i aquí, evidentment, el cansament es multiplica, perquè no tens una estructura darrere en la qual et puguis recolzar, no? De tot, és a dir, tant d'enviar els correus com de la gestió de generar, doncs, en aquest cas, doncs, l'Instagram que acabem de muntar, que sembla ridícul perquè és contradictori amb la forma de funcionar, però avui en dia no tens altra manera que passar pel sedàs i comunicar-te amb les xarxes, però clar, recuperar una web, convidar la gent, portar uns excels de, no?, qui s'ha apuntat, quanta gent ve, fer els cafès, no? Saps, com que no tens una estructura, els cafès, com et pots imaginar, doncs és algú a casa bullint cafeteres, posant-les en un termo. No? El que porta les carpes vol dir una furgoneta amb una persona recollint les carpes, deixant-les anar, consensuant amb tothom. Saps? No tens una estructura al darrere, i això no només és un cansament intel·lectual, sinó que també és un cansament físic. No?
0: Dani, jo ja m'he cansat directament mentre el Gerard ens explicava la logística de les jornades, clar, però ara hauríem d'entrar en el gruix, no? Entrem... precisament del que es va parlar.
2: Entrem en matèria, perquè la gent ho sàpiga també, per ubicar els nostres oients i les nostres oients. Cultura de Base, com a col·lectiu i com a moviment social, perquè al final és del que estem parlant, va néixer, té molts anys ja, va néixer el 2008, també en un moment de crisi on les polítiques culturals del país estaven, diguem, desenvolupant unes pràctiques que no eren del tot democràtiques, o així ho enteníem alguns, que jo també estava allà, dels que vam començar aquest moviment, i en diferents moments, no?, quan s'ha començat o s'ha reforçat aquesta alteració de la dinàmica més democràtica de la cultura, doncs aquest col·lectiu es va activar, no? Va passar el 2019 i torna a passar ara amb diferents objectius. Hi ha una cosa que em marca les jornades i que a mi em sembla molt rellevant, i m'agradaria que el Diego ho expliqués, perquè ell va fer la introducció precisament i ho va explicar en aquestes jornades, que és la idea de que la cultura de base com a tercer pilar de l'ecosistema. No? Què vol dir aquesta idea del tercer pilar de l'ecosistema i per què aquesta reivindicació?
3: Doncs hola, hola, i moltes gràcies, Dani i Consol, per la invitació. Doncs parlem de model, no? Parlem de model cultural, parlem d'ecosistema cultural, no? Si entenem que tenim un ecosistema, en un ecosistema, doncs hi ha els grans arbres, hi ha els petits arbustos, hi ha els roedores, i hi ha tot un seguit, no? Els insectes, tot un seguit.
2: I els depredadors.
3: I els depredadors, exactament. Tot un seguit, no?, d'éssers vius, no?, que estan disputant un espai, no? I què tenim dins d'aquest model que tenim aquí a la ciutat, sobretot? Això és un model que és un model que també s'utilitza en altres llocs, no?, però en aquesta ciutat està molt marcat. Aquí tenim un model que només ens parla de que hi ha una acció que és públic institucional, És a dir, tota l'acció que fa, en aquest cas, en la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, i també la Generalitat, que també entra en la gestió d'equipaments, en la gestió de centres cívics, fàbrica de creació, teatres, etc. Tenim un altre espai, que és l'espai privat, comercial, no? Aquí tenim al Mago Pop, no? per dir-ho ràpid, no? O sigui, gent que fa taquilla i amb aquesta taquilla fa diners i negoci. Però hi ha un tercer pilar que existeix, no és que esté apareixent ni que esté, simplement que està soterrat, està en precarietat, està invisibilitzat, que és el sector de la cultura de base, que és un sector que també diem públic comunitari en el sentit de que té interès públic, no? I que està construït des de l'autoorganització ciutadana, no? I que és tota aquesta xarxa d'entitats, cooperatives, col·lectius, persones, artistes, petites empreses també, no? Que estan desenvolupant una feina, però amb un sentit, que és clar, de defensa dels drets culturals de les persones.
2: Però què està passant llavors ara perquè es reactivi aquest espai? És a dir, quina conjuntura hi ha que forci, no?, a activar aquest múscul, a articular-ho, a incorporar gent nova, que això és molt important, no?, sempre en aquest tipus de moment. Què està passant?
3: Tenim unes evidències clares, no? Tenim tancaments directes d'espais. Tenim expulsió. Tenim un model de ciutat. O sigui, dins del model cultural tenim un model de ciutat. Però clar, el model de cultural, doncs, tenim les evidències. Ha tancat Perifèries i Marrones, el primer teatre dedicat a les persones afrodescendents d'Espanya aquí a Barcelona. Tenim el proper tancament de la Descomunal. Tenim tota la problemàtica que té el mateix Antic Teatre ara mateix amb la renovació de la seva gestió i del seu projecte artístic. Tenim el Teatre Arnau Itinerant, que ha estat una lluita d'anys de les comunitats de Sant Antoni, el Raval i el Poble Sec, per aconseguir fer gestió comunitària del Teatre Arnau, que s'està recuperant ara, i que l'Ajuntament no està reconeixent aquestes lluites.
1: Jo diria també que el que ha passat és molt natural, d'alguna manera, dins dels propis pols de tensions dels cicles electorals, no? És a dir, encara que mai no ens haguéssim casat ni ens casarem en cap institució o en cap representació política, sí que és cert que teníem un espai de diàleg obert i possible en el qual ens confrontàvem, però que durant l'època dels comuns hi havia hagut, doncs, una certa reactivació d'aquest espai de cultura de base amb una il·lusió, per manera de dir, ostres, ara podem, no?, dialogar amb algú i podem obrir o canviar coses. Hi ha un moment en què, evidentment, doncs, els socialistes, en aquest cas el Collboni, va entrar a l'Ajuntament i la part de cultura, doncs, la va passar el nostre gran amic Xavier Mercè, va haver-hi una reacció, crec, connatural de tot l'espai més activista de la ciutat, de dir, hem d'anar, ens ha tancat la trinxera, o sigui, ara ens ataquen, ara ens bombardegen, ara ens ve, no?, una gran apisonadora pel damunt i no tenim cap més remei que xuplugar-nos, no?, tapar-nos el cap perquè no ens caiguin les pedres al damunt. I ara que ja han passat, doncs, 2 anys, estem farts, m'imagino, d'estar protegint-nos els clatells.
2: Amb algunes ferides, no?, al cos, no?
1: Amb algunes ferides, amb moltes, no?, amb això, amb molts projectes que estan caient i tal, i crec que simplement s'està veient que no podem continuar, doncs, no?, aguantant el cop, perquè si aguantem el cop, passaran, no?, sempre, no? No passaran, i passaron, no?, i passaron de largo, no? Ens ha arribat un moment que suposo que col·lectivament ens estem adonant que o ens activem o, no? o bueno, és que ens trinxaran per totes bandes.
0: Hem parlat de, o heu parlat de Perifèries Cimarrones, de la Descomunal. Són dos casos en què convergeixen, per una banda, doncs, aspectes evidentment econòmics, i per una altra banda, doncs, també en alguns casos, doncs, problemes respecte, doncs, a qüestions legislatives, permisos, etc etc. Antic Teatre, que n'hem parlat en moltes ocasions, Arnau Itinerant, que és un projecte, doncs, exemple precisament d'aquest treball comunitari i col·lectiu per part d'entitats veïnals.
4: Hi ha molt més.
0: I moltíssims més que podíem anar dient, perquè pràcticament cada dia en surten crits de socors de diferents entitats i col·lectius. I hem parlat, evidentment, de les institucions, hem parlat d'Ajuntament, hem parlat de Generalitat. Eren presents en aquestes jornades, pregunto?
4: No, i això és una denúncia que volem fer.
0: Les vareu convidar? Sí, pregunto, sí, no, també.
4: No. Jo sempre dic una cosa, quan, per exemple, el Focus, l'empresa Focus fa poc ha fet una moqueta sobre el seu nou teatre i privat i l'escola privada, hay que tenir en compte que no tenim una escola pública d'art en la ciutat. Hay que pagar per estudiar i poder fer art. És brutal, saps? Tot és privatitzat. Llavors, quan ells solo anuncien aquest fet, no? Que esto se farà en 2023, allí han estat totes les formes polítiques, l'Illa, Collboni, la Hernández, la General, tots, sabes? O sea, el poder que tenen és brutal. Nosaltres hem convidat tots, inclús l'Ernest Urtasso del ministre de Cultura, que hem trobat en una altra jornada jo i el Diego, i que ha dit que vindrà, se parece que tot el temps deia que vindrà i que han tingut que anar a Brussel·les. I el Collboni, els seus cabinets, no s'han confirmat que vindran, i a l'últim moment, i això lo fan sempre, s'han excusat tots, tot partit PSC. Llavors, nosaltres amb PSC és un problema molt grosso, perquè el plan Endreça, que ells han aixecat i que realment fan el plan Endreça, perquè estan desallotjant, han desallotjant la Massana, no? Ara estan a Màgora en aquest moment ara mateix. Llavors és una guerra, és una guerra brutal, i està passant unes coses que, per exemple, quan nosaltres fèiem nostres activitats en espais, associacions, no? Per exemple, me recordo quan la Poderosa tenia el seu espai, la Caldera, la primera caldera, quan fèiem una activitat com a l'associació o així, pues la fèiem més o menys bé. Però ara què està passant? Quan una associació petita, per exemple com la Rarita de la Sants, ha fet una petita acció en seu local durant festes populars del Sants, ha vingut la policia i tenen una multa de 28.000 euros. Imagina't. El Foc, un altre espai que és molt important en la ciutat, on tenim molts col·lectius junts, com Yoko Collectives, que són tot gent afroascendiente brutals que treballen per tot el món, sabes? I molts altres col·lectius en mateix lloc han fet, no sé, una activitat i una multa de 22.000 euros. Llavors, nosaltres vem aquest atac en aquesta, a la cultura autogestionada i autoorganitzada és el que no la volen. Això és directament així.
1: Em sembla important també matisar, d'acord amb tot el que diu la CEMO i amb totes les lluites i la denúncia i la crítica s'ha de fer sempre, no? Però una de les estratègies que havíem girat d'alguna manera, una de les idees de les jornades de treball, i per això es diuen treball, no? I no de crítica, era una idea o una estratègia de combat polític diferent, en el sentit de dir no podem instal·lar-nos més, no podem continuar tots aquests col·lectius, no? En la queixa, en la denúncia, sinó que havíem de passar a l'acció amb la proposta, amb la construcció, amb arremangar-se i posar-se a treballar. I, per tant, anem a dibuixar propostes concretes, no? Tangibles, que puguem portar a l'administració des de tot el col·lectiu, de dir, mira, problema laboral, això i això. Problema de subvencions, això i això. O sigui, propostes concretes, treballem, posem un consens i intentem participar com a ciutadans, que en realitat som els últims d'autors o els primers d'autors, d'alguna manera, de la política, de la legislació, de l'administració. O sigui, ells treballen per nosaltres, no nosaltres per ells. Anem a fer aquest discurs, no? Anem a activar-nos com a autèntics propietaris, no?, de la ciutat i de la política, i siguem participatius, intentem transmutar-ho des de baix i no des de dalt.
0: Em sembla superinteressant això que apunta el Gerard Altaió i del que també s'ha parlat. No podia ser de cap altra manera, perquè si no, no ens en sortirem amb aquestes jornades de cultura de base, de les estratègies que s'han d'utilitzar per poder tirar endavant aquesta manera d'entendre la cultura i tots aquests projectes. D'estratègia saben molt també aquests senyors i són Estrio.

0: temps. No tenim rostre.
1: La música dels Trio... parlem d'estratègies, va.
2: Sí, i de les equilibris, no? Perquè ara em deia la Semolina, és que, clar, és molt important que la gent sàpiga que hi ha multes de 28.000 euros per espais tan petits com aquests a Sants, no? I una de les coses que situa d'una manera molt encertada Cultura de Base és posar focus i dades als desequilibris, no? I en aquestes jornades parlaven de tots els pressupostos que van a projectes com el nou Museu Thyssen, a l'ampliació del MENAC, a la nova seu del Liceu al Mar, al Fòrum de Mercats d'Esdeveniments, al Teatre Gènesis de Focus, no? I al mateix temps, 28.000 euros de multa a la Rarita, no?
3: Rarita, sí.
2: A la Rarita, no? Què és el que voleu construir com a resposta a aquest desequilibri?
4: Ens hauríem de posar primer d'acord tots dintre de com ho construïm, no? Hi ha gent que potser és més beligerant en el sentit de que es van en contra d'aquests grans equipaments, consideren que el pressupost no hi hauria de ser, d'altres que potser pensem que el problema no és si els equipaments tenen un pressupost o no, sinó que hi ha altres pressupostos que s'haurien... No? És un desequilibri, és a dir, no es tracta de tancar el MENAC o de que no es faci, no sé, el gran xanxullo de Focus, vull dir, si volen fer que el facin, el que no pot ser és que això vagi en detriment, no?, de la inversió possible i possibilista que hi és i que només és un tema distributiu per projectes, diguem-ne, doncs, de cultura real, que és la que trepitja el carrer, que és la que vertebra, doncs, tota la comunitat i que vertebra els accessos no només a la informació, sinó culturals, a la pràctica, no?, al gaudi i a la creació d'una comunitat que, en el fons, és com sempre s'ha construït la cultura, no des del museu. Això és una idea del XIX, no?, molt, molt, molt decimonònica. Vull dir, estem al segle XXI, hem de construir la cultura d'una altra manera, horitzontal, porosa, no?, transformativa, i en aquí és on hi ha una problemàtica on no... Què hem de fer? Simplement hem d'aconseguir més inversió, no?, estratègica en tot allò que són les xarxes comunitàries, que també passa per educació, vull dir que és un problema transversal, no és un problema només del sector de cultura de base, no? No estem en una lluita d'un quiosc per defensar el nostre xiringuito, no? Més aviat és al revés, és una idea de aquesta problemàtica és transversal, travessa problemes que són d'habitatge, travessa problemes que són de precarietat laboral, travessa problemes que són de lloguer, vull dir, travessa moltes coses, no? I aquí el que també no pot ser és que d'una banda, doncs, aquestes problemàtiques s'intentin resoldre d'una manera sectorial, perquè ens estaríem equivocant, perquè en el fons són problemes de ciutadania, no problemes del clúster, no?, de cultura de base, i per l'altra banda també la necessitat de vertebrar, doncs, un imaginari, no?, unes solucions possibilistes que, com dic, no són només distributives del pressupost, no?, són distributives també de solucions que travessin d'una manera, no?, global la problemàtica en la que estem.
2: Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, el que situa el Gerard també, és a dir, quan hi ha retallades, per exemple, en cultura, en sanitat o en educació, no?, com hem vist aquests dies, i no s'està recolzant des de la perspectiva pública bé aquest teixit o aquest servei públic, doncs hi ha manifestacions significatives. No? En l'àmbit de la cultura no estem aconseguint entre tots i totes, i aquí la responsabilitat és molt compartida, de que hi hagi una massa crítica ciutadana, no?, que en el fons són les usuàries i les participants d'aquests espais, d'aquestes antenes culturals que d'alguna manera garanteixen això que hem acordat que es digui drets culturals. No? Uh-huh. Llavors, com penseu que podem enfortir també, no, Diego, aquesta estratègia per inocular més múscul social més enllà d'aquest, permeteu-me dir-ho així, però d'aquest teixit més productiu o d'aquest clúster professional que en el fons està reivindicant una cosa que no és tant per si mateix, sinó que és pel conjunt de la societat.
5: Sí, de fet, una de les qüestions més que posàvem al centre durant les jornades era la necessitat de fer aliances. O sigui, nosaltres estem parlant sempre del model de ciutat i no únicament del model cultural, perquè no podem deslligar una cosa de l'altra. I llavors les estratègies i les aliances han de ser també con les altres lluites que s'estan portant a terme, en termes d'habitatge, en termes de sanitat, en termes d'educació, com el que veiem ahir. Primer, les aliances, però també necessitem un espai propi, un espai de reconeixement propi d'aquest espai de lluita, no?, que és l'espai de la cultura de base i comunitària, com la diem. Hem de trobar-nos, hem de continuar trobant-nos, és el que hem fet aquests dos dies, de fet, és un intent de reconeixement de nosaltres mateixos com a agents, no? I com a agents que estem treballant amb una idea de cultura i de participació cultural molt concreta, no? Nosaltres parlem d'una cultura que és autogestionada, que és autoorganitzada, parlem d'una cultura que està arrelada als barris, que està basada en el dret a la cultura i no en la cultura com a mercaderia, i que el que intenta és fer que la gent s'ajunti i que la gent s'organitzi també per fer activitats culturals. I aquí és on nosaltres tenim el repte de no únicament que siguem els agents que estem dinamitzant aquest teixit social, sinó que també sigui el teixit social que s'apropi i vulgui també venir en els espais que proposem.
1: Aquests dies els mestres han sortit al carrer, també ho han fet els metges. El Dani Granados deia, quan el sector de la sanitat, quan el sector de l'ensenyament surt a protestar, la gent, diguéssim, té una percepció molt clara del que són aquests problemes, els poden comprendre, perquè qui més qui menys els hi afecta de manera molt directa. Teniu la sensació de que la gent no acaba de percebre la importància de la cultura, o encara té la cultura com quelcom amb el que ells no són partícips, que sí que poden de tant en tant accedir a alguna de les mostres, però que no és quelcom especialment important o imprescindible per les seves vides diàries?
4: És com la pol·lució. Val? O sigui, estem parlant d'un tema que és transversal a tots els sectors. O sigui, molts metges d'aquests també fan teatre, o també, no?, molts mestres d'aquests que s'estan manifestant pinten, no sé, no? Tenen clubs del que sigui, de lectura. La cultura és això, la cultura és transversal, no és sectorial. Si la batalla fos pel clúster, per d'una manera, d'empreses de teatre, no?, sí que hi hauria una manifestació o una visibilitat clara, però quan estàs parlant, com dic, com la pol·lució, l'aire, no?, tots respirem. O sigui, una mani per no poder respirar és molt difícil, perquè és quelcom que no és tangible o no és sectorial, és transversal, no? I amb la cultura és el mateix.
0: Jo no penso així, jo penso que en Espanya hi ha un problema grave, perquè en la educació, ni de guarderia, ni primària, ni la secundària, en l'escola pública tenéis la pràctica d'art dintre de l'educació obligatòria. Jo vinc d'un país on la música, pintura i artes escèniques eren exàmenes. Tu no sorties de l'escola primària, secundària, sense tocar un instrument. I no perquè tots serem artistes, sinó quan jo escolto una música, puc parlar amb tu en meu temps lliure. La qüestió és què estic fent jo en meu temps lliure. Vaig al futbol, l'altre dia la mobilització quan hi ha aquí futbol en Barcelona és brutal, perquè la millor escola del món del futbol és en Barcelona. Però per mi, en tota l'Espanya, no hi ha una escola d'art i de l'art contemporani, el que nosaltres estem parlant i definint, que val la pena acabar-la. Això és el que és. Per què? Perquè no hi ha en les escoles obligatòries, perquè i avui mateix, si tu vols que el teu fill realment toca un instrument, és una activitat extraescolar i que la tens que pagar. És brutal. I per això, com tu, com el petit, ningú t'ha portat a un teatre com una feina, com un aprenentatge, perquè tu vas a veure algo després que tens que escriure una tesi en teva casa i després debatir-la dintre de l'escola. No és que vaig fer un entreteniment, és un aprenentatge. Mentre això no s'introdueix en l'escola pública, no podem parlar ni de la cultura i menys la cultura com un fet social, perquè si tu lo tens això en l'educació, amb 10 anys anar a practicar la cultura a un museu, tu mateix, cada lloc que té el seu corus, seu recitals, les seves bandes, saps? Hay un fet que ahora te lo digo exactamente. Y por eso yo soy, por ejemplo, brutalmente contra todos los festivales de música profesionales. Porque en un país normal, en facultad, en la escuela, son mateix estudiants que construeix un festival de música. ¿Sabes? Son ells que fan la cultura, la organitzen la cultura. Jo mai he vist un festival de música fet animant professional.
2: La Telecogresca d'aquí és un projecte comunitari que treballa en aquesta direcció.
0: Bueno, però fins ara, jo estic aquí 40 anys. En 40 anys que estic aquí, en Espanya i aquí, no tenim l'estatut d'artista. ¿Sabes? Què vull dir? ¿Sabes? L'estatut d'artista són drets drets laborals, no que parlem
2: són,
0: de...
2: Són, sí, són moltes coses. O sigui,
0: és, no, és que és bàsic, és... Esto és bàsic el que estic dient jo. Educació i el teu drets de laborals. No pido més.
2: Són coses que, com deia abans, s'emmarquen en aquesta dinàmica que ja portem uns anys de reivindicar i d'intentar implementar estratègies en funció dels drets culturals. Els ensenyaments artístics i el vincle entre cultura i educació és un element absolutament central, és un punt de partida.
4: I llengua.
2: La llengua. Sí. I la lluita contra la precarietat, que bàsicament és com les persones treballadores en l'àmbit de la cultura, artistes o no artistes, i això, Semolina, crec que és important, perquè a vegades quan parlem de cultura sembla que només parlem d'artistes. I cal reivindicar també, per buscar aquesta empatia, no?, que tu deies també, Consol, del conjunt de la ciutadania, una cultura pues que no només té a veure amb la manifestació artística, que té a veure amb pràctiques quotidianes, que té a veure amb llengua, com deia el Gerard, que té a veure amb com entenem la socialització a l'espai públic, que té a veure com entenem un passeig a una platja o una conversa a un bar, i que no estigui mediat per coses mercantilitzades o productes estrella com pot ser un partit de futbol. En aquest sentit, una de les coses que fa cultura de base és situar aquesta mirada àmplia de la cultura, i que és fonamental, perquè si només parlem de les arts, que és fonamental, i de les condicions materials per a les arts, ens quedarem en un àmbit reduït, no? Però és fonamental trencar aquesta perspectiva. Llavors, a mi el que m'agradaria és que també es poguéssiu explicar com va anar el procés de treball, no? Com us veu organitzar durant aquestes jornades per abordar aquests reptes, no? O quins serien els reptes que deu situar vosaltres per poder trencar, diguem, aquestes costures de la cultura més hegemònica que ens marca què és cultura i què no és cultura, i llavors què és per vosaltres cultura i quins són els reptes que heu abordat.
5: Doncs hem abordat diferents espais de treball, o sigui, una mica l'organització va ser 7 taules de treball, no?, on vam parlar de sostenibilitat econòmica i laboral, que és un tema molt central en tota aquesta cultura de base. Hem parlat d'espais, permanència i l'expulsió, perquè és el que estem veient, no? Això és parlar de les conseqüències del model, diguéssim. Hem fet una taula de recursos i de la relació amb l'administració, que fixeu-vos, i ahir el parlàvem a l'assemblea, no?, que estaven dient, bueno, reconeixem o no reconeixem la institució i com estem relacionant-nos amb la institució. És un tema central en aquest àmbit, no? Hem parlat del reconeixement institucional i polític d'aquest espai, no? I estem intentant construir aquesta imatge pròpia per sortir i per fer justament la disputa política.
2: Pròpia imatge federada, no? És a dir, que no és un col·lectiu, sinó que és un espai ampli, no? I aquest era una mica del repte, també.
5: I aquí han sortit totes les aliances, perquè també, evidentment, nosaltres no estem començant, ja dèieu vosaltres que això s'ha començat el 2008, però pues, tenim un acumulat de coneixement i d'estratègies de reivindicació de l'autoorganització social, perquè és que del que estem parlant bàsicament és d'autoorganització. Es pot fer autoorganització en aquesta ciutat, en aquest país, o no es pot fer autoorganització? La ciutadania ha de tenir el dret i les possibilitats de fer la seva pròpia cultura en aquest cas, no? Que és el que diu la Marilena Xaui quan parla de política cultural. La cultura no és la que programen i la que ens lliura l'Estat, no? La cultura és la que fa, la que ha de poder fer la ciutadania amb recursos, i aquests recursos, com que els controla un poder, doncs hem d'anar a demanar i a disputar aquests recursos.
2: I diu una altra cosa sobre aquesta disputa que diu el Diego, la Marilena Xaui, una antropòloga brasilera, que és una referència per parlar de drets culturals. Diu que l'única manera de construir drets és acabar amb privilegis. I això és molt important.
5: Sí, i ja com una mica per acabar amb les taules, teníem una taula que va ser molt interessant d'articulació del teixit i d'autoorganització, que és mirar cap a dins i veure totes aquestes preguntes, quines respostes poden tenir en termes d'autoorganització, ja d'aquest espai, diguéssim. Les aliances amb la resta de lluites, vam tenir a la Victòria Columba de regularització ja, parlant de com s'han organitzat, vam tenir xarxes d'espais comunitaris, vam tenir... Qui més?
0: Cultura COP. És, perdona, és la primera vegada també que hem aconseguit juntar molts col·lectius i molta gent junta, perquè nosaltres no sabíem com anaran aquestes jornades. Nosaltres hem fet, no?, un call, hem explicat, estem fent això ja mesos, des de gener, estem organitzant això, perquè en abril també hi havia tota una acció del Teatre Arnau en front del Molino, amb molta reivindicació. Mm-hmm. Llavors, la qüestió és aquí, estratègicament, no parar ara i fer activisme i organitzar-nos i a veure com i què fem. Penso que un dels pròxims, estan parlant, que ha sortit de les jornades, que pròximes jornades farem en l'Àgora Juan Andrés, abans de l'estiu, segur. Així que tenim que mantenir el ritme i ens hem juntat la gent com de cultura cooperativa, xarxa d'espais comunitaris, tota la gent, no?, i artistes de cultura de base, que són bàsicament tots projectes independents, autogestionat, ha vingut gent d'altres lluites, com de Magba. Ara mateix tenim una lluita ahí en Arrabal brutal. Bueno, havia molt més sindicats de lloguers que han estat convidats.
5: La xarxa d'Economia Social i Solidària.
0: Sí, sí.
4: Com a Batex, perquè entenc que hem de tancar, simplement que s'ha construït o s'ha recuperat un espai de les lluites particulars, individuals, com per poder tenir una referència, una força col·lectiva per reivindicar problemàtiques concretes, però el resultat de les jornades, que és l'important, és que el que s'ha bastit és un espai col·lectivitzat de la lluita.
2: Per seguir,
4: en la qual tenim un horitzó d'aquí un any amb les properes eleccions, per construir, diguem-ne, col·lectivament un teixit porós i un teixit de sinergies i de compatibilitats entre totes aquestes lluites compartides, no? Que, per tant, ens tornareu a sentir en breu, perquè el soroll serà contundent.
2: Important que no estan defensant el seu paper, sinó un dret que és de tots i de totes.
1: Semolina Atòmic, Antic Teatre, Diego Salazar, Fes Cultura, Connectats Cooperatives, Gerard Altaió, poeta i activista cultural i membre del col·lectiu L'Automàtica. Moltíssimes gràcies. Queda molta feina per endavant, com dèieu. Engrescar a la gent. Podeu entrar a l'Instagram Cultura de Base, allà teniu tota la informació del que s'ha anat parlant aquests dies i tindreu, a més, doncs, dades de pròximes convocatòries. Dani Granados.
2: Seguim.
1: Sí.
2: Aquí seguirem amplificant tot això.
1: Tenim feina. Moltíssimes gràcies per haver-nos
0: convidat. Gràcies per convidar-nos.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Són les 8.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda, Ceuta. Concentració de veïns per protestar contra el campament d'acollida temporal de migrants que el govern ha començat a construir al port de la ciutat autònoma. En una superfície de 16.000 metres quadrats s'instal·laran carpes per acollir un miler de persones migrades mentre es tramiten els seus registres.

0: El Ministeri de Transports ha pres el control de la infraestructura després del rebuig de l'autoritat portuària i el posterior aval de Puertos del Estado, que ha emès un informe favorable per motius d'interès general. Després de l'aprovació, el Consell de Política Fiscal i Financera, el govern confia que el nou model de finançament autonòmic serà aprovat al Congrés. Amb les mirades posades sobre Junts, que demana un concert econòmic propi per Catalunya, l'executiu català diu que la responsabilitat recau ara en el Congrés. Alícia Romero, consellera d'Economia, i Josep Maria Crosset, diputat de Junts.
1: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari. Per fer-ho, els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
2: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
0: A Madrid, crítiques dels populars, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de beneficiar Catalunya per mantenir-se al poder. Crítiques també del líder popular Alberto Núñez Feijóo.
3: Los madrileños van a pagar 800 millones de euros extraordinarios y eso sí, nos vamos a comer la deuda de los independentistas durante todos estos años para que Sánchez compre las elecciones en Cataluña.
4: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
0: Dels serveis, l'incendi declarat aquesta tarda que ha obligat a tallar la C58 a Ripollet continua generant incidències. En sentit nord cap a Sabadell, un carril continua tallat i hi ha més de 6 quilòmetres de retencions. Altrament, a la xarxa catalana registrant de més incidències, una topada entre dos turismes a la Nacional 260 a Planoles ha obligat a tallar la via en ambdós sentits. A la Nacional 340 s'ha habilitat un pas alternatiu a Vinyols i els arcs arran d'un accident entre una grua i un turisme. A les rondes de Barcelona la circulació també està saturada al Nus de Llobregat, a Sant Adrià del Besòs i a Santa Coloma de Gramenet. I de l'exterior els expliquem que Vladimir Putin presideix la reunió amb els enviats estatunidencs que se celebra aquest vespre a Moscou i que cerca desencallar les negociacions de pau amb Ucraïna. El president rus ha recalcat la dificultat de la qüestió a l'inici de la trobada i ha expressat els seus bons desitjos al president Donald Trump. Els enviats del mandatari estatunidenc són el seu genre, Jared Kushner, i el seu amic Steve Biktov, que han estat 8 vegades ja a Rússia, segons Trump.
5: They're bringing with them a proposal to end the war.
0: Duen una proposta clara al Kremlin per acabar d'una vegada amb aquesta guerra que dura més de 4 anys. Aquest diumenge els negociadors posaran rumb per primera vegada a Kiev per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tant Zelensky com Putin han acordat aturar els bombardejos durant 3 dies per garantir la seguretat durant les negociacions. I un apunt en plana cultural perquè continuen els homenatges al centenari de la mort d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família. Aquesta hora, durant la missa internacional, dues colles de castellers de Valls, la colla de Xiquets i la colla Vella, aixequen 2-3 de 8 simultanis a l'interior de la basílica. És la primera vegada que s'alcen castells dins la Sagrada Família. Després de la missa, ofrena floral a la tomba de Gaudí, a la cripta, també s'alçaran 2 pilars de 5. L'actuació abans s'ha fet al carrer, la façana del naixement, durant l'acte institucional sota l'atenta mirada dels turistes. I als esports, en ciclisme, l'alemany Marc Brenner s'imposa la 14a etapa de la Vuelta disputada entre Jaén i la Pandera. Enric Mas manté el pols i entra a meta a 4 minuts del guanyador. El mallorquí lidera la general per davant de Fèlix Gall i Primo Roglic. En Fórmula 1, el francès Pierre Gasly sortirà primer al Gran Premi d'Itàlia després de guanyar la pole. Oscar Piastri, però, ha estat sancionat i finalment sortirà en 6a posició. Eliminats els espanyols Fernando Alonso i Carlos Sainz. I en futbol, el Barça femení s'enfronta a 9:15 contra el Sevilla. En masculí, Lamine Yamal avui no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys abans del partit dels Blaugrana contra el València demà a Mestalla. Segons Hansi Flick, és una mesura de prevenció.
6: He trained separately and everything was good.
7: S'ha entrenat a banda i està bé, pel que viatjarà i ja veurem. Va patir un cop que li va fer mal, però m'ha dit que està bé i considerem que era millor que s'entrenés a part. Després de la sessió m'ha dit que està tot bé i que estarà disponible per viatjar aquesta tarda i jugar demà.
0: Tornem amb més informació al punt de les 9 aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes a l'edició d'estiu de Lletra lligada. Avui ja sí, recta final per a la nova temporada de Ràdio 4, que començarà dilluns. A nosaltres ens seguireu trobant els dissabtes de 8 a 9 del vespre, però ja amb nous continguts. Per aquesta última repetició, hem recuperat un programa que moltes famílies ens vau dir que us havia ajudat a entendre millor com se sentien els vostres fills i filles. Vam parlar de les persones altament sensibles, nens i nenes que tot ho viuen amb molta més intensitat. Els estímuls externs que els arriben, els colors, les llums, el soroll i també els interns, acostumen a empatitzar moltíssim amb les altres persones i això els produeix angoixa moltes vegades. Anar a l'escola, per exemple, en aquells moments sorollosos que són tan típics dels passadissos, de les aules d'un centre escolar, els pot estressar molt. Davant d'aquest tipus de situacions d'estrès apareixen emocions incòmodes, com la tristesa o l'angoixa. Es poden multiplicar les rebequeries quan són petits. Ens sorprenen amb preguntes també amb molta profunditat per a la seva edat. Com és un infant altament sensible? I sobretot, com podem acompanyar-lo com a família i des de l'escola? Vam aprendre que ser una persona altament sensible no és una malaltia, és una forma de sentir, de pensar i de viure, però a aquests infants i adolescents els calen recursos per afrontar-ho. A més, pensem que sovint alguns dels seus pares i de les seves mares també tenen aquest tret i potser no ho saben. Hi ha qui li ha posat nom al que li passava perquè havia rebut el diagnòstic del seu fill. Vam parlar amb una psicòloga que acompanya habitualment criatures amb alta sensibilitat i també vam conversar amb una col·laboradora del programa que té aquest tret de la personalitat. Comença Lletra lligada. Doncs ja tenim aquí a la Laura García, la nostra prescriptora literària, perquè avui encetarem aquesta qüestió on volem posar-li nosaltres el focus a l'alta sensibilitat. Aquest processament, per dir-ho de forma senzilla, després ens acompanyarà un expert, però és una forma de processar, diguem, els estímuls interns i externs amb més intensitat, no? Com amb molta més empatia. I ja sabeu que sempre busquem en el programa recursos i la literatura ens ajuda molt en aquest sentit. Laura García, benvinguda.
2: Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, contenta de començar aquesta nova temporada, diguem.
2: T'anava a dir, és el primer cop que vinc en el 2026, ja tenia ganes perquè ara ja fa uns dies que no ens veiem, passa el temps volant i estem al 2026, que sembla que serà un any mogudet i mai millor que pels anys mogudets llegir i parar i agafar aire, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin any, com ha començat aquest any 2026. Per les persones altament sensibles, tots els successos, els esdeveniments externs, ens afecten una mica diferent, no direm ni més ni menys, ens afecten diferent que la resta de la gent, no? I avui parlem de contes o llibres que acompanyen els nens i nenes amb alta sensibilitat, perquè, igual que passa moltes vegades amb altres temàtiques, és molt important que se'n parli, perquè a vegades l'alta sensibilitat es confon amb altres trets, no? Que pot ser que hi hagi molts nens que els comparteixin, no? Hi ha molts nens i nenes que pot ser que tinguin altes capacitats i alta sensibilitat, però n'hi ha molts d'altres que no. I és molt important que coneguem si en tenim o no, si els nostres nens i nenes tenen alta sensibilitat, i sobretot què podem fer per acompanyar-los, perquè és un tret meravellós que a vegades s'agafa com un tret negatiu i que jo estic convençuda que és un tret fantàstic si sabem acompanyar, com moltes altres coses a la vida, no? Si sabem acompanyar-los, si sabem què necessiten, no?
1: Clar, és que entenc que per les famílies et deu fer patir molt.
2: Clar, correcte, perquè tu vius... els nens amb alta sensibilitat ho viuen en primer moment amb angoixa, no? Perquè són petits, no tenen eines, no? I l'alta sensibilitat avui és quan són molt petits, quan els nens són molt petits, es tradueix, per exemple, doncs, amb molesta molt la llum, molesta molt el soroll, molesta molt certs tipus de roba, les etiquetes, es saturen molt ràpid els nens i les nenes, en entorns amb molta gent, per exemple, doncs, ho manifesten amb rabietes més continuades o doncs, amb plorar més del compte. És a dir, hi ha certs trets molt característics en nens i nenes que s'associen a la negativitat perquè realment és una reacció, no? És com si els nens i nenes reaccionessin de manera més immediata certs estímuls que altres nens i nenes no són així. Però hem de dir que és un tret fantàstic, perquè com són els nens i nenes i les persones altament sensibles? És un tret de la personalitat que, a més és hereditari, val? Hi ha molts pares i mares que saben que són altament sensibles perquè ara els seus fills
1: clar,
2: i filles...
1: Clar, perquè abans, allò fa pocs anys, no li posaven etiqueta, diguem, no en teníem el nom.
2: I l'alta sensibilitat és un tret de la personalitat, igual que n'hi ha molts altres. Per tant, és un tret que, si està ben acompanyat, és meravellós. Per què? Doncs perquè els nens i nenes amb alta sensibilitat i totes les persones, els que us coneixen PAS, que és aquestes tres sigles tan fantàstiques, són nens i nenes o persones i adults que tenim una sensibilitat més acusada als inputs externs, això vol dir al soroll, a la llum, però també a les persones, al soroll de les persones, per exemple, si anem en metro o anem en llocs amb molta gent, no? Després també una cosa fantàstica, i és que les persones amb alta sensibilitat tenen un processament molt profund de la informació. És a dir, aquest és un tret que no es coneix gaire, perquè et coneixem la sensibilitat a l'exterior, però el processament profund és un tret que no es coneix gaire i és un tret clau per determinar l'alta sensibilitat d'altres trets, no? Per què? Perquè els nens amb alta sensibilitat donen moltes voltes a les coses, però no només en modo obsessiu, sinó en modo profund, no? Són nens i nenes que fan preguntes
1: volen saber més
2: molt profundes, no? Molt profundes sobre la vida, la mort, sobre relacions personals, no? Són nens que et sorprenen amb preguntes realment més de més grans del que són, no? Perquè són persones que processen la informació de manera molt profunda, no? Evidentment tenen molta empatia i compassió, són persones meravelloses perquè es posen molt al lloc de l'altre, i això és fantàstic per tenir-los d'amics, però per ells és molt difícil de gestionar, perquè s'emporten tots els problemes dels altres a casa, no? Intenten solucionar-los, els preocupen molt els problemes dels altres, més del que hauria de ser, perquè clar, a vegades no són capaços de gestionar, sobretot quan són petits, no? I un altre tret característic dels nens i nenes, sobretot els nens i nenes que no tenen eines, és la sobreestimulació, no? Es passen el dia rebent molts inputs externs que els han afectat moltíssim durant tot el dia, i arriba un moment del dia que estan saturats, no? Per això és molt important, també la gent adulta, saber això i donar-los espais de recàrrega, no? Això què vol dir? Com el mòbil, no? Nosaltres, quan el nostre mòbil s'acaba la bateria, el posem a carregar i es carrega, no? Doncs com ens podem carregar les persones en moments de calma, de soledat, moments de tranquil·litat, de lectura, de música, poden ser 10 minuts, 20 minuts, però és necessari que ho fem cada dia, no? Per això hi ha molts nens i nenes amb alta sensibilitat que els atabalen moltes extraescolars, o que quedar-se a menjador per ells és... A mi moltes vegades el meu fill, que té alta sensibilitat i es queda a menjador uns quants dies a la setmana, m'ho diu, no? És que hi ha molts crits, hi ha molts nens, els nens... a vegades no segueixen un ordre, no? Tot això és molt típic de l'alta sensibilitat, perquè l'alta sensibilitat, els canvis els afecten també, perquè sobreestimulen, no? Per tant, el menjador, però podia dir altres situacions, no? Hem de buscar estones perquè aquests nens i aquestes nenes es carreguin emocionalment, vol dir calma, tranquil·litat, si vol dir estar sols a l'habitació o a casa, que estiguem amb ells, però que tinguin pocs estímuls, que estiguin tranquils, i això és molt important. Hi ha molta gent altament sensible que no sap que ho és, hi ha molta gent altament sensible que l'estrès li afecta molt més que l'altra gent, quan hi ha un pic de feina es veuen saturats, no perquè no siguin treballadors, sinó perquè gestionar aquest pic de feina els hi costa molt. I després, això que dèiem, l'empatia està molt bé per la gent que vivim al costat de persones amb alta sensibilitat, però els que la tenen, a vegades és difícil de gestionar.
1: Però fixa't, Laura, t'estic escoltant i veient com comparteixes la teva experiència en primera persona, m'adono, i això ens passa en el terreny de la salut sempre, no? I en el terreny de l'educació també. Però en segons quines qüestions encara més, la importància de que tu li puguis posar nom, és a dir, que sàpigues realment o què et passa a tu o què li passa al teu fill o a la teva filla, perquè si no també els altres sovint, de seguides també, pengem etiquetes.
2: D'aquestes
1: a... És que fixa't com es posa el meu fill, li passa això, i tampoc... És que fixa't quina rebequeria més tonta,
2: o
1: en l'adult s'estressa de qualsevol manera.
2: Sí.
1: Exacte.
2: Hem de ser molt conscients que no és una feina fàcil, sobretot pels pares que tenim nens amb alta sensibilitat, que no és una feina fàcil. I dic nens en masculí encara menys, no? Perquè vivim en una societat en què els nens amb alta sensibilitat encara mostrar-se vulnerable és més difícil. Yeah. Per això jo insisteixo en hem de conèixer aquest tret i sobretot els hem de dir als nostres nens que tenen un superpoder, perquè l'alta sensibilitat no és una cosa negativa. Si el sabem enfocar de la manera correcta és un superpoder, perquè són nens i nenes molt observadors, són nens i nenes amb una capacitat de compassió infinita, són nens i nenes que poden ser grans líders perquè són capaços de posar-se al lloc de tots els altres i perceben les inquietuds i les necessitats del grup abans de que ells parlin. Per tant, si ho veiem com un tret positiu, en podem treure coses fantàstiques. Però clar, si a sobre ets un nen i a sobre ets en masculí i a sobre tens una i vius en un entorn determinat, viure-ho en positiu és molt difícil. Per això els hi hem de dir als nostres nens i nenes que tenen un superpoder, que només han de tenir eines per gestionar-los, com aquell que té una superforça, no? Com controlem la força? Com controlem, no?, els superherois? Com controlen la força si no, per no destruir
1: el món? Exacte, tot el món.
2: Doncs com controlem aquest superpoder que tenim perquè sigui un poder positiu? La lectura ens ajuda molt. En els nens altament sensibles, la lectura i sobretot els espais de calma són fonamentals, no? Ja sigui llegir... També hem de ser molt conscients que hi ha determinades activitats que els nens amb alta sensibilitat els afecten més, com la pantalla, no? Les pantalles, els videojocs, els sobreestimulen, no? Perquè la llum, el sol, el color, la música forta, tot això els sobreestimula. No vol dir que no els hi agradi, que els hi agradi molt. Vol dir que els hi hem de regular, perquè després pot ser que això sigui una arma de doble fil, no? Que sigui que els agradi molt, però després no ho puguin deixar, perquè estan completament abduïts, no? Per això la lectura els hi és molt bé, i també hem de ser molt conscients de que hem de tenir molta paciència amb les preguntes que ens facin, perquè a vegades els nens amb alta sensibilitat pregunten coses complexes per explicar-los a la seva edat. I nosaltres, no? Que a vegades no tenim respostes per tot. Els contes ens ajuden molt, perquè hem d'intentar donar eines a aquests nens i nenes perquè dins de la seva capacitat, per l'edat que tenen, per diferents edats, puguin entendre-ho. També, especial, si voleu, un dia podem dedicar una secció especial per l'adolescència altament sensible, que és molt complexa també, no? Perquè és una etapa que ja de per si, no?, té uns trets característics, doncs que sí, a més tens alta sensibilitat, doncs més, no? Però avui volia centrar-me sobretot en els nens més petits i en els pares, val?
1: Vinga.
2: Comencem per els contes, jo crec que el top, el número 5 dels contes en alta sensibilitat. Jo estic molt contenta perquè avui dia tenim molts recursos per treballar, entendre i explicar als altres què és l'alta sensibilitat, i un dels més recents és el de la Míriam Tirado, Sensibilitat, que a casa meva l'hem llegit moltes vegades, i que a casa meva també té una vessant més didàctica. És a dir, és un llibre que explica molt bé com és aquest tret de l'alta sensibilitat, sí, en els nens i nenes, no? I sobretot aquest pas de viure-ho de viure negativament a viure-ho positivament, no? Tenim una feina molt important, els que acompanyem l'alta sensibilitat, de fer veure no només als nens, sinó a la gent, que és un tret molt bonic. I aquest és un conte que, de manera simple, és una nena que se'n va de colònies, no?, i que es perd al bosc, no? Explica les coses boniques de l'alta sensibilitat, com l'observació, la percepció... els nens amb alta sensibilitat, i dic més els nens que els adults, perquè els adults que tenim alta sensibilitat, com que no ho sabíem, hem anat posant capes, no?, per sobreviure, no?, i hem anat intentant que tot això de la sobreestimulació no ens afecti. Això ens ha fet, a vegades, deixar de banda la intuïció o la percepció aquesta més aguda. Val? Però els nens, com que encara no han fet aquest pas, tenen una percepció increïble. Són capaços de veure colors, de veure músiques, de percebre sorolls, de l'entorn, que són gairebé imperceptibles, no? O que la resta de la gent no ho veu, no? Per tant, és com
1: un do, no?
2: És
1: com un do. És com un
2: do.
1: És un talent per allò.
2: Els nens amb alta sensibilitat, no vol dir que tot siguis així, però són molt creatius, no? Perquè com que tenen aquesta percepció i aquest processament tan profund de la informació, són molt creatius, no? Sensibles de la Míriam Tirado és un llibre fantàstic per començar a entendre i per començar a parlar amb els nens i nenes i a les aules, fins i tot, no? Què és l'alta sensibilitat, com funciona. A vegades l'alta sensibilitat es manifesta amb coses que no tenen res a veure amb aquests trets, però que sí tenen a veure. Per exemple, jo a casa vaig pensar doncs, que el Martí era d'una determinada manera diferent perquè tenia molts terrors nocturns, no? Els nens amb terrors nocturns o que tenen molts malsons, molts d'aquests nens a vegades tenen alta sensibilitat precisament per aquests trets que hem dit, no? Perquè processen la informació molt profundament, perquè perceben moltes coses i això després, a l'hora de gestionar-los, els genera un malestar, no? Un altre llibre fantàstic que jo crec que hem de incloure dins de les nostres biblioteques és Els superpoders de la Rocío Bonilla i la Susana Iger, que ja n'hem parlat, sí. Que parla de molts superpoders, però també parla de la sensibilitat, i jo crec que aquest ja l'hem dit, però el repeteixo.
1: És molt xulo, és un llibre per tenir-lo a casa. Sí.
2: Després tenim un altre llibre molt bonic de la col·lecció Sentir, que ja us l'he portat alguna vegada, i té una col·lecció més petitona que es diu Neuricuentos, i hi ha un llibre molt bonic que es diu Tinc un superpoder, que a més el fan psicòlegs i experts en diferents temàtiques, i aquest l'ha fet la Úrsula Pereira, i que explica per nens molt petitonets doncs també què és l'alta sensibilitat, i a més aquests llibres al final porten consells pels pares i mares, estan molt ben editats i són meravellosos per treballar temàtiques molt concretes, no? Després tenim un llibre fantàstic de la Tracy Turner que es diu Tots som diferents. L'alta sensibilitat, al principi ho he dit, és un tret característic de la personalitat, com tals altres, no? Pot ser doncs, l'espontaneïtat o pot ser el ser més mogut, no? És un tret de la personalitat. I això vol dir que és un tret igual que tants d'altres, no? I que no som ni millors ni pitjors per tenir alta sensibilitat, simplement és un tret que tenim i que hem d'intentar doncs, potenciar al màxim i acompanyar al màxim, no? En el sentit de regalar calma i tranquil·litat, hi ha dos llibres que a mi m'agraden molt, un és Amb calma, que jo el tinc a casa, no sé si el teniu aquest, jo us el recomano.
1: No, no el conec jo aquest.
2: Amb calma és un llibre que ens parla de 50 històries naturals, és un àlbum il·lustrat preciós que si tu l'obres tens il·lustracions fabuloses sobre moments que podem regalar-nos als adults però també compartir amb els nens per retornar la calma, per exemple contemplar les estrelles, no? Seria l'exemple més clar. Si feu un exercici de recordar, seríeu capaços de dir-me quina és l'última vegada que heu contemplat les estrelles sense fer una altra cosa?
1: Uau, jo fa molt, clar. Però molt, anys et diria.
2: Anys. Doncs tu no et sentis malament perquè ets tu i la majoria de la gent que ens està escoltant, no? Contemplar les estrelles, és veritat que vivim en una ciutat molt gran i la contaminació lumínica a vegades és difícil, però podem sortir de ciutat i anar. Contemplar les estrelles és un exercici fantàstic.
1: Sí que és veritat que et dona pau. Jo recordo quan vas a buscar, quan hi ha la pluja d'estrelles, que és una cita que tots intentem buscar.
2: Exacte.
1: I aquella calma de poder-te estirar, per exemple, si pots, no?, amb una tovallola on sigui, i mirar les estrelles, i només contemplar el cel.
2: Contemplar, escoltar en silenci i no fer res més. I amb els nens, descobrir, no?, l'ossa menor, l'ossa major, aquestes coses que feien tant abans els avis i nosaltres i que ja no fem. Aquest és un llibre que ens recorda situacions que tots hem fet algun cop a la vida però que ja hem deixat de fer. Per exemple, si anem al bosc o anem a buscar bolets o anem a fer running o anem a fer excursions, però i si escoltem, no? Quins són els sorolls del bosc? Quins ocells podem escoltar? Escoltem només ocells? L'escoltar, no? Hem parlat de mirar, també podem parlar d'escoltar. És un llibre, de veritat que us el recomano moltíssim,
1: que maco.
2: És un llibre preciós de retorn a la calma, i als nens amb alta sensibilitat i les nenes els hi agraden moltíssim aquests moments, no? Perquè són moments de desconnexió.
1: Clar, és com apagar-ho tot, no?
2: Absoluta, no? I els hi va molt bé. I després un altre llibre que es diu Burbujas de Paz, de la Sílvia Comas, que
1: aquest sí que el conec,
2: que és un llibre per al mindfulness en els nens i nenes amb alta sensibilitat. Alta sensibilitat és necessitat de calma, desconnexió i processament profund, el mindfulness i totes aquestes coses és meravellós, no? I que s'imaginin llocs de pau, que puguin transportar-se a espais on se sentin segurs, no? Tot això els hi va molt bé. Hi ha un llibre dels primers que es va escriure sobre l'alta sensibilitat, que jo li tinc molt de carinyo, que a casa meva està molt gastadet, que és Gabo el Dragón, de la Marta Gaitero, perquè els dracs sempre han estat ferotges, pobrets, i sempre els hem tractat malament, però si un drac és sensible i a més és de coloraines, és un drac diferent i molt especial, no? I que hem de cuidar de manera meravellosa, no? I Gabo el Dragón ens parla d'això, de que ser diferent i ser especial, sent altament sensible o sent altres munions de coses, és el que ens fa, el que ens defineix, no? Són aquestes coses que fan que siguem d'una determinada manera. Després hi ha un clàssic, o dos clàssics meravellosos, que no parlen directament d'alta sensibilitat, però que les seves protagonistes són altament sensibles, que és Anna de les Teules Verdes, que a mi m'encanta, que a més ara Viena l'ha reeditat en català.
1: Preciosa,
2: a més. Aneu-la a buscar, perquè és un llibre...
1: És una línia Viena Edicions que està fent molt bonica.
2: Sí, i a més, Anna de les Teules Verdes és un llibre fantàstic sobre una nena altament sensible, perquè la protagonista ja la veieu, i bueno, quan la llegiu ho veureu, que comparteix molt dels trets que jo he dit, i que a més és un llibre per adults també,
1: sí,
2: és un llibre per tothom.
1: Ens encanta, i després podeu recuperar la sèrie, la pel·li...
2: Exacte. I després Momo, també, que és una altra, una altra protagonista, que a vegades els nens amb alta sensibilitat o les nenes amb alta sensibilitat, sobretot en altres èpoques passades, eren nens que no acabaven de trobar el seu lloc. No?
1: Per això et deia, perquè ràpidament els hi posem l'etiqueta, no?
2: Sí, perquè ràpidament ells percebem... la gent amb alta sensibilitat, que no hem sabut que ho eren fins tard, a vegades hem percebut el món com un espai hostil, no? En determinades circumstàncies, no? I això també ens ha fet haver de posar curasses, no? O sigui, haver-nos de protegir, no? I és una pena, perquè els nens que tenim ara al nostre voltant poden viure la alta sensibilitat de manera lliure, no? Sense totes aquestes curasses. Si parlem de manuals o de llibres que potser ens poden ajudar els pares a entendre, no? aquest tret, jo crec que n'hi ha un de la Eline Iron, que és una de les persones que més ha treballat o més ha fet per conèixer l'alta sensibilitat, que és El don de la sensibilitat, un per adults, i l'altre El don de la sensibilitat en la infància, que és diferent, que són dos llibres, perquè en la infància és una miqueta diferent que l'edat adulta, no? Perquè ja...
1: Sí, bueno, si tu ens has anat mostrant,
2: sí,
1: diguem...
2: Sí, ho he anat mostrant diferent. Però jo crec que aquest seria el llibre L'ABC de la Elaine Aron, que és el llibre... jo crec que si ara, per exemple, ens esteu escoltant i esteu pensant, ostres, doncs moltes de les coses que hem dit, o l'expert que vingui després... coincideixen amb com és el meu fill o la meva filla o com sóc jo, doncs aquest és un llibre molt important per veure-ho, no? Realment comparteixo tot això. Després n'hi ha molts altres, ara s'han editat moltíssims altres llibres sobre l'alta sensibilitat, però l'Elaine Aron és una de les pioneres i una de les que primer va fer doncs, tot aquest catàleg de trets característics de l'alta sensibilitat, no? Després n'hi ha d'altres, no? L'alta sensibilitat et fa únic, de l'Arthur Perrier, que és un llibre també per pares, o 40 hàbits per petits altament sensibles, de la Débora Rodríguez, també com podem acompanyar-los, no? Des d'aquesta vessant més pedagògica, no? Des de la vessant dels pares i mares, i la petita intolerància, de la Mar Pavón i la Virginia García, és l'últim llibre que avui us porto, perquè a vegades, ho he dit al principi, l'alta sensibilitat es tradueix en una sobreestimulació i en una frustració i en una rabieta constant. Hi ha molts nens altament sensibles que a l'aula es mostren molt frustrats o molt enfadats quan no els hi surten les coses, quan les coses no són com ells volien. Yeah. I són nens, a vegades, que esdevenen, o els hi pengem l'etiqueta de difícils, perquè estan permanentment enfadats o permanentment frustrats, perquè la frustració o el canvi amb ells els afecta més que la resta de nens, no? I hem de conèixer aquest tret i saber que això succeeix, perquè potser aquell nen que sempre està enfadat o sempre està preocupat o sempre està rondinant, potser és que necessita doncs, aquests espais de càrrega, o necessita, bueno, un tipus d'acompanyament diferent del que donem a la resta dels nostres fills i filles o de l'aula.
1: Potser
2: no?
1: Uns minutets de pau, diguem, i tranquil·litat, exacte, que tu li puguis aportar.
2: Exacte.
1: Això a ell ja li serveix per després passar tota la resta de jornada escolar amb molta més calma i amb una millor convivència també a la classe.
2: Clar, penseu que a les aules són fantàstiques, són meravelloses, aprenen moltíssim, però són, són llocs amb molt de soroll, amb molt de, molts d'inputs, amb molta, com ho diria jo, molta sobreestimulació.
1: Sí.
2: I els nens amb alta sensibilitat ho perceben com un entorn atabalador, no? Com un entorn... El meu fill moltes vegades m'ha dit: mama, és que acabo el dia esgotat. I què has fet? Bueno, és veritat que fa esport, va al pati i tal, però realment l'esgotament és més esgotament de sostenir tot aquest entorn, no? De cridòria, de...
1: No perquè hagi estat una jornada especialment dura, des del punt de vista intel·lectual,
2: no?
1: Que hagin treballat o...
2: Exacte, i després són nens que tenen moltes ganes d'estar a casa, no? Són nens, bueno, alguns, no? No tots. Després l'alta sensibilitat també té molts trets diferents, no? Hi ha nens amb alta sensibilitat que són molt més... oberts, no? I parlen molt i tenen ganes de compartir, i després hi ha altres nens que són més, bueno, que són més tímids, no? És a dir, que hi ha moltes, dins de l'alta sensibilitat hi ha molts altres trets, però sí que és veritat que són nens que els agrada estar a casa, però no perquè no els agradi fer coses, sinó perquè es volen carregar, recarregar emocionalment, no? Mira, jo ara vaig explicar una cosa molt personal. El meu fill, quan tenia 5 anys, li agradava... Bueno, vam anar de viatge i vam anar de viatge i vam fer coses molt xules, vam anar a parcs d'atraccions... Vull dir que vam fer un viatge molt enfocat als nens, no? Però el dia 10 del viatge, el meu fill es va tancar al lavabo de la caravana on nosaltres anem, dient que volia marxar cap a casa, que ja no volia estar més de viatge.
1: Prou.
2: I ja en tenia prou, i mira que aquell dia havíem d'anar en bicicleta, teníem un pla molt xulo amb els nens, va dir que ja en teníem prou, i nosaltres vam decidir que en comptes de trigar 5 dies a tornar, doncs amb 3 potser, que era el viatge de tornada, ja n'hi havia prou, no? Dintre de les nostres possibilitats com a pares, perquè a vegades no es pot, i els nens han d'anar a l'escola, han de fer extraescolars, han de fer moltes coses, però només que prenguem consciència,
1: però l'heu escoltat,
2: exacte, sí. Això és molt important i jo sempre ho explico. Només que prenguem consciència de la necessitat que tenen, igual que hi haurà un altre nen que tindrà una altra necessitat, ja intentarem acompanyar-lo de la millor manera. Hi haurà dies que podrem més, hi haurà dies que podrem menys, però només prenent consciència ells se sentiran més reconfortats. I al final es tracta d'això, es tracta de prendre consciència i de donar dins del que puguem el millor acompanyament, perquè realment reconforta molt que la gent t'entengui, no? O sigui, que t'entengui, i sobretot els teus pares, no? Que t'entenguin i et comprenguin com et sents, perquè a vegades ni tu saps com et sents, no? I amb nens passa molt sovint,
1: i tant,
2: no?
1: I tant.
2: I en els nens amb alta sensibilitat els hi passa molt. Per tant, dir-los això, no? Que tenen un do, donar-los eines perquè quan siguin grans puguin... viure-ho com un do i no com una cosa negativa, i sobretot nosaltres prendre consciència de que ells tenen una sèrie de necessitats i que nosaltres com a adults els hem d'acompanyar de la millor manera. I potser fins i tot descobrim que darrere del nen, a l'aula o a casa, doncs que es queixa per tot, que no li agrada res, fins i tot, fixeu-vos una cosa tan comuna com l'aigua calenta de la dutxa. O sigui, ells perceben l'escalfor o el fred amb una intensitat molt més gran que la resta. I això pot ser realment molt preocupant, perquè jo fins que no trobo la temperatura exacta, ara ja és més gran i es dutxa sol, però quan era petit, fins que no trobava la temperatura exacta de l'aigua, era un drama, no? O sigui que són coses d'aquestes que al dia a dia són molt difícils de gestionar, però que si has pres consciència de que no és per tocar la pera, sinó
1: exacte,
2: que
1: és molt important.
2: Doncs millor. Jo recordo quan era pandèmia, els dies després, que teníem una feinada increïble per sortir de casa, perquè entre que l'etiqueta em molestava, els mitjons de les costures els havia de posar al revés, aquests pantalons i després la mascareta que em rasca del nas,
1: esclar,
2: o em molesta d'aquí, era dramàtic. Però un cop ja ho saps, el coneixement
1: és
2: millorar. I tots aquests llibres ens aniran molt bé. Per cert, m'he deixat un, que és L'Emocionario, que és un llibre de capçalera preciós de diversos autors, que són les emocions explicades, totes les emocions explicades de manera molt clara i molt bonica. És un diccionari de les emocions que jo també tinc a casa i us l'he posat aquí també perquè a vegades amb els nens amb alta sensibilitat els agrada molt saber què és el que els està passant. Com que tenen aquest pensament tan profund, sí, els agrada molt saber què és el que els està passant i aquest diccionari ens ajuda per dir avui estic molt enfadat, anem a veure, enfadar, ràbia, o avui estic trist, per què pot ser que estigui trist, o com és la tristesa? Doncs això.
1: Veuen llegeixen la definició i pensen si allò té a veure amb allò que ha estat sentint ells en aquell moment.
2: Ah, això mateix.
1: Que xulo. Bé, ja veieu, famílies, que obrim la porta una mica a la literatura i això ens porta a un munt de possibilitats. Nosaltres que ho hem fet entre llibres i gràcies a la Laura García, t'agraeixo molt que avui hagis compartit la teva pròpia història personal que ens ha ajudat a fer aquesta radiografia en primera persona del que vol dir ser una persona sensible, tenir un fill amb alta sensibilitat, per entendre-ho millor i no només perquè s'hi sentin identificats aquelles mares, aquells pares que ara ho estan passant potser per una circumstància semblant, sinó aquells que no tenim al nostre voltant o no creiem tenir al nostre voltant persones altament sensibles i que ara ens pot ajudar amb tot això que ens has explicat a comprendre moltes més actituds, gestos, reaccions que de vegades són difícils.
2: Sí, a vegades una alta sensibilitat mal portada o mal acompanyada pot portar molt de patiment i això ho hem de tenir clar i a vegades som nosaltres mateixos els que no se'ns ha acompanyat prou bé o els, bueno, en altres èpoques no
1: se sabia, no existia, ja el concepte.
2: Però ara podem ser més benevolents amb nosaltres i pensar que aquests trets que no ens agradaven de nosaltres potser amaguen un do, no?, i un superpoder, com és l'alta sensibilitat.
1: Que bé tenir-la sempre, la Laura García, la nostra prescriptora literària, amb aquest book live, que ja sabeu que, a més, si la busqueu a les xarxes la trobareu ràpidament, fa un munt de tallers a molts indrets, a moltes institucions, a moltes ciutats catalanes, i val la pena, de veritat, assistir-hi. Gràcies, Laura.
2: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Estàs escoltant Lletra Lligada.
0: A Ràdio 4, amb Maricruz Hernández.
1: Anem a buscar la veu experta ara, tot i que la de la Laura García també ho ha estat d'alguna manera, perquè ens ha apropat la vivència d'una persona amb alta sensibilitat, que a més té un fill que també té aquest tret de la personalitat. A banda de recomanar-nos llibres i contes que us poden acompanyar, ens ha compartit els recursos que com a mare utilitza en el seu dia a dia. I ara conversarem amb una experta en psicologia positiva que acompanya persones amb alta sensibilitat i que és una persona, un professional acreditat per la Fundació Espanyola en Persones Altament Sensibles. Mercè Puell, bona tarda, benvinguda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Al contrari, gràcies per acompanyar-nos. No sé si és habitual que els fills heretin aquest tret de la personalitat dels seus pares i les seves mares.
4: Doncs sí, sí que és habitual perquè s'ha de dir que l'alta sensibilitat és un tret de personalitat que és hereditari, és a dir, passa de pares a fills. Per tant, és molt normal que sigui així.
1: Des del punt de vista de la psicologia, com es defineix aquest tret que, insistim, no és un trastorn, que de vegades posem etiquetes que no són correctes?
4: Mm-hmm. No, exacte. El primer que ha de quedar clar és que és un tret de la personalitat, val? I simplement és una manera de funcionar diferent del sistema nerviós de les persones que som altament sensibles. És a dir, el nostre sistema nerviós el que fa és captar tot allò que nosaltres volem i que no volem, yeah, val? I ho processa molt més profundament. Aquest és la clau.
1: És,
4: no?,
1: com si tinguéssim una superantena, diguem.
4: Exacte, és això, yeah, és això. Llavors, però no només els estímuls externs, el que jo puc veure una mosca passar o el semàfor que em pampallugueja, sinó també els estímuls interns. És a dir, quan tinc gana, quan tinc son, quan estic cansat, també tot això se sent molt més profundament.
1: Però no de forma continuada, només en alguns moments del dia o de la setmana?
4: A veure, això no és una cosa que yeah, vagi bé. El que sí que és veritat és que el nostre sistema nerviós, no, va d'aquesta manera. Llavors, això és sempre, no ho controlem ara sí, ara no.
1: No vull dir que quan un, per exemple, una criatura que és altament sensible,
4: sí,
1: té gana, sempre que té gana ho viu de forma molt intensa i suposo...
4: Sí,
1: val.
4: Sí, sí. Sobretot si li passa l'hora, no? Diguem-ne així.
1: Ja.
4: Saps? Si li passa l'hora, allò es converteix en... Fins i tot pot ser en un gran drama. En un gran drama. Poden arribar a plorar, poden arribar-te a fer rabieta, que dius, però què t'està passant?
1: Ja, no? Quina exageració, no?
4: Exacte, exacte. Perquè les persones altament sensibles, no? Ara perquè es coneix molt, la Fundació Espanyola ha donat molt, però sempre és allò, ets una bleda,
1: sí,
4: ets un exagerat, no? I un nen, quan té gana, un nen, quan té son, pot ser que entri en un bucle i amb uns plors que no sàpigues com agafar-ho, no? Sobretot, per exemple, quan estan cansats. Un nen, quan està cansat, que ha fet... heu anat d'excursió, ha anat a no sé on, ha fet no sé què, ha fet una festa, ha anat a una festa d'aniversari i arriba a casa, cauen rendits, no? Els
1: sí,
4: nens altament sensibles no, és el contrari. Estan tan sobreestimulats i el seu sistema nerviós està tan sobreestimulat que no dormirà, segurament.
1: Això ens ho compartia la col·laboradora amb la que parlàvem fa uns minutets.
4: Uh-huh.
1: Ens ho deia del seu fill, per exemple. Diu, de vegades, ell mateix, que és una noia que és preadolescent i, per tant, ja
4: sí,
1: pot explicar-ho més i, a més, ja sap què és aquest tret de la seva personalitat que té. Doncs molta diu que moltes vegades, quan torna de l'escola, li diu, estic com estressat, bloquejat, angoixat de la jornada
4: totalment,
1: que has viscut a l'escola, que ha estat una jornada completament, posem entre cometes, normal. És a dir, no hem fet una excursió extra, no hi ha hagut cap visita extra, no? He tingut un dia normal a l'escola, però per mi
4: sí,
1: ha estat massa atabalador, no?
4: Clar, o sigui, el que hem de pensar, per exemple, el sistema nerviós dels nens, de les persones altament sensibles, imaginem un got d'aigua.
1: Sí.
4: Si tu el vas omplint, però no te'l veus, què acaba passant? Acaba vessant.
1: Sí.
4: Val? Doncs el sistema nerviós d'una persona altament sensible és això.
1: Yeah.
4: Es va acumulant, imagina't tot el dia a l'escola, no? Canvis de classe, són moments de caos. Els patis, són moments amb molt de soroll, molt de crits, són moments on no hi ha rutines. Clar, tot això, el sistema nerviós ho va acumulant. I si no hi ha un moment on aquests nens puguin descansar, puguin desconnectar, arriben a casa rebentats físicament i mentalment. Les dues coses, eh?
1: I de quina manera els podem acompanyar? Perquè entenc que viure amb aquest esgotament i amb aquesta intensitat contínuament, diguem, allò 20 hores al dia, ha de ser terrible. Quines eines els hi podem donar? De quina manera podem facilitar, sobretot quan són petits i no deuen tenir tants recursos a l'abast, no?
4: Clar, la primera cosa, la meva filla ho és, també, com jo. Llavors, la primera cosa que jo recomano sempre, sobretot a les famílies que acompanyo, no?, és que s'expliqui al nen, a el seu nivell, què vol dir ser altament sensible. Perquè, clar, per ells, aquest agotament, si no saben el que és, també els hi pot provocar angoixa.
1: Yeah.
4: Perquè què m'està passant? Per què jo sóc diferent que els altres? Per què a mi un canvi de classe em molesta tant i als altres no els hi passa res? Per tant, és molt important i ve aquesta part de psicoeducació, no?, en el nen. I llavors, com a mestres, per exemple, si sabem que tenim un nen altament sensible a la classe, donar-li espai, fes-lo sortir de classe, simplement que vagi al lavabo i torni, no? O fes-li fer un recado, fes-li fer... Per què? Perquè és aquest moment en què el seu sistema nerviós farà fum i baixarà i podrà tornar-se un fill, no? És el que dèiem de l'aigua. És el moment en què el got ens bevem un glob d'aigua i podem continuar omplint. Com a pares, sobretot donar-los molt espai per parlar del que senten. I, bàsicament, o sigui, el mindfulness, és vital en persones altament sensibles. Perquè el que fa el mindfulness és activar la part del sistema nerviós parasimpàtic, la que ens relaxa, la que ens dona tranquil·litat. Quan nosaltres, com a persones altament sensibles, el que tenim sempre activat és el simpàtic. I llavors, molt espai donem a aquests nens, no? Deixem-los que s'expressin i que expressin les seves emocions i acompanyar-los. Potser simplement amb una abraçada i dir, estic aquí, que t'entenc. Perquè, a més, el seu tret hereditari, el progenitor, que és altament sensible, l'empatia que pot sentir cap al seu fill és increïble, perquè les persones altament sensibles són molt empàtiques. Llavors, aquest moment d'acompanyar-lo, encara que només sigui assentat al llit o a terra o al sofà, però estàs allà i deixar que es desfogui. És increïblement important tenir aquests moments de desfogament, de que plorin, que riguin, que xerrin o que estiguin en silenci i acompanyar-los simplement.
1: La psicòloga Mercè Puell, que avui ens està acompanyant per arrodonir un programa que volíem dedicar als infants amb alta sensibilitat, ens comentava al principi també que ara ja es coneix molt més aquest tret de la personalitat i, per tant, li podem donar un context. Em sembla que aquest és un concepte que va néixer o que vam descobrir o que li vam posar el nom als anys 90, és a dir, que podríem pensar que han passat molts anys des de llavors, però que, curiosament, fa molt menys que se'n parla. És a dir, que potser dins de l'àmbit psicològic sí que es coneixia, però el que érem els ciutadans a peu en sabíem ben poc, sobretot potser arran del llibre que va publicar la Míriam Tirado, les famílies ens hem familiaritzat molt més amb aquest terme. Ho dic perquè parlàvem de la importància de donar aquests espais també a l'escola, no només a casa, però jo no sé si a les escoles, si el professorat, si els mestres estan formats en no. aquest sentit. Si fins i tot ho coneixen.
4: Es comença a sentir, es comença a sentir, però realment saber què és l'alta sensibilitat, tot el que pot implicar en els seus alumnes, no estan formats els mestres a dia d'avui. A no ser que hi hagi un mestre que ho sigui, o un professor o una professora que ho sigui, que sap el que és ser altament sensible, que sap el que comporta una gestió emocional increïble, i que si a nosaltres com a adults aquesta gestió emocional ens costa, imaginem un nen, no?
1: Sí.
4: Per tant, sí que jo reclamo molt, no? Sobretot és on passen més hores els nens, a l'escola.
1: I tant.
4: Sí, per tant, no és que sigui un fleuma, no és que sempre plori, no és que sempre s'angoixi per res, no és que... Potser és que és altament sensible, no? Llavors, tenim aquesta mania, diguem-ne així, de penjar etiquetes, no? A aquests nens o aquestes nenes que tenen aquest tret de personalitat. I no sempre és el que li molesta tot, o el que s'enfada, o el que reacciona, perquè som gent molt reactiva, no? No és un nen impulsiu. I atenció també als mestres, perquè aquests nens moltes vegades es confonen amb nens amb trastorn d'atenció o amb nens amb trets autistes.
1: Això ens comentava la Laura García abans, precisament. Deia, compte perquè hi ha trets que s'assemblen, diguem, que poden coincidir amb la forma de mostrar-se i, esclar, la manera d'enfocar-ho és completament diferent.
4: Exacte. Clar, un nen altament sensible, com hem dit al principi, capta tots els estímuls, vulgui o no vulgui. Llavors, evidentment, per edat, no té el sistema d'inhibició, no? De dir, jo ara no faig cas a això. Per tant, passarà una mosca, se la mirarà, sabrà el que està fent el company del costat, el de darrere, però alhora podrà atendre la senyoreta, no? Llavors, amb un trastorn d'atenció això no passaria. No sabria el que està passant En canvi, un nen altament sensible atén a tot i és capaç de saber-ho tot, no? Però sí que és veritat que hi ha aquesta similitud o, no, de dir, ui, aquest nen es despista amb res. Bueno, mirem per què es despista, no? I també són nens que les relacions, o són persones que les relacions socials ens costen molt. Ens costen perquè primer ho hem d'analitzar tot, val? Són persones que segons quines textures no les suportem. A mi no em veuràs mai menjar un puré, o a la meva filla no la veuràs mai menjar un puré.
1: Curiós.
4: I en canvi la verdura ens encanta, però un puré, la textura, la llengua, no la suportem. Això, a nivell social, a nivell de textures, té molt de compartit amb els trets autistes. Clar, llavors, ojo, sobretot als mestres, no? Perquè, clar, tot el que és un trastorn, una dislèxia, un TDA, un TEA, ho tenen, o ho tenim, perquè jo també sóc mestra, no? Ho tenim com molt a la mà. És molt més conegut que una altra sensibilitat.
1: Hem de demanar, per tant, una mirada ben formada, no?, d'aquests mestres.
4: Totalment.
1: Que acullen i que tenen els seus alumnes. Una mirada molt ben entrenada també quan nosaltres com a famílies, com a pares i mares, no?, acudim a algun centre i preguntem, escolta, és que veig que al meu fill li passa això, la meva filla, i em sembla estrany, no?, i si puc comparar amb germans, no m'acaben de quadrar, no?, les coses, perquè també ens estem trobant, i això algunes famílies que ens han escrit parlant d'aquests temes ens ho han dit alguna vegada, que és que ells mateixos han sabut, per exemple, que tenien TDA, o en aquest cas, que eren una persona altament sensible, després de conèixer el diagnòstic del seu fill.
4: Clar.
1: Perquè jo recordo la meva edat, per exemple, els companys, no hi havia ningú, entre cometes, que tingués aquest tret de la personalitat perquè no es coneixia, perquè encara no es feien aquest tipus de diagnòstic. Per tant, per ajudar aquelles famílies que ens estiguin escoltant, que ara potser els estem fent dubtar, no?, amb aquella criatura.
4: Clar.
1: Que tenim a casa i que potser no han sabut acompanyar, què és allò que els hi ha de donar una pista i com poden fer el diagnòstic? Perquè em sembla que fins i tot hi ha a l'abast un test al qual es pot accedir de manera gratuïta, que potser els podria ajudar a veure si encaminen cap aquí el resultat, diguem.
4: O sigui, quan tu tens una criatura a casa que veus que qualsevol soroll fa alguna reacció, o es tapa orelles, o encongeix ombros, val? Posem-hi atenció. Quan tens una criatura a casa que una llum molt blanca o quan surt al carrer tanca els ulls, posem-hi atenció. Quan tens una criatura que li diu que li pica la roba, que li piquen les etiquetes, que li piquen les costures, atenció. Quan tenim un nen que després de passar tot el dia fora de casa ens hauria de caure rendit i no ens dorm o li costa molt dormir, posem-hi també atenció. El que dèiem de la gana, no? Quan tens un nen que, bueno, és l'hora de dinar i perquè estem fent alguna cosa ens passa mitja horeta i ens fa la gran rebequeria, també posem-hi atenció. Un nen que es despista, però en canvi és capaç de dir-te la conversa que has tingut amb la parella, amb la mare, amb el que sigui, i ell estava atent, no estava despistat del tot. Són petites coses, no?
1: Sí.
4: Que ens van donant pistes que aquest nen, aquesta criatura, aquesta nena podria ser altament sensible.
1: I quan tinc aquestes peces, diguem, del trencaclosques, com l'acabo d'ajuntar? És a dir, a qui puc acudir? Això em sembla que a través de PAS, precisament, d'aquesta associació,
4: sí.
1: Exacta, el FundesPAS, hi ha la possibilitat de tenir accés també a un test, no?, com per acabar de arrodonir, i amb tota aquella informació, què en faig?
4: Llavors, el test que nosaltres fem servir a la Fundació Espanyola, hi pots accedir a internet,
1: sí,
4: però sempre acompanya'l d'un professional.
1: D'acord. És a dir, no ens quedem només amb aquest trencaclosques que nosaltres ens hem confeccionat i diem, d'acord, ara ja sé que és altament sensible i ja sé com ho haig de fer. No.
4: No.
1: Val.
4: No, perquè hi han petits moments i cada edat té la seva cosa. Pensem també que són nens, que el cervell els hi va molt més enllà, és un cervell molt analític. Et faran preguntes Mira, la meva filla, per exemple, amb un any i mig, em va preguntar com es feien els nens i què hi havia després de la mort.
1: Déu-n'hi-do.
4: Clar, amb un any i mig. Imagina't com va el cervell d'aquestes criatures altament sensibles.
1: Has deixat glaçada, sí.
4: Si això tu no ho saps acompanyar, demana ajuda. Demana ajuda a un professional, però que sigui acreditat amb alta sensibilitat. Perquè tenim la formació, no?, per poder fer l'acompanyament des d'aquest tret de personalitat. Si anem a un psicòleg, que no dic que no, no estic... vull dir... Però mirarem la falta d'atenció, mirarem l'angoixa, mirarem i treballarem des d'aquí. En canvi, un professional acreditat mirarà la sensibilitat, les fortaleses, que per això també jo estic amb la psicologia positiva, allò que aquella criatura té de bo de naixement, allò que li podem potenciar per ajudar a donar-li tots els recursos.

0: també sensible, i sobretot el que ens ocupa en aquest programa, que són les criatures i els adolescents. Mercè, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies a vosaltres per contactar-me i només dir, sobretot, paciència. És la clau quan tenim una criatura altament sensible i quan, a més nosaltres també ho som, perquè això s'encomana i això és una bola de neu.
0: Entenc que en educació ja és una qüestió, és un ingredient que el demanem a dosis molt altes, el de la paciència, però és clar, si a més s'ajunten aquests extras, doncs encara entenc que necessitem més sacs.
1: Totalment.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

Nosaltres també ens estimem els gestos petits, la suma de les petites rareses de cadascú. Que passeu una feliç setmana, famílies, en nom de tot l'equip, a les vies de so, Mònica Ridruejo, i a la producció, Sònia Rodríguez, i el nostre estudiant en pràctiques, Miguel Ángel Muñoz. Un abraçada.

0: general. El curs escolar començarà amb mobilitzacions del cos docent el proper dimarts. La plataforma Àxia, que representa les direccions de centres educatius de Catalunya, assegura que el malestar entre el professorat continua, Laura Hurtado.
1: Després de l'última reunió amb el govern, els sindicats mantenen la vaga, que serà descentralitzada amb 11 concentracions arreu del territori. Jordi Satorra, portaveu d'Àxia, considera que la situació de tensió és la mateixa que a final de curs.
2: Molts centres continuen així, amb aquest blocatge pel que fa a les sortides, i tot plegat continuen aquest malestar generalitzat que costa molt, doncs, que si no hi ha més mesures i més accions per part del departament, aquest malestar es pugui reduir. Això és el que pensem que hauria de passar i no està passant.
1: Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. En els centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i pel que fa a les llars d'infants s'estableix un 33%.
0: Barcelona acull el Congrés Europeu de Pneumologia, el més important del sector. Fins dimecres, prop de 22.000 especialistes de 160 països abordaran malalties, tractaments i la necessitat de fer les tasques preventives. Joaquín Calvente.
3: Aquesta edició del Congrés posa l'accent en la contaminació ambiental que incrementa el risc de patir malalties respiratòries. Marc Miravitjàs, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
4: Quan bevem aigua volem beure només aigua. Quan respirem, volem respirar només aire, no volem respirar res més. Tot el demés pot tenir un efecte, i molts ja ho sabem que tenen un efecte perjudicial sobre el pulmó. Com més net sigui l'aire que respirem, millor serà la nostra salut pulmonar i hem de preservar els pulmons per tota la nostra vida.
3: La pol·lució, el tabac, també els vapejadors, són els principals enemics dels pulmons, però tot el que inhalem l'absorbeix l'organisme i afecta a tot el cos.
0: De l'exterior, Rússia i Ucraïna podrien desencallar les negociacions de pau aquest cap de setmana. Mediadors estatunidencs es troben reunits aquesta hora a Moscou amb el president rus Vladimir Putin, l'assessor de política internacional del Kremlin i l'emissari rus de cooperació econòmica amb els Estats Units. Putin ha assenyalat que es tracta d'una qüestió complicada, però valora, diu, la importància dels mediadors en aquest procés. Els enviats de Donald Trump són el seu genre Jared Kushner i el seu amic Steve Witkoff, que han estat 8 vegades a Rússia, segons Trump. Duen una proposta clara al Kremlin per acabar una guerra que ja dura més de 4 anys. Aquest diumenge posaran rumb per primera vegada a Kiev per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tant Zelensky com Putin han acordat aturar els bombardejos durant 3 dies per garantir la seguretat durant el procés. I els esports en marxa aquesta hora, el partit de futbol del Barça femení contra el València a Mestalla. En el minut 33 del partit, el marcador és de 0-1 a favor de les Blaugrana. I en ciclisme, l'alemany Marc Brenner s'ha imposat a la 14a etapa de la Vuelta disputada aquest dissabte entre Jaén i la Bandera. Enric Mas manté el lideratge de la General per davant de Félix Gall i Primo Roglic. Doncs parlem de temps perquè setembre continua batent rècords de temperatures. Els termòmetres han tornat a superar avui els 40 graus a l'interior de l'Ebre i a Ponent. Els agents rurals registren aquest diumenge, restringiran, volíem dir, aquest diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. Activat el màxim nivell del Pla Alfa en 106 municipis catalans per perill extrem de focs. Abans de marxar, doncs, coneguem la previsió del temps per a demà. Aimet Noelia García.
5: Demà diumenge a Catalunya serà un dia càlid amb temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A moltes zones de l'interior es podran arribar als 39 graus i es podran superar també els 34 al litoral. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat i al Pirineu alguns núvols d'evolució durant la tarda. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Barcelona, 23 a Girona, 22 graus a Tarragona i 21 graus a Lleida. Les temperatures no baixaran fins dimecres. Bufarà vent fluix amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores, ja ho saben, de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
6: Ràdio 4.
7: Ara Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
8: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: una de les veus més impressionants del panorama musical actual és la que estem escoltant, la de Queralt Lahoz. Queralt, bona nit, benvinguda.
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu també, no?
1: Sí, estic bé.
0: Nou treball al mercat, això vol dir que tot funciona perfectament després d'aquest estiu.
1: Sí, hem treballat moltíssim, continuem treballant i molt contenta.
0: Vius un moment molt especial, no?, la teva carrera ara mateix.
1: Sí, molt especial i molt intens alhora, sí.
0: Plena gira nacional, això vol dir que estàs per molts llocs de tot el territori espanyol, però també és una gira internacional.
1: Sí.
0: Què és el que et dona sortir fora de les nostres fronteres?
1: Principalment crec que també, doncs, és altra forma de comunicar-te, una forma diferent de comunicar-te amb la gent, no?, i de carrer i el teu treball. Llavors, és molt interessant perquè no esperes res, saps? I t'ho donen tot, i és molt guai perquè també entenen molt bé altres conceptes musicals que potser, clar, com tu escoltes música que no sempre és aquí, del panorama espanyol, doncs entenen aquests codis, saps?
0: I de vegades sortir de les nostres fronteres és complicat, no?
1: O... sí.
0: Si no més, et pot donar una mica de vertigen.
1: Sí, tots són riscos, però a mi em fa molt feliç poder fer-ho, saps? És com complir aquesta llista de desitjos que tenia des de fa molts anys i la gent em tracta molt bé.
0: Mm. Aquest nou àlbum, aquest nou disc, que es diu 9:30 PM. PM o PM?
1: Com vulguis.
0: Sí?
1: Com vulguis, sí.
0: I per què aquesta hora?
1: És l'hora a la que vaig néixer, sí. I llavors, com és un disc que cada cançó tracta sobre un moment concret, una emoció que jo vaig viure, i és una història personal, doncs vaig pensar que quina millor forma de definir-ho que l'hora a la que vaig néixer i a partir d'allà doncs, tot el viatge que he anat fent, no?
0: És a dir, que possiblement, si escoltem des del track número 1 fins al 15, que has estat molt generosa, per cert,
1: sí.
0: 15 temes, tots tenen un denominador comú. És a dir, l'àlbum té un fil conductor?
1: Sí, són les històries de la meva vida, no? I cada capítol també és una emoció. O sigui, és el dol, és el primer amor d'estiu, és, doncs, la traïció o la decepció, no?, d'una amiga que de sobte tu creus que serà per sempre i no et tracta com tu esperaves. Cada cançó té algo especial. I crec que la vida és el fil conductor, no?
0: La teva vida.
1: La meva vida.
0: És a dir, que coneixerem una mica més de la Queralt.
1: Sí.
0: També és complicat, de
1: vegades.
0: És molt
1: complicat.
0: No? Sobretot per l'artista, no?
1: Jo no sé per què vaig fer això. Al principi era com un repte també, no? De, bueno, vinga, ho faré, no? Perquè tenia moltes ganes de parlar en primera persona i no tant de històries paral·leles o viscudes a prop de la meva vida. Sempre ho faig en primera persona, però moltes vegades no són meves 100% les històries. Invento coses, saps? I aquesta vegada volia fer-ho així. I bueno, això sí que és un risc, perquè la vulnerabilitat és com
0: total.
1: La bandera, saps?
0: Segur que hi ha coses que no has explicat.
1: No, moltíssimes que no vull.
0: Mai les explicaràs?
1: Potser no.
0: Són aquelles més íntimes, que segurament,
1: sí.
0: O personals, no? Que de vegades... les portem durant tota la vida i marxem sense explicar-les a ningú.
1: Sí, jo sóc d'aquest tipus de persones, saps? Que crec que moriré de molt gran i hi haurà moltíssimes coses que mai hauré explicat, saps? A la meva gent. Però crec que també això és lo bonic d'algú que tingui els seus secrets i que sigui aquesta cosa, no?, que no sàpigues per on sortirà.
0: Hi ha coses que només les sabem nosaltres.
1: Sí.
0: És a dir, la persona.
1: Sí.
0: Que no traspassen fronteres a ningú.
1: Sí.
0: Encara que tinguem molta confiança en d'altres.
1: Però crec que això és lo guai, no?, de l'ésser humà, que visqui alguna cosa de forma personal i que siguis el teu millor amic en molts aspectes i que sàpigues conviure amb tu, que és el més difícil també, perquè al final estar en un mateix és una història, no? És acceptar-te amb les noves cares que vas redescobrint, perquè mai deixes de redescobrir-te, no?
0: Abans dèiem que has estat molt generosa, no?, amb 15 temes. Per què 15? I no més o menys?
1: Perquè no m'agraden els números pars. M'agraden els impars. Jo vaig néixer un 17 de novembre, llavors tot és impar. I m'agrada molt, i no sé, jo crec que també va ser com rodó. Tenia molts més temes, però no sentia que formessin part d'aquest àlbum o de la sonoritat, o hi ha alguns temes que potser surten més, però fins i tot tenien sentit, perquè potser parlava d'una època en concret de la meva vida i aquesta sonoritat acompanyava el 2010 o el 2000 o jo no sé, saps? I llavors tenia un sentit cronològic de la història, però va ser rodó, sortia sol i les emocions de les que parlava eren les necessàries per aquest disc.
0: I t'han explicat com va ser aquell 17 de novembre i precisament l'hora, les 9:30?
1: Sí.
0: Com va ser?
1: Sí, fatal, pobrecita i madre. Sí, sí, sí, a més jo vaig néixer, jo era molt gruixuda, o sigui, 4,5 quilos,
0: Caram.
1: Una cosa molt gran, tu. Pobre, pobre. Pobreta la meva mare. I llavors no va ser cesària ni res, saps? O sigui, va ser un part i jo penso, mare meva, tio. O sigui, és que abans dels 2000 pensem que va ser no res, però poc abans del 95, 96, 94, 93... Eren anys que, hòstia, faltava molt per descobrir,
0: molt,
1: saps?
0: Molt, molt, molt. Afortunadament ja hem anat posant-nos una mica al dia, no?
1: Hòstia, jo penso, tot, com però... van deixar que ma mare parís una cosa així, saps? Tan gran, tu.
0: Una cosa, diu.
1: Home, és que era molt... A part que els bebès, quan acaben de néixer... Fuà, és que som aliens, eh? No? És molt heavy, lo de l'ésser humà.
0: Sí.
1: Com creix una panxa, tal.
0: És veritat. I si t'has fixat, sempre quan neix un nen, una nena, sempre es diu, mira que maco és.
1: I no són macos. No. Mai són macos. Però clar, és l'amor.
0: Ja. Yeah.
1: Fixa't com és l'ésser humà, no? Que acaba de néixer un nen, una nena i veiem la bellesa on no n'hi ha. O sigui, clar, sí, n'hi ha per el fet de néixer.
0: Del naixement,
1: per...
0: no? Però...
1: Però... Estèticament, tu, és una cosa ben heavy.
0: Estic totalment d'acord.
1: Estic
0: totalment d'acord. Parlem d'aquest 9:30 PM. Com ha estat la producció?
1: Ha estat un viatge... de vegades difícil i de vegades lleuger, saps? Com que sortia sol. Crec que el més difícil ha estat emocionalment adonar-me de que estava viatjant en el temps a llocs que potser mai hagués volgut tornar, saps? I obrir aquests records o aquests moments i fins i tot pensar en les persones de la meva família a qui també afectava aquests moments, doncs ha estat difícil. Però a l'hora de produir ha sigut molt bonic, perquè també com que m'he unit molt més als meus companys i hem, no sé, hem fet alguna cosa molt més familiar. Saps?
0: I et tanques per composar? Necessites solitud? O no?
1: Jo sí, sí, necessito...
0: Estar sola?
1: Sí, moltes vegades sí. O estar amb ells també, saps? Però necessito com que ens tanquem i poder estar 15... O sigui, jo el màxim que he estat sense parar a un estudi són com 15 hores. Vull dir, sense sortir, sense estímuls de cap tipus de... No salgo que me de l'aire, no. O sigui, aquí no sale ni Dios. Sortim fins que hi hagi alguna cosa que diguis, hòstia, aquí hi ha la luz. Aquí, no? És on ens hem d'agafar per poder continuar creant i continuar podent esculpir doncs, aquesta...

0: Caral, i des de petita ja tenies vinculació amb la música?
1: Sempre.
0: A casa teva s'escoltava molta música?
1: Molta, moltíssima, moltíssima, sí. Sí, o sigui, s'escoltava molta ràdio. Hem estat família vinculada a la ràdio sempre. A la meva família li encantava trucar, saps aquests programes que podies trucar...
0: Per demanar una cançó.
1: Clar, o sigui, ara es fa, però no tant, saps? I era com... Pues le quiero dedicar esta canción a mi hijo Felipe, no sé quant. Doncs era així. I a casa sempre es feia. O sigui, nosaltres cada diumenge trucàvem per demanar una cançó. Era com, mama, yo quiero escuchar esta. Doncs vinga, truca. I ja trucava jo, saps? O sigui, eren coses així. De vegades t'agafaven, de vegades no, però sí, era una cosa molt, molt bonica.
0: Vosaltres, la teva família ve de Granada,
1: sí,
0: no? I us instal·leu a Santa Coloma de Gravenet.
1: Correcte.
0: A partir d'aquí, doncs, aquest vincle amb la música comença, però no sé si la música que més escoltaves de petita eren coples i boleros.
1: Sí, flamenco.
0: Flamenco.
1: Sobretot, sí, folclore, perquè al final, quan tu mires, tu trobes molt a faltar les teves costums, saps? I la meva família... O sigui, la meva àvia sempre va adoptar les costums catalanes perquè ella sentia que era la terra que li va acollir i llavors també era la seva terra. I llavors es va adaptar 100% i era com, no? O sigui, els Nadals es feia escudella i canelons, tot i que la meva família era de Granada, perquè, bueno, perquè sentia que era la seva terra.
0: Granada capital?
1: Granada Guadix.
0: Ah, Guadix.
1: Mm, uh-huh. És un poble de coves.
0: El conec.
1: És preciós. I, però clar, no deixes de trobar a faltar. Doncs les coses que escoltaves, que feies, els costums, tot i que la ciutat de Santa Coloma està construïda,
0: sí,
1: per migració andalusa, extremenya, no? D'altres llocs, galega, no? Però sí, s'escoltava molt de flamenco.
0: I tu, després de tot això i anar doncs, construint la teva carrera musical, pensaves que l'any 2021 series una de les sensacions musicals de l'any?
1: No. No sabia jo, no
0: per
1: sé.
0: Per què?
1: Bueno, perquè tampoc... Tu vas fent, saps?
0: Si però no estava saps... bastant clar, no?, que això passaria.
1: Jo sabia que això... O sigui, jo sabia que jo seria... O sigui, una cantant que estaria reconeguda i encara crec que no tinc el reconeixement que vindrà, saps? O sigui, jo crec que va ser un any molt especial per poder fer un salt, però en queden salts més grans perquè la gent em conegui. Quan tothom sàpiga el que faig, llavors seré una cantant reconeguda al level que jo crec que mereixo, saps?
0: I a Santa Coloma, perquè tu sempre portes Santa Coloma,
1: sí,
0: sota el braç.
1: Però també te digo, no hi ha profeta en su tierra i no m'importa.
0: És veritat.
1: O sigui, a mi el que... Jo el que, lo guai que crec que pot passar és que tothom pugui connectar amb la teva música i si Santa Coloma sencera no em coneix... Què va passar? Igualment, m'agrada bona fe. Tampoc passaria res perquè és això, saps? Que sempre m'han dit a casa, no te preocupes que no hagis profetat en su tierra. Doncs no m'importa.
0: Estem escoltant Quinta Avenida. Quina és la història d'aquest tema?
1: Doncs mira, la Quinta Avenida és el... És la intro, realment, que continua amb el tema de Se te olvida.
0: Mm-hmm.
1: I Quinta Avenida, qui toca és Pau Figueres, que és un guitarrista que jo admiro moltíssim i és un capo. O sigui, això sona increïble. Ell és meravellós, molt sensible. I vaig voler comptar amb ell perquè sentia que podia formar part de diferents temes o donar... doncs aquests mateixos importants a altres temes i connectar aquest món del flamenco i també és un diàleg, o sigui, aquest tema de la Quinta Avenida era la intro, però vaig pensar no, és que hi ha un missatge, el Se t'olvida, que si el separem doncs per mi només els que escoltin el disc de dalt a baix ho entendran, no? Potser la Quinta Avenida és el flamenco, la Quinta Avenida és el lloc on sempre m'he refugiat de nit a les juergas flamencas. Sí, és aquest lloc. Tala!

0: Fem un repàs d'aquest àlbum 9:30 PM, però hi ha una cançó, ha estat el segon single, que es diu La Fe. Per què La Fe?
1: La Fe... Uau, és que... A veure, jo vinc d'una família, doncs això, de Granada, tal, que jo sempre he crescut a una casa de la via plena de sants, cristos, i saps? I m'acompanya molt a mi la fe. O sigui, sí, m'acompanya molt la figura de Déu, m'acompanya molt aquesta simbologia. I la fe és una paraula que és com l'amor, saps? És una paraula molt ampla que cadascú la pot fer seva i la pot traduir de moltes formes. La fe no només està a un icona o a un símbol d'una deessa, d'un déu o d'algú religiós. També la fe es posa en algú que tu estimes, en algú que tu confies, no? O algú que tu saps que sortirà bé. Yo le tengo mucha fe a mi trabajo. Le tengo mucha fe al meu esforç. Sí, a la gent que s'ocurra.
0: I d'alguna manera també a les dones, no?
1: Moltíssim. Sí, sí, sí. Bueno, si no hi tingués fe en elles, potser no hauríem avançat tant com hem avançat aquestes últimes dècades, no?
0: Tens clar, no?, on vols arribar.
1: Sí, moltíssim.
0: On?
1: A un lloc on sigui reconeguda com jo crec que he de ser-ho, saps? Sí, i crec que el meu missatge és tan important. Hi ha molts importants, evidentment, moltíssims artistes, però vull que el meu missatge arribi a molta gent.

0: quant temps, Queralt, t'ha portat fer tot el que has fet aquest 9:30 PM?
1: Uf, jo crec que tota la vida.
0: Tota la vida?
1: Sí.
0: Clar, no, explicar la vida, evidentment, no?
1: Jo crec que està preparada com per poder explicar aquest tipus de disc o per poder interpretar-ho. És tota una vida, doncs, reconeixent i estimant-te, no?, a tu mateixa, que això crec que és el més difícil. Han estat molts anys també de teràpia personal i emocional, i, saps?, i connectant amb els meus i sent empàtica i no sé, saps?, o sigui, és un disc que és molt personal, o sigui, no és una cosa de només el temps que m'ha costat produir-ho, sinó tot el que hi ha darrere per poder fer-ho, no? Llavors diria que és un disc de reconeixement personal, saps? D'un abraç, és un abraç, i ja està. I potser no serà el més personal de la meva vida, potser arribaran uns altres que seran molt més personals, però fins aleshores sí que ho és, perquè és el meu segon àlbum. Llavors, clar, encara sóc molt, molt jove, saps, en aquest aspecte.
0: Vas estar a l'acte de la Diada del Teatre Nacional de Catalunya,
1: sí,
0: no? Com vas viure aquell moment?
1: Doncs mira, és que estic vivint coses molt, molt ràpid, saps? Estic fent... És que jo sento que estic a una cursa constantment. Llavors, això no em permet gaudir de totes les coses amb la intensitat o amb el gust que m'agradaria. I visc bastant pensant... Has de fer-ho bé, has de fer-ho ara, estudia, prepara't i fes-ho. Llavors, em limito moltíssim a ser professional més que poder gaudir les coses. I això és un problema, moltes vegades, perquè m'agradaria gaudir-ho molt més. Llavors, és quan passa uns dies quan dic, ostres, que guai el que he fet, no? I m'agradaria ser no estic ara mateix en un moment, altres vegades sí que ho he estat, però no estic en un moment en què estigui gaudint de l'instant que estic vivint.
0: I al novembre aniràs a Mèxic.
1: Sí.
0: No? A la Fèria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Sí, sí, sí, sí, tinc moltes ganes. M'encanta Mèxic.
0: Cantaràs, no?
1: Sí, claro. Paso hoy. Faltaria,
0: no? Presentes aquest àlbum allà.
1: Sí, sí, sí, vaig això.
0: Com creus que el reben o el rebran?
1: Doncs és que és un públic molt bonic, el de Mèxic. Serà la tercera o quarta vegada que vaig tercer. Ostres, no me'n recordo jo. I ja t'he dit que mi cabeza estava, saps? Sí. Però sempre em tracten genial i et donen molt d'amor i et cuiden moltíssim i valoren moltíssim els, saps? Com el treball, les paraules que hi poses, la musicalitat. Sí, crec que és un públic molt agraït i crec que ho gaudirà moltíssim.
0: I triomfar allà és com triomfar aquí 10 vegades.
1: Bueno.
0: T'ho dic amb el sentit de, per exemple, un programa de televisió, allà un programa, qualsevol televisió, sí, un programa el veuen 30-40 milions d'espectadors. Aquí, si arriba un milió, ja és un èxit total.
1: Sí, sí. I a més també et diré una cosa que veig moltíssim, esto es una cosa, és tan patètic això del nostre país. Obres TikTok, no? I hi ha un artista, qui sigui. ¿Quién es? Es que no la conozco. Amore, doncs posa el seu nom, busca-la, no sé, inverteix 15 minuts, escolta 4 temes. Vull dir, que no sabes por qué no quiere.
0: Yeah, i això passa també moltíssim aquí. També has de mirar els continguts de TikTok, perquè moltes vegades són... és que no vull dir estúpids, però són estúpids.
1: No, però segons el teu algoritme també, vull dir, jo és que a mi al TikTok em surt moltíssimes notícies, entrevistes meravelloses, però t'ho entrenau a TikTok.
0: Així m'agrada.
1: O sigui, l'algoritme és una cosa que va aprenent, saps? I em surten entrevistes superinteressants, molt de política, moltes coses que a mi doncs m'interessen, i llavors surten i és brutal, perquè de sobte és com que obro i m'informen de coses, no? De Nepal, tal, i dic, hòstia, això ha passat, i llavors entro i ja entres al teu servidor d'internet i busques, no, la notícia sencera. Però ahir veia una entrevista de Belén Aguilera, no?, que és una noia que canta brutal i que té una veu espectacular, i ostres, em sembla un artista de Déu, saps? La gent, però quina és esta? No sé quantes. Això la revuelta. I és com, tio, per què la gent té tantes ganes de, saps, com de fer mal? Vull dir, això, altres països, que no vull dir que això passa aquí, passa a tots els països, però com que sento que primer tenen moltes més ganes. No sé si és generacional, potser també. Jo només miro la generació del meu país i no miro la dels altres, i no sé, potser...
0: No, jo al TikTok també busco aquests continguts més estúpids per veure que l'extinció del ésser humà està molt a prop, no? Perquè, clar, que una noia, o un noi, que estigui doncs durant 3 minuts maquillant-se i parlant de tonteries i tingui, doncs, 1 milió de visualitzacions, ja em diu també molt de el país que tenim.
1: Però bueno, també crec que potser, o sigui, tu ara ho penses així perquè la teva generació ha viscut d'una altra forma, doncs, la comunicació, saps? Però les nostres generacions, o sigui, la generació actual, el que passa és que ha tingut internet de la mà, llavors ho estem explotant de moltes formes, no? I crec que també és una forma com leer una revista tontorrona, però sin leerla. La putada, perdona, que digui aquesta paraula, és que no estem llegint.
0: Ja. Exacte, que ni
1: llavors,
0: això.
1: Però jo crec també que no és una cosa aïllada, o sigui, si jo estic llegint-me un llibre, potser moltíssima gent de la meva generació també se l'està llegint, que no només estem veient vídeos de X influencer. A mi el que em fot, ràbia és que li posem la paraula influencer. Ja. A qui en influències?
0: Aquí.
1: Perquè, clar, això és una... No, això és un tal, perquè sí que fan influència. O sigui,
0: molta.
1: Clar, és que es fan molt de mal, perquè penso, està molt guai fer vídeos, però també està guai estudiar, no? I bueno, per això jo crec que hi ha una influencer actual que a mi m'encanta, que és la Marina Rivers, que és una noia que doncs, ha estudiat dret, periodisme, no dret i polítiques o alguna cosa així. Té com 2 o 3 carreres, ja la noia és una jefa i parla brutal i fa un contingut meravellós i la veus que és una noia preparadíssima i fa goig, saps?
0: Com això
1: que...
0: fa goig, és
1: veritat. I és guai perquè dius, hi ha molt tipus de contingut, quin és el que tu busques, saps? També crec que hi ha molta gent molt preparada i això és guai.
0: Per cert, el dia 26 estàs a la Mercè.
1: El dia 26, sí, el divendres vinent.
0: El divendres,
1: Sí.
0: Ja tens tot preparat.
1: Que va.
0: No?
1: Però saps per què? Perquè ara ens tanquem amb... Et comento, nosaltres som com un dels concerts centrals de la Mercè, perquè fem el concert amb la ciutat convidada, que és Manchester aquest any, i ho fem amb Huerca, que és un productor i DJ de Manchester, i llavors ens van escollir per poder fer el concert conjunt. Llavors, què estem fent? Estem fent un concert molt especial, que és amb la seva música i amb la meva música, llavors fem un híbrid, que es va com... És un diàleg constant entre els dos concerts. I clar, per això dic que no, perquè encara estem tancant-nos i ja portem dos, sí, ja portem 2 viatges que han fet a Barcelona i ara vindrà doncs tot l'equip i serem a l'escenari com potser 12 persones.
0: Que xulo.
1: Sí, serà molt guai.
0: Vull escoltar un dels temes d'aquest àlbum, es diu Un poco más.
2: Tarde siempre, pero con distinta gente. No cambiaba el ambiente, solo cambiaba.

0: Un poco más. Quina és la història, Queralt?
1: Doncs la història és explicar la meva infantesa i remuntar doncs el lloc on jo vaig créixer, on jo jugava de petita, i aquestes coses que potser em feien mal quan era una nena, i després ho veus i dius, ostres, doncs igual m'ha ido bien no tenir grans luxes per valorar tot el que tinc ara, no? Sempre és guai saber el preu, el valor, no el preu, el valor de les coses, saps? Sempre ho he tingut molt clar, també et dic, perquè ma mare treballava moltíssim, família monoparental, o sigui, el meu pare no hi era pràcticament. Llavors, sempre he posat molt de valor a l'esforç de ma mare, al temps de ma mare, a el que fèiem juntes, a veure, doncs, com arribava cansadíssima i ens donava tot el que podia, i crec que aquesta cançó parla sobre la importància de l'amor, que és molt més valiosa que qualsevol cosa material que puguis tenir.
0: Està molt bé, i mai s'ha d'oblidar, eh?
1: Sí.
0: Mai. Mai. Clar, la música t'ha donat moltes alegries.
1: Sí.
0: Amb quines petites coses de la vida tu ets feliç?
1: Jo amb la meva família. És que jo soy muy pegada. A mi m'encanta la família. M'encanten aquestes coses, els moments més tendres i més senzills, saps? Un diumenge a casa menjant pollolàs, saps el que t'ho vull dir? M'és igual. O sigui, jo, és que és una cosa que... Un brindis, unes risses, un, saps? Un cafè, una cosa així. A mi m'encanta. Un passeig per la Font de l'Alzina. Aquestes coses em donen la vida, sí.
0: Ets molt jove, però no sé si fins a aquest punt t'has donat compte que has perdut algunes coses a la vida per la rapidesa que porta també el dia a dia d'un artista.
1: Sí, o sigui, jo me'n recordo que una vegada a un concert vaig explotar, no? I vaig començar a plorar i em va donar un atac d'ansietat perquè vaig adonar-me que portava ja 2 anys sense estar pràcticament amb la meva família, sense ser-hi allà. I el meu nebot doncs tenia 2 anys, 3, i sentia com que m'estava perdent la seva infantesa, saps? I em feia molt trista, com no ser-hi mai. No ser-hi mai i tampoc seria la meva vida. Era com, ni estoy siendo del todo feliz, ni estoy tampoco presente con los míos, ¿qué estoy haciendo? I hi ha moments que són molt difícils com per arrencar el teu projecte, saps?
0: Però el teu projecte cada vegada té una projecció més amunt.
1: Sí.
0: I això és per la feina ben feta dia a dia. Creus que encara tenim al nostre voltant la cultura de l'esforç?
1: Bueno, és que això és molt delicat, la cultura de l'esforç. De vegades pots esforçar-te moltíssim i no surt.
0: Sí.
1: No sempre l'esforç és la recompensa, no? És símbol de recompensa. Però sí que crec que si t'esforces moltíssim, el que mai sentiràs és que no has fet el possible. Saps? O sigui, no, el factor ja no és intern o personal, és extern. Hi ha coses que potser no surten i ja està. Però clar, és molt frustrant si no surt, perquè ho has donat tot, saps, per poder fer-ho. Jo sí que sóc d'aquestes que pensen que has d'esforçar-te molt a la vida. Si tens calés, no? Igual pagant Sant Pere Canta, saps el que t'ho dic? Jo què sé, és que ho veus. No pots competir amb gent que ha pagat la seva carrera i el seu posicionament. Jo con esta gente no puedo competir. No puc competir la sortida, però sí l'arribada.
0: Sí.
1: Perquè potser la meva carrera tindrà doncs un camí molt més gran que el seu. Clar, o sigui, lo frustrant és quan dius, ¿por qué salió tan rápido? Saps? ¿Por qué va sortir aquesta persona tan ràpid i ha arribat tan ràpid i li posen a Vogue i li posen a no sé on? I jo, tio, que saps? Que fa tot aquest esforç i que tinc cultura de veritat de la moda i la meva vida i tal, i no sé quantes, i que saps? Que t'empapes i que estudies i que fas. Dius, ostres, ¿por qué esta persona? Doncs amore, perquè tu apellido no és el mismo i no passa res.
0: És
1: I
0: veritat.
1: No passa res.
0: Escolta, quan no escoltes la teva música, quina música escoltes?
1: Jo no escolto mai la meva música.
0: Mai?
1: No l'escolto.
0: Per què?
1: perquè ja la canto molt a concerts i sí que, o sigui, l'escolto quan estudio, saps? Quan fem assajos, quan... Però jo escoltar-la, de dir, ostres, mira, poner mi disco, no.
0: Ni el cotxe.
1: No, que va.
0: Tampoc.
1: No. Ho escolto quan els meus col·legues la posen, o quan arriba a un lloc i de sobte arribes a un bar i te la ponen en plan, sabemos que eres tú, i com, sí, no passa nada. Però escolto molta... Mira, abans venia escoltant un Remember, o sigui, anava escoltant Frank Ocean. Frank, tío, sé que hi ha coses noves, no? Que dius, ostres, què està passant, no? Però són discos aquests que mai passen de moda, no? I m'agrada escoltar en vi moltíssim. M'agrada la salsa, m'encanta la salsa. M'encanta la timba. M'encanten los tangos argentinos. Doncs això, m'encanta... No sé, tio, és que escolto molta música. És que escolto molta música.
0: I fixa't que parlant català ningú diria que la teva sang i la teva família ve d'allà, de Guadix, de Granada, sí. No? Però si parles castellà...
1: Sí, l'accent, ja. Tothom m'ho diu. A més, bastant. I és molt curiós perquè que viatja moltíssim el meu accent. I llavors la gent és com, però com és possible, saps? Tampoc he volgut... en un moment sí que vaig voler com modificar-ho, saps? De no, neutralitzem. I és veritat que quan parlo amb gent que és molt de la península central o mesetarios, no? Sí que al final, doncs, és més neutre, però apenas ja estic en contacte amb andaluce, pum, pa, pa, saps? Com que és el meu accent.
0: I más cuando estás 5 o 6 días...
1: Sí, no, quan estic a Andalusia és criminal. Perquè, clar... És com casa, saps? I llavors, sí, l'accent...
0: L'acabem en castellà, l'entrevista?
1: No, està bé.
0: No, ho dic perquè també m'agradaria, no?
1: Sí? Vale, sí. M'és igual, vale. Com vulguis,
0: Podem acabar en castellà. Per a ti, Queralt, què signifiquen los premios?
1: És un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu carrera. Esos son los premios.
0: I los premios siempre ayudan a estar un poco más arriba.
1: Sí, es que es el currículum, ¿no? O sea, al final, es como cuando te dicen, ¿en qué festivales has tocado, no? Y dices, pues en este. Es tu currículum, sí. Y también es verdad que hay muchos premios. Ay, es que lo de los premios, es que eso es un debate, tú.
0: Y muy grande, ¿eh?
1: Y muy grande. Porque hay premios que digo, qué poca vergüenza, ¿sabes?
0: ¿A quién se lo han dado, no? ¿Y
1: no,
0: cómo se lo han
1: claro,
0: dado?
1: Claro, ¿cómo se han dado? O premios que dicen... Bueno, es que ya voy a tener un berenjenal.
0: Sí, mejor no hablar de los premios porque yo también me metería en uno y tampoco quiero.
1: Es que hay premios realmente que dices, sí. ¿Qué bien están hechos o qué, sí, o qué fundamento, sí, sí, ¿no? Sí. Y otros que dices, wow, vaya tongazo tú.
0: Es verdad. Y lo vamos a dejar aquí porque si no tendremos que explicar muchas cosas.
1: Sí, sí.
0: Hi ha un tema, aquest àlbum, que es diu Me dolía igual. És el track número 15. Amb ell acaba l'àlbum 9:30 p.m.

0: parla'ns una mica de Me Dolía Igual.
1: Doncs mira, hi ha dos temes, Me Dolía Igual i 1917, que són els temes més sensibles, durs, melancòlics, no sé, de l'àlbum, vale? Llavors, què passa? Que jo pensava, ostres, primer que 1917, quan va sortir sol, i vaig pensar, hòstia, este tema, tenen que abrir l'àlbum, perquè era la primera vegada que parlava del meu pare, i em va costar moltíssims anys. De fet, jo no parlo molt del meu pare, mai he parlat en entrevistes,

0: pot introduir-se en tristesa, ja que aquesta tristesa pot arribar a la depressió. Llavors, me dolia igual és aquest viatge. És un viatge a la tristesa. Jo vaig estar bastant malament quan jo era adolescent i jo no ho veia, saps? I jo sempre digo que la tristesa és que és muy mala, perquè et vol parella, saps? Vol que no surtis d'allà. No és com la melancolia, que diu, ostres, plora una miqueta, viatja en el temps, però surt, camina aquí en el llum i quan quieras estar aquí. No, la tristesa és com, mira que bien estamos juntas en este pozo, sin fin, no te vayas, tal, no? És com que te arropa. I li agafes el gust. Li agafes el gust i li agafes el gust a plorar, a estar sol, a no sortir del llit. És fotudíssim.
1: Que xulo que expliques, eh? M'agrada.
0: És fotudíssim.
1: Doncs, Queralt Lahoz, que sempre és un plaer que vinguis per aquí. Jo estaria hores i hores parlant amb tu, eh?
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Tens les coses molt clares i això m'agrada.
0: Gràcies, és un plaer, David.
1: Gràcies per venir i, ja saps, quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Gràcies. A

0: A tothom li agrada una bona història.
1: Per això, aquest estiu, a Sense Memòria, us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
0: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
1: Aquest serà el segon capítol de Sense Memòria, en el que ens dedicarem a explorar figures reials de l'edat mitjana. L'objectiu no és pas lluar els mèrits d'uns o altres, sinó preguntar-nos com s'ha transmès la seva memòria. Perquè és precisament la memòria i allò que queda registrat en documents i cròniques el que, al cap i a la fi, acaba modelant la imatge que avui tenim de reis i sobirans. Així que, amb aquest punt de partida, avui ens centrarem en la figura d'Urraca I de Lleó i Castella. Potser aquests dies n'heu sentit parlar d'ella a les notícies o a la premsa, perquè tot just

0: Ara es commemoren els 900 anys de la seva mort. Urraca va ser la primera gran reina europea que va governar per dret propi a l'Europa occidental, però als llibres, fins fa ben poc, massa sovint ha quedat reduïda a una imatge de fragilitat i desordre. Així que per conèixer millor aquesta reina sobirana que va regnar a les primeres dècades del segle XII, avui ens acompanyarà a Sense Memòria la medievalista Sonia Vital Fernández. Ella és llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat de Salamanca i, a més, ha dut a terme recerca i col·laboracions en diverses universitats europees com ara la Sorbona, Bolonya o Exeter, entre d'altres. Sonia Vital Fernández també és l'autora del llibre Urraca, una reina en el trono de un rei, que aquest any ha publicat Despertaferro Ediciones. Com ella explica, aquest llibre no és pròpiament una biografia, però ens ajudarà a entendre millor qui va ser Urraca I i també a revisar com era i com s'ha entès fins ara el paper de les dones amb poder a l'edat mitjana. Com han dit, la protagonista d'avui és Urraca I de Lleó i Castella. El seu regnat se situa als primers anys del segle XII. Urraca va succeir el seu pare, Alfons VI, després de la mort del seu únic germà baró l'any 1108, i va mantenir el tron fins a la seva mort el 1126. Tanmateix, com recorda Sonia Vital, la seva imatge ja va ser deformada a les cròniques del seu temps, primer per interessos polítics i després també per encabir-la dins les concepcions masculines d'autoritat.
1: Lo que se hace es cancelar, digamos, de alguna manera, su agencia política, ¿no? Y algunos cronistas, por ejemplo, Rodrigo Jiménez de Herrada, incluso llegan a escribir que Urraca gobernó solo 4 años, ¿no? Y llegan a ver su reinado pues como una regencia, dándole también más peso a la participación en el poder del batallador y pasando ya después a su hijo, ¿no? Lo que se hace con Urraca es que al final se la ve, porque no se la borra del todo, no hay una damnatio memoriae propiamente dicha, porque no desaparece, no se cancela su nombre de las crónicas, pero sí, digamos, se borra esa agencia política, esos 17 años que estuvo en el trono, y se la ve como un eslabón entre dos grandes reyes, que fueron su padre Alfonso VI y su hijo Alfonso VII.
0: De fet, el cas d'Urraca I pot ser un cas fins a cert punt singular. Per aquest motiu, no només parlarem d'ella, sinó que aprofitarem també per veure com les dones exercien el poder en l'edat mitjana.
1: A estas mujeres se las entiende, pues, se las respeta de alguna manera en las crónicas cuando defienden a su linaje. Otra cosa es que quieran adquirir el poder por sí mismas y en su propio nombre, no en nombre de un hijo, de un hermano o de un padre, ¿no? Cuando es así es cuando empiezan a, de alguna manera, hablar mal de ellas y a dificultarles el tener una buena imagen, ¿no?
0: Urraca I de Lleó i Castella va regnar com qualsevol altre rei medieval. Tot i la imatge que puguin haver deixat les cròniques, el fet és que si es va mantenir en el poder al voltant de 18 anys és perquè va tenir prou suports i aliats, especialment entre la resta de cases nobiliàries. Però la seva memòria queda molt lluny d'altres figures reials de l'edat mitjana. En aquesta recerca, la setmana passada, ens vam detenir amb la figura del rei anglès Enric V, a partir de la biografia que fa poc ha presentat a Espanya l'historiador britànic Dan Jones. Enric V va regnar en els primers anys del segle XV, pertanyia a la casa Lancaster, una de les dues grans branques de la dinastia Plantagenet, que poques dècades després protagonitzaran una guerra civil dinàstica coneguda com la Guerra de les Dues Roses, però aquesta ja és una altra història. El fet és que en el cas d'Enric V, la memòria, fins i tot la literària, ha estat molt més benevolent i ha passat a la posteritat com un dels grans reis anglesos. Escoltem d'en Jones.
2: And then he died while on campaign. So this was the risk that one took in being a warrior king. But it was also the job description. And there was a reason he was remembered as the best ever king that medieval England produced.
3: I després finalment va morir al final d'una batalla, però clar, és que si es lluitava es tenia aquest risc, però formava també part del que havia de fer un rei. I realment aquesta és una de les raons per les quals es recorda com un dels millors reis de l'època medieval anglesa.
0: De fet, les conquestes amb el punt de mira França són part principal del seu llegat.
2: I think this is why people in his time regard him as the greatest of the English kings, because since Edward III, every king, well, you know this from the novels that I wrote, every king says, I want to be king of France, I want to be king of France. Well, you can keep talking or you can actually do it. And Henry V does it. In 1420, he secures the Treaty of Troyes, under which he becomes heir and regent to the crown of France. Now,
3: sí, jo crec que aquesta va ser la fita per la qual la gent de l'època pensava que ell era o havia estat el rei més important d'Anglaterra, perquè aquesta era una fita que durant un segle tots els reis anteriors havien intentat aconseguir sense èxit. I realment és ell, l'any 1420, amb el Tractat de Troyes, que aconseguix ser, tècnicament, l'hereu de la corona francesa, que era doncs l'objectiu que tots havien intentat aconseguir.
0: És a dir, som davant d'un guerrer, un líder disciplinat, un home que la història ha canonitzat com el prototip absolut de monarca medieval, fins i tot immortalitzat per la ploma de William Shakespeare. Si us interessa i us vau perdre el capítol de la setmana passada, el podeu recuperar al podcast de Sense Memòria a RNE Àudio. Però per què amb Enric V? Perquè de seguida escoltarem la conversa telefònica que hem enregistrat amb la historiadora Sònia Vital Fernández, que actualment resideix i treballa a París. Només apuntarem un detall. Urraca va actuar i va voler ser representada com una autèntica reina. Va ser la primera reina, com a mínim als regnes hispans, que va representar la seva imatge amb monedes. És a dir, va ser la primera sobirana medieval hispana en utilitzar el seu retrat de forma clara, conscient i regular a la moneda, marcant un abans i un després a la iconografia política medieval. El seu pare, Alfons VI, ho va fer de forma puntual, però és Urraca la que es representa com a reina a la numismàtica dels seus territoris i ho fa amb els atributs propis de la reialesa, amb corona i diadema. Sigui com sigui, entrem ja en matèria d'una història, la d'una reina, que, com diu el també historiador medievalista David Porrines González, està plegada d'intrigues i turbulències al més pur estil Joc de Trons.
4: Queda coronada Cersei de la casa Lannister, la primera de su nombre, reina de los ándalos y de los primeros hombres, protectora de los siete reinos. ¡Largo sea su reinado!

0: Doncs així, connectant històries i programes amb la producció i la edició d'en Pedro Blázquez, us diem adeu i fins al proper Sense Memòria.
1: Sense Memòria. Ens agrada la història. Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Àudio.

0: Ràdio 4.
1: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.

0: què tal? Sigueu molt benvinguts a una nova Barrera del Son, aquesta edició especial d'estiu. Avui el que farem serà doncs, recordar alguns dels moments més imprescindibles que hem tingut aquesta temporada al programa, com per exemple quan vam estar parlant del documental La partitura del cosmos. En vam parlar amb el seu director i també amb tots els compositors que van participar de les creacions que estan incloses en aquest documental que el que vol fer doncs, és posar música al moviment oscil·lant de les esferes i dels cossos estel·lars. Avui parlarem d'això i en un programa on també recuperarem la conversa que vam mantenir amb John Carin, un dels membres col·laboradors històrics de Pink Floyd. Ha treballat amb totes dues bandes, tant amb Roger Waters com amb David Gilmour, i amb ell reflexionarem de coses tan interessants com, per exemple, com veu ell el model actual model de streaming de la música i de quina manera està afectant això a la música i als seus artistes. Tot això és el que us oferim avui aquí al programa La Barrera del So. Sigueu molt benvinguts.
1: Since the dawn of humanity, when looking upwards at the night sky, the Homo sapiens became duly aware of the presence of visible bodies.
2: Desde los albores de la humanidad, al mirar al cielo nocturno, el Homo sapiens fue consciente de la presencia de cuerpos visibles cuyas trayectorias dibujaban patrones específicos. Pronto esos cuerpos y sus

Són les notes còsmiques del Dark Side of the Moon de Pink Floyd i ens duen directament fins a la ciutat de Barcelona, on el passat 28 d'abril l'Aclam Club va acollir una nit inoblidable per als seguidors de la banda britànica. Per una banda, l'Extintor Producciones amb els músics David Soler, Marcel Bagés i la veu de Víctor Partido van revisitar l'emblemàtic disc i per l'altra, la nit va comptar també amb l'actuació del músic, productor i col·laborador essencial de Pink Floyd, John Carey.

John Karen és molt més que un col·laborador de luxe. És la veu i el so que ha acompanyat a les llegendes. És un multiinstrumentista excepcional, peça fonamental del so Pink Floyd des de la seva col·laboració a partir dels anys 80. I ha treballat amb totes dues parts, tant amb David Gilmour com amb Roger Waters, participant a diferents projectes i gires. I no només amb Pink Floyd, sinó també ha col·laborat amb The Who, amb Kate Bush, amb Eddie Vedder o també amb Brian Ferry. Fins a la Clam hem anat per conversar amb ell.

0: Som a la Clam Club per al concert d'aquesta nit, aquesta revisió del Dark Side of the Moon que compta amb la presència de John Carin, cosa que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. John,
1: it's an enormous pleasure.
0: És un plaer enorme.
1: You've worked extensively.
0: Tu has treballat extensament tant amb el David com amb el Roger. El David, que al meu parer encarna l'eteri, la vibració, l'atmosfera, i també amb el Roger Waters, que crec que representa potser la força, el caràcter, l'actitud, la precisió, sense perdre la profunditat emocional. Com ha estat l'experiència de treballar amb tots dos i què senties que havies d'aportar a cadascun?
2: God, that's very different. That's a really difficult question.
3: Ostres, aquesta és una pregunta realment difícil.
2: I mean, my role in both of them...
3: Vull dir, el meu paper en tots dos era força semblant, suposo.
2: With Roger, Roger comes with a definite idea of what he wants to do.
3: Amb el Roger, ell ve amb una idea definida del que vol fer. Tot està d'alguna manera acabat al seu cap. I nosaltres realment hi som per facilitar les seves idees. Amb el Dave és una mica més lliure. I jo només m'asseguro que la música estigui cohesionada i soni bé. I que tots els sons estiguin bé. Però són experiències molt, molt diferents l'una de l'altra.
1: You have a unique ability to bridge.
0: Tens una habilitat única per tancar l'escletxa, per acabar, diguéssim, amb l'espai que hi ha entre les textures clàssiques i la tecnologia moderna. Quan construeixes un paisatge sonor per a cançons icòniques, com les de Pink Floyd, per exemple, fins a quin punt es tracta de reproduir el disc original i fins a quin punt es tracta de traduir aquest sentiment a un entorn modern de directe?
1: Life setting.
2: Right. Well, as far as the technology to achieve that, I don't really go for exact sounds.
3: Bé, pel que fa a la tecnologia per aconseguir-ho, no busco sons exactes, perquè el que pot haver funcionat en un disc pot no funcionar en un entorn de directe. Així que faig servir l'àlbum original, com una plantilla des de la qual treballar. Però després et trobes en l'assaig o en la producció, i el que es demana és diferent del disc original. Així que estic modificant constantment per estar en el moment on sóc, mentre segueixo habitant l'esperit de l'àlbum original. Sents la familiaritat de que els sons són gairebé els correctes, però potser no són exactes, en el sentit que la situació en la qual em trobo, en present, és una situació diferent.
2: Situation. I hope that makes sense.
1: So it's
0: és a dir, que és diferent en tots els tours.
2: Every tour is different. Yeah, yeah. And every time you
3: cada gira és diferent, sí, i cada vegada que toques amb algú altre. Perquè si estàs tocant amb el Roger, ell pot tenir un aspecte visual que demani un so diferent de l'original.
2: You know what I mean? It's like...
3: Saps què vull dir? Pot requerir un context diferent o fins i tot un sentit melòdic diferent de l'original. I amb el Dave és un so de guitarra diferent. Així que estàs envoltant un tipus de so diferent. Així que estàs emmarcant una persona diferent. Reacciones constantment a la situació en la qual et trobes. Per tant, fins i tot si portes alguna cosa d'una gira anterior, com un so antic, pot ser que no funcioni en el nou entorn. Així que has d'abordar cada vegada de manera diferent.
1: You are saying now, but in your experience...
0: Ho estàs comentant ara, però en la teva experiència, quina és la línia entre la precisió tècnica requerida per una producció d'un show de Pink Floyd i la vibració espontània del moment a l'escenari?
2: Let's see, what's the best way to answer that?
3: Vegem, quina és la millor manera de respondre això?
2: Well, you want to be spontaneous, and I never play the same thing twice the same way.
3: Bé, vols ser espontani. I jo mai toco la mateixa cosa dues vegades de la mateixa manera. Però puc donar la impressió que ho toco de la mateixa manera, però no és així. Estàs reaccionant, hi ha un milió de maneres diferents de tocar les mateixes notes, encara que només siguin cinc notes. Podries tocar-les de mil milions de maneres diferents. Així que simplement estic vivint constantment el moment per tocar aquestes notes tal com l'atmosfera d'aquell moment ho demana. Realment la diferència a vegades és subtil, però jo noto la diferència.
1: For example, your performance.
0: La teva interpretació de Dogs, de la cançó Dogs a la gira In the Flesh del 2002 amb Roger Waters, crec que potser és una de les millors cançons que he escoltat i he vist mai. Com vas transmetre la teva visió d'aquesta cançó i com la vau refinar tu i la banda per aquest espectacle en directe?
2: Oh, right. Okay, well, that was the first tour I ever did with Roger.
3: Bé, aquella va ser la primera gira que vaig fer amb el Roger. I Pink Floyd no havia tocat mai aquella cançó després de la gira d'Animals. Així que feia 12 anys que cap membre de Pink Floyd la tocava en directe.
2: And Dave made it clear that he wasn't interested in ever playing that song.
3: I el Dave va deixar clar que no estava interessat a tornar a tocar mai aquella cançó. Així que aquesta va ser una bona oportunitat amb el Roger. I m'encanta aquesta cançó.
2: I think it's one of the saddest songs I've ever heard. I mean, it's a really sad lyric. To feel that way.
3: Crec que és una de les cançons més tristes que he sentit mai. Vull dir, és una lletra realment trista. Sentir-se d'aquesta manera és terrible. Sentir que estàs sent aïllat i apunyalat per l'esquena per gent que pensaves que eren els teus amics és una cosa molt difícil de sentir. Així que només vaig intentar evitar aquelles paraules. No vaig intentar sonar gens com el disc perquè no importava.
2: I just sang it like me, you know. I didn't try to sound like the album in any way, you know.
3: El disc és gairebé perfecte. Simplement la vaig cantar com jo. No vaig intentar sonar com l'àlbum de cap manera.
0: Va ser molt emotiu, molt emocional.
2: Yeah, it was emotional for me too. Yeah, it was.
3: Sí, també ho va ser per mi.
2: I had to sing it one time. My father had cancer and he was at the show once and I had to sing the line about dying of cancer. It just killed me. It was awful.
3: La vaig haver de cantar una vegada. El meu pare tenia càncer i va venir al concert en un dels shows. I vaig haver de cantar la frase sobre morir de càncer. Em va destrossar. Va ser horrible. I potser li quedava un any de vida en aquell moment.
2: It was difficult, you know.
1: Wow.
2: Yeah, it was pretty amazing.

0: In your shows?
1: En els vostres shows a vegades passen coses com que part del públic es posi a plorar, a cridar, és una bogeria per l'audiència. Com et sents tu dalt de l'escenari quan passa això?
0: How do you feel?
2: I'm with them.
3: Estic amb ells.
2: You know, I think Roger's an amazing songwriter and his lyrics are just like I could see the way they affect people.
3: Crec que el Roger és un compositor increïble i les seves lletres són puc veure la manera com afecten la gent.
2: And then you'll go someplace like Buenos Aires where maybe an album like The Wall.
3: I llavors vas a algun lloc com Buenos Aires on potser un àlbum com The Wall tenia una connotació diferent per a aquella gent a causa del que estava passant allà en aquell moment. I realment té un impacte en la gent.
2: And I see people crying. It's like it's amazing, you know.
3: I veig gent plorant.
2: I have great empathy, you know, for them to experience the lyrics in that way, you know.
3: És increïble. Tinc una gran empatia per ells quan experimenten les lletres d'aquesta manera.
0: I remember that when I saw The Wall.
1: Sí, recordo que quan vaig veure The Wall, el meu concert preferit és In the Flesh, però amb The Wall, per mi, després d'aquell concert vaig estar com un mes volant durant tota l'estona. També m'interessa què en penses de les noves tecnologies i del nou paradigma tecnològic. Com creus que les noves eines estan canviant la música i com arriba la música a l'audiència?
2: You're talking about streaming or, you know, as opposed to record buying.
3: Parles de l'streaming en comparació amb comprar discos.
2: Well,
3: bé,
2: it doesn't mean as much.
3: No significa tant. L'streaming no significa res.
2: Physical objects mean things to people. It's a psychological thing.
3: Els objectes físics signifiquen coses per la gent. És una qüestió psicològica. Vas a una botiga i no dius, vull comprar zeros i uns. No hi ha res vinculat a això.
2: And even with CDs, the miniaturization of the art form.
3: I fins i tot amb els CD, la miniaturització de la forma artística, ja saps, necessites una lupa per llegir res. Així que aquest va ser una mica el principi del trencament del seu significat. Vull dir que ara hi ha àlbums que van sortir durant l'era del CD que em van impactar molt, com els àlbums de Talk Talk o els de Kate Bush, que no tenia en vinil perquè ja havien passat al CD, però encara hi havia un objecte físic. I realment crec que la música funciona millor estant lligada a un objecte amb art.
2: It's amazing that that was destroyed.
3: I simplement crec que és increïble que això hagi estat destruït, perquè ara, amb l'streaming i tenint cada cançó a l'abast dels dits, la teva capacitat d'atenció passes d'una cançó a la següent i és una experiència d'escolta molt diferent. Així que sento que d'alguna manera han destruït amb molta cura i metòdicament un mecanisme que funcionava perfectament.
2: Working mechanism and they're doing it to the film industry now too.
3: I ara ho estan fent també amb la indústria del cinema. Ja saps, vull dir, qui vol veure Brad Pitt d'un centímetre d'alçada al seu telèfon? Ja saps, aquestes estrelles de cinema, gent com qui sigui, Meryl Streep o Marlon Brando, treballen per a la gran pantalla. Era un format gran, i així aquesta gent podia ser més gran que la vida mateixa. I la música és així.
2: And so music and film being miniaturized is demeaning to the art.
3: I que la música i el cinema estiguin sent miniaturitzats és degradant per l'art. I crec que la indústria del cinema es veurà afectada permanentment per això també.
2: Don't you think?
0: Yes.
2: Yeah, you know,
3: no ho creus? Ja saps, és que si no, és com... Bé, no estem mirant mosquits com bossetes en una pantalla minúscula. No és màgic. Potser encara et fa riure o alguna cosa, però no té el gran gest de la gran pantalla.
2: And I feel like music is the same thing has happened.
3: I sento que la música ha passat el mateix. I tampoc sento que... Crec que a causa de l'esfondrament del negoci de la música i del fet que els joves tenen molt difícil guanyar-se la vida, abans tenies una oportunitat. Era un somni, però podies tenir una cançó d'èxit i fer-te ric.
2: The Beatles never would have done music if... You know, they needed to get out of Liverpool. This was their ticket.
3: Els Beatles mai haurien fet música si, saps, necessitaven sortir de Liverpool. Aquest era el seu bitllet. Així que deien, escrivim una piscina. Aquella frase que deien, referit a que també escrivien cançons per guanyar diners. La vella història. Si no em pots treure un profit financer, les millors ments no gravitaran cap a això. Així que ara tenim gent molt avorrida com a estrelles del pop.
2: So we have very boring people as pop stars. I hate to say it.
3: Em sap greu dir-ho, però les estrelles del pop amb les quals vaig créixer eren molt...
2: I mean, Roger Waters
3: Vull dir, Roger Waters i David Bowie són persones més llegides que qualsevol altra persona que hagi conegut a la meva vida. I el meu pare era professor d'universitat. Saps què vull dir? Vull dir, aquestes són ments realment brillants que també van gravitar cap a les arts per guanyar-se la vida. Ara no sento que les millors ments gravitin cap aquí perquè no hi ha cap promesa de recompensa.
4: I agree, and I think that...
1: Sí, també ho penso. I també penso, a més, que avui dia la gent jove és molt difícil que tingui la capacitat per escoltar, per exemple, un àlbum conceptual, una proposta d'art sonor. No hi ha ments brillants i, per tant, els joves tampoc estan rebent propostes artístiques que siguin més elaborades.
5: I just think it's difficult all around. That's why you get so many kind of what they call nepo babies. You know, it's like kids that have grown up watching their parents be famous.
3: Per això tens tants d'aquests que en diuen nepo babies. Són nens que han crescut veient els seus pares ser famosos i saben com fer que això funcioni. És gairebé com si els fills dels oligarques es convertissin en els nous oligarques d'alguna manera. És aquesta mentalitat d'informació privilegiada aplicada a les arts que, per a mi, és una bogeria. La gent ha de venir del no-res. Totes les persones, tots els millors autors, els millors guionistes, els millors dramaturgs, els millors músics, els millors compositors, tots sembla que hagin vingut del no-res. I sembla que estem criant aquesta idea que has de venir d'aquest llinatge per ser el fill de. És molt estrany, oi?
5: You have to come from this lineage of... to be someone's kid. It's very strange, right?
4: Yes.
5: Yeah. It's like we're building an internalized industry.
3: És com si estiguéssim construint una indústria internalitzada. Gent que sap com fer que el màrqueting funcioni o alguna cosa així.
5: It's kind of creepy, yeah.
3: És una mica esgarrifós. Sí, una mica de bojos.
1: Bé, vaig arribant al final i sí que et voldria preguntar una pregunta tan senzilla i alhora complexa com què és per tu la música?
5: Is the language I learned first before I learned to speak.
3: La música és el llenguatge que vaig aprendre abans de parlar. Els meus primers records són d'estar hipnotitzat per un petit tocadisc, un disc de plàstic dels Beatles. Sembla que recordo una etiqueta taronja i groga o alguna cosa així i simplement m'hipnotitzava. I sento la música físicament.
5: I feel music physically, you know, like I literally feel it physically, like on my arms and my in my hair and my shoulders, so it's...
3: Literalment, la sento físicament, com els braços, els cabells i les espatlles. És com si sentís que sóc un receptacle per a aquesta cosa emocional, i és molt pur. Això és la música per mi. I si no toca aquests punts de plaer i em porta ben endins, no té cap impacte en mi.
5: It has no impact on me. So, I mean, music is a sort of...
3: La música és un camí cap a la meva felicitat absoluta.
5: Music is a pathway to my bliss, you know.

0: It's interesting, you know, it's an interesting history. I think one of the most interesting histories. I think maybe the Beatles and Pink Floyd are kind of...
1: És interessant. És una història interessant. Crec que una de les històries més interessants. Crec que potser els Beatles i Pink Floyd són possiblement els personatges més interessants que han passat per la música. Potser Bob Dylan, però ell no és un grup.
0: The different ingredients of what it took to create that is very special to me. I feel very privileged.
1: Haver treballat amb ells íntimament i conèixer els diferents ingredients que van caldre per crear això és molt especial per mi. Em sento molt privilegiat.
2: For me, it's a privilege.
3: Tot un privilegi poder parlar amb tu.
4: Oh, thank you, indeed.
2: Thank you very much.
3: Moltes gràcies.
0: Yeah, of course, of course. It's lovely to meet you.
1: Moltes gràcies. Ha estat un plaer conèixer-te.

Doncs això ha estat el programa d'avui. Hem viatjat fins a les estrelles, doncs, per escoltar una mica més el Cosmos. I tornem la setmana vinent, el dissabte, a les 11, aquí, a la Barrera del Sol.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Ràdio 4.
3: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes, com sempre que sentiu aquesta sintonia. Això és l'Hora Clàssica. I avui, al programa, aquí a la sintonia de Ràdio 4, dediquem aquest temps principal a una figura imprescindible de la música catalana. Ell és en Salvador Brotons. El proper 14 d'abril, el Palau de la Música Catalana dirigirà un concert únic en homenatge a Conxita Badia, recuperant la novena sinfonia de Beethoven i peces de Toldrà i arranjaments seus en un acte que commemora un episodi històric de la nostra cultura. Salvador Brotons ens acompanya per repassar la seva trajectòria com a compositor, director i docent i per parlar del significat d'aquest concert i dels seus projectes de futur. I com a petit tast, al final del programa farem una breu incursió en el nou disc de la violinista Anna Urpina, que rescata la música de compositores barroques oblidades. Doncs tot això en els propers 55 minuts aproximadament, i ho sentirem i ho veurem gràcies a que a l'altra banda del vidre tenim la Carina Barón i l'Alba Campos. I al meu costat i ben acompanyat el Pep Gorgori. Hola, Pep, què tal?
4: Avui ens traiem una espina. Una...
3: Sí, eh? Mira que fa temps
4: és
3: que deia.
4: És el meu greuge històric de portar el Salvador Brotons d'una... Anava a dir punyetera vegada.
3: Ja ho has dit.
4: Ja tocava.
3: Ja ho has dit, ja tocava. Vam tenir aquí la seva dona.
4: No tenim vergonya.
3: Tu sobretot, fi... eh?
4: No, sobretot jo, sobretot sí. Tu. Perquè, a més, mira, hi ha d'altres que és que viatgen molt, que és molt difícil agafar-los. Ell viatja molt, però es deixa fer.
3: Es deixa
4: Llavors,
3: fer.
4: No tenia sentit. No
3: ja,
4: tenia sentit.
3: Ja li preguntarem.
4: Jo crec
3: li
4: que avui parlarem poc, eh?
3: Sí. No, direm, si el que ha de
4: direm
3: parlar...
4: Direm Puccini, que ja, mentre pujàvem a l'ascensor, ja hem dit Puccini, ja no hem pogut dir res més. Tu i jo.
3: El sentiu que riu, eh? Sí. Però encara no l'hem saludat. Un moment. Anem a posar ordre.
4: Ordre.
3: Anem a posar ordre, no?
4: Això que no hi haurà en tota l'entrevista, us saps. No?
3: No hi haurà ordre, però serà un plaer parlar amb ell. Aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: Ara sí, senyor Salvador Brotons, què tal? Com està?
5: Doncs mira, molt content d'estar aquí amb aquesta companyia tan agradable i retrobar-te tu, sobretot, després de fa tants anys que no ens havíem vist.
3: Un plaer estar amb el Salvador, efectivament, ens coneixem de fa molts i molts anys.
5: A
3: tu ja t'havia entrevistat el meu pare.
5: Mare meva, al Palau, al Liceu, a tot arreu.
3: T'havia vist tocar la flauta i al Liceu.
5: Estem parlant de fa molts anys.
3: Estem parlant de fa molts anys perquè tenim uns quants anys.
5: I tant.
3: Una mica més que jo, eh?
5: Una miqueta més, sí,
3: una
5: sí.
3: Una miqueta.
5: Ja ho sé.
3: Però ja ho deia el Pep, eh? Escolta, no sé què passa, que no has vingut encara a l'Hora Clàssica.
5: Mira,
3: no t'hem convidat.
4: Bé, no, que no l'hem convidat.
5: Però estic molt content d'estar aquí.
4: El Salvador Brotons, doncs, compositor, flautista... pedagog, director d'orquestra, director de la banda municipal de
5: Barcelona. No, ara ja no.